0: I Ada Colau. Martí ha presentat el seu projecte per Barcelona davant la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas i l'exalcalde Xavier Trias.
1: Un alcalde que giri full d'aquests darrers 12 anys. Ja sabeu que a mi m'agrada dir, són 12 anys de plom. El binomi, la societat Colau-Collboni, Collboni-Colau ha estat molt negativa per la ciutat i pel país.
0: Les urgències oftalmològiques als centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost, segons ha sabut Catalunya Ràdio.
2: La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
3: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
2: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
0: El Barça i l'Espanyol recuperen tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, conté Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
2: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Dier Kucic. A més, el capità Javi Puado ja ha recuperat de la seva lesió. Podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu després que va contracte amb la Lazio italiana. Pedro va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.
5: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
6: Us guard.
7: I visca el

0: de saber per la gent que ens escolta per la ràdio que no haurà apreciat el detall, però m'he descuidat la gorra avui, he entrat sense gorra.
1: No passa,
0: no passa res, res, no passa res. Escolta, avui parlem dels porticons.
2: Vols dir els porticons de les finestres?
0: Correcte.
3: Molt bé. Us vaig avisar, eh?
0: Què?
3: Us vaig avisar, eh? Peyu, quan vam començar aquest programa i vau dir cada capítol el dedicarem un objecte. Què us vaig dir jo?
0: No me'n recordo.
3: Se'ns acabaran els objectes...
2: Sí, que és veritat que ho va dir.
0: No s'han acabat, no s'han acabat.
3: S'acabaran els objectes, Peyu.
0: N'hi ha molts d'objectes, Fel, n'hi ha molts.
3: Porticons, eh, Peyu?
0: Què?
3: Has dit porticons, sí, eh, Peyu? Sí. A qui collons li importen els porticons,
4: Peyu? A mi m'importen els porticons. Jo vull saber qui va inventar els porticons. Els porticons.
0: Doncs,
4: no?
0: La veritat és que... Doncs no sé massa qui els va inventar.
3: O sigui, un objecte que no interessa a ningú i que, a més, no sabem qui se'l va inventar.
0: No,
3: perfecte.
0: No sabem, sabem una mica la història, però, bueno, penseu que els porticons són més antics que les finestres.
2: Home! Com ha de ser el porticó més antic que la finestra?
0: Bueno,
2: no, aplica la lògica.
0: Que els vidres, vull dir. Que els vidres. O sigui, són més antics que els vidres.
2: Doncs digues els vidres.
0: Fa 2.000 anys, les finestres de les cases es tancaven simplement amb porticons de fusta. No hi havia finestres de vidre que deixessin passar la llum.
2: Sí, que d'alguna manera aquesta gent podrien triar entre tenir llum o cagar-se de fred. Aquestes dues maneres de viure.
0: Dues variables. Super. A mi m'agrada el porticó, no? Porticó o persiana, com a mínim una de les dues coses hi ha de ser.
4: Sí,
0: el que no pot ser són aquests hotels, eh? Que llavors per tapar la llum del dematí hi han aquelles cortines opaques.
4: El pont de cortines aquell.
0: Aquelles cortines que van amb aquells cordills que estan tots xafats. No hi ha cap cordill. Aquells cordills, com es xafen tan ràpid? Bé. Què hi fan la gent allà? Que es lliguen per alguna pràctica sexual?
5: O... Segurament.
0: Hòstia, fan... aquelles cortines fan angúnia. Estem d'acord o no? Sí, les cortines dels hotels.
4: I es cola llum per tot arreu.
0: Sí, sí. Molt fastigós. Aquella cortina de la finestra de l'hotel, jo, terrible, no m'agrada. Bueno, i la de les dutxes, ja és una altra... Aquí ja no hi entro, perquè...
4: Allò sí que fa.
0: Allò, a vegades dius, mira quina sanefa més maca, aquests puntets negres, i mires i són fongs, allò. Fa molt de fàstic, molt fàstic. Bueno, no ens desviem. Els porticons, que en Fel li sembla tan interessant,
3: sí,
0: els porticons ja existien fa 2.000 anys, es feien servir durant l'edat mitjana també.

0: Amela es diu.
1: Amela es diu.
0: Amela, amela com els porticons.
1: Sense L. Es diu Amela sense L.
2: No es diu Amela.
1: No, Amela. Amela, Amela.
3: O sigui... Perquè has dit Amela, sí.
2: Però... Sense L t'està dient.
1: Lo del porticó és l'Amela. I ell es diu Amela, sense L.
0: En Víctor Amela es diu com els porticons de les lameles.
1: Es diu Amela.
2: Sense L. Ha dit sense L.
3: Però s'està dient que és Amela. Amela, tu no. Digues el rato, Amela.
1: Amela... No, ell es diu Amela. No Lamela.
0: Ell es diu Víctor Lamela.
3: No, a veure, Peyu, tu.
1: És igual, no ens en sortirem, és igual.
0: Lamela.
1: No està, és igual, és igual. Quedeu-vos en que les làmines dels porticons, allò que serveix per fer el xafarder una mica, per mirar sense que et vegin, per mirar entre les escletxes com un quillo està emmorrejant-se la teva filla abans de que entri pel porticó, Allò... Allò es diu lamela.
3: Lamela, mela geminada, lamela.
0: La morrejada d'un quillo es diu lamela?
1: No, no és igual. Podria dir-s'ho, de fet, ara. Carles Juliguer, Rafael Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantautora i poeta amb una trajectòria de més de 20 anys a dalt dels escenaris. I tot i així té només 38 anys. És a dir, que porta més anys escrivint i component música i poemes que sense fer-ho. Lletres que expliquen allò que li passa i que sent. Una cantautora granollerina.
2: Difícil,
1: aquí,
2: això.
1: Sí, granollerina. Aquí gairebé de Granollers. Una cantautora de Granollers. Aquí gairebé no li falta cap gran escenari per trepitjar i enamorar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ivet Nadal! Home.

0: tal?
1: Molt bé, Ivet, què has menjat avui per esmorzar?
0: Avui he fet unes torradetes amb tonyina i llet amb mel.
1: Llet amb mel, eh?
0: Oh.
1: Hòstia.
0: Uita. Sí.
1: Com la tonyina amb la
2: mar i muntanya.
1: Sí, mar i muntanya.
0: No combina bé.
1: No massa, no?
0: És com un jersei amb un pantaló que no...
2: Yeah. Bueno, si tu estaves còmode,
1: sí. Sí.
0: A veure, jo m'hagués posat Colacao.
1: Ara.
0: Però com que sabia que m'ho preguntaria, ho dic, posa-t'hi mel.
2: Yeah.
0: Queda més adult, no? Queda més adult.
1: La teva primera cançó, amb 17 anys, eh? La vas treure?
0: Sí, que la publiqués, sí, n'havia fet abans, eh? Però publicable, sí.
1: I ho vius igual, una mica, quan treies cançons abans i quan les treus ara? O alguna cosa deu haver canviat?
0: Jo crec que abans no hi havia massa consciència de què volia fer, no? Vaig començar a composar i enviar-ho a ràdios jo mateixa, fins i tot, i va agradar a certes persones, no? Però ara, evidentment, ara ho pateixo molt més. Abans ho disfrutava molt més, crec, mm-hmm. Sí.
1: Tu és una veu sensacional,
2: tant,
1: no?
2: Sí,
1: no?
2: Home.
1: Hosti, sí, jo quedo com...
2: Hasta parlant, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Hasta parlant.
1: Sí, sí. Parlant sona així i si la voleu sentir cantant, sona així. Sí, sona. Ara sonarà.

0: Ivet, ets cantautora i poeta. Si un dia et fessin triar entre la música i la poesia, no sé amb què et quedaries.
1: Mira, pels músics sóc escriptora i pels poetes sóc del món de la faràndula.
0: Això a Catalunya ja passa. Que
1: això
0: sempre...
1: passa sovint. Jo em sento doncs bé amb aquestes dues vessants, no? Barrejant-les una mica.
0: Ja de petit escrivies? Eres de les que guanyava els Jocs Florals a col·le o no?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: M'enviaven aquells certàmens que si guanyaves, doncs, guanyaves una tele.
0: Sí?
2: Una tele?
0: El de la Coca-Cola.
1: El de la Coca-Cola. I el vaig guanyar.
0: Què dius? Hòstia! Jo vaig anar un any i no vaig pas guanyar-ho.
1: Jo sí, vaig guanyar una tele i em van enviar per escriure en castellà, que em va sorprendre, perquè jo... Realment, el castellà el parlo molt malament i...
0: I l'entenc menys.
1: Sí, exacte. I la temàtica era... Escriu sobre la nova moneda, sobre l'euro.
0: Hòstia.
3: Tomàs,
4: apassionant.
3: Sí.
4: Romàntic.
1: I vaig guanyar una tele.
5: Ja, mira. Ja fotí anys que havia sortit de l'institut, jo.
1: Però... Imagina't.
0: Eres de les úniques que entenc quan, en aquella edat, no? Adolescència, 12-13 anys, eres de les úniques de la classe que devia escriure poesia.
1: No, aquella edat tan joveneta no escrivia, però m'agradava molt llegir en públic i llegir en veu alta, no? I tot. Mira, el tema de la veu sempre m'havia agradat molt, no?
0: Veus? A l'època de la Renaixença, la poesia, a l'època del segle XIX, hòstia, la poesia era...
2: L'ordre del dia.
0: Era com el reggaeton d'ara, diguéssim.
1: Clar.
0: Anem a trencar una llança en favor de la poesia i volíem fer-te un regal, un petit regal, que és llegir un dels teus poemes.

0: poemes, per si la gent no els coneix, i per reivindicar una mica la poesia. Ho farem entre tots, tan bonament... Bueno, farem el que podrem.
1: És que dir-li que li fem un regal, també, sí, segur que...
2: Sí, sí. Has deixat el llistó molt alt.
0: Et dono un dels teus poemes i... Ens agradaria que llegeixis, al final el facis tu.
2: Començarà... O arreglis, vaja.
0: Sí, que arrenqui l'Arnau, sisplau, silenci absolut, que és un moment bonic ara, eh? Moment.
3: Si visqués sota el pis de casa teva, et faria cada nit el sopar.
4: Un cop a la setmana, la bugada. I algun diumenge, el dinar.
5: Si visqués sota el pis de casa teva, m'ompliria el balcó de flors.
6: Perquè et pugessin les abelles a omplir-te de mel els pots.
7: Si visqués sota el pis de casa teva, posaria la gàbia a la cadernera per fer-te arribar la primavera.
8: Si visqués sota el pis de casa teva, ai, llavors sí que ens podríem estimar.
2: Oh! Oh! Oh!
9: Mira.
8: Gràcies, eh?
9: Ai, gràcies a tu.
0: A tu.
9: Per favor, que maco.
0: A tu per escriure aquesta preciositat. Ja, fixa't que ella no s'ho ha hagut de llegir el seu tros, eh? No, se'l sabia de memòria.
9: I l'ha interpretat.
2: Sí, sí. Sí.
0: Que més nosaltres... bé que tots els altres.
1: Jo fotia temps que estava tan nerviós.
8: Sí, eh? Doncs ho heu fet bé, eh?
9: Jo l'he assajat 4 vegades, sí. I tots els 4 m'he equivocat. Sí.
8: Jo, si voleu venir, em va fer un recital i el fem així, dos versos
1: no,
8: cada un.
1: Pensa que aniries malament. Sí. No te'n perdis.
8: No sé si puc millorar gaire, però ja...
0: Dóna't bé l'afició per la música. No sé si a casa ho havies viscut. Quan dius, va, vaig a dedicar-me a la música.
8: Havia estudiat música de joveneta, no? El piano i guitarra, però la meva mare era una gran seguidora dels cantautors catalans. Diuen que em van engendrar en un concert, sinó la nit.
9: Un moment.
8: Els meus pares són serios, eh? Després de veure un concert de la Maria del Mar Bonet.
0: Carai.
9: Bueno, no m'estranya.
8: Ho tenen clar.
9: Mira,
1: la meva mare era molt fan de Julio Iglesias.
8: Sí? Ara sí. I va sortir així, és una mica raret, eh?
9: Yeah. Mai no l'he dit tan clar.
8: Sí.
9: Gràcies.
0: Engendrar una persona en un concert de Julio Iglesias...
8: No. Hòstia, això és bèstia.
0: És bèstia. I que no sigui ell el pare.
9: El propi Julio Iglesias...
0: I el rock, perquè tu et decantes pel rock, no? Al final vas a començar a fer rock de joveneta amb 17 anys. Per què aquest gènere, també?
8: Jo el que havia escoltat era la música rock català perquè m'interessava entendre les lletres i, per tant, doncs, havia escoltat molt aquesta onada d'adolescent. I llavors em vaig apuntar com a un campus que es feia vinculat amb un festival que es deia Senglar Rock.
0: Sí, el Senglar Rock, home, clàssic.
8: I allà, doncs, una mica vaig dir, doncs, jo vull fer això, no?, pop rock.
0: Tu ets de Granollers.
8: Sí.
0: I vius encara a Granollers?
8: Sí, sí, visc.
0: Fes una mica de propaganda a Granollers. Tinc la sensació que... poc turístic, Granollers, no?
8: Em van fer cantar una vegada una cançó que deia Granollers és molt més...
9: Ostres.
8: De carrers i carrers...
0: Hòstia, la lletra no és teva, entenc.
8: No és meva. Ets blanca o blava? Mira'm.
0: Cuidado aquest debat, eh? Cuidado.
8: Sí, sí, jo era blava.
1: Això és fort.
0: Oi! Oh!
8: Però vaig ser mare i el meu fill va entrar en una colla blanca.
2: Ai.
8: M'he canviat la camisa.
0: Cor dividit, eh? Els blancs i els blaus, ui, són...
1: Sí, és una bogeria.
0: Ui, es tornen bojos a Granollers, eh?
9: És una festa molt ben parida, eh?
0: Sí que ho diuen.
9: Molt ben parida.
0: Sí que ho diuen. Poder per ells, més que per la gent que no...
9: No, és que realment està molt bé,
0: sí,
9: veio.
0: Sí, ja està, eh?
9: Sí, bueno, vaig ser relator, però ara no cuento això.
6: Què és un relator?
0: Què és?
9: Bueno, una mena de pregoner, eh?
0: Ah. Un relator no és aquella persona que hi havien de posar entre la taula de diàleg d'Espanya i Catalunya?
9: Efectivament. Doncs vaig fer això, però entre blancs i blaus.
0: Mira.
9: Vaig estar una setmana borratxo vivint a Granollers.
0: Molt bé.
9: Això és el resum millor, més acurat.
8: I hauries dormir a la Font d'Europa, potser.
9: Sí, senyora, no? I esmorzava a la Font d'Europa. Home, ep. M'aniria ara a la Font d'Europa ara mateix.
0: Escolta, en el teu tercer disc, Mestres i Amics, posaves música, poemes d'autors catalans com Víctor Sunyol, Francesc Garriga, Anna Aguilar Amat, Enric Casasses, molts d'ells vius, que clar, jo sempre dic, hòstia, si musiques poemes de poetes morts, mira,
9: yeah.
0: que passi el que diu vulgui.
9: Que ja.
0: Però que això l'Arnau ho fa molt, em sinto Verdaguer.
10: Clar, jo només em mors, sempre.
0: Sempre em mors. Perquè
8: quan no... S'estalvia problemes.
0: Exacte, aquí queixen. Està. Vull dir que no sé com han rebut els poetes. La...
8: No, va anar força bé. Sí. Un es va morir.
0: Després d'escoltar la cançó.
9: Però...
8: Va coincidir. Va coincidir, però ja era una persona molt gran. Però va estar molt content i al cap de molt poquet, pobre, va morir.
0: Va morir.
8: El Francesc
0: però li va
8: Garriga.
0: Agradar.
8: Li va encantar,
0: Garriga.
8: Li va encantar, sí. I la resta molt bé. És veritat que és més difícil musicar poetes vius perquè ja sempre hi ha rifirrafes i sempre hi ha músics que diu aquest poeta és meu, és intocable.
11: Mm-hmm. Jo, en el teu poema final, la teva manera de dir final, m'ha recordat Casasses. Mira, aquest...
8: És clar, veus? Sí, sí, és un dels meus grans mestres. Sí, el vaig conèixer que era molt, molt, molt jove. I sí, ell ha fet una escola i jo me'n sento una miqueta deixeble.
11: T'ho diran, molt bé.
0: Com surten els poemes? On els escrius? O les lletres de les cançons? On treballes?
8: Abans les escrivia molt al tren.
0: Tren?
8: Sí, sí.
0: A l'R3, tens rato.
8: Sí. I m'encantava el tren. Abans m'inspirava molt i ara, ostres, és horrorós, és insuportable. Clar. És impossible escriure un poema al tren.
0: Per què?
8: Perquè he de seure a terra, perquè em posen música reggaeton al costat, no? Clar. Coses d'aquestes, no? Dic, ostres, que no m'inspira gens, no?
9: Començo a intuir que no li agrada el reggaeton a la nostra convidada.
0: Sí que és veritat.
8: És veritat.
9: És veritat, no passa res.
0: No passa res, no passa res.
9: No passa res, és una merda.
0: Tots els gèneres són respectables, però...
9: Menys el reggaeton.
0: Et poden agradar més o menys. els entesos en música diuen que hi ha reggaeton molt ben fet.
9: Sí,
10: hi ha puretes del reggaeton.
0: Sí, això existeix, eh? Això existeix. Escolta, Jaume Sisa i Pau Riba són dos tòtems, referents i ídols de la música catalana, que per tu són una cosa una mica més gran encara, no? Què signifiquen per tu? Quan els vas descobrir?
8: Amb en Pau Riba havia coincidit sovint, perquè ell és molt amic de l'Enric Casasses, era molt amic de l'Enric i feien recitals i concerts plegats, també. Jo era molt jovenet i l'havia vist a molts concerts sol amb la guitarra, no? I sempre m'havia impressionat veure'l fer proves de so cantant en francès, no? O coses així, m'havia impactat. Al Sisa no hi vaig connectar tant amb la seva obra d'entrada, perquè potser explica més històries, no és tan, la forma no és tan poema, i en canvi, a l'hora de cantar, m'he sentit més a prop de la tesitura del Sisa, també, no? I també m'ha agradat jugar a ser el personatge del Jaume, no?
0: Mm-hmm. Ara acabes de treure nou disc, i això serà tot, amb aquest títol. Què vols dir amb això? I això serà tot? És que acabem ja, ens retirem, faràs una gira de comiat?
8: Molt positiu, no sembla.
0: No. I això
8: m'han
0: serà
8: dit,
0: tot?
8: Sí, m'han dit triar algú que tingui ganxo, i però és clar, d'on aquest ganxo? Sí, bèstia, això.
9: No, home, però això després et serveix també per després dir, ei, que torno, saps? Això
8: no,
9: fa molt en el món de la música.
0: No marxo.
11: No marxis, anava a dir, no marxis.
8: Oh, saps què passa? Que si marxo, clar, ningú se n'adonarà.
11: Què dius?
9: Què dius?
8: Tu ben juro, eh?
11: Ara ens faràs plorar.
9: No, Iveta,
8: tu ben juro, tu ben juro.
9: Vale,
8: però, no.
9: Baixeta, però tan baixeta no és.
8: No, sí que ho soc, sí. Molt. Però escolta'm, no, el títol ve d'una cançó que diu i això serà tot pedres, ocells i flors. A vegades donem moltes voltes a tot, no? I a vegades les coses són les coses tangibles, no? I també és veritat que estic en un moment de salut que a dia d'avui puc cantar i que puc oferir aquestes cançons, però que no sé si d'aquí 2 o 3 anys les podré oferir igual. I, per tant, això és el que sóc ara jo, no? Això és el que puc oferir ara jo.
11: Ara s'entén. Bé.
8: Sí. Ara es veu bé, no?
11: Sí.
0: Poc, queden pocs minuts d'entrevista. Ara has tocat el tema, tu, que no sé si estàs cansada de parlar-ne, però durant molts anys has hagut de conviure amb l'anorèxia, no? I fa poc que et va diagnosticar esclerosi múltiple, també. No sé, diagnòstics que ets molt jove i que no sé com s'afronten.
8: Com? Doncs saps que estic més feliç que mai?
0: Sí?
9: Ole.
8: Hosti, sí.
9: Ole.
0: Mira.
8: És bèstia, eh? Quan et passen aquestes coses, sobretot aquesta última, és que no tens força per estar trist, no? I llavors ara, per exemple, estic treballant per afrontar concerts nous i una professora de ball em va dir, què t'agradaria fer tu a l'escenari, no? I dic, hòstia, a mi m'agradaria moure'm. I la noia es va posar plorant. Diu, hòstia, perquè l'esclerosi s'associa molt a algú que no es pot moure, no? Dic, doncs, com que jo sí que puc moure'm ara, vull ballar, no? Per tant, estic bé.
0: Bé.
8: Si no entrem en detall...
0: Si no entrem en detall...
8: Diguéssim, estic,
9: bueno, estic bé. Has dit una frase preciosa.
8: Sí.
9: Ha dit que estic... Com has dit?
0: Hòstia, per ser preciosa trobo que te l'has ben memoritzat.
8: No t'ha quedat gaire guardat.
9: Que no tinc forces... No com,
0: que quan et passa una cosa d'aquestes no tens força per estar trist.
9: No tinc forces per estar trist. És que jo no sabia el que em passava i era això. Porto anys així. Sí, és igual.
8: Jo de tu faria teràpia.
11: Sí.
8: El teu cas.
9: No, ja fa
0: cas concret.
9: Sí. No
0: fa
9: gaire. No faig.
0: Si no haguessis fet això que has fet, si no et haguessis dedicat a la música o a la poesia, tens clar que dius, hòstia, jo igual m'hagués dedicat a aquest altre ofici.
8: Jo volia ser humorista.
0: Humorista?
8: Sí.
0: Pues tens taules, eh? Sí. Perquè de moment porta tota l'entrevista, que les va deixant anar.
1: Més amb aquest posat.
0: Hi ha un, com una ironia tota l'estona, totes les respostes, que...
8: Volia ser humorista i també m'agradava molt el doblatge, també.
0: Mira,
8: sí, veus? Sí, tot el que sigui una mica coses de veu.
0: Tot a treballar amb la veu, fer riure o fer doblatge, molt bé. Escolta, no marxaràs sense abans interpretar-nos una cançó i abans primer has de superar la prova típica que fem en aquest programa, que et podràs endur una llangonissa.
12: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ivet, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
13: Merda!
0: La paraula d'avui és... Suara. Suara. A. Suara. Empapada de suor. S'utilitza per descriure una calorada quan algú ha suat molt.
11: Vam anar de càmping a l'agost i a les 4 de la tarda ens va agafar per fer l'amor a dins la tenda. Mare de Déu, quina suara.
0: Bé, suara, adverbi que fa referència a ara mateix o ara fa poc.
1: Sempre me'n recordo aquesta frase dels pastorets. Simeó ara suara n'ha tingut revelació i a la donzella ha triat que és tan santa i és tan vella que mai una altra donzella amb ella s'haurà igualat.
0: O sí, suara, en algunes zones del Pirineu s'utilitza per descriure la sogra, derivada del mot italià suocera, que vol dir sogra.
2: No hi ha res que m'emprenyi més que el meu home dir que quan més gran em faig, més m'assemblo a la meva suara.
0: A, B o C.
8: Ostres, és difícil, eh?
0: Sí?
8: I no sé què fer, perquè em ve de gust endormo. Però si no, també potser la donaríem, no?
0: Al públic.
8: Sí. És a dir, no, que... no sé si equivocar-me expressament.
0: No, més enllà
8: o fer veure que ho faig expressament.
0: Al públic, nosaltres, quan acaba el programa, els hi donem pa amb tomàquet.
8: Ah, llavors ells ja van menjar.
0: Ells van menjar.
2: Ells van menjar.
0: Per ells no pateixis.
11: I gent que s'emporta coses, eh?
0: Sí, sí, sí, gent que roba.
11: Gent que roba, sí.
0: La gent que venen aquí a omplir el bolso.
11: Sí, sí.
8: Però això passa sempre.
0: A tot arreu.
11: Amb bulls i botifarres.
0: S'ho van dient, la gent hi ve de públic amb el tàper, ja. A, B o C?
8: Jo diria que la B.
0: Tu diries que la B. Un adverbi que fa referència a ara mateix, o ara fa poc. Ara s'ho ara. Correcte! Yeah! Ivet, escolta, fem una mica de propaganda, que es diu. On et podrem veure els propers dies, mesos?
8: Doncs, mira, aquests últims dies han estat fet en el Mercat de Música Viva de Vic i sé que han estat tancant coses de cara a passat Nadal, però no tinc totes les dates, diguéssim.
0: Passat Nadal.
8: Sí, passat Nadal.
0: Ivet Nadal, passat Nadal, seria l'eslògan.
9: Molt ben, molt ben.
8: I de joveneta em deien Avet de Nadal.
2: Ja, perquè... Original!
0: Hòstia!
11: Avet de Nadal.
8: Avet de Nadal.
1: Aquests d'Espinelves.
11: Granollers.
1: D'Espinelves.
8: T'imagines?
2: Avet de Nadal. Avet de Nadal.
0: El jovent també, quina imaginació.
8: És a dir, que jo m'imagino que a partir de gener començarem a...
0: La gira.
8: A girar. El passat mes de setembre hem tret el disc. I també hem fet una edició amb un vinil.
0: Mira, es porta molt ara, això.
9: Sí, està tornant.
8: Fa modern, eh?
0: Fa modern. Sí. Fa modern.
9: Oi, és que queda molt bé.
8: Les coses antigues fan modernes, avui.
0: Sí, que és veritat.
9: Ve si treus algun reggaeton, home, una cançó.
8: Jo crec que sí, oi?
9: Va, també. Dignifica també una mica.
8: Amb l'Arnau, que m'ajudi.
0: Mira.
9: I això seria boníssim.
8: Arnau.
10: Som-hi. Per l'Ivet ho faria.
9: I la Laia.
8: Home, la Laia per suposar.
9: Reggaeton amb gralla, això no s'ha fet, jo diria.
14: Aquí a la Renaixença no, hem fet trap, però reggaeton crec que no.
0: Però vull dir, podem fer una cançó, podem fer com l'himne de la Renaixença, que sigui una cançó de reggaeton.
9: Amb gralla.
0: Amb gralla.
9: Bueno.
0: Interpretada per Arnau Tordera, Laia Gluck i l'Ivet Nadal. I això...
9: És fort.
8: Jo em comprometo a que l'escrivim a mitges amb l'Arnau.
0: Home.
9: Bueno, ho tenim, això.
0: Amb això,
9: tu saps, tenim, eh?
0: Els cèntims que farem amb això quan descomptem el que s'ha de quedar a la corpo, el que s'han de quedar a les editorials, les discogràfiques,
9: vale.
0: Spotify...
9: Ei, ho digueu, cèntims...
10: haurem de pagar al final.
9: Digueu, quan hem de posar cada un.
0: De moment, escoltarem una cançó de l'Ivet Nadal, que és el que ens podrà oferir avui, que és Pedres, ocells i flors, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Fort aplaudiment per ell.
8: Moltes gràcies.

0: Hi.
1: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Saps que estaràs millor aquí que a casa teva.
2: A veure, porticons. Hi ha una part dels porticons que a mi sempre m'ha agradat.
3: A veure, Mercè, perdona,
4: És que com pot ser que hi hagi una part dels porticons que t'agrada?
2: A mi m'agraden els porticons. De fet, a casa meva en tinc, de porticons.
4: Però és que ja m'ho has dit, una part dels porticons.
2: Sí, una part dels porticons, que és aquella mena de ganxo, com per enganxar la porta.
5: Sí,
2: mira, em fa gràcia.
6: Com uns molinets.
2: Com uns molinets.
5: El que va a la façana.
6: Sí,
4: una mica de molinets.
2: Però no en diuen molinets.
5: Com es diu allò?
3: Aguanta porticons.
2: No, aguanta porticons no es diu. A veure, no sé dir-ho en català, però si vols et puc dir el nom en italià.
5: Ah, sí?
2: Sí, sí, perquè el primer lloc d'Europa on es van començar a fer servir va ser Venècia. Veus. Els venecians ho van copiar dels països d'Orient, i on allà la peça de ferro té forma de persona.
5: Ah, sí?
2: Sí.
5: O sigui, aquell molinet té una forma de personeta.
2: Una forma de persona,
6: mira,
2: sí.
6: No hi posen un molinet, com a tot arreu?
2: No, hi posen una persona, us
3: no
2: explico.
3: Escoltes.
2: Si aneu a Venècia, fixeu-vos-hi, perquè la història és bastant curiosa. Quan els porticons estan oberts, el que podem veure és la figura d'una dama veneciana.
5: D'acord.
2: Típica dama. Veiem la foto?
5: Tenim la imatge, mira, sí.
3: Sí, home,
2: veieu?
3: Sí.
2: És com el bust d'una dona.
6: Sí.
4: Ah, és la part de baix, sí, ara veig, sí.
2: Sí, sí. Què passa? En canvi, quan els porticons estan tancats, el que representa, posem la foto, és el cap d'un turc.
5: Mira.
2: El cap d'un turc penjat del revés.
5: Veus?
6: Hòstia.
2: És el turc, l'identificaven com l'enemic amb qui havien hagut de lluitar i comerciar durant molts anys.
5: Veus?
6: El molt fàcil que era posar un
5: molinet.
6: Tu poses un molinet i ja està.
2: I queda més políticament correcte.
5: Però és maco això, Xuriguera. Jo ho havia sentit dir això. Perquè és maco, perquè a més té un sentit metafòric.
2: Clar,
5: que és
2: totalment.
5: Que quan tu tanques els porticons, els turcs, que per ells eren els enemics, queden a fora i tu quedes a dins protegit.
4: Maco.
5: En canvi, quan obres els porticons...
4: Els turcs veuen des de fora el seu cap del revés.
5: Exacte.
4: Diuen, merda.
5: Aquí no entrem.
4: Tinc el cap del revés.
5: Exacte. I quan obres les portes és quan hi ha les dones venecianes.
2: Exacte. I estan...
5: I com es diu en italià? Perquè has dit que ho diries i no ho has dit.
2: Es diu fermascuri.
5: Fermascuri.
6: Fermascuri m'agrada molt.
5: Tant que para porticons. Ferma. Fermare és parar.
4: Mira, que ara faràs una...
5: Ara faig la classe d'italià.
4: Exhibeix.
6: Fermar no és tancar.
2: Fermascuri.
5: Fermati. Ferma és pare,
4: mare.
5: I llavors escuri és el plural d'escuro, que és fosc. Llavors,
4: ferma xuri. Ferma xuri seria
5: para xuri.
4: Ferma xuri.
5: Ferma xuri.
6: No fermes els gossos a vegades?
5: Sí, això també es diu. Bé, jo crec que és la mateixa real, suposo.
2: Sí.
5: Fermar.
6: Que l'imperit que és aquest programa.
5: Aquest programa s'aprenen tantes coses, hòstia.
7: Els porticons són una cosa ben parida que pot arribar a valer molts calés.
5: Ah, sí?
7: Sí. Concretament, si ets Ludwig van Beethoven... i és el porticó de la teva habitació.
5: Què dius?
7: Quan ell vivia al costat de Viena... Resulta que era un compositor tan prolífic que se li acabava el paper pautat i es dedicava a escriure certes idees musicals que se li acudien de tant en tant als porticons de la seva habitació.
5: De veritat,
7: està documentat. Era una habitació que tenia de lloguer i el propietari del pis en qüestió, doncs, que era una persona eixerida, se'ls va vendre com a peça de museu. I anys més tard, quan Beethoven va tornar a aquella mateixa habitació a llogar-li, a aquell pis, el propietari li va reclamar que els porticons s'havien fet malbé i que els havia hagut de substituir i li va demanar que els pagués.
3: En saps de coses. Tu, un rato hem d'anar a sopar.
7: Jo no vaig a sopar.
5: Aquestes anècdotes les saps totes de memòria?
7: Tinc tot aquí, Peyu.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar...
2: Ei, què tal?
1: Anem a disseccionar els porticons.
2: Bueno, ho faig... Avui sí que, mira, t'ho diré honestament. Ho sí. faig perquè em pagues, Peyu. Vull dir, no... Avui no us espereu grans espavientos, grans...
3: Avui
2: gran...
3: serà boníssim.
2: No ho serà, perquè... A veure, el porticó és una cosa avorridíssima.
3: Bueno, ja ho he dit.
2: Ja ho ha dit el senyor Fel Facedes, ho ha dit abans.
3: Estem arribant al límit.
2: I té tota la raó. Llavors, què passa?
1: Quan fas un programa diari, de ràdio o de televisió, sí. Hi ha dies més bons i dies més dolents.
3: No us emmerdeu, no, posar objectes.
2: Però mira que hi ha objectes... Bueno, és igual.
1: Va.
2: És igual, no? Jo ho assumeixo perquè sóc un tio...
1: Que hi sou a la reunió de quan es trien els objectes, que no veniu?
2: No, mare de Déu.
1: Allà a la boca i aguantar.
2: No, però és que, a més, aquest exercici d'imaginació, absolutament superlatiu, que m'obligues a fer, encara contribueix més a la idea aquesta que té Catalunya de que sóc una persona que està com unes maraques. Això, doncs, em va a la contra. Però va, digues.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Bueno, aviam, com dic jo sempre, un porticó sense finestra és una pestanya sense ull.
1: Sí, senyor.
4: Mare de quina merda secció serà això avui. Ha dit que feia una secció d'imaginació superlativa.
1: Sí.
2: És la millor frase que tenia, és aquesta.
1: Sí.
2: Està fregant la poesia, llàstima que no hi sigui ara l'Ivet.
1: Perquè l'Ivet ja ha marxat, però hagués plorat en aquest moment.
2: Jo crec que sí, hagués plorat.
3: És de tristesa.
2: Aviam, si és un porticó molt gros en una illa deserta i vols marxar de l'illa deserta i és prou gros, doncs pots treure els llistons, fer-te una barca, una canoa...
1: Sí, mira.
2: Un petit caiac, no?
1: Sí.
2: Si és més petit, doncs per fer llenya, però bo, això et dura res. Tres o quatre dies d'hivern a la merda del porticó.
1: I cuidado si és vernissat i això, no hi feu pilotilles, que llavors...
4: Què vols dir, pilotilles?
1: Bueno, que hi ha gent que fa servir llenya per fer carn a la brasa amb trossos de fustes pintades.
2: Pintada la fusta mai.
1: Feu això.
2: Fusta pintada mai, no ho feu. Bueno, si voleu morir-vos, sí, però si no ho feu. Espera't.
4: En traurà
2: de tot cas, que dius, hòstia, que podries tenir una casa a l'illa deserta i hi posaries porticons? No. Jo m'hi posaria persianes elèctriques. Que són aquestes que apretes un botó i tarda 3/4 d'hora.
1: Sí, que és veritat.
2: No sé si les heu provat mai.
1: Sí.
2: Les de casa de mons pares...
5: Tots els veïns.
2: Jo, casa de mons pares, jo sé que si mai hi ha un incendi,
1: hi
2: han de fugir...
5: Moriran.
2: Ja sé que es cremaran. En aquest sentit ja estic tranquil. De dir, no hauré de córrer. Es cremen segur.
1: Va molt a poc a poc. Tens tota la raó.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Bueno, aquí sí que reclamo la vostra ajuda, companys.
3: Aviam.
2: Sobretot els que teniu gustos sexuals més
5: estranys. L'Arnau, tindrà.
2: Sobretot Arnau i Soriguera.
4: Soriguera està clar, però jo...
2: Home, tu, Arnau, ets sadomasoquista declarat? Ara no sé, ara en què em vens.
4: No, declarat, no.
2: Bueno, doncs ara ja sí.
4: Sí que ho soc, però no ho he declarat mai públicament.
1: Ara sí, ara ja ho
2: he. Ja has fixat que ara ja ho has fet, no?
4: Bé, ho he insinuat, probablement.
2: Se t'acut alguna cosa sexual a fer amb un porticó?
4: Home, diverses.
1: Com ara?
4: Bé, doncs, colpejar el cul de l'altre interlocutor en el joc.
1: De l'altre interlocutor, eh?
4: Sí, en el joc
1: sexual. Se li diu així.
2: Ah, jo havia pensat una cosa més poètica, Arnau. Aviam, saps quan
1: Us esteu emmerdant i no tindrem temps de fer cap més categoria.
2: No, tenen una cosa bona els porticons en l'àmbit sexual. Imagina't que has passat tota la nit fent l'amor a les fosques.
1: Sí.
2: És molt guai. Totalment en el fosc, que és quan renuncies a la vista i tot és pell.
1: Sí.
2: I tot és pell. Quan no sou guapos ni lletjos, només sou dos cossos fusionant-se, no?
1: Sí.
2: Aquella cosa atàvica i salvatge que t'ha agradat a tu, Soriguera, perquè no és pell, no? Doncs l'endemà al matí, aquell moment en què obres els porticons i entra la llum i llavors sembleu tots dos el cantant de The Cure,
1: ara.
2: Saps? Aquell moment és molt bonic.
1: Ara.
2: Quan obres els porticons. Que tot
0: utilitat
2: molt...
0: com a arma en cas de conflicte. Prou.
2: Aquesta senyora és molt pesada. A veure, com definiries el temps que tinc?
1: Doncs zero. Tens un minut.
2: Cas de conflicte. Sí. Vols matar una persona amb els braços molt curts.
1: D'acord.
2: Vale? Tens una mica amb els braços molt curts que dius, et mataré.
1: Sí.
2: Puta. Un tiranosaurus.
1: En Franco.
2: Rex, eh? Vale. Llavors, te'n vas a una casa rural que tingui una habitació molt amunt i que tingui les parets molt amples.
1: D'acord.
2: D'aquestes de pedra molt amples.
1: Molt gruixudes.
2: Què passa quan tu intentes un porticó que està totalment obert, quan l'intentes tancar? Que has d'inclinar-te molt per agafar la merda del molinet aquest i tu fer venir el porticó.
1: Sí.
2: Com que té els braços molt curts, tu, el tio pràcticament posarà ja mig cos fora.
1: Sí.
2: Tu fots patada...
1: I cap avall.
2: I el tires i el mates.
1: És una situació molt concreta.
2: Sí. Llavors, espera't, llavors vindrà la policia.
1: Sí.
2: Evidentment, però no passarà res, perquè veuran el tio amb els braços tan curts, porticó, i diran, bueno, ha muerto por la típica muerte de porticones. Ja està, és així. Bueno, no sé per què...
0: Propaganda del segle XIX.
6: L'asma no el deixa viure? Té els pulmons com un canari de la mina?
7: Visc en un quart pis, sense ascensor. És com pujar l'Everest.
6: Us presentem les cigarretes balsàmiques Pulmó Calm.
2: Cansat de sentir allò de... En Josep fumava com un carreter i al final, goita, saps com es va morir? Atropellat per un camió.
8: Vigília amb els camions i fumi Pulmó Calm.
7: Gràcies a les cigarretes balsàmiques o em curo o m'acabo de morir.
6: Fumi sense por, que per això tenim dos pulmons. Pulmó Calm actua ràpidament sobre les vies respiratòries.
7: Ja em trobo molt... millor.
8: Pulmó Calm, fum medicinal perquè tot vagi com calm.
4: Pulmó Calm.
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
6: Mireu quina coseta més bonica.
2: Això és un gos.
1: Això és un pastor alemany.
2: Això és un gos com Déu mana.
1: Un pastor alemany amb una escala com d'entrada a una casa senyorial. Una
6: això
1: casa...
6: que dieu és la Duna. És una pastor alemany que viu a la Lloseta, Mallorca. Amen. Viu amb Laura Coll.
1: Ja es va entenent tot ara.
6: I la Duna és molt bona. Sí, és molt bona.
7: Bueno,
6: és
7: un... Quan surten pastors alemanys vol dir que hi ha nazis.
1: Bueno.
7: En aquest programa seria... Bueno.
6: Sí, sí, sí que es porta bueno, això.
7: Bueno. Això,
6: sí.
7: Almenys la temporada...
2: Bueno. Ara veurem, ara
6: us
2: veurem.
6: Us explico. La Duna és molt bona persona.
7: És un gos,
2: bona persona.
7: És un gos.
2: Has dit que era un tros de pa, primer, sí. I després bona persona.
6: Bueno, noi, és que ja s'havia dit, tu no hi eres la temporada passada, i això és un running gag. Gos bona persona. És això, que només té un problema, que li agraden molt les gallines.
1: Ah, noi.
6: Molt fins al punt de cruspir-se.
1: A en Xuriguera també li passa, això.
3: Sí. Home, ja m'expliquem-ho. Expliquem-ho perquè ha dit així. Eh? Com un mal efecte dit.
1: Què vols dir? Que té gallines, en Xuriguera.
3: Ah, val, perquè li agraden molt les gallines.
7: Els gossos que vigilen les meves gallines no se les cruspeixen.
1: Clar,
4: normal.
1: Sí.
4: Home, li agraden en Xuriguera i a la majoria de la societat que en menja.
1: Sí.
4: Vull dir que tampoc és una cosa tan estranya.
7: Però jo no menjo gallines així, vull dir...
1: No ens entretinguem, noi.
3: No, perquè acabarà sent en menja gallines.
1: Anem al guió.
4: Després d'un cop d'estat paramilitar, Benito Mussolini s'ha apoderat del govern d'Itàlia.
1: Cuidado.
4: Avui viurem un dels diversos atemptats que va patir mentre consolidava el seu poder.
1: Hòstia, tots han anat patint atemptats i no en van matar cap, eh?
2: Hi ha manera.
1: Avui passegem el gos per Roma. És 7 d'abril de 1926. En Benito s'ha assegut a la poltrona i no pensa deixar-la anar. El primer que ha fet és suprimir la democràcia parlamentària. Com, us preguntareu?
2: Com?
1: Sí que us interessa.
6: Com? Sí!
2: Bueno.
7: Aquí, pel diari Ara.
1: Digui, com? Doncs ha creat les anomenades leggi fascistissime.
2: Com parles d'italià?
1: Bueno, m'ha costat domina, molt, perquè...
3: A suspendre, aquesta classe.
1: En català serien les lleis fascistíssimes.
3: Hòstia!
1: Fascistíssimes. O sigui, són unes lleis que, tal com indica el seu nom, són extremadament fatxes.
2: Ah, perquè fascistíssim és més que fatxa. És més que fatxa, ja ho diu la paraula.
1: Una cosa és fatxa i l'altra és fascistíssim.
2: Sí. Una intervenció que estic fent ara no serveix de res.
1: No, però...
2: Estic aportant cap informació.
1: Recalco.
2: Fascistíssim.
1: Exacte. Una cosa bona que té en Benito és que és una persona que va de cara. Això sí, és un d'aquells fatxes que treu pit de ser-ho.
2: Aquests són els fatxes que m'agraden a mi.
1: Sí.
2: No, jo dic de veritat, els que es veuen a venir.
6: Ara.
2: No, de fatxa... No.
1: El
2: sí fatxa.
7: Això porta en el programa, això que fas ara?
2: Això sí que porta.
1: Això sí. Perquè hi ha uns altres tipus de fatxes.
7: No, sí.
1: Hi ha uns altres tipus de fatxes.
6: Que et venen pel darrere.
1: Que venen amb que no, és que
2: no.
1: Hem de protegir el català pel respecte a totes les llengües, que no sé què, i l'únic que els interessa és que...
2: No ho dius al final, eh?
7: A veure...
2: Covard, cagat, gallina.
1: Jo no puc dir, unes lletres.
2: Ah,
1: no
2: són tres unes... lletres.
1: No, són tres lletres.
2: Ah, no són?
1: No, jo no he dit tres.
2: Quan, sí que
6: vinga,
2: has dit
6: va.
2: Tres
1: lletres. Ah, sí? He dit unes lletres, és igual.
7: A veure, guaita, ja us ho dic de cara.
1: Què?
7: Estic ben orgullós de ser un fatxa.
1: Ets en Mussolini?
7: Soc en Mussolini.
2: Hòstia.
6: Xuri, no.
2: Collons,
6: no.
7: Soc en Benito.
1: Benito.
7: Podeu dir Benny.
1: Benny.
2: Benny.
7: Benny Mussolini.
1: Mm-hmm. Benito.
7: I estic molt orgullós de ser-ho, eh?
1: Sí.
7: Perquè el feixisme
1: sí.
7: És l'únic que ens podrà treure d'aquesta crisi actual que patim ara mateix.
2: Molt ben dit, Benito.
1: Ara mateix, el 1926 estem parlant, eh? Vale. Que la gent no es confongui.
7: Extrapolem-ho.
1: Mussolini, el 1926, feia servir els mateixos arguments que els fatxes d'ara. En Benito ha suprimit les llibertats, ha prohibit les vagues i està a punt d'il·legalitzar els partits polítics.
7: Bueno, el Peyu, és que no em deixen cap més alternativa, eh?
1: Sí.
7: Haig de suspendre la democràcia. Suspesa.
1: Sí?
7: Sí.
1: Per sempre.
7: Bueno, per sempre ja es veurà, tranquil·litat. No, mm. ara per ara sí.
1: De moment sí.
7: Ara per ara parem-ho.
1: Mussolini diu que ara mateix la millor solució per salvar el país és suspendre la democràcia i després ja ho veurem.
7: Ja ho veurem.
1: Ja ho veurem.
7: Exacte, més endavant, ja en parlarem. Si us porteu bé, doncs la tornarem a recuperar.
1: D'acord.
7: Però mentre us comporteu d'aquesta manera que us esteu comportant, sobretot vostè, senyora, doncs castigar tothom.
1: Aquesta senyora no ha fet res.
7: Aquesta senyora que no es passi ni un pèl.
2: Ha despertat el feixisme, aquesta senyora.
1: El passeig amb la duna, el nostre pastor alemany de Mallorca serà complicat perquè Mussolini no és gaire amant dels animals. Diu que això de sentir amor per les mascotes és una mica ridícul.
2: Aquí coincideix.
1: La doctrina feixista no comparteix aquesta dèria pels animals.
3: A veure, jo no en soc, no defensaré jo la doctrina de Mussolini,
1: Bueno. Sí.
3: Però, collons, una mica de rom, això els animals té,
1: A tu no t'agraden els gossos, Pel, No t'agraden els gossos.
3: No massa. No ni els gats.
1: Bueno, però hem de respectar, hi ha gent que els agraden.
3: Bueno, sí, però també s'ha de respectar les idees que pugui tenir aquest senyor aquí al meu costat.
1: Sí,
3: que no estan malament. Hi ha coses,
7: Coses que no.
3: Hi ha coses que no.
1: En Mussolini opina que un gos és un gos, i punt. No pot ser que els tractem com persones. Però no tots els feixistes opinen el mateix. Hitler, en canvi, per exemple, és... bueno, és ben sabut que li agraden molt els gossos a Hitler.
2: Sí, senyor, però deixa'm dir-te una cosa. No. Sí que és veritat que li agradaven els gossos, però només els de raça.
1: I de segons quina raça.
2: Exacte.
5: També.
2: De la negra, per exemple.
1: No. Només li agradaven els pastors alemanys, com la duna. Sí. Però és que Mussolini ni això. A ell el tema de les mascotes li va gros. L'única mascota de la família Mussolini, això és una dada real, el que vaig dir ara, els Mussolini només tenen a casa una gallina.
7: Hòstia, bueno. Als nanos els hi fotia il·lusió. I què vols fer-hi? Doncs mira, voleu una gallina? Aquí teniu una gallina.
1: Sí. És raro, només una gallina.
5: Ai, mita-la.
7: No teníem més pasto a casa.
1: Està bé. Però les gallines vols dir que no han de viure més d'una juntes? Una de soles deu...
7: Són bastant socials, és veritat.
1: Sí,
7: fan colla.
1: Clar, home. També si les tanques totes a dins d'un cobert juntes han de fer colla per força.
7: Sí, és el que té. Sí. Si els agardes totes a dins d'una gallina, una gavi no els deixa sortir d'allà,
1: fan molta colla. És veritat. Els nens de la família Mussolini van anar a una fira i es van comprar una gallina com a mascota.
7: Mira, la veritat, Peyu, a mi, com a Benito Mussolini, la veritat és que la gallina més m'agrada per fer caldo.
1: Bueno, però per tenir contenta la canalla, Benito, no?
7: Sóc un gran pare.
1: No sabem el nom de la gallina de la família Mussolini, però sabem del cert que els tres fills d'en Benito van insistir per quedar-se l'animaló. Haurem de vigilar que la duna no es cospreixi a la mascota dels Mussolini, perquè seria l'última cosa que fessin, tant ella com nosaltres.
7: Sí.
1: T'imagines que tens un veí que és en Mussolini i el teu gos li mata la gallina?
2: Bueno, ja l'has cagat.
3: Hòstia.
7: Ha de ser de molt mal fer, tenir
1: Mussolini. De veí.
7: Ha de ser molt mal fer.
1: Segons la teva raça, encara més.
7: La reunió d'escala.
1: Uf. De tota manera, Mussolini és un home ocupat i no para gaire per casa. Entre les reunions del partit, les amants i la gestió del país, Mussolini no pot estar gaire per la seva dona i els seus fills. Avui, per exemple, té un discurs multitudinari a la Piazza del Campidoglio de Roma. Com que la duna és un pastor alemany de raça, no li importa que l'acompanyem. En aquest punt hem de presentar-vos la segona protagonista del passeig. Es diu Violet Gibson. La Violet és una dona de 50 anys que prové d'una família aristòcrata irlandesa. Estem parlant d'una senyora de molt nivell.
5: Sí. Good morning.
1: Good morning.
7: Hola, Violet.
5: Bona tarda, tingueu.
1: Sí. Què hi fa una aristòcrata irlandesa a la Itàlia feixista?
5: Jo?
1: Sí.
5: Oh, doncs mira, estic aquí de vacances. Ah. Sí, he vingut a descansar una miqueta.
1: De vacances.
5: Perquè estava una mica estressada.
1: Està de vacances amb matisos, La Violet Gibson és a Itàlia perquè s'està recuperant d'un brot d'esquizofrènia que va patir fa uns mesos.
5: Sí, però ara estic millor. Sí que estem millor. Estem molt millor.
1: Qui parla,
5: No, amb ningú. Ningú. Ah. No, la veritat és que m'ha anat molt bé. Ens ha anat bé aquest canvi d'aire.
2: Violet.
1: Només us direm que durant la seva estada a Itàlia s'ha intentat suïcidar dues vegades.
5: Re, una miqueta, sí, però bueno, ja estic bé ara. Ara, bueno, ho he fet una mica, doncs, per cridar l'atenció, no? Però ja estàs, diu, estic bé, ja anirà coneixent.
2: No volem conèixer.
5: Calla! No, no li deia a vostè, perdoni.
2: Hòstia, quin susto m'ha fotut, Violet.
9: Quina por.
1: Sí?
9: Sóc en Mussolini i estic espantant.
1: Imagina't. En un dels intents de suïcidi, la Violet va disparar-se al pit amb una pistola, però la bala li va tocar una costella.
5: Sí, sí, dit així sona com molt fort, però no. No, en el fons sóc completament inofensiva.
2: Ja se't veu, ja, Violet.
5: Totes ho som, sí.
1: Només us falta saber que a Anglaterra la van fer fora del sanatori perquè va atacar una altra interna amb un ganivet.
5: Què de ganivet?
1: Ganivet!
9: S'ha espantat ella mateixa.
1: Sí? Ha agafat un ganivet quan l'ha vist espantat. Sí. Aquest és el currículum de la Violet Gibson, una aristòcrata irlandesa que no toca ni quarts ni hores i que volta pel centre de Roma. Avui s'ha assabentat que Mussolini fa un discurs i el vol anar a veure. Quan arriba a la plaça, està plena a vessar de seguidors d'en Benito. L'enganxem a mig discurs.
10: El feixisme és l'únic que pot resoldre les dramàtiques contradiccions del capitalisme.
5: Senyor!
10: Recordeu, camarades,
5: sí.
10: Tot dins l'Estat,
3: sí.
10: Res fora de l'Estat, res contra l'Estat.
5: Sí.
11: Bon dia de partir!
1: Nois. Prou. No es pot cantar tot a l'atzar. Estàvem animant Mussolini i ens n'hem anat aquí a...
11: Oh. He vist eufòria i dic...
1: No.
9: Un dia de partits.
1: La plaça es fon en un gran aplaudiment, com és habitual. Sí. Mussolini, després del discurs, baixa de l'escenari per saludar els seus fans.
11: Guapo!
9: Alegro. Us ha agradat el
1: molt,
9: discurs?
1: Molt,
9: també,
1: molt.
9: Enmig
1: d'aquesta gentada, sí, és quan passa per davant de Violet Gibson.
5: Senyor Mussolini, aquí, esperi, que vull dir-li una coseta.
1: I la Violet es treu un revòlver de sota les faldilles. Hòstia. Apunta Mussolini i dispara 3 vegades.
5: Pam, ja ho tenim, això, eh?
1: Tot i que estava a pocs metres, les dues primeres bales passen sense tocar Mussolini. La tercera sí que arriba a tocar-li el nas.
12: El nas? El meu nas?
1: Sí.
12: Per què és aquesta oixa?
2: Home, però Violet, una mica més de punteria, collons, ja que t'hi poses.
1: La Violet intenta disparar-lo més vegades, però el revòlver s'ha encallat.
2: Ah, Violet! Dispara, Violet! Mata'l, Violet!
12: Això no va!
2: Esquizofrènica!
1: La Violet prem el gallet, però l'arma està ben encallada i llavors la multitud se li llença al damunt i la comença a estomacar. Els carabinieri han d'intervenir abans que la gent la mati allà mateix.
13: Esteu-vos! Deixeu passar l'autoritat!
1: Si la policia arriba a quedar-se quieta uns segons més, haurien assassinat a la Violet a cops.
9: Home, normal. Normal, tio. És que ha disparat l'enlaç de Mussolini.
1: Sí, sí.
9: O és el nas més important que hi ha ara mateix a Itàlia.
1: Sí, sí. Aquest nas, el que deu haver olorat aquest nas.
9: Hi ha el nas, sí.
1: La cocaïna que deu haver passat per aquest
2: nas. Bueno, ja n'hi havia, eh?
1: Sí, home, i tant
2: que n'hi havia.
1: Mentre els policies arresten la Violet, es confirma que la ferida del nas de Mussolini és superficial. Només hi té un tall.
9: Ai, però...
1: La policia italiana redueix la Violet i la interroguen allà mateix. Es pensen que la Violet és una espia.
13: Per quin país treballes? Els britànics? Confessa!
1: Les primeres declaracions són del tot sorprenents. La Violet diu que una figura molt important l'ha obligada a cometre l'atemptat. Diu que ha sigut...
5: El papa de Roma! Ha sigut ell.
1: Ah, sí?
5: M'ho ha ordenat ell.
1: El papa, el mateix papa.
5: El mismíssim.
1: El papa de Roma, tu. Els policies italians es pensen que estan davant d'una autèntica professional de l'espionatge i que els vol confondre.
13: Els espies estan entrenats per despistar-nos.
2: Sí, això és
1: bé. Un cop a comissaria, la Violet fa unes declaracions més raonables. Ara diu que ha sigut un encàrrec de...
5: L'Àngelo de la Misericòrdia.
2: Està com un llibre ganxos.
5: Sí. Així, a cau d'orella em va dir, l'Àngel em va dir, que havia d'acabar amb el feixisme.
2: Mira, com el Fernández Díaz.
1: Sí. També s'ha
2: parlat un Àngel.
1: La policia està ben perduda. Al final no poden demostrar que la Violet sigui cap espia. La declaren com a dement no imputable.
2: Molt ben declarat.
1: Com el Fernández Díaz. perdó. A la pobra la tornaran a Anglaterra, on serà tancada en un psiquiàtric fins que es mori.
9: Veus? Veus? Al final ha acabat tot bé.
1: Sí.
9: Home,
1: sí, sí.
9: És un ensurt.
1: Bueno, ha acabat bé, ho sembla. Però aquell mateix dia, quan en Benito torna a casa, al seu palauet de Roma, Benito Mussolini es troba amb una desgràcia.
9: Ai. Què passa?
1: De les grosses, eh?
2: Ai, Benito. Ai, Benito.
1: La mascota de la família, la gallina dels seus fills...
5: Què dius?
1: Ha mort.
5: No, home, no.
9: Quin dia que portem, eh? Primer intenten assassinar-me a mi i ara maten la gallina.
1: Sí.
9: Però què ha sigut, això?
2: Està sabent greu el Benito, eh?
1: Sí.
2: Que la por que fa la Violet? El Benito sembla poca cosa.
1: Sí que és veritat.
9: Home, és que posat un al costat de l'altre...
1: La gallina és morta i esperem que no hagi estat la d'una, eh? Els fills d'en Benito volen que la gallina tingui un bon enterrament, però en Benito no té ni temps ni ganes d'enterrar la gallina morta. Al final li demanarà un favor a un amic seu amb nom de fantasia. Atenció, l'amic es diu Antonio Molón. Antonio Molón és l'amic de Mussolini.
14: Bona nit, soc Antonio. Antonio Molón.
1: Què tal?
14: Amic íntim d'en Beni.
1: Sí.
14: I també veterinari de confiança.
1: Exacte, l'Antonio Molón és veterinari. És per això que en Benito li demana que agafi la gallina morta i l'enterri com Déu mana.
9: Sí, mira, Molón, agafa l'animal aquest de merda i la fots al riu.
14: Oh, no es preocupi, amic meu, m'encarregaré d'enterrar la mascota dels seus fills.
1: I aquesta ha sigut la història de l'atemptat que Violet Gibson va cometre contra Mussolini. Una jornada on només va morir una gallina. Real, això, eh?
9: Real.
2: És fort.
1: Ens falta saber si ha mort la Duna, la nostra gossa. I això ho decidirà algú del públic, Mercè.
5: Doncs això ho decidirà el Joan.
1: Joan.
5: Sóc aquí darrere teu. Ai. No pots. Mira, et farem una pregunta molt senzilla.
1: Joan.
5: Eh? D'on ets, Joan?
1: De Tona, Joan. Antonio Molón era un home de paraula. Va agafar el cadàver de la gallina i la va enterrar en un descampat de la seva propietat als afores de Roma. En què s'ha convertit actualment aquest lloc? A. En un cementiri d'animals. B. En un museu sobre la Segona Guerra Mundial. O C. En un Kentucky Fried Chicken.
2: Ara serà el Kentucky Fried Chicken.
9: Ja. Un museu.
1: Un museu. La Duna és morta.
5: No. Home, Joan! Uah. Ens has matat la Duna.
2: Home. Últimament moren tots els gossos, pràcticament.
1: Allà on es va enterrar la gallina de Mussolini és on hi ha ara un cementiri d'animals, el primer cementiri d'animals de Roma. I la Duna, el nostre pastor alemany que tenia la dèria de menjar-se gallines, ha estat declarada culpable de la mort de la mascota de Mussolini i l'han executat. Ella també és una altra víctima del feixisme. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
16: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid, que es va convertir en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà havia enregistrat aquest missatge.
17: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
16: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat atès els seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la dona ha mort abans de poder tornar a casa. A través de les xarxes, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. El president català, Salvador Illa, ha dit que està colpit també per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. Repàs ara altres informacions. Agustí Serrat.
18: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Gran Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
16: Rodalies intentarà recuperar aquest dijous la normalitat després d'una jornada marcada per cancel·lacions i retards a pràcticament totes les línies, després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'incident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, del sindicat ferroviari.
19: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
20: Que són uns informes...
18: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
21: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem, així que esperem que estigui controlat. Esperem que no ho sigui.
16: I aquest dijous es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos. El govern de París ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
22: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit la Rosalia amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat amb èxits com La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Esports, el Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja ha entrat en la dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També s'ha entrenat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
1: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado ja ha recuperat de la seva lesió. Podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
0: L'exblaugrana Pedro Rodríguez ha denunciat la seva retirada amb 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
1: En bàsquet, l'Eurocup, el triomf de Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm Alemany per 101-89.
0: I a la Lliga de Champions masculina de waterpolo, Atlètic Barceloneta 15, Novi de Belgrat 12, en partit de la primera jornada.
2: Fins aquí les notícies.

0: I ha arribat el moment d'obrir les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, intentant arreglar els auriculars, de veritat,
1: sí,
0: eh?
1: De veritat, sí, 3 dies sense fer la solució i ara que hi tornem, després d'aquesta aturada de seleccions...
0: Això és l'Ostrell, perquè l'Ostrell... Jo l'he de dir, Ostrell, de veritat, deixa'ls amb cura, per favor, eh?
1: Que
0: Ostrell, com que és esquerrà, ho ha ficat al revés.
1: Els meus amics, que són els oients de la solució, que són la gent amb la que parlo habitualment, són les úniques persones que em fan cas, també estan estressats i tenen problemes, perquè aquests últims dies on ens ha sobrevingut aquest episodi complicat de pluges...
0: Ens trobaven a faltar, digue-ho.
1: Sí, no, ens trobaven a faltar sobretot per explicar-nos com solucionar els seus problemes. Per exemple, el David de Barcelona, concretament del barri del Carmel, té goteres i, sí, i això li genera estrès i també li genera un malestar general, és a dir, aquesta incertesa, aquest nou escenari meteorològic, no el porta bé.
0: Recorda'm el nom.
1: Es diu David, del Carmel.
0: David, mira, ara se m'acaba d'ocórrer que hauríem de trucar a un dels nostres psicòlegs i psiquiatres de capçalera, el Bulbena o l'Helena Puigguitart, i fer un programa de com aprendre a gestionar la incertesa.
1: I tant.
0: Perquè amb aquests fenòmens meteorològics incontrolables, imprevisibles, la incertesa és una d'aquelles coses que se'ns ve a sobre i que no tenim eines per gestionar. I a més, el nostre cervell, que sempre busca certeses, no?
1: Clar, i l'incertesa de que passi o de que no passi, perquè tu diuen que hi haurà una tempesta torrencial l'endemà a les 9 del matí, i què fas amb les criatures si no hi ha hagut un tancament? Però bé, com que
0: t'arriba... Te les poses al bolso i a la feina.
1: Com que t'arriba un alert, doncs saps que no les hauràs de portar.
0: Però... Ai, senyor. Fran Domènech, benvingut sigui vostè.
1: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Helena Miquel, la Viena Gaza i la Lídia Discipio. Un tema que ens heu reclamat abastament a través de les diferents vies de contacte. Una segona part, recordeu que fa uns dies amb el doctor Argimon, amb la Fundació Pasqual Maragall, vam parlar, vam fer un F5 de la malaltia de l'Alzheimer. Com estava a nivell d'investigació? Quins eren els principals símptomes? Com detectar-ho en els nostres familiars i amics que possiblement siguin, permeteu-me l'expressió, víctimes d'aquesta malaltia? I veu dir, ara bé, hi ha una segona part de tot això, que és com ho fem els cuidadors, com ho fem les persones que estem en contacte amb aquests malalts d'Alzheimer.

0: pel final, una persona que ens va trucar ara fa uns dies i ens va dir: no us oblideu dels cuidadors dels malalts d'Alzheimer. Un dels nostres oients més fidels. Demanem un aplaudiment per en Ricard Domènech. Molt bon dia, Ricard, com estàs?
1: Content d'estar aquí, de veritat.
0: Ens vas trucar tu de motu propi, estaves treballant, segurament?
1: No, ara mateix estic de baixa, però, bueno, sí, soc oient de Catalunya Ràdio, seguidor fidel. I doncs, em va interpel·lar tant que vaig dir de trucar.
0: En Ricard Domènech, ell és cuidador de persones dependents i de gent gran. Ricard, quan fa que ets cuidador?
1: Doncs ho he de fer a la vora dels 15 anys. 14, 15 anys que em dedico això.
0: 15 anys que t'hi dediques. Per què vas triar aquesta feina? Uf. O la vas triar o t'hi vas trobar per temes personals i vas acabar...
1: M'hi vaig trobar perquè en el sector que jo estava, el sector farmacèutic, no trobava feina. I un company amic, en Jaume Salmerón, perquè sempre li vull agrair públicament, doncs em va proposar de fer un curs de cuidador, basant-se en que en el meu currículum havia treballat doncs de monitor, de no sé què, sempre havia treballat amb clients, sempre havia estat cara al públic, sempre havia estat amb gent, i em va proposar doncs de fer un curs de cuidador. I vaig dir sí, doncs per fer-ho, per estar ocupat. I, bueno, em va agradar tant, m'hi vaig sentir tan a gust. Vaig fer les pràctiques en un hospital molt petitet. I vaig dir, doncs va, som-hi, i a la feina.
0: I d'allò fa 15 anys. Enric, ara avui ens acompanya, voldrem saber quina és la seva experiència de primera mà com a cuidador. També ens acompanya, també és la solució a aquestes preguntes, la Sònia Avilleira. Molt bon dia, Sònia. Com estàs, Sònia?
2: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: La Sònia Avilleira és neuròloga i directora d'operacions del Barcelona Brain Health Center. Quan vam parlar de com detectar i diagnosticar l'Alzheimer, Sònia, vam explicar que és una malaltia social i que per això és molt important el paper dels cuidadors. Ara penjarem, per cert, el programa al Club de la Solució. Si se us va passar aquest programa, que sapigueu que si formeu part del Club de la Solució, us enviarem directament l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil, a 677-38-77-19. Vull formar part del club i us enviarem l'enllaç per formar part del club i també podreu veure aquest programa, aquesta primera edició que vam fer, insisteixo, amb la Fundació Pasqual Maragall i amb el doctor Argimon. Per què és una figura imprescindible en tot aquest procés, la del cuidador, Sònia?
2: Doncs el cuidador és imprescindible perquè... El cuidador és imprescindible perquè és una malaltia...
0: Perdoneu una cosa, és que sento fatal a la Sònia. Poseu-li l'altre micròfon, potser. Aquí. Sònia, que t'hem de sentir ali clar. Per què és important aquesta figura del cuidador?
2: Ho intento de nou. Deia que el cuidador és una figura imprescindible perquè la malaltia d'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives doncs es caracteritzen per... Per posar-ho o explicar-ho d'una manera molt planera, és una miqueta el procés invers el que fa una criatura des del moment que neix i fins que esdevé una persona autònoma. I no m'estic referint als 18 anys, a la majoria d'edat, sinó autònoma en termes doncs, de competències lingüístiques, d'autonomia física, etcètera. No? Per tant, l'Alzheimer és una malaltia que, en la que desaprens totes aquestes coses que has après des del moment del naixement i fins que esdevé una persona autònoma, com deia abans, i per tant en aquestes fases, en aquests estadiatges més evolucionats de la malaltia, doncs malauradament la persona que està afectada està en una situació de dependència total i necessita aquestes persones al seu voltant perquè l'ajudin a tot.
0: Necessita aquestes persones que té al seu voltant perquè per fer-ho tot. Quedeu-vos amb aquest concepte, eh? Perquè de vegades jo crec que les persones que potser no tractem directament un malalt d'Alzheimer som conscients, no?, de les múltiples necessitats que tenen, no? No només físiques, perquè la gent pot pensar no, físiques, de cuidar-los, tal, no, emocionals, no?, d'acompanyament, de fer-los costat, no? Una persona que també va intervenir en el programa que vàrem fer ara fa qüestió de 3 setmanes era una persona que ens deia de vegades és molt important donar-los la mà, només acompanyar-los, aquell tacte físic, no?, que sentin que ens té a prop. Ella és la Maria Calvo. Maria, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs, Maria?
3: Doncs bé, aquí.
0: La Maria va ser cuidadora del seu marit amb Alzheimer, ho vas fer durant 8 anys, Maria. Després d'aquesta experiència, tu et vas convertir en cuidadora experta al CAP de Sant Martí per ajudar a orientar a altres familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Bàsicament, Maria, el que feies era donar classes a persones que cuidaven a malalts d'Alzheimer. Vas acceptar de seguida quan el CAP et va proposar aquesta tasca o com vas arribar a treballar amb ells?
3: Sí, feia un any que s'havia mort el meu marit. Jo els coneixia, em coneixia el molt perquè no solament era cuidadora del meu marit,

0: sinó també té la cuidadora de la meva mare amb Parkinson des de que tenia 40 anys.
1: Hi ha gent que us toca totes les rifes, Maria?
0: Va estar 10 anys al llit. La meva mare va estar 10 anys al llit. Em va juntar amb el meu marit, també.
1: Déu-n'hi-do. I com arribes al cap de Sant Martí?
0: Doncs perquè, per això, perquè la meva mare vivia al costat de Sant Martí, de l'ambulatori. I a part, jo també soc del barri, Sant Martí, em tocava.
1: I com et proposen fer aquestes classes?
0: Doncs perquè la Raquel, que era la com se diu, treballadora
1: social d'allà,
0: molt maca, m'estima molt, i jo que me coneixia de anar-hi per el meu marit, per la meva mare i d'això, i llavors m'ho va proposar un cop, feia un any que s'havia mort el meu marit.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però tenia molt recient tot de cuidar. De totes formes, perdona, he sigut cuidadora des que va néixer jo, pràcticament, eh?
1: Ens passa a moltes dones, eh? O els ha passat a moltes dones, especialment a la teva generació, t'he de dir.
0: Amb 7 anys ja cuidava el meu germà, el cinquè germà, i quan tenia 9, a l'altre, 2 a la vegada. Jo no anava al col·le per cuidar els meus germans i ajudar la meva mare, que era en un poble de Valladolid, aquells perduts.
1: Déu-n'hi-do, i sense sou.
0: Que no havia cotxet, no havia res, tenia de ser tot a coll.
1: Mira, ara va fent que sí, una persona que és la quarta pota d'aquesta taula que hem muntat avui, ella és la directora de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Laia Ortiz, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Anaves fent que sí, eh?
2: Sí, perquè aquesta mirada de gènere, no? Perquè vull dir, la Maria ens parla precisament d'aquest rol de cuidadora gairebé que moltes dones, i més de la seva generació, no? Els hi ha tocat viure. Però és veritat que ningú neix après, no? I per tant ara ella és una mestra, no?, per altres, i tant de bo aquesta experiència del CAP fos realment generalitzada en el sistema, no?, que és una mica el que també treballem des de l'àrea social, no?, i poder acompanyar, poder donar aquest coneixement expert, donar aquesta formació, perquè moltes persones s'enfronten molt soles.
1: Deixeu-me dir que línies obertes, com sempre, WhatsApp i telèfon de la solució a la vostra disposició, Fran?
3: Doncs sí, amb les línies de contacte habituals, el telèfon del directe, el 93-201-7474, si voleu trucar a la solució, o si bé, o no podeu o no voleu, podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, us el sabeu de memòria, guardeu-vos la solució amb Elisenda Carot, feu-nos arribar els vostres dubtes, els vostres pors, els vostres testimonis, si us voleu posar en contacte, com sempre, ja ho sabeu, estarem aquí a la vostra disposició.
1: Doncs mireu, ara ja han parat les estovalles, allò, ja sabeu quins són els perfils que tenim avui que ens acompanyen a la solució, podeu fer els vostres comentaris, les vostres trucades, els diferents vies de contacte, però deixeu-me fer una reflexió. Molts dels cuidadors principals són familiars directes, i arran d'això, molts dels que esteu escoltant segur que teniu moltes preguntes. És el cas de la Patrícia, de Vall d'Oreix. Ella ens segueix per xarxes socials, a Catalunya Ràdio, veu cada dia les crides que fem a la solució. Ens escolten diferit perquè està treballant, però va veure la crida d'avui i va decidir deixar-nos una nota de veu al 677-38-77-19 amb unes reflexions interessants que vull posar sobre la taula, perquè ja directament ens posem en matèria, perquè ens poden servir per disparar el tret de sortida.
4: Hola, bon dia. He vist avui a l'Insta que feu programa dels cuidadors com afectada. Que és dificultós, ja no només per la pròpia malaltia, que és el que vau parlar a l'altre programa. He de dir que jo el que m'he trobat són moltes dificultats envers treure el carnet de conduir. He estat 6 mesos perquè la DGT li tregui, i trobo que estaria molt interessant que persona detectada, sobretot homes, els hi costa molt el de no conduir. I després també, com a cuidadora, trobo a faltar que t'informin quins passos has de seguir, ja no per la malaltia, sinó burocràticament. Jo sóc jove i, bueno, i te busques la vida, no?, i t'informes online i tal, però gent gran ho deu entendre supercomplicat. El que et vegis de, i ara per on tiro, i ara què tinc que fer a nivell burocràtic, el que tens que fer, el del testament vital, ajudes, on has d'anar, no sé. Bueno, aquesta és la meva aportació.
1: Una aportació molt interessant per part de la Patrícia de Valldoreix. Anem per part, si us sembla. L'acompanyament, aquesta burocràcia, no? Ella es troba sola, troba a faltar aquest acompanyament per les passes a seguir en tot el que s'ha de fer respecte a la paperassa. On ens poden ajudar amb això? A veure, qui em contesta? Laia, va, comences tu i després la Maria.
2: Bé, jo aquí coincideixo en que realment després d'un diagnòstic, no, hi ha un impacte per la persona afectada, no, i també per tota la família. Mm-hmm. I una mica el que treballem moltes entitats, com la Fundació, però també altres associacions de familiars, és intentar minimitzar aquest impacte, perquè ara mateix el camí, no, que ha de recórrer està molt fragmentat. És a dir, una cosa són les ajudes que hi ha d'haver, doncs, per donar suport, i normalment a les primeres etapes poc suport et trobes. És a dir, el deteriorament cognitiu no és una cosa que se sàpiga valorar bé, diguéssim, en el sistema també de suports i d'atenció a la dependència. Aquesta és una de les reivindicacions. Mm-hmm. No? Ha d'avançar molt. Mm-hmm. I no ens n'adonem que en les fases inicials podem fer molt per preservar l'autonomia, per acompanyar també la persona cuidadora.
1: Com per exemple, posa'm exemples d'aquestes fases inicials que podem fer per preservar la seva autonomia, que no en som conscients.
2: Mira, hi ha una cosa que som experts, diguéssim, a la Fundació, que és en la prevenció i la promoció de la salut cerebral. Aquesta prevenció no és només abans del diagnòstic. També podem tenir una prevenció secundària i terciària que té a veure en quan ja la tenim. Hi ha tres coses fonamentals. Mantenir una vida activa des del punt de vista cognitiu, físic i vincles relacionals.
1: Què passa? Ens deia el doctor Gimón l'altre dia, la tríada, eh?
2: Exacte.
1: Absoluta.
2: Llavors, si no facilitem que això passi, no? Aquestes persones s'acaben tancant a casa, no? Si no oferim recursos o adaptem, diguéssim, els nostres entorns a que això pugui passar, acabem recluint no només la persona, sinó el cuidador.
1: Per tant, responent una mica a la Patrícia, per aterrar-ho plegat, entenc que la Fundació feu aquest tipus d'acompanyament quan ve algú, m'invento, jo ara li detecten algun familiar meu, això puc venir a la Fundació i que m'acompanyeu en tot aquest procés que reclamava la Patrícia, que deies que estic molt sola demanant ajuts, sabent quines són les passes que he de seguir, com he de demanar poders, com he de demanar que facin allò, ella deia, el testament vital, el document de voluntats anticipades, no?
2: Sí, nosaltres, per una banda, una persona amb diagnòstic, tenim un programa que es diu Plenament Actives, que ajuda a empoderar, a fer-se càrrec d'aquesta situació. També planificar-se, per una persona té moltes capacitats de poder decidir, quan li acaben de diagnosticar. I, per altra banda, donem suport a cuidadors amb cursos, ja siguin online com també a nivell presencial, per saber aprendre a cuidar i a cuidar-se. Hi ha una part d'assessoraments que fem com a atenció, diguéssim, o derivem en aquells llocs. Evidentment, tot el que té a veure amb preservar temes legals, no? Les voluntats anticipades, derivem, si no, especialistes en poder-ho fer. De fet, acaben de canviar el Codi Civil. Això tindrà un impacte. Llavors, nosaltres el que fem és també fer moltes guies, recursos, diguéssim, per poder assessorar i acompanyar bé. Ens dediquem, diguéssim, a anar darrere la pilota. Una qüestió molt important. També hi ha molta solitud perquè el 86% de les cures estan a càrrec de les famílies. Vull dir, aquí...
1: 86%,
2: Exacte. De tot el que requereix un pacient, no? Llavors, aquí és el gruix. És una cura molt invisible. El Ricard és un exemple de la part visible, no? De professional. Però la majoria ho trobem així, no? I per tant hem d'acompanyar aquestes famílies a fer-hi front.
1: Maria, volies afegir alguna cosa al respecte?
0: Sí, volia afegir que això també es fa als ambulatoris, la treballadora social.
1: D'acord, hem de demanar una treballadora social al nostre ambulatori de referència.
0: No, és que hi és. I llavors has d'anar allà i explicar-li i te dona totes aquestes possibilitats,
1: tot. Per tant, l'acompanyament es pot fer,
0: Sí, clar. Tota la història. Que això, en l'últim programa que feien d'aquests cursers que feien, ho explicaven tot. Tot el que tenia, jo què sé, això, tot el que sigui de papeleo.
1: Per tant, important per la Patrícia i per gent que es trobi en la situació de la Patrícia. Fundació Pasqual Maragall us fa un acompanyament en dues línies, no? Primer, preservar la memòria per les persones recentment diagnosticades. Encara es poden fer coses, no només pel fet de rebre un diagnòstic ja ho hem de deixar tot estar. I per altra banda, aquest acompanyament més burocràtic. Insisteixo, la Maria també diu que al vostre cap de referència podeu demanar els serveis, mai millor dit, d'una treballadora social o un treballador social, i us farà una guia, un acompanyament. Ricard, tu t'hi has trobat de vegades d'haver d'acompanyar, per una banda, el pacient, però per altra banda també a les famílies, amb el teu coneixement al respecte?
5: Sí, i també vull incidir en una cosa, que és que els cuidadors entrem en una fase, normalment, que no és la fase primera. O sigui, normalment la fase primera la família ho assumeix, la família se'n fa càrrec, i és quan ja comencen a ser més dependents que la família no pot, no hi arriba, llavors hi entrem nosaltres. evidentment que fem l'acompanyament. Evidentment que m'he trobat a tenir que assessorar jo, de dir, no, has anat aquí, has anat a... Clar, jo estic treballo en un àmbit d'un poble petit, llavors allà doncs has d'anar al treballador social de l'Ajuntament, sí que el CAP també te guia, t'ajuda, i després hi ha la bona predisposició o no dels professionals que et trobis. I això és molt important. Jo sempre dic que davant d'un Alzheimer ja hauria d'estar protocolitzat, i no sé si l'altre dia jo ho vaig dir, hauria d'estar protocolitzat una cosa, és a dir, s'ha de fer això, s'ha de fer això, s'ha de fer això, altra, però ja està marcat. O sigui, la família, en quan rep el diagnòstic d'Alzheimer, ja hauria de posar-se en marxa.
2: Un servei, ja
5: està. Exacte.
1: No em sembla malament, com un full de ruta, De dir, en el moment que reps el diagnòstic, passa 1 és aquesta, passa 2 és aquesta. Sònia, els malalts d'Alzheimer, quan els diagnostiqueu, diguem-ne, se'ls ofereix aquesta possibilitat de dir, d'acord, paeix aquest diagnòstic, però segons sàpigues, ara ens ho deia la Laia, que ara mateix tens les teves capacitats 90%, tu has de prendre decisions, tipus fer un document de voluntats anticipades, decidir sobre el teu futur. Això es fa a una consulta?
6: Es fa en molts dels casos, però jo diria que no és una mesura ben protocolitzada i ben implementada. Una mica connectant aquesta pregunta que tu em fas amb les aportacions dels companys abans, jo crec que estem en un moment de canvi. Nosaltres el que hem de fer és intentar passar d'un model actual en què, com deia la Laia abans, tota l'atenció està molt fragmentada, està fragmentada dins del que és l'entorn sanitari i la fragmentació entre el model assistencial sanitari i el social, en fi, aquí la fragmentació és absoluta. O sigui,
1: quan parlem de fragmentació, perquè la gent ens entengui també a casa, bàsicament és que has d'anar una finestreta per cada cosa, no? No està tot unificat. Aleshores, clar, ja en tens prou amb cuidar un pacient, un familiar teu, amb tot el desgast emocional que suposa, amb tot el desgast físic que suposa, com a sobre posar-te en aquesta burocràcia kafkiana, no? d'intentar trucar a la porta correcta, no?
6: Sí, efectivament, totes aquestes aquests tràmits haurien de ser molt més fàcils, molt més amables per part de l'administració, i hauria d'haver-hi unes figures que guien el pacient i a la seva família, al seu entorn, en tot aquest recorregut. És a dir, és aquest full de ruta que tu deies abans, no? I això depèn de figures com, per exemple, les infermeres gestores de casos o les treballadores i treballadors socials. Jo diria que aquests elements, aquests recursos, els tenim en el sistema, estan incorporats, potser no en la mesura o en el grau que seria necessari, però els tenim, i el que hem de fer és endreçar la manera com treballem, no? I hem de fer que aquesta integració entre aquests dos mons, no? El social i el sanitari, sigui una realitat, no? I aquí tenim, s'han fet passes en els últims anys per anar caminant cap a aquesta solució, però m'estic referint concretament doncs a la posada en marxa de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, cosa que va passar a finals de l'any passat, però que realment anem molt a poc, no? I les famílies necessiten respostes més ràpides i més àgils.
1: Ràpides. Maria, volies afegir?
0: Doncs crec que hauria de fer més àgil els ambulatoris. I el nostre, la veritat és que se fa moltes coses per això. Inclús es va implementar cosa de les infermeres, que quan un malalt va a l'ambulatori, que suele anar d'això, es posen molt nerviosos a fer cua, van posar que a l'ordenador, ja quan tenen, ja té la visita, li surt una ratlla vermella o el que sigui, perquè aquesta gent no s'esperi, no es posin nerviosos.
1: Val, tu estàs dient com fer algun sistema per protegir aquest tipus de pacients. Expliquem-ho, el que proposa la Maria. Bàsicament és, hi ha cues, la gent es posa molt intranquil·la, és una malaltia que no és fàcil explicar-los aquesta situació, per tant, que hi hagi algun marcatge especial que els prioritzi a l'hora del triatge, no?
0: Exacte.
1: Laia, ara vaig de seguida amb tu, ara farem una pausa, abans però el 677-38-77-19 ens estan dient coses, Fran.
3: Doncs sí, la Maria José diu que interessant tot això que estem explicant. La meva mare té mig Alzheimer i mig demència. Tenim una cuidadora, perquè jo treballo i el meu germà, doncs, de vegades es fa càrrec d'ella. El seu estat no és molt greu, està en un terme mig, diu la Maria José, té 94 anys, molts ànims a totes les persones, doncs, que estiguin passant per aquest procés. I la Paula té una pregunta sobre el paper dels cuidadors. Com funciona un cuidador que té cura d'una persona que encara és a casa? Viu amb ells? Té un horari? Com s'organitzen?
1: Ricard, aquesta és una pregunta per tu.
5: Evidentment, depèn de quina fase estigui el malalt, però si és una fase avançada, normalment viuen amb ells. Sí que la família hi va, sí que la família està, però clar, és que un malalt avançat d'Alzheimer ja necessita 24 hores de cuidados. No pots...
1: Jo ara us faré una pregunta a tots els que sou a la taula. Ricard, tu ets part interessada, potser. Però, en general, on està millor una persona malalta d'Alzheimer? A casa seva o en una residència amb personal especialitzat? Maria, vas fent que sí, que no. Ricard, què em dius tu?
5: Depèn de la fase. En una fase final, està millor en una residència.
1: I Maria, què en penses tu?
0: A casa.
1: A casa sempre?
0: De casa, les carícies, l'alegria de donar-les, de cantar-les, de agafar-li la mà.
1: Sempre a casa, eh?
0: Sempre, per mi sí. Ara, jo sempre els deia al grup que si ja no poden, que estiguin molt això, sense cap problema, si busquin una residència. Però sense que les quedi remordiment, diguéssim, que ho facin.
1: Laia, què en penses tu?
0: Pues clar...
2: Jo diria que no hi ha una única solució, malauradament. Jo crec que no n'hi ha una de sola. Vull dir, per cada persona és diferent i cada persona té una situació diferent. No tots els domicilis són iguals, no tota la xarxa comunitària és igual, no totes les relacions familiars són iguals. Amb la qual cosa, a partir d'aquí, són les decisions que s'ha de prendre. Tampoc no tots els Alzheimer són iguals. No tots els comportaments...
1: Ni totes les persones.
2: La sintomatologia, etcètera. Sí, per tant, aquí... hem de fer-nos càrrec de tot això. Jo crec que hi ha una part que hi ha moltes persones cuidant en solitari. I això sí que és una cosa que cal canviar. Uh-huh. És a dir, l'Alzheimer és complexa. No és només que algú vagi perdent la memòria, no? Hi ha moltíssima sintomatologia associada. Una és la nosognòsia, que deia la Patrícia, no? Uh-huh. Sobre el tema del carnet de conduir.
1: Això
2: no
1: us volia preguntar, també.
2: Sí, uh-huh. Per això havia demanat la paraula. La qüestió de no reconèixer la pròpia malaltia és un símptoma propi de la malaltia. Com afrontem això? Doncs hem de tenir aquests recursos i per això també necessitem el suport professional.
1: Per exemple, en aquest cas concret de la Patrícia, que deia, ostres, he trigat 6 mesos a poder-li retirar el carnet de conduir, m'imagino, perquè la Patrícia com a filla preocupada de dir, és que aquest senyor es fotrà un ensurt, no només a ell, sinó a algú més a la carretera, no? Com s'ha de gestionar això?
2: Mira, just és que vam fer una reunió perquè el Servei Català de Trànsit estava preocupat, bueno, està preocupat per això i per veure com els sistemes de valoració, no?, i de revisió en els carnets de conduir, que també crec que doncs, tenen les seves carències, no? Tothom que ha passat per allà també sabem com són, doncs com podem incorporar o millorar, no?, en aquestes revisions les nostres capacitats, no? Tant les capacitats executives, les funcions que requerim a l'hora de conduir. Al final és una qüestió de seguretat del conjunt i de la persona.
1: Perquè fins ara, és a dir, quan algú rep el diagnòstic no li arriba, evidentment, a la DGT perquè és privat, però ho has de notificar? Com funciona?
2: No, no és obligatori, però sí que el protocol i em sembla que és la Societat Espanyola de Neurologia, vull dir, hi ha uns protocols de que un diagnòstic t'impediria, però evidentment, primer, no tothom està diagnosticat, no hi ha un sistema d'informació ni es recull això en cap registre, per tant, això és difícil de controlar. Mm. No? I si a més un no vol reconèixer, no és que no vulgui, és que la seva malaltia no pot, per tant tindrem aquí un problema. Per tant, hem de millorar també els sistemes de control i de revisió de les capacitats.
1: Perquè actualment, o sigui, la Patrícia s'ha trobat anant a la DGT o anant al Servei Català de Trànsit dient el meu pare no pot conduir.
2: Sí, aquí ha entrat llavors en un procés administratiu. Ell ha dit això i ha trigat el que ha trigat, diguéssim, l'administració en reconèixer, però sí que és veritat que això impediria, o sigui, formalment impediria. Ara, com connectem aquesta informació, no? Com ho sabem? I l'altre és com som proactius, fent revisions que incloguin això.
1: Maria?
0: Això és el que les coses que explico jo també, no? Tot això surten moltes coses.
1: Ah, també surt el teu taller?
0: Tot això, perquè hi ha gent... Al meu marit no li van renovar, però hi havia un camioner amb un d'això que no havia manera de que no conduís.
1: Perquè era part de la seva identitat, i això com ho expliques, no?
0: Que li vam explicar diferents coses i al final que anés als Mossos i als Urbanos i li digués que anessin a retirar-li el carnet. Que deia que no podia conduir, que havia fet alguna cosa d'això i a casa i, bueno, la van treure.
1: Maria i Ricardi, una pregunta molt concreta per vosaltres i us demanaré que penseu exemples. És a dir, ara algú es troba... Estic pensant en la Patrícia, però la Patrícia com a figura que encarna moltes persones que ens estareu escoltant, que té el seu pare malalt a casa. I aquests tipus de pacients, tots tenim algú a prop, pregunten les coses una i una altra vegada, una i una altra vegada, una i una altra vegada, tu fas el mètode de repetir-li les vegades que calgui, però a la 17a vegada, amb els nervis, ja et vencen. Doneu trucs a la gent que ens estigui sentint ara mateix a casa de com fer aquest abordatge, com tenir aquesta paciència. Alguns trucs des de la vostra experiència. Va, Ricard, comences tu i després anem a la Maria.
5: La paciència, tu ho has dit, vull dir, no hi ha més.
1: Entendre que no t'has d'enfadar, no?
5: Bueno, costa molt, tu has dit, a la 17a vegada poder, però acabes empatitzant de tal manera que dius, bueno, pues digue-m'ho 35 vegades, que t'ho contestaré 35 vegades, o no, a la 17 deixaré de contestar-te i abordaré un altre tema, no? I sobretot una cosa que deia la Maria, i que abans m'he oblidat, que és el carinyo, donar la mà, el contacte físic, saps? Vull dir, és molt important que la persona se senti acompanyada. La desorientació és tal que moltes vegades estàs parlant i no saps si t'entén, si no t'entén, si t'està escoltant, si no t'està escoltant, però en canvi el tacte, el contacte, aquest sí que el tenen. Això triga molt en perdre, saps? Amb la qual cosa, doncs, més enllà de trucs, que no sé si n'hi ha cap, simplement és això, paciència.
1: És I no un mal... discutir, no?
5: Bueno,
1: per això jo ho he vist molt a prop a casa.
5: Bueno, no discutir.
1: T'ho he dit, no m'ho has dit.
5: O si cal, no sé. Vull dir, al final també és una persona, vull dir, amb els seus ets i uts.
1: No, això també és molt interessant, no sentir-te culpable.
5: Ah, no.
1: Perquè
5: no,
1: també tenim dret, no?, a equivocar-nos.
5: Home, i tant, per suposar, no sentir-te culpable mai. Sempre dic que és més fàcil fer de cuidador des de fora que fer de cuidador sent familiar, eh? Ser familiar i cuidador és molt tu.
1: I 24/7. Maria, va, trucs. Coses que expliques al tenir.
0: No, això, els trucs és que... és canviar el sistema. Si te diuen moltes vegades una cosa i repeteix, doncs és canviar-li
1: el tema.
0: El tema.
1: Val.
0: O explicar-li, ostres, mira, anem a la finestra que mira què ha passat.
1: No Val. Sé. Com els nens petits, en realitat. Ara ho deia la Sònia, és una mica similar,
0: no?
1: Canviar el focus.
0: El meu marit era molt bona persona i molt, bastant tranquil, però també veia, per exemple, molta gent. I diu, on està? Oh, i aquesta gent. No et preocupis, que no els faig el sopar. Ara mateix l'abro la porta i se'n va.
1: Val. I ja està. Veia gent inventada, perdona'm.
0: Ah, volia anar a casa seva. A casa seva era a Sant Hilari, no a casa nostra. Doncs, ostres, ara no podem, Lluís. S'està fent de nit i no hi ha metro, ni d'autobús, ni res.
1: D'acord, com seguir una mica el joc, no? No portar-los la contrària directament dient...
0: La contrària...
1: No, Lluís, és que tu no vius aquí, fa 30 anys que vivim aquí.
0: Ai.
1: D'acord, sinó dir, ostres, mira, interessant, anem-hi demà perquè ara és fosc i no hi ha autobusos.
0: I com això, mogollón de coses que t'inventes. Mogollón. I quan no, pues t'acostes, l'agafes, la fas un petó, mira que m'acostàs, això o l'altre, i es tranquil·litza. La música.
1: La música, a veure, anem a la música.
0: Música... estupendo, tranquilo, perquè la tele és com si no veiés, perquè no l'entenen. El periòdico, cada dia el periòdico, al final vaig pensar, si cada dia, sempre mira només les fulles, amunt ja en té prou. Sí.
1: Trucs.
0: I la passava...
1: La música. A nivell neurològic, Sònia, la música. Tots els cuidadors, cuidadores, ens parlen de la música. Quin és l'efecte que fa al cervell de música amb un malalt d'Alzheimer?
6: Em temo que aquesta resposta no us la podré donar, però sí que la música té... Bueno, ja ho hem dit, no? La música mansa a les fires, per tant, això és saviesa popular, que té uns fonaments, evidentment, biològics i fisiològics, que jo no seré capaç d'explicar-vos perquè no sóc una experta en aquesta àrea, però sí que és veritat que la música té efectes terapèutics, i efectes terapèutics que s'han provat, per exemple, en el món o en l'àmbit de l'ictus, com a una manera, diguéssim, d'estimular la plasticitat neuronal i facilitar la neurorehabilitació després d'un accident o d'un accident vascular cerebral.
1: Laia.
2: Sí, jo diria, no hi ha receptes màgiques, però és veritat que la música és un element bastant comú en totes les relacions, en centres especialitzats també amb demències. Primer, perquè a mesura que avança la malaltia costa més connectar, no? I connectar amb la paraula. Però la reminiscència, que és una eina fonamental, és a dir, anar als records, diguéssim, no, més antics, la música és el que ens desperta i ens connecta amb les emocions.
1: D'acord.
2: O en moments viscuts, que realment ens han tocat i allà ha quedat, no? I pot fer recuperar això. I és una manera de reconnectar amb la persona, igual que parlaven del tacte, no? Mm. O les olors, el menjar. El menjar també és fonamental, diguéssim, aquesta exploració sensorial.
1: També, eh?
2: En persones.
1: Perquè a vegades cometem l'error de, no, bueno, com que és malalt de...
2: No, no.
1: Li donem menjar d'hospital. No.
2: A l'inrevés, a l'inrevés. Mira, vam estar de... Amb la Sònia vam estar de viatge a Astúries, que tenen una xarxa molt potent de centres especialitzats, i una de les coses que treballaven eren cuineres tradicionals de menjar astúria en els centres de dia especialitzats en Alzheimer. Per què? Perquè efectivament, o sigui, nosaltres
1: com el ratatouille, no? El ratatouille clàssic, eh? Allò...
2: I hem de preservar la dignitat de la persona està fins al final. Per tant, anem a descobrir allò, no?, que el manté connectat, diguéssim, amb la vida, i tota la part sensorial és el que la pot fer reconnectar no?, amb la seva experiència de vida, no? I jo crec que això... Bueno, la música és fonamental, però són totes aquestes coses.
1: Maria, i després tinc una pregunta per vosaltres. Sí.
7: És que la música se pot tornar enrere.
2: La reminiscència.
7: Exacte, se torna enrere. Aquelles cançons que havien sentit als anys 70 i els 50 i el d'això, no? Mm. Totes aquestes cançons antigues, com les fotos antigues, diguéssim, de la família, té un viatge.
1: Mira, en aquest sentit, Maria, Laia i Ricard, és convenient parlar-li a un malalt d'Alzheimer de qui va ser? Tu vas fer això, feies lo altre, et dedicaves a això?
7: Fèiem. Hem anat aquí. Hem anat allà.
1: Fèiem.
7: Les fotos. Mira, quan vam anar aquí.
1: D'acord.
7: Quan vam anar allà. Les mira, que potser no les reconeix al puesto que d'això, però mentrestant està com que ho sent, no? Com que l'escolta.
1: Perquè tu, Ricard, amb els teus pacients, diguem-ne, hi parles de la seva vida.
5: Sí, i parlo, evidentment, parlo de la seva vida. Ella ha dit d'un aspecte... Sònia, no?
1: Laia.
5: Ha dit d'un aspecte de cuidar el físic, doncs sortir a passejar amb ells mentre es pugui, és fantàstic, perquè a més, en els pobles te trobes amb molta de gent, saps? Llavors, ells no coneixeran, però l'altra gent sí que el coneix, s'atura, tu llavors ja tens un tema per explicar-li, mira, ens hem trobat a tal o no sé què, no sé quantos... Sí, i per l'èxit del que hem fet, i vaig cuidar una senyora que era una gran cuinera, i que quan jo cuinava a casa seva, doncs la deixava que estigués amb mi, no?, i em deia, i en fi, vull dir que sí.
2: I qui han estat és recuperar la seva identitat, i parlar d'algú que ha estat mestre, per tant, hem de recuperar, i l'altre dia, bueno... Això és el que es fa, precisament, en els centres especialitzats. Hi ha des d'experiències amb la IA, ara, doncs, gent que recupera com era el seu poble, no? Qui era la seva família, com recuperar fotos. I una de les coses molt importants per preparar el futur és treballar la història de vida. Quan no puguem parlar-hi, hem de saber qui era aquella persona. Si acaba en una residència o cuidat per una persona que no la coneix des del principi, està molt bé poder preparar què és el que m'agrada, qui sóc, qui...
1: Per tant, això ho faries al mateix pacient quan li diagnostiquen i al seu entorn, no? Que facin una espècie d'àlbum d'història de vida.
2: Jo crec que això és fonamental, perquè mai sabem. En el cas de la Maria ha pogut cuidar els seus éssers estimats, però una altra persona potser l'haurà de cuidar algú. I aquell algú, molt bé que sàpiga qui ha estat, què li agrada, què no li agrada, què li molesta especialment, per poder mantenir una cura, doncs, amb dignitat.
1: Ricard.
5: Quan jo debutava a cuidar una persona, em sentava amb la família i jo em feia, doncs, amb el seu currículum. És a dir, ha estat això, ha fet això, altre, no sé què. Primer, per saber amb qui estava, i encabat, perquè arriba una fase en què...
1: Clar.
5: Tu has d'explicar-los qui són, què han estat, què han fet, qui és el seu fill, qui és el seu parent, etcètera, etcètera.
1: Has de conèixer aquesta persona.
5: Exacte,
1: Maria.
5: Sí, sí.
7: Una de les coses que és molt important, per mi, almenys, els nets. Això és una cosa que les omple, que arriba... El meu net tenia 2 anys o 3 quan d'això, però se li tirava a sobre i ella deia malparit. Era la paraula de Sant Hilari quan d'això. I ell, però jugava amb ell, que li lligava la cadira com si fos los indios, se tirava a sobre i això...
1: Que tinguin vida al voltant, no?
7: Imagina, però fins a l'últim dia, cada dia la trucava el Jordi, que ja estava molt malalt, ja no sortíem, ja d'això. I li deia, avi, com estàs? I deia, malament.
0: i deia, no, avi, que estàs bé, i li deia, malparit. Fins que ja estava, que va estar 3 dies en un hospital, els últims 3 dies d'això, pues fins a l'últim dia encara feia, quan li posaven el telèfon.
1: Per tant, que mantingui contactes cosa, amb els nens, eh?
0: És una cosa que la gent, les famílies se queixaven d'això, de que no volien anar als nets, perquè sempre repetia lo mateix, perquè sempre deien lo mismo, perquè sempre no sé què,
1: perquè
0: no s'entera.
1: Això és una part, perdoneu, que hem de fer nosaltres com a educació, de dir, escolta'm, estimar-se una persona també és estimar-se-la amb totes les condicions de salut física que, que es pugui trobar, no?, en el futur. I sí, entenc que un adolescent de 12 anys o de 6 o nens de criatures més petites faci, permeteu-me l'expressió també, pal de veure el iaio o la iaia que es repeteix, no? Però també els hi hem de traspassar, de dir, primer, tu estàs aquí gràcies a aquesta persona. Segon, és el meu pare, i les persones s'han de cuidar i s'han d'estimar, no? Potser és una feina que hem de fer a casa,
0: claro,
1: no?
0: Clar, clar, exacte. Però a més a més és un dia a la setmana, per exemple, unes hores, no dic cada dia, però de tant en tant fer-les una abraçada i no... Això, digues, és el net. Jo crec que això... Ho senten.
1: Ara em deia la Laia, em donava una dada, em deia el 85% de les cures recauen sobre les famílies. Doncs la Patrícia ens obria un altre ventall. Ens deia, ens hem de cuidar. Com se senten les persones quan els enviem el missatge típic de tu el que has de fer ara, Patrícia, insisteixo, la Patrícia com una alegoria, el que has de fer és tenir temps per tu i cuidar-te. Això és el que ens deia ella.
4: I com a cuidadora, pues que et diguin, no, 35 minuts, tens que veure-ho des de lluny. És impossible. És impossible, perquè estàs ficat allà de cuidar i que no li passi res i que... No, i que estigui ben cuidat. El meu pare m'ho fica fàcil perquè accepta els meus cuidados o els meus suggeriments, però hi han coses que després se l'obliden i és un altre començar i un altre començar. I és horrorós.
1: Cuidar el cuidador. Moltes vegades llancem aquest missatge, jo crec que a fi de bé, eh? Molts diem, oh, no, Patrícia, Montse, Conxita o Antonio, m'és igual, eh? T'has de cuidar tu, has de tenir temps per tu, has de distanciar-te del problema. Però ens deia la Patrícia, és impossible. Això també ho abordeu en els vostres tallers, Maria?
0: Sí, bueno, les diem que, jo mateix la dic, els diem que vagin a piscina, que surtin, però esclar, com?
1: Com?
0: No tenien diners.
1: Com?
0: No tenien diners per pagar una persona. Molta gent del barri no té diners per donar una persona.
1: Com han de pagar algú per anar a la piscina?
0: Claro, lo que donen la... Com se llama?
2: La llei de dependència.
0: La llei de dependència tarden moltíssim. A sobre, si és el primer grau o el segon, no res. Amb això no tens per res. Con lo cual no te queda més remei.
1: Per tant, no hi ha una altra.
0: 24 hores. Sortir al carrer amb ell, a sentar-te una mica en un d'això que li doni l'aire...
1: Però, per tant, temps per nosaltres mateixos és bastant difícil. Abans no s'aprova aquesta llei de la dependència, hi ha unes ajudes, etc. Ricard, tu ho tenies a dir aquí.
5: Sí, però... perquè el que deia al principi, no? Ser cuidador familiar és això.
1: És que... Si és 24-7,
5: Ara marxo, no. No perquè li passarà això, no perquè no sé què, no sé quantos, no perquè... O sigui, el teu cap sempre està pensant. I està pensant quan ets un cuidador extern, com és el meu cas, però
1: imagina't.
5: Clar, jo feia les meves hores, la meva hora de descans, les 2 hores diàries, més el meu dia de festa al cap de setmana. Tot i això, quan estava de festa, moltes vegades pensava, no? Ui, que... Ah, imagina't sent familiar. Vull dir, és...
1: Imagina que sigui el teu pare.
5: Exacte, vull dir...
1: La teva sogra.
5: És una bestiesa, t'absorbeix, sí, se't menja.
1: Per tant, ja mal a passar el taler. Si no hi ha quartos per contractar algú, estàs, entre cometes, esclavitzat.
2: Aquesta és la injustícia. Nosaltres, quan, com els programes de la Maria, no? Nosaltres tenim un que es diu Apren a cuidar i a cuidar-te. Primer perquè sabem què és el que passa, no? Que ara mateix no hi ha aquest recurs. Ara la lluita ha de ser que aquestes persones no poden cuidar en solitari. Ningú pot estar 24-7 en una situació, a més afrontant situacions que són desconegudes, perquè hi ha una part d'expertesa que no es té i que, per tant, necessitem aquest suport. I això sí que ja en nom, no?, de tota la causa de l'Alzheimer és demanar que s'activin recursos. No podem comptar, no?, amb tota aquesta obra gratuïta i, a més, sense aquest acompanyament. I l'altra és la formació. La formació no només a famílies, sinó a professionals, que també hi ha molts professionals que se senten sols, eh? Vam fer un estudi l'any passat com a fundació que es deia Cuidar Millor, on vam entrevistar a més de 300 professionals d'arreu de l'estat, de residències, de centres. El 67% no havien rebut cap formació en demències. I això genera...
1: Doncs ja som al cap del carrer, no?
2: Amb la qual tenim fronts on avançar.
1: Fem Ricard, Maria, i després anem als comentaris, perquè sé que sou molts els que us esteu manifestant a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. Ricard.
5: Crec que va ser la teva companya Lívia, que em va preguntar, hi ha cuidadors especialitzats en Alzheimer? I vaig contestar que jo sàpiga, no. O sigui, els cuidadors estem formats com a cuidadors. Després... la vida et portarà que si cuides una persona amb Alzheimer, doncs...
1: n'aprens, no?
5: Exacte, i aquest, quan malauradament, com que n'hi ha tants casos, quan amb aquesta família has estat, t'apareix un altre perquè diu, ai, mira, que al meu pare li han diagnosticat això, saps? I així vas fent, i et fiques en un cercle, entre cometes, viciós, de cuidar a gent amb Alzheimer, però no hi ha. Jo sàpiga que no hi ha una formació específica per cuidadors amb Alzheimer.
1: El que diuen els expertes també diuen que no. Maria, el teu comentari, anirem a la publicitat.
0: Pues, això que diuen, pues, jo sí que he estat les 24 hores durant 8 anys. Sí. Més la meva mare, que estava també d'això. Això és una cosa que mira com que la gent que està cuidant, com és estrès.
1: Mira, la Maria m'està ensenyant unes imatges que em diu amb quines imatges us veieu més reflectits. I hi ha una imatge que es veu una cuidadora amb la persona malalta, amb una imatge idíl·lica, de dir, sí, però al costat hi ha una de desesperació i una de tristesa i de plor absolut, perquè estàs en una gàbia. I perquè a sobre suposo que hi ha aquest sentiment de culpabilitat de no m'hauria de sentir així per estar cuidant a la meva mare, al meu pare, a qui sigui, però jo també necessito espai per mi, i entrem en una roda, que és la que deia ara la Patrícia, no? que és molt difícil, que a sobre, des de fora, et diuen, no, el que has de fer és prendre temps per tu. Sí, però vindràs tu aquí, està, amb la meva mare, i a cuidar-la? Vindràs tu a fer-me la substitució? Al 677-38-77-19, podeu dir la vostra, Fran.
3: Doncs mira, precisament, ara que parlàvem de la feina dels cuidadors, l'Anna diu, poca gent sap això, expliqueu i confirmeu, jo us ho confirmo, diu ella, els cuidadors poden constar com a tal i poden cotitzar per aquesta feina. La meva mare ha cotitzat per ser cuidadora.
1: Això és superimportant. Ara intentarem explicar-ho després de la publicitat, aquesta cosa en concret, perquè, per exemple, si jo tinc, m'invento, la meva mare al meu càrrec, jo em puc donar d'alta com a treballadora, entenc, autònoma, i cotitzar com a cuidadora de la meva mare. Ara intentarem donar resposta. Laia, tu ens podràs donar resposta a això? Ho mirem? Intentarem donar resposta després de la publicitat.
3: Ja abans parlàvem de com vincular les experiències viscudes, no?, per aquestes persones, aquests malalts d'Alzheimer. El Pere demana si també a través del menjar, d'aquells gustos coneguts o de plats que els hi agraden molt, també els pot ajudar. Perquè diu, a mi em passa que menjo de vegades algun plat o alguna recepta on m'han posat allò que m'agrada i faig un viatge al passat.
1: Ara dèiem, aquest efecte ratatouille, Pere, és així. Poseu-los menjars que li hagin agradat i també així estimulem els diferents sentits. Què més?
3: Doncs, mira, ara s'ha passat una cosa amb l'ordinador, com abans t'ha passat.
1: Ai, de mort,
3: amb els auriculars, no, el Quim subratlla la importància de la paciència i la Rosa Maria pregunta, què podem fer si aquesta persona que té Alzheimer comença a tornar-se agressiva per molta paciència que tinguem nosaltres, què hem de fer, com hem d'actuar?
1: Doncs anem a la publicitat i de seguida us responem això i el tema de fer-se autònom i donar-se d'alta com a cuidador d'aquesta persona. Ara venim.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Una solució que em consta que està impactant a moltíssima gent que ens està escoltant. Estaríem hores i hores i hores parlant d'això. M'agradaria aterrar dos conceptes que han sortit abans de la publicitat. Comencem pel senzill. Laia, jo he dit donar-se d'alta d'autònoms per constar com a cuidador de la persona que tens a casa. No és ben bé així. A veure, expliquem.
1: Jo dedueixo, tampoc no conec la casuística, però jo entenc que dins de la cartera de la de dependència existeix el que és la prestació per cuidador familiar. Llavors, en aquest cas, hi ha una prestació, de tota manera, depèn de la intensitat, del grau, no? Del que tens dret, diguéssim, a rebre. No? Viure, s'ha de viure, no? En el mateix domicili. I aquesta és una mesura que ha anat avançant amb el temps. Primer hi havia el tema de la manca de cotització, després s'ha incorporat en l'última modificació a la llei de dependència, hi ha hagut algunes millores, i després per cada comunitat autònoma, diguéssim, hi ha també serveis diferents per a aquestes persones que cuiden.
0: Jo aquí començaria a fer el missatge que, sabent que existeix això, que ens ha dit un oient de la solució, i ara ho matisàvem amb la Laia, aneu al vostre cap de referència, demaneu per la treballadora social i li exposeu, escolta'm, hi ha aquesta situació, què en podem fer? Perquè de vegades és preguntar, i els CAPs són un organisme fantàstic per tot, perquè el document de voluntats anticipades, que molts esteu preguntant per WhatsApp, sí, com el fem? El CAP. T'agafen a la maneta i et diuen, mira, aquests són els documents, aquests són els supòsits, i t'ajuden a omplir-los. Si no sabeu com fer, vam fer un programa especial dedicat al document de voluntats anticipades. Us l'enviem també ara mateix a través del grup de la solució, de la nostra comunitat de la solució, aquest especial sobre document de voluntats anticipades. Ens queden 2 minuts i mig i com ho fem? Una pregunta de la Rosa Maria. Francis, sí, sembla que la recuperem.
2: És així. Sí, la Rosa Maria ens demanava què podem fer. Diu, valora molt la paciència que cal tenir per ser cuidadora, però què fem quan aquella persona malalta d'Alzheimer es comença a posar agressiva? Com ho hem de fer i què li hem de dir?
0: Què hem de gestionar, Ricard? Va, aquesta va per tu. Tenim 2 minuts per posar punt i final.
3: Sobretot, intentar que no et pegui. O sigui, intentar parar-lo, calmar-lo, és difícil. És una part que emocionalment et desgasta molt, però no hi ha més, o sigui, no.
0: Clar, però el Ricard fa 1,80 m, la Maria fa 1,50 m.
3: Sí, sí,
0: Maria.
3: Sí.
4: Doncs hi ha remei també, això, eh? S'ha d'anar al metge, explicar-li i li dongui una medicació o algo per no tenir tanta això.
0: La Sònia.
4: I això, com altres coses, com també... Espera.
0: És que acabem el programa, Maria.
4: Vull dir de la sexualitat. Ah. Que es posen molt, molt agressivos també, i també n'hi ha, s'ha d'anar al metge i explicar-les d'allò, també n'hi ha una...
0: Doncs mira, Maria, has fet bé d'insistir perquè em sembla superimportant.
4: Però
0: a les parelles, de parlar de persones malaltes amb Alzheimer, s'ha d'explicar al metge, s'està posant sexualment agressiu.
4: Sí.
0: Protegiu-vos a vosaltres també. Sònia.
5: Jo només volia afegir un comentari que em sembla que és molt important i que té a veure, evidentment, quan les famílies es troben amb aquestes problemàtiques han de consultar els professionals. Però, i això és una autocrítica pel sistema sanitari i el sistema social que tenim, hem de transformar aquests sistemes en alguna cosa que no és reactiva als problemes, sinó que és proactiva i que ja planteja de bon inici a les famílies, escolta, et pots trobar amb això i allò, en qualsevol moment en què tinguis un problema, aquí estem, la porta està oberta perquè vinguis a parlar amb nosaltres.
4: Perdó, eso es lo que faig jo.
0: I tant, doncs a la Maria.
4: Cada 9 setmanes.
0: Trobeu a la Maria, de fet, la trobeu al CAP de Sant Martí, en aquest programa per ajudar familiars a través del programa Pacient Expert de Catalunya. Avui hem parlat de com podem acompanyar els malalts d'Alzheimer i com cuidar els cuidadors. Ho hem fet amb la Maria Calvo, amb la Sònia Avilleira, amb la Laia Ortiz i també amb en Ricard Domènech. Moltes gràcies a tots quatre. Una abraçada, guapos. Nosaltres ho deixem aquí. Fran Domènech, tornem demà, eh?
2: Ens veiem demà, Lisenda Carot.
0: Demà tornem per parlar de com es viu amb altes capacitats, com detectar-les i com procedir. Ostres, diu. Mira.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat al principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. Ho explicava Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament.
2: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
1: Ahir també es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena van bloquejar la porta de l'immoble per evitar-ho.
3: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país amb precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable que anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb recel i cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
3: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de dos mesos. Lleida, Júlia Albacar.
5: Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar, la va acabar agredint.
1: Aquest dijous s'obren les inscripcions per aconseguir els 17.000 voluntaris que el Banc d'Aliments de Catalunya necessita pel gran recapte d'aquest any, que es farà els dies 13 i 14 de novembre. Aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que fa 4 anys. El gran recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera aquesta situació. Cada mes, 170.000 persones recorren al Banc dels Aliments de Catalunya. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de 5,2 milions d'euros. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, els de la cap de fotografia del Centre Pompidou de París, Florian Ebner.
3: La mostra que obre al públic aquest dijous parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara, un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
6: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
3: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, figures claus com Colita i creadors de contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: Barça i Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals després de l'aturada de seleccions. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo.
3: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto Ider Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
1: I l'ex-blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la retirada als 39 anys. Pedro va guanyar amb el Barça 3 Champions i 5 Lligues.
0: Fins aquí les notícies.

0: 6 i 7, aquest moment tan esperat. Ui, ara se'm dispara el Siri, no sé què dir. 6 i 7?
1: Sí, 6 i 7.
2: Apel·lat.
0: No, ara no. Marta Montaner, com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Jo molt bé, molt content.
1: Ja et veig. Per ser dimecres, molt bé.
0: Aquesta
1: què passa
0: setmana?
1: Els dimecres, que normalment es foten durs? No, però és que porta uns dies aquest senyor.
0: La setmana està complicadota, eh?
1: També et dic una cosa. A nivell, diguéssim, de ràdio, i per un programa com el teu, gairebé és més agraït que l'actualitat sigui moguda que no pas haver d'omplir allò que no hi hagi res i hagis de fer un especial tatus.
0: Esborrar tatuatges.
1: Tu em vas fer una vegada venir per un especial esborrar tatuatges, que vindré sempre que faci faltes, però que quan es fan aquests temes se'n suma des de lluny que no, l'actualitat no està gens desperta. I deu haver un punt mig per això, eh?
0: Sí,
1: per dir-ho d'aquests dies.
0: Sobretot perquè ha estat molt seguit i una mica... Clar, temes una mica...
3: No, i que havies de barrejar, perquè mentre Puigdemont també les pluges,
0: sí.
3: I que si el transport públic...
0: No, et dic una cosa, ahir l'audiència del programa, a veure, fa un mes que hem començat, no?, la temporada, un mes i poc, però amb la millor audiència de la setmana, de la temporada.
3: Clar, normal, sí.
0: I de les dues últimes temporades, top 3, el d'ahir.
3: Epa!
0: Sí, sí, vull dir que hi va haver-hi molta expectació amb la compareixença del president Puigdemont.
1: Que què va dir al final? Que jo no he pogut sentir gens la ràdio, no estic sentint gens l'Ostrell, no t'estic sentint a tu.
0: Home, doncs primer ho lamento i segon...
1: Jo també no et pensis,
0: no,
1: em sap més greu a mi que tu,
0: He viscut des amb pena. Què va dir? Doncs va reivindicar una mica el paper que ha tingut l'exili i va carregar bastant dur contra els poders de l'Estat, però no va concretar.
2: I que no torna ara mateix.
0: Sí, que ara ja no ve d'aquí de passar uns dies i fins que no li firmin tot ben firmadet.
1: Home, més deu haver de fer les maletes, vull dir, com una part logística també, que no ha de ser tan fàcil
0: que
1: com
0: no
1: sembla. Home, que no és com que et deixen tornar i agafes l'autobús i ja vens així,
0: no
1: amb la maleteta.
0: Jo crec que no vindrà en bus, però...
1: Home, depèn dels trastos que portis, és arriscar-se molt, que te'l perdin a l'aeroport.
0: No, va donar venir transport...
3: O potser ho vas fent mica en mica.
0: Però...
1: Xòfer?
0: Home, jo crec que el president de la Generalitat, l'expresident de la Generalitat, s'ho pot permetre, no?
1: Poder sí.
0: Jo no faria gaire més tertúlia política, que estem a punt d'arribar a unes eleccions.
1: Que t'incomoda, Francesc.
0: Em fa una mica de por, perquè ara ja vendrem, ens tocarà parlar de qui votarem o si votarem o no, i aquest tema jo crec que millor que no el toquem en antena, no?
1: Jo he dit mil vegades en antena que no voto.
2: Sempre.
1: No entenc quin és el problema.
0: No, sí, no cal desincentivar.
1: Escolta, aquí hi ha perfils de tota mena.
3: Que si fas patir en Francesc, no et sap greu.
0: No, li agrada.
1: El Francesc em diu coses que em fan patir més a mi que no la inversa. O sigui que vigilem.
0: Fora
1: d'antena. Vigilem, perquè porto un discurs que no aixeco cap.
3: Com la fas patir, Garriga?
1: Home, em diu unes barbaritats quan tenquen els micros, que dic, mira.
0: No, si ho dius em mates.
1: No, clar, no ho puc dir.
0: No ho pots dir.
1: Són coses personals.
0: Vaig fer una reflexió en veu alta a futur, de dir, jo m'estic arribant a plantejar això.
3: Ja sé què és, Déu-n'hi-do. No, Déu-n'hi-do, ho havia oblidat i no s'ha d'oblidar.
0: Ni oblit ni perdó.
3: Ni oblit ni perdó, literal.
0: Bé, això ja vindran dies millors. Avui, que no surti en antena de tota la vida.
1: Ai, sí, en fi, no.
0: Però amb exclusiva.
1: I tant.
0: Ho estem venent com si anunciessis que tornen els Beatles, Sí, el Blai Mercè crec que està fent hores extres per si s'ha de tallar el 3Cat Info. Ja cal que sigui bo, això,
1: És bo.
0: Jo?
1: No sé si tant, però bo.
0: Mira,

0: Indústria patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Per fi ha arribat el dia.

0: D'aquí un parell d'hores, a 8:45 del vespre, començarà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. I des d'allà, des de fa molta estona, Marc Andreu, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, pandons. Quina emoció que es respira aquí a l'Estadi Olímpic.
0: Sí? Ara, on estàs exactament, tu?
1: Mira, jo sóc a dins com de l'espai d'aquí.
2: És que és tan difícil de descriure tota aquella zona.
0: És gros i desangelat, no?
2: I lo de l'anella olímpic, què és tot allò?
1: Exacte, ens fan donar unes voltes, perquè és veritat que l'accés a la pista A, que és Front Stage, està com a la banda de la carretera, i la pista B com està aquí davant del Palau, o sigui que et fan anar per diversos punts segons d'on vinguis.
0: Que és molt important que la gent es miri bé per quin accés entra, perquè es pot trobar que ha de fer tota la volta a l'anella olímpica.
2: Sí,
1: perquè arriba tard,
2: perquè és tan gros.
1: I és que han marcat pista A com a Front Stage, i clar, tu vas comprar com a pista A, i no, aquí està indicat com a Front Stage, vull dir que reviseu això si heu de venir apurats.
0: Està arribant gaire gent ja o què?
1: Sí, han obert portes a 6:45 de 6 i ja comença a arribar gent. És veritat que no hi ha molt volum encara. Crec que tothom vindrà a partir d'ara de les 7, que al final també s'han de desplaçar fins aquí, i el concert no comença fins 8:45, vull dir, ja encara temps.
2: Escolta, Marc, et veiem en vídeo i veig que el cel de moment blavíssim.
1: No. Aguanta això, Marta, de moment aguanta.
0: És que ni un núvol.
2: Però hauria de ploure. Pot ser que plogui, han dit.
1: Sí, hi ha gent que ve amb paraigües plegable, perquè recordem que només es pot entrar a l'estadi amb paraigua plegable, o sigui que llarg no es pot entrar.
2: És que si no és un element punxant. A la meva germana una vegada li van tirar no una, sinó 7 forquilles, que la pregunta també és per què duia 7 forquilles a la motxilla, però 7 forquilles per entrar en un concert de Batguiel, mare meva.
1: Doncs de moment això, i recordar que la gent que ha de venir fins aquí no pot pujar amb el cotxe particular, a no ser que hagi reservat prèviament.
0: Això és important.
1: Al pàrquing, que hi ha busos llançadora des de Plaça Espanya per anar i també per tornar, i llavors, si no, la clàssica de pujar a peu per les escales mecàniques i en taxi, si podeu, però tenir present que el sortir costa molt tornar amb taxi, i el pujar tampoc et deixaran aquí davant de l'entrada de l'estadi, vull dir que et deixaran una mica apartat.
0: Per tant, la millor opció, bus i segurament a peu per les escales mecàniques.
2: Marc Andreu, hem rebut whatsapps al 677-2710-58 d'oients que t'han vist.
1: Ai,
2: i que no s'han atrevit a saludar-te.
0: Sí, que hi ha molt oients.
1: Ens han donat molts records per tots, la veritat.
0: Quin és el perfil de gent que s'està acostant avui aquí al concert?
1: Hi ha de tot, eh? Famílies, adolescents, també gent jove de 30, de 40. O sigui que toca tots els perfils, Oques Grasses. Hi ha gent que s'ha comprat l'entrada per avui mateix, hi ha gent que s'ha canviat l'entrada de dilluns per avui perquè n'ha trobat també a la venda. Vull dir que hi ha de tot. Hi ha gent que només ve avui, hi ha gent que ve avui diumenge, hi ha gent que ve a tots
2: diumenge.
1: Els concerts.
2: A tots els concerts. Dissabte.
1: Sí. Hi ha de tot. Després, si voleu, parlo, bueno, durant aquesta estona parlo amb gent i l'escoltem més tard, si us
0: perfecte.
1: Ve de gust.
0: Sí. Doncs d'aquí una estona tornem a connectar amb l'Estadi Olímpic, on aquest vespre, a 8:45, es farà el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Fins ara, Marc Andreu.
2: Per cert, adéu, Marc. Adéu. Ja que parlem del tema d'Oques Grasses, ahir en Víctor Navarro ens deia el següent.
3: Mira, les Oques Grasses, Víctor, l'escoltava l'altre dia i dèieu potser apareix Aitana. Llavors jo què he fet? Intentar preguntar a la promotora, dic, escolta una cosa, jo no ho diré públicament, però aviseu-me el dia que va Aitana, perquè si ja m'ho faig per anar aquell dia directament... Ja
2: què està fent l'Aitana? Té un perfil molt baix ara, eh?
4: Home, jo crec que és de República Dominicana.
2: Tu creus que ha anat acompanyant Plex a gravar?
4: Sí. I de fet, saps què faré? T'ho comprovaré. Jo vaig dir que ho comprovaria, vaig prometre que intentaria aconseguir informació i rascant m'han arribat noves des de República Dominicana. Atenció, perquè les meves fonts m'informen que efectivament la cantant Aitana Ocaña ha visitat el seu nòvio, en Plex, a República Dominicana durant aquests dies de gravació. Ja sabeu que en Daniel, en Plex, és fora gravant un concurs de Netflix que presenta ell.

0: és cert que podria agafar un avió, l'Aitana, plantar-se aquí, no? Parlar en breus.
1: Parles en termes de probabilitat.
0: No, no, dic que
1: probable
0: poder
1: és.
0: Passar, podria passar. És a dir, ella podria ara agafar un avió i venir fins a Barcelona i, per tant, acabar cantant a l'estadi en alguns dels concerts d'Oques Grasses.
1: Avui queda descartat si ahir et dèiem això.
0: Clar, de moment, la informació que tenim és que s'han de fer, vull dir, no, s'han de fer proves de veu i tot.
1: A mi m'estranyaria molt, perquè és això.
0: La informació que tenim és que l'Aitana ha passat uns dies allà, ha visitat el set de gravació, fins i tot, donant suport al seu xicot, i això segurament, és el que diem, implicarà que no canti a Moques durant les jornades que venen. Tot i això, seguirem pendents.
1: Però ja no és només el fet que l'Aitana pugui participar en el concert activament o no, sinó que és que ella és molt fan d'Oques Grasses.
2: Sí.
1: Vull dir que potser també li agradaria assistir com a públic normal en algun d'aquests quatre concerts.
2: Sense pujar a l'escenari.
0: Creus que jo ho diu aquesta cosa de competició de fans perquè em sembla una absurditat, però tu creus realment que és molt fan d'Oques Grasses o és molt fan de la gent que estimo, que és una cosa diferent?
1: És molt bona pregunta i no te l'has de respondre.
0: No tens alguna intuïció?
1: Però jo crec que ell, amb les seves amigues de tota la vida, sí que voldria anar a un dels quatre últims concerts. És que ja el sol fet és molt gros. És el comiat d'Oques Grasses. I jo crec que sí que és un dels grups de la seva vida. No sé.
2: Aquí un dels grans dubtes és si hi haurà col·laboracions en aquests quatre concerts. Perquè ser com una festa final potser vols que sigui una cosa més íntima, tot i ser en un estadi.
1: És el dubte que arrosseguem ja fa dies i avui exacte sortirem de dubtes. Sí.
0: Tot i que de vegades un primer concert pot no tenir cap convidat i que els altres en tinguin, i al revés. Vull dir que tampoc el que passi avui no vol dir que demà es torni a repetir.
2: Correcte.
0: En qualsevol cas, us recordo que República Dominicana no és un lloc qualsevol per l'Aitana i en Plex, perquè va ser justament un dels punts del planeta on es van trobar quan començava la seva història d'amor. Ells van coincidir al Japó al febrer del 2025 i a l'abril van viatjar junts i amb tota la colla d'en Plex i amb les amigues de l'Aitana a República Dominicana, on van intentar viure de manera furtiva el seu amor incipient, cosa que evidentment va ser impossible perquè en aquell moment ja tenien en Javi Hoyo estrepitjant-los els talons i els amics de tots dos fent el burro publicant tot de pistes a Instagram que feien evidents que estaven passant junts aquells dies a República Dominicana. Per tant, és un lloc important per ells, per la qual cosa no seria estrany que l'Aitana hagués aprofitat aquest pretext per tornar allà i passar-hi bastants dies. Jo crec que m'estranyaria que hagués anat a República Dominicana només a veure el set de gravació un dia, que és el que em consta a mi que ha fet fins ara, diguéssim, a nivell d'implicació en la feina d'en Plex.
1: Això els enamorats ho fan. Els enamorats ho fan, això.
0: Home, i els enamorats milionaris ho tenen més fàcil.
1: Més fàcil. Sí.
2: I els que no són milionaris, la de cotxe que hem fet,
0: per
2: veure...
1: Ni que sigui per 4 hores, sí. Home, menys.
0: Sí. No, jo he gastat una de gasolina per dos petons.
1: Per dos petons?
0: Per dos i un. I cap, inclús.
2: I cap. Això sí que és romàntic.
0: Això sí que és romàntic.
2: Quilòmetres i quilòmetres per cap.
0: Per ni liar-te.
2: Exacte.
0: Quina merda, tot.
2: Passen 7 minuts d'un quart.
0: Ui, tot és l'última hora, bé.
2: No, és que hem anat
1: ben justos
2: ràdio.
1: Avui, eh?
2: La Marta ha acabat, que jo estava al seu costat, de picar, el que ara explicarem, a les 17:59. Eren exactament.
0: Jugant a treballar la Cati.
2: No.
1: Jo m'he sentit exacte, que era el Ricard Ostrell, sí.
2: Sí.
1: Tal qual.
2: A veure, ahir al matí Gerard Piqué i Shakira van ser citats a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per revisar el règim de visites dels seus fills. Recordem que ha estat la Shakira qui ha demanat canviar el règim de visites perquè, segons ella, no pot ser que els nens viatgin tan sovint a Catalunya des de Miami. Unes peticions que Gerard Piqué i els seus advocats no han acceptat, i d'aquí el judici d'ahir a Barcelona. Doncs bé, avui les mamarazzis han explicat més detalls del judici i de com ho està vivint l'entorn tant d'en Gerard Piqué com de la Shakira.
1: Mira, la Lorena Vázquez i la Laura Fa aquest migdia ens han aportat molts detalls d'aquest judici que es va celebrar ahir a Barcelona i d'entrada ens han explicat que va ser llarguíssim. 6 hores van estar allà.
0: 6 hores?
1: Sí, 6 hores de judici i un judici que s'ha produït 8 mesos després que la Shakira demanés aquesta revisió del conveni regulador de la separació. Per tant, ens hem d'imaginar una Shakira que al mes de febrer passat va demanar tots aquests canvis i va demanar que sigui en Piqué qui viatgi a Miami per veure la canalla. Llavors, les mamarazzis també explicaven que es va aprovar in extremis un acord entre les dues parts, però no Shakira parlant amb Piqué, sinó els advocats, l'advocada de Shakira amb l'advocat de Piqué. Unes negociacions que no van arribar a bon port i d'aquí a acabar judici. I tot i això, les mamarazzis asseguren que la cantant colombiana i l'exjugador no estan en contacte zero.
3: Estas comunicaciones entre ellos se producen siempre por WhatsApp y de momento son unas conversaciones bastante cordiales.
4: A pesar de cómo están las cosas, nos dicen que a día de hoy ellos siguen hablándose y teniendo contacto por WhatsApp.
3: Siempre
4: muy limitado, solo para hablar de, solo y exclusivamente para hablar de los niños.
1: Que ja està bé. Això és senyal també com una mica de salut dins d'aquesta relació d'exparella. Llavors, una d'aquestes comunicacions es va produir fa poc quan la Shakira va arribar a Madrid per la seva residència de concerts que tant hem seguit i Piqué li va fer una petició que ella li va denegar.
3: Gerard Piqué se pone en contacto con Shakira para pedirle que sus hijos puedan estar en Barcelona unos días con él, ya que estaban en Madrid. Él propuso ir a buscarles. Ante lo que encontró la negativa de Shakira, pese a que ella, por ejemplo, pensaba viajar a París, pero la realidad es que solo pueden pasar los menores unas horas con su padre, lo que suma más malestar todavía al exfutbolista, que no acaba de comprender por qué si los niños están a pocos kilómetros, pues no puede ser todo un poco más cordial y fluido.
2: Sí que l'ambient està enrarit, eh?
1: No s'ha enrarit. La conclusió és que a Barcelona ni trepitjar-la.
2: Total.
1: I a mi em sap un greu terrible. Les mamaratzis també explicaven per què es va allargar tant aquesta sessió judicial d'ahir, on s'havia de revisar aquest conveni regulador. I un dels motius és que les dues parts, tant Piqué com Shakira, havien de portar moltes proves, molta documentació i amb testimonis de molts pèrits que o estaven presencialment allà, en seu judicial, o que s'hi anaven connectant per Skype o per videotrucada. I una de les coses que Gerard Piqué havia de demostrar és que ell sí que ha complert amb el pacte que tenien fins ara, que era viatjar a Miami per veure els nens 10 cops cada mes.
3: Que según cuenta él mismo, solamente en una o dos ocasiones ha dejado de hacerlo.
4: Sí, además eso lo demostraron en sede judicial, ¿eh? O sea que ayer ese tema salió durante el juicio y se presentaron pruebas como...
3: Porque sí,
4: para demostrar que nunca, porque sí que había como un poco la sensación, no sé quién contaba ayer, de no está cumpliendo. Bueno, pues ayer...
3: está cumpliendo con el régimen de visitas, claro, que se había estipulado.
4: Pues ayer en el juicio, una de las cosas que demostraron, un juicio que fue larguísimo, una de las cosas que demostraron es que él solo una o dos veces ha fallado a esta cita.
1: 10 cops a Miami al mes.
3: Bueno, 10 cops,
1: Volia dir 10 dies.
3: 10 dies.
1: Vale, vale. No sé quants viatges són, perquè volien que això coincidís també amb dies lectius dels nens que poguessin seguir fent la seva rutina, per tant, potser eren dues escapades a Miami. Escapades, per dir alguna cosa, perquè tu posa't a comptar quants quilòmetres són. Bé, i el que s'al·legava des de l'altra part, la de la Shakira, amb els dos fills, en Milan i en Sasha, posats al centre, és que tant viatge i tant avió els acabava perjudicant.
3: Este juicio se ha hablado de que los niños sufrían jet lag, que para su bienestar era muchísimo mejor que fuera su progenitor el que se trasladara a Miami, no tuvieran que ser los niños los que viajaran a España, pero lo que nos cuenta el entorno de la pareja es que hay cierto malestar por parte de Gerard Piqué y su familia, porque lo que parece con tanto problema para que los niños viajen a España y a Barcelona concretamente, es que parece ser que la cantante no vería con demasiados buenos ojos que sus hijos pasaran demasiado tiempo con la familia paterna.
1: Potser hem arribat aquí al moll de l'os amb tot aquest assumpte. No ho sé. Segurament sí que la Shakira està vetllant per l'interès dels seus fills.
5: De vegades però... és una barreja de tot i el que neix més des de la racionalitat també està una mica embrutit per la irracionalitat.
1: Sí, sí.
2: Clar, aquí no ho sabrem i no ho hem de saber és què n'opinen els nens.
1: Tot
2: perquè
1: això...
2: si realment ells se'ls fa una muntanya i no volen venir, doncs...
5: Clar, perquè és que és el que dèiem, ja són nens molt grans.
2: 11 i 13 anys, vull dir que... ja tenen opinió
1: crec
2: i criteri,
1: que encara hauríem d'esperar però... una mica perquè ells poguessin escollir
2: sí,
1: de
2: sí,
5: però vull dir que són nens que no tenen 3 anys que poder...
1: no.
5: Pot ser més... són nens que ja et diuen estic molt cansat, no vull fer més aquest viatge o al revés, em ve molt de gust anar a Barcelona
1: però clar, explicaven elles també que els avis, els pares de Piqué estan destrossats,
2: total.
1: Perquè van ser una peça fonamental en els primers anys de criança d'en Milan i en Sasha, sobretot perquè estem parlant de dos pares, un Piqué i una Shakira, que és que dues estrelles mundials,
5: clar.
1: Entre ells que tenia partit cada setmana, jugava sense parar, i ella, que també tenia la seva carrera musical, tot i que és veritat que la va aparcar una mica per Gerard Piqué, Estem parlant que els avis sí que feien el seu paper, feien un paper molt important.
5: I que són els que hi havia aquí, clar.
1: I que estan molt dolguts perquè són uns nens que ara no veuen amb prou feines. Bé, si acaba guanyant la Shakira aquest judici, els nens només viatjaran a Catalunya dues vegades a l'any. Això és el que deien les mamarats.
5: Una mica de Nadal i una mica d'estiu.
1: Vacances, sí. I sigui com sigui, elles ens deien que no trigarem a tenir la resolució del judici.
4: Que per lo que nos cuentan, ya habrá resolución la semana que viene de este juicio y sabremos finalmente si Shakira consigue lo que quiere.
3: Se hablaba incluso de que podía ser a finales de esta semana o a principios de la semana que viene.
5: Com els encanta a elles el tema Shakira Piqué.
1: Home, elles van ser...
5: És el seu tema.
1: A part de Risto Mejide, elles tenen la carpeta Shakira Piqué. És el gran tema.
2: Més informació que tothom.
1: Sí, sí.
2: Que tothom.
1: Ostres, aquest tema ressona, vull dir que, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per una cosa o per l'altra, i a part que podries entendre, les dues parts.
5: Clar, és que és això, fa de mal posicionar. A part de que no pintem res, perquè no són els nostres fills.
2: No, però coneixem realment... tots famílies que estan vivint això, que han viscut, que han passat per aquí.
5: Sí.
2: Llavors...
5: Sap greu que hi hagi aquests embolics.
1: Sí, sap molt greu, sobretot per la canalla.
2: Per les criatures. Sí. Anirà ràpid aquest judici.
5: Sí,
2: a diferència d'altres,
5: sí.
2: Doncs estarem pendents de la resolució i a veure què és el que diu el jutge, perquè al final, com que no s'han posat d'acord, és el que decidirà per tots. Mira, són 6:45, farem una pausa i de seguida recuperarem la carpeta d'inmanagement.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Com deia, tenim la carpeta d'inmanagement que treu fum i de tant moviment que ha tingut aquests dies, Marta.
1: Sí, ja fa dies que parlem de l'agència de l'adulteria i d'aquesta suposada, cada cop més confirmada, crisi que travessa, amb tantes baixes d'influencers les últimes setmanes, i l'última, recordem que va ser la d'Inés García, la parella d'en Lamine Yamal.
5: Dies difícils per Inés García, perquè la petjada digital està sortint a la llum.
1: Ja fa, des del primer moment ja se'n va fer ressò, però ara n'està parlant
5: tot
1: molt.
5: Tot el meu Twitter, X, en va ple.
2: Clar, el tema és que hi ha gent que suposo que no pensa que quan fas un like es pot veure, no, això? I et pot delatar amb el...
1: Jo no he contrastat tampoc si són captures falses. Vull dir que també segurament hi ha qui ha aprofitat per tirar-li
5: sempre.
1: Sempre passa, però és un tema i ara mateix no l'obrirem perquè no. Hem de parlar d'una altra cosa. Inés García, per cert, que ha fet oficial el seu fitxatge per aquesta altra agència de representació que es diu... Com es diu? 3458?
5: Sí, que per cert, jo vaig dir que la Clacovi hi era, aquesta influencer catalana que té molta repercussió en el món de la moda, perquè és veritat que va ser una de les primeres cares que va fitxar aquesta agència, perquè a més la va fer un dels seus millors amics, etc. Però crec, vaig mirar bé i ella ja no hi és, i penso, i això ja és molt de ninxo, però ja que hi som, penso que potser és en part perquè hi ha la Maria Bòtil, que és la seva exparella dins d'aquesta agència. No tinc clar.
1: Bé, podria,
5: és molt sucós.
1: Però sí, és una bona.
5: És tal qual el que faria jo si jo estigués en un exnòvio amb una agència.
1: Coincidint els menys llocs possibles.
5: Home, en tens prou amb tot el que has de viure com per a sobre.
1: Però sí que hi és, en canvi, Álvaro Mel, parella d'Anna Castillo, o la Georgina Amorós, actriu catalana. Amb aquesta intenció jo crec que va fer el fitxatge a Inés García de tenir una projecció internacional, cosa que no podia fer a InManagement a Can Dulceida. Ella, recordem, la Dulceida nega la major, nega aquesta crisi de reputació de la seva agència, però les baixes són contínues i és veritat que algun panot parla i parla més del compte. I llavors, enmig de tot aquest caos... Ahir a les 8 del vespre, pam, última hora. Jo us havia avisat, sí.
5: Ah, era això la notícia que ens havies dit, sí. Que sortiria a les 8.
1: A mi m'havien dit, a les 8 del vespre sortirà una cosa que us farà tirar l'escaleta pels terres.
5: Tampoc tant...
1: Home,
5: aviam, està bé.
1: Està bé, no hi dedicarem un programa sencer, però està bé que va passar.
5: Sí.
1: Efectivament, així va ser. A les 8, els Premis Ídolo, que és aquest certamen creat per la Dulceida i organitzat per InManagement, on es premien els millors creadors de contingut cada any, va publicar un nou anunci.
8: Me he venido a las oficinas de los premios Ídolo a traerles unos machitas que creo que les van a venir muy bien para estos días de ajetreo que llevan aquí. Es que no sabéis todo lo que hay detrás. Bueno, yo os dejo esto aquí. Creo que mejor vengo en otro momento.
9: ¿Todo lo que hay detrás? ¿Nosotras?
10: Organizar un evento de una magnitud así es...
11: Un follón.
1: Ara analitzarem bé aquest anunci, però aquí el gran tema és que ens anunciaven que els Premis Ídolo tornen. Ho faran el 2 de desembre, per tant, d'aquí menys de dos mesos.
12: Sí, sí, ja.
1: I guardeu bé la data, anoteu el calendar, perquè serà a Barcelona.
12: Epa.
1: A un espai que es diu Romantic Garden.
5: Molt em temo que s'hi haurà d'anar.
1: És que això és veritat que no ens... Sí, crec que sí. És que no és tant que els ídolos ens interessin molt. Ens agrada que es facin esdeveniments a la nostra capital. I jo crec que s'hi ha d'anar. I sobretot si no has d'agafar cap avi, Juliana. T'ho posen facilíssim perquè tu ja et marca...
5: No, si ha d'anar passar per la catifa.
12: Si
5: ha d'anar 300% i aniríem encara que fos a Madrid, sí, sí.
1: És veritat. Però és que el més destacat d'aquest anunci dels Premis Ídolo no està en la notícia, sinó els cameos de famosos que hi apareixen. I surt la Violeta, com sentíem, en aquest fragment que ha sonat. També hi apareixen les presentadores de la gala, que tornaran a ser la Paula Vázquez i la Carolina Iglesias. I fa un cameo també en Javi Hoyos, però no us l'imagineu formant part de l'escena, sinó que apareix a través d'un dels seus TikToks de «Oh, no, oh Dios mío, no sé què». Però n'hi ha un altre de cameo que a mi... T'ho prometo que a les 8 del vespre em va fer cridar davant de la pantalla quan la vaig veure a escena.
13: Amore.
14: Hola, cielo, ¿qué tal?
15: Este año contamos con ella, ¿verdad?
13: Este año, pues es que este año tenemos algo.
15: Lejos.
13: Un viaje.
15: Lejos.
13: Sí, súper lejos.
15: ¿Un viaje?
13: Sí, o del año que viene. Sí, ya lo siento, ¿eh?
15: Nada, tranquila, ¿eh? Sentido, no tiene nada.
1: Per la veu no s'entén res. Però... D'aquí la nostra feina, també. Intentar-ho explicar.
12: Explicar doncs, sí, nena. En paraules.
1: Això és el
12: paraules.
1: No tu estaves a la carrera als 20 anys sense saber que això era veritablement el que seria la teva feina.
12: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: La ràdio és això, també.
5: I tant, nena.
1: Si us heu fixat, s'anava sentint una veu que deia «Lejos, lejos, viaje, viaje».
15: «Llut, llut, viatge, viatge».
1: «Año, año». Exacte, gràcies. Doncs aquesta veu era la de Maria Pombo. La influencer, la persona que ha estat molt temps en amistat amb la Dulceida. Justament, el gran motiu era que mai anava als Ídolo, que sempre li sortia algun viatge a Nova York o que tornava a estar embarassada. Sempre hi havia alguna cosa que l'impedia fitxar. Fins al punt que la Dulceida va acabar bastant atabalada amb aquest tema perquè era la pregunta de cada catifa. Què les absències? Què la Maria Pombo? I ella havia de donar la cara per ella.
5: I que, de fet, jo crec que és el típic conflicte el que van tenir elles dues, més a títol personal, que va estar molt... que el vam fer gros nosaltres. És a dir...
1: Els mitjans.
5: Exacte, que elles segurament no haguessin donat tanta importància al fet que una hi anés o no hi anés o no tal, si tothom no hagués començat a dir que era tan i tan gros.
1: També és veritat que hi havia una capa a tot això, que és la de la ideologia.
5: Absolutament.
1: Vull dir que recordem també que la Marta Pombo, que és la germana mitjana de la mitjana de les Pombo, va criticar els premiats dels Ídolo perquè deia que era gent que les havia insultat per el que elles pensaven, perquè són més conservadores i aquesta persona doncs era més progressista. Bé, doncs la Maria Pombo ha decidit oblidar tot això, almenys de cara a l'aparador, ha abraçat la polèmica, ha abraçat el mem i ha abraçat el gag de cada any d'ella no assistint als Ídolo per un viatge. Jo no sé si acabarà anant a la gala del 2 de desembre a Barcelona. Ella que crec que mai ve aquí. O sigui, mira que fa viatges, però en canvi a Catalunya no l'he vist gairebé mai. Però l'anunci sí que hi surt, amb molt bon humor. A mi m'ha agradat. I no sé amb quin acord van gestar aquest cameo. Perquè jo no sé, he preguntat.
12: Qui va fer el pas, no, una mica?
1: No, el pas va fer la Dulceida, claríssimament. Però el que no tinc clar és que... si ho va fer per diners o si ho ha fet també per notorietat. Jo sé que hi havia com a mínim un acord publicitari perquè quan apareix la Maria Pombo a pantalla apareix també la seva beguda, aquella que va treure el Youth, refrescant...
12: Sí, de poma,
1: fa,
12: no?
1: Sí, no me'n recordo, fa mig any. No sé si hi ha hagut més calés sobre la taula, tot això no m'han confirmat les meves fonts, Però clar, per amistat no ha estat això. Perquè recordem que la Maria Pombó també va ser una de les grans absents al casament que va fer la Dulceida amb la Paul fa no res.
5: Però jo crec que aquí sempre és el mateix debat, que és diferenciar l'amistat amb el companyerisme. I jo crec que elles, tot i que en algun moment segur que els hagi pogut saber greu, que una no hagi estat prou generosa amb l'altra o que l'altra no li hagi fet, que aquests conflictes ja han set segur, tot i així hi ha hagut de base aquest companyerisme i per això van fer aquella entrevista on van voler deixar clares les coses i per això sempre que s'han vist s'han fet fotografies com si res passés i jo crec que suma això que ella té ganes de demostrar que no hi ha cap problema a banda d'abraçar el mem perquè sap que és molt millor enriure-se'n d'ella mateixa i de les polèmiques absurdes que hi ha al voltant d'ella que no pas prendre-s'ho seriosament, però sobretot crec que hi ha hagut pasta, és a dir, crec que tot això sense diners no ho hagués acceptat.
1: Sobretot també si hi ha altres influencers, vull dir que una Violeta segurament també ha cobrat per fer aquest esport.
5: Sí, i a més ja crec que devia fer gratis el podcast amb Susana Bicho, jo penso, o pràcticament gratis, llavors entenc que aquí sí que ha cobrat i ja està, i és una barreja de tot.
1: Bé, doncs anem reservant el 2 de desembre i Juliana, no sé si has vist aquesta novetat dels Premis Ídolo que inclouran una categoria de premiats pels creadors de contingut en català.
5: Però és que el que hem de... O sigui, el que s'ha de començar a entendre és que no és una mena de contingut diferent a la creació de contingut en català, ni és un gènere de contingut en particular. És com quan Spotify et feia l'Spotify Rap i et posava t'agrada el jazz, la música urbana i la música en català. La música en català no és un gènere. De què esteu parlant? És una bogeria, però bueno, és marc mental espanyol. No sé.
1: Ja has parlat amb ella?
5: Amb la Dulceida?
1: Sí.
5: No, Marta, no. Últimament no tenim contactes.
1: No fem tant. Vale.
12: Però no seria...
5: Però bé, això és perquè aquest any munten la gala l'agenda Incís, que és la productora amb qui fa amb la gran cita amb 3CAT.
1: Ah, també han fet l'anunci, no?
12: On treballa en Tono, són els que han fet l'anunci, els que produeixen la gala, i això...
5: Jo crec que ell, al treballar a TV3 també, vulguis que no, ara poder se sent, quan en realitat és més espanyol això, que no pas seguir fent la seva festa a banda.
12: Però almenys la realització audiovisual i de tele, que no sé si s'emetrà a algun lloc o no, havent-hi Incís i en Tono al darrere, serà molt millor que les últimes que havíem vist,
5: no,
12: que
5: no
12: com a gala televisiva la van criticar molt perquè és que no s'aguantava per enlloc.
5: Era molt fort.
12: Jo ahir a la nit vaig escriure en Tono per demanar-li si ell havia estat al darrere de l'anunci, havia estat en el rodatge de l'espot, i em va dir que ell no, que ell aquests dies està super atabalat rodant ja la final de la Gran Cita 2, per tant, a dintre
1: ara
12: la seva...
1: Ara mateix hi ha gent enamorada a Catalunya, eh?
12: Molt, i em va dir, diu, se'n parlarà més que la primera, tinc la sensació, perquè estan passant unes coses...
5: Tant de bo haver-hi pogut anar-ho a veure, però com que ens van fer boicot, no ells, 3CAT.
12: Sí que no vam anar al rodatge al final.
5: No.
12: Bé, en tot cas, m'ha dit que ho ha fet una altra persona, i aquesta persona tampoc m'ha donat molts detalls. El que sí que m'ha dit és que l'espot es va gravar tot just la setmana passada, que es va gravar tot a Madrid i que es va gravar en una única jornada de rodatge per fer coincidir a totes les cares doncs, de famoses que hi surten, i també que ens esperen el 2 de desembre a l'auditori del Fòrum de Barcelona en aquesta gala que...
1: Ens hi esperen com a periodistes.
12: Bueno, és que jo crec que ens hi poden esperar com a periodistes. Qui sap si com a convidats, no sé si això és una invitació com a convidats, i no sé si algú d'aquí potser com a premiada.
1: A veure, és que si hi ha la categoria, qui l'hauria de guanyar ets tu, Juliana, i a part és que no hi ha cap mena
5: Marta,
1: de dubte.
5: No vaig guanyar, no tinc ni un premi crit.
1: Perdona,
5: imagina't.
1: La de gent, doncs deixa'm dir una cosa, la de gent que t'està copiant vídeos descaradament cada dia...
5: Marta, jo el premi més gran que puc tenir, i això no és per falsa humilitat, és veritat, és la salut de la gent que estimo, compartir amb vosaltres cada dia una estona de ràdio, i el més important, la validació constant de les nostres lloves perfectes. És que per què vols més premi? Pregunta seriosa.
1: Perquè des de fora em sembla injust.
5: Em sembla bé i estic molt a favor de que em reivindiquis. Marta, em sento molt estimada. Gràcies.
1: Si no el guanyes tu, encara que la categoria et sembli horrible i espero que pugis a l'escenari i te la carreguis i creïs un pollastre i un bon cacau, si no guanyes tu, jo mobilitzaré algunes coses.
5: Però no tinc per què guanyar jo. Hi ha molts perfils superinteressants a Catalunya, etc. Vull dir, per què, no, per què he de guanyar jo i no han de guanyar les noies de Can Putades o no de guanyar la Berta Roca?
12: Nosaltres volem que guanyis
5: tu.
1: Perquè vas caminar perquè molta gent pogués volar.
5: Ja, Marta, però quan ja fa tant de temps, la Dulceida no ha guanyat mai un premi Ídolo.
1: O sí?
5: Segur que sí.
1: Jo crec que no, eh?
5: No! Bueno, seria una mica gros, també. Jo entenc que no l'hagi guanyat mai cap, per altra banda.
1: Però ha guanyat Forbes i ha guanyat coses d'aquestes.
5: Però que no és un premi de... La, premi a la que abans va fer un català, que per se l'enduria la Leopolda Olda, ni aquest guanyaria jo. Mm. Però no és aquest premi, tampoc.
1: Però potser ets la persona que més seguidors té.
5: Tampoc. No és broma que la iaia Angeleta en té més.
2: Bueno,
5: més
2: gent, en tot també. Cas, tens molts números perquè aquest premi sigui per tu.
5: Mira, tant de bo guanyi la iaia Angeleta.
2: T'imagines? I si el guanyes, serem allà.
5: La iaia Angeleta és el Sharenting a la inversa, que la faci pujar.
1: Però quants
5: que no vol baixar...
2: 206.000!
5: És una superestrella, és una cosa molt seriosa, Marta. No, no, vull dir-te que és que no tinc per què guanyar. De fet, i espero, i sincerament espero no guanyar.
2: Ho veurem el dia 2 de desembre.
11: Bueno, pues ara sí que sí, no? Un aplauso enorme para Miguel Bernardo. Muchas gracias por venir.
2: Bé, ahir la nit l'actor Miguel Bernardo va ser el convidat del programa de Lenar Álvarez a Televisió Espanyola, El Cielo con ella. Un Miguel Bernardo que, com ell mateix explica, últimament, almenys això diu ell, fa poques entrevistes i que està dient que no a molts programes que el conviden a anar-hi.
5: Home, m'ho crec 100%. Ell ja no és que faci... No és que últimament. És que ell fa anys que està en perfil baix.
2: No, últimament dic que en fa algunes, sí, però per la promoció de la pel·lícula.
1: Perquè està obligat, suposo,
2: exacte,
1: a fer-ne alguna.
2: Per contracte, m'imagino, però que si fos per ell no aniria a cap programa, però aquest cop, diu, ha estat diferent.
11: Me ha dit un pajarito que no vas a muchos programas.
14: Sí, no voy.
11: ¿Y por qué has decidido venir a este?
14: Porque me escribiste tú por Instagram y soy fan tuyo, soy muy fan. Bueno, yo tengo que decir que yo y muchísimas amigas y amigos míos, ¿eh?
11: Hola, tío, me ha hecho mucha ilusión lo que me acabas de decir.
14: Tengo una amiga que quería venir conmigo y no
11: le... ¿Y por qué no le has dicho que viniera?
14: Porque no, porque es muy pesada. No.
1: La gent s'està enamorant molt fort d'en Miguel Bernardo.
5: Jo anava a dir, estic
2: pillada. A mi m'ha encantat en aquesta entrevista. O sigui,
5: està molt els cabells, està
2: guapíssim,
5: està relaxat.
2: Està simpàtic, està divertit, està content.
1: I a part, una cosa que és notícia, i és que, bueno, sembla una persona progressista, també. Sí. Sembla una persona d'esquerres, que és una cosa que jo no sabia, per exemple, d'ella.
5: És que potser ell també ho sabia.
2: És que potser no.
1: Clar, els va fer famós de molt jove.
5: I la correcte. Gent també canvia d'opinió, la
1: sí,
5: gent es
1: va
5: forma.
1: Entenc també.
5: Que també està promocionant una pel·lícula molt concreta, que potser estigués promocionant...
2: Bueno, que més ha posicionat-te.
5: Clar, no? de fet, quan va fer aquella pel·lícula amb en Carlos Cuevas i el Buenorro que estirava la... Ai, que faltona, sé quan vull. Déu meu, demano disculpes totalment.
2: Tot.
5: El Buenorro que estirava aquí. El noi aquell que es van publicar, que mai me'n recordo si és el Mas o l'altre.
1: El de la Nerea.
5: El
1: Silvestre.
5: El Miguel Ángel Silvestre, ens va fer aquesta pel·lícula que era de com de córrer i tal, no? Fúria, es deia, vull dir que aquí també la promoció convidava a ser una tremena de perfil.
2: Bueno, clar,
5: a no fer tanta reivindicació
2: no
5: política,
2: surten,
5: vull dir.
2: Normal.
5: Bé, a part que ara també està el tema allò calent.
2: Està
5: ben
2: molt
5: calent
2: el tema. Bé, com us podeu imaginar, gran part de l'entrevista va girar al voltant de la bola negra i, entre d'altres coses, en Miguel va confessar que no feia ni 24 hores que havia anat d'incògnit a veure la seva pròpia pel·lícula.
14: Yo tengo que decir que ayer fui a verla al cine solo y noté, o sea, no había estado en un cine con gente que no supiera que yo estaba ahí.
11: Sí.
14: Entonces nos aplaudían y ayer aplaudieron en el cine, que es una cosa que me pareció preciosa.
11: ¿Y te vas ahí como camuflado y toda la pesca?
14: Sí.
11: Sí, ¿y qué te pones?
14: Le puse una gorra, unas gafas y una capucha.
11: ¿Y nadie te reconoció ni nada?
14: Porque me da una vergüenza que me muero, pero es que me hacía ilusión verla como una vez que no fuera en un cine grande con mucha gente y tal, ¿sabes? Verla yo. Pero me daba mucha curiosidad como los gestos de la gente, como como en momentos muy épicos de la película me giraba a ver si la gente como estaba llorando y no había nadie llorando, pero bueno.
2: No és que vagi a veure la pel·lícula, sinó com reacciona la gent a la pel·lícula i li va sorprendre que els del seu voltant no estiguessin plorant.
5: És que comença a ser ja un tema, eh?
2: En Miguel també va explicar que ell és molt insegur cada vegada que va a un càsting i va recordar el moment en què els Javis li proposen que faci la prova per formar part de la pel·lícula.
14: Sí. Me encontré los Javis en los Goya, detrás, como en la parte de atrás. Y yo salí a entregar un premio, estaba ahí como nervioso y tal, y de repente me viene Javi Calvo y me dice: tenemos una cosa para ti que quiero que leas este libro, y veas esta película. Leí algo, fui a hacer la prueba, me salió como el culo, y estuve dos semanas pensando que había perdido la oportunidad de mi vida. Me hice creyente, o sea, me levantaba por las mañanas y le rezaba a Dios, por favor, y por las noches, que me diera otra oportunidad, y me llamaron otra vez para hacer una prueba. Al parecer, para ellos no había sido tan mala, y me lo ofrecieron.
11: Pero esto de que sientas que el casting te ha salido mal, ¿es una cosa que te pasa con frecuencia?
14: Sí, además yo soy horrible para eso. Yo como que no lo acepto y llamo y pido que me lo repitan.
2: Ell ho passa fatal, diu, a tots els càstings. Que surt d'allà i diu, ho he fet fatal i que no sap si és com una síndrome de l'impostor o és que és un perfeccionista. Diu, encara...
5: Jo crec que això ve de l'etapa en què es va fer famosa amb una sèrie com Élite, que és una sèrie com ja molt connotada, molt juvenil, molt comercial, i jo entenc que tu et sentis molt insegur quan intentes postular per un projecte poder més...
2: Molt diferent.
5: Però ja va fer el querer. Però entenc que encara ara es posi nerviós i que tingui la sensació que molta gent el té com encasillat poder, fins i tot perquè al final fas una sèrie com Élite, et perseguirà tota la vida, o no?
2: Sí, menys mal que ella ha aconseguit...
5: No sé. Les meves preguntes preferides, les que no desperten cap mena l'energia.
1: Està rebaixant-ho molt el nostre terreny. A mi també em passa que em poso nerviosa, jo sempre. Potser fent el que no sortir cada dia, no. Però en altres moments que hem de fer coses una mica diferents, ja de seguida torno a tenir molts nervis.
2: Bueno, perquè si tens una exigència molt alta, que seria el teu cas, per exemple, bueno, el de la Julio crec que també, però si no t'ha sortit perfecte, penses, hòstia...
1: Exacte, i et penses...
2: Jo puc fer-ho millor
1: que el que he fet. És el típic també cas de la persona que surt de l'examen pensant, és suspès, i després acaba traient un 8,7.
2: Tal qual. Sí, sí, sí.
5: El meu problema és que jo sempre sortia pensant que havia tret un 10.
2: I què traies, llavors?
5: Bona nota, però un 10, si no era alguna assignatura molt concreta.
2: A mi em passava com tu, l'únic que suspenia, llavors. Però jo sortia tranquil de l'examen.
5: Com o no?
2: M'ha anat bé. Diu, però no em digueu res, perquè llavors veia que tothom apuntava coses diferents. Era jo que no havia entès ni l'anunciat. Bé, en tot cas, la conversa avança i hi ha un elefant a l'habitació. Un gran elefant que no és altre que el tema de la pròtesi sí o pròtesi no.
5: Ui.
2: Aviam, no és spoiler perquè ja s'ha comentat per tot arreu, però en una de les escenes en Miguel surt totalment despullat i aquesta imatge ha fet que molta gent hagi fotut el crit al cel per les dimensions que gasta el noi
5: la pel·lícula. No, que queda tallat.
2: Que no sabem l'abast de la dimensió.
5: No
2: hi ha prou pla per encarir.
5: Però sí, però llueix infinit. No es baixa prou.
2: No, llavors la teva imaginació...
5: Baixa molt.
2: Sí, exacte. Va baixant i no s'acaba mai, seria. Doncs bé, ahir l'Enar va decidir tacar el tema com s'ha de fer en aquests casos tan delicats, que és de cara i de
5: risa. Descarat, clar.
11: ¿Se han utilizado prótesis de algún tipo?
14: No. espera, no, perdón. Sí que se han utilizado.
11: ¿Sí se han utilizado prótesis de algún tipo?
14: Yo llevo muchas prótesis. Sí. ¿Pero qué os creéis? ¿Que las heridas y...? ¿Que las heridas sí, son de verdad? ¿En serio os creéis que las heridas son de verdad?
11: Muy bien jugado.
5: Ell és juganer.
1: Per ell.
5: Ell és player.
1: Quanta entremaliadura.
5: Què és aquest nivell de trapelleria, Miguel?
2: Bueno, perquè...
5: Miguel, quiet! Està cofoi. Hòstia,
1: li hem de demanar perdó per tots els cops que no el vam saber valorar quan sortia amb l'Aitana.
5: Tot i que tampoc el vam mai desvalorar.
1: Bueno, no, jo no vaig menysprear mai,
5: tampoc. Per mi sempre va ser un peix bullit.
2: Però és que no el coneixíem prou.
1: Jo crec que no el coneixíem.
5: És que és el...
1: I s'ha fet gran, eh?
5: Exacte, és que ell no es coneixia.
2: I que la gent canviem, eh? Que tu pots passar de peix bullit a vegades a una cosa una mica menys bullita.
5: Passa poc sovint.
2: Sí, o sigui, sí, costa molt. Sí.
1: Però de cop i volta ets un peix al forn amb patates i ceba.
2: Sí. A veure, tot i així, Miguel, tot i que ho jugués molt al tema de la pròtesi, va explicar que li molesta bastant que es parli d'aquest tema.
14: También me molesta, lo reconozco, me molesta un poco que sea un comentario tan generalizado con el trabajo que hay en la película y lo que hemos hecho, que es como, es un tema, o sea, está ahí, ¿sabes?
11: Hombre, mi vida, ¿cómo no lo va a ser? O sea, vamos a ver. Miguel, en este país la gente pasa mucho hambre. Entonces, espérate, entonces... No, esto cortarlo, ¿eh? Espérate.
14: Y una polla, es que mejor dicho. Que no lo corten.
2: Ell estava molt divertit, molt juganer, com dèiem. No queda clar el tema de la pròtesi, però bueno...
1: Queda claríssim que no és cap pròtesi.
5: És el que vindria
1: seu. Jo crec que ell podria haver demanat una pròtesi als Javis. Ell va decidir que no.
5: Que és legítim i ho respectem.
2: Sí, home, no, el que sigui. Bé, a la part final de l'entrevista, que va durar uns 30 minuts ben bons, després d'un gag sobre la crisi de l'habitatge que van fer, l'Enar li va demanar com està vivint ella aquests dies de tantes protestes al carrer.
11: ¿Cómo ves el panorama de todo lo que está pasando ahora mismo?
14: Lo veo jodido, la verdad.
11: ¿Lo ves jodido?
14: Yo desde mi privilegio lo veo jodido. O sea, creo que los jóvenes no se puedan permitir una vivienda a día de hoy... Y que estén las cosas como están, que estemos renunciando a tener, o sea, esos derechos básicos de la vivienda, me parece una barbaridad. Tengo muchísimos amigos que trabajan y que trabajan y tienen trabajos muy buenos. Tengo un amigo que es veterinario y aún así no puede permitirse una vivienda. Llevamos mucho tiempo ya como para que estemos aún con esto, pero bueno. Un abrazo muy fuerte y un beso para todos los chicos y chicas que hay en Sol ahora mismo. Y un abrazo muy fuerte también, que creo que es importante que la gente sepa que desde el privilegio también se puede hablar y decir, oye, yo apoyo esto. Que aunque tú estés en tu casa, que apóyalo, o sea, por favor, que hace falta.
12: Doncs bé, ell mullant-se i opinant des del privilegi, que defensa que també es pot opinar i que segurament s'ha d'opinar també des del privilegi. Bé, amb 6 minuts arribem a les 7 de la tarda.
5: Una minicosa que avui la 10 minuts portava en portada, que és dia de quioscos.
12: Sí.
5: Que... Última hora! Que els pares d'en Miguel Bernardó ja coneixen molt bé la seva xicota, la Zana.
12: Bueno, si
5: una cosa, conèixer els pares, i... però vull dir que ja és una cosa...
16: T'agradaria tenir aquest debat.
5: No, i que la cosa està més consolidada, que vaja.
12: Que bé.
5: Ja estarà en aquell punt del pijama de la sèrie. Saps aquell punt?
12: Home, és que m'encanta.
5: Les ulleres.
12: Sí, m'encanta aquest punt.
5: A tu segurament no tens cap història, diguéssim, sèrie, perquè ja voldries passar directament en aquest punt. Sí. A l'entremig és el que t'inquieta i mira, dius...
12: Va, ràpid.
5: Ja m'ho estalvio tot.
12: Posa't les ulleres i les calcetes i la suadera i va.
5: És que vaja, és un bèstia.
17: A la fi tornaré a mi. Només l'ànima sap tot el que...
12: Marc Andreu, bona tarda.
18: Bona tarda, noi.
12: Perdona, perquè estem aquí amb un altre...
5: També ho has vist, oi?
12: Bueno, és que a mi només m'hi sobra calceta, a tot el que he dit.
18: Però...
12: La resta funciona. Escolta'm, com està l'ambient aquí a l'Estadi Olímpic? El concert comença a 8:45.
18: I aquí ja està entrant molta gent, amb moltes ganes de treure la roba, perquè les coses importants ja sabeu com es fan.
12: Tota la raó.
18: I aquí molta emoció encara. He pogut parlar amb diversos dels assistents. Si voleu, podem escoltar si creieu que s'emocionaran o no.
12: Aviam.
18: Plorarem aquesta nit?
16: Pot ser.
19: Jo no, ella sí.
18: Sí, soc valencià, vinc de València i torno aquesta nit. Què esperes d'aquesta nit?
19: Disfrutar moltíssim i acomiadar-nos d'ells.
18: T'emocionaràs?
19: Sí, espero que sí.
18: Vosaltres el primer concert que aneu d'Oques Grasses i l'últim.
19: Suposem que sí, clar. Al final mai se sap. Sempre tenim l'esperança de que potser esperem que surtin amb ganes i a tope.
18: T'imagines que no surten amb ganes? Quina excepció el Josep Montero allà arrossegant els peus.
16: Jo, festa, espero.
19: Té cançons amb lletres molt boniques en les quals molta gent jo crec que s'ha sentit identificada.
18: Amb quina us sentiu identificada vosaltres?
16: T'he visto.
18: Com és?
16: La de sort de tu.
18: Significa alguna cosa per vosaltres dos junts?
19: No especialment, però és una cançó molt bonica.
18: Sou parella?
16: No.
18: Ai, no! Un concert amb moltes sorpreses es diu. Quines sorpreses voleu que passin?
16: La Julieta, els Tides... No sé, molta gent. Ojalà va portin algú.
20: Sí. És Betlana.
19: Jo ara estic molt aficionat a l'Osa i m'encantaria...
20: Ai, sí, a l'Osa seria supermaco, també.
18: Amics de les Arts, us sorprendria?
20: Sí.
18: Amics de les Arts que no pugin avui a l'escenari, perquè aquesta gent...
20: Som el cuqui.
21: Si venen Figaflaues a cantar Toca, jo no em casaré, però ho veig bastant improbable.
18: Per què?
22: A mi m'encantaria Stay Homes.
18: Que tornessin només per vos.
21: Tinc la sensació.
19: Aitana.
21: Jo ho veig poc probable.
18: Vosaltres, peus a terra, les cançons que ja sabem, i potser només el Montero Sol ja està, no? Una mica d'acústic i això ens conformem.
21: Què t'he de dir? Amb el que facin estaré conforme. A gaudir-ho molt.
18: I a plorar molt.
21: Home.
18: Sí.
12: Marc Andreu, tu aniràs al concert.
18: Sí, ja,
12: que jo em quedo aquí. Ara.
5: Sí. O en Josep Montero, de 4 concerts.
12: Acabarà així en Josep Montero.
5: Obre, però és que és molt exigent, el que hi ha prou gengibre al món per resoldre o no.
12: El veuràs, sí, Marc Andreu.
18: Aquí. Em quedaré aquí i veurem aquest primer concert a veure quina sorpresa ens esperen.
12: Doncs demà ens expliques. Que vagi molt bé.
18: Explico. Adéu.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
2: No.
1: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
3: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li hem dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
3: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
6: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
5: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una cinquantena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
7: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
5: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir, els equips de manteniment, que encara treien aigua acumulada a sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
7: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte per a campanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
8: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Avui arrenca a Sitges la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
7: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
5: Sí. Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
7: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
5: I Pedro Rodríguez ha denunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
4: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous, 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 200 metres. Bufarà tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, aquells que heu de sortir de casa ara mateix, perquè farà fresca o fred. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Sant Andreu de la Barca el sol sortirà a les 7:56 i aquí el dia durarà 11 hores i 26 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
2: Bon dia, matines. Arrenquem el dijous amb una cita del músic i cantant Lluqui Valverde, integrant de la Ludwig Band, que acaba de llançar un àlbum en solitari, i en una entrevista al diari Ara diu que li encanta la nit perquè a altes hores de la matinada no has de respondre davant les grans autoritats morals diurnes i pots fer el que vulguis.
0: Veia el Roger, molt bon dia. Molt bon dia. Escolta'm, què tal aquesta cita de l'entrevista d'en Lluc Valverde al diari Ara?
3: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Clar. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrement la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, ha de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja, clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
3: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la plantada de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio. Que potser Fernandisco sí que l'hauria pujat
0: aquesta. És més de Macià, és més de Macià. Macià, no floris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: Que avui fa 41 anys, happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat el món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, et parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions de...

0: un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona, Andreu Merino.
1: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
0: 3 minuts, arribem a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. De regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
2: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal i ara el que estan fent és buscar una nova data.
0: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
3: El diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
0: Pràcticament arriben ja a 5:45 del matí, res, i arribem amb 1 minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deisseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
2: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
0: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius... Vull ser pare.
2: Sí, els nens ploren d'emoció.
0: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
2: Bueno, sí, ja seria molt intens.
0: Sí, però m'entens?
2: No, estaria molt bé, també.
0: Sí, totes dues de cop.
2: Doncs Deisseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
0: Exacte.
2: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
0: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció, jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
2: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
0: El reverb, el reverb de la Shakira.
2: Posa'm eco,
0: Macià, ara aquí. A veure, segons és... Wikipedia...
2: Segons Wikipedia...
0: L'optogenètica és...
2: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum. A través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès, l'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
0: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
2: M'agrada.
0: A mi m'agrada.
2: M'encantaria parlar sempre així.
4: Hola.
0: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
2: Sí. Sí.
0: Parles
2: sí.
0: Baleno?
4: Sí!
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el Boss, feia el seu primer concert.
2: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
0: Una lleidatana. Oye. La que està sonant, Bruce?
2: Quina por. Tiro o no tiro?
0: Tiro.
2: I, mira, que ara ja m'he perdut.
0: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic,
2: Aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Frijo, la Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa del Matiners. Quant valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles

0: i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel plou... Estarà bé, no? Plou, bro, plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou...
2: Però pel poc que plou...
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sabeu si, no sé si sabeu que és un retruc, és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: El compte de David Itzmin han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc el sabreu acabar.
0: A veure.
4: Què hi farem?
5: Mala cara quan morirem.
4: Què hem de fer?
5: Vendre la casa i anar de lloguer.
4: Tinc gana.
5: Doncs menja't una cama.
4: Saps qui ha vingut?
5: El que ha arribat.
4: Saps qui s'ha mort?
5: El que estava viu.
4: Què passa?
5: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
4: Quina hora és?
5: L'hora de comprar un rellotge.
4: Qui és?
5: El teu cunyat, si en tens.
4: Me'n vaig.
5: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge. Sí, m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
6: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia, vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català per la família del Marc, per als seus amics i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa, sobretot amb l'àvia del Marc, que potser em costa una mica més i que jo me l'estimo molt i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català i això genera molta confusió perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català, però bueno, així és la vida.
4: Adéu.
0: M'encanta, m'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor dels programa, del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. Ara, Marta.
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui està amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
0: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí, i també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
1: Ostres.
0: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
1: Miguel Bernabéu.
0: Miguel Bernabéu.
1: Sí, Bernabéu.
0: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Ana.
1: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li arriba a Espanya.
7: A mi m'escriuen, acabo de ver la pel·lícula, arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
8: ¿En serio?
7: Sí.
8: ¿Y qué contestas?
7: No, creo que me voy a contestar. Pero, joder, pienso, wow, ¿qué? O sea, ¿vale?
8: Tío, qué duro, ¿no?
7: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decir, no me afecta, me parece tan extremo que... O sea, da igual, ya está.
0: Però escolta'm la gent, de veritat.
1: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
0: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
1: Surten del cine i li escriuen, arriba a Espanya, hijo de puta.
0: La gent està fatal. Es que... Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
9: bueno,
0: per Déu, és que la pel·lícula...
9: 2025.
0: Ai, 26. Jo és que em referiria estar al 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquells que aneu a veure la pel·lícula, és una pel·li, Miguel Bartó, és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
10: Tanquem la paradeta.
0: Ara, millor. Tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:15 del matí. I quin son ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
10: Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
12: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
10: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara,
12: sí,
10: amb molt de fang.
12: És que ens va entrar per en aquella porta, saps?
10: Porta de darrere del local.
12: Sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
13: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i treure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, els anim... un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
14: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
11: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
10: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, m'està dient que no. Què li diuen al Ministeri?
15: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
10: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
15: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
11: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio Moscou, la Cristina Solías.
16: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
17: Очень хорошо.
9: Улин.
17: No sé què vol dir.
9: Molt bé, molt bé.
17: Super.
18: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
17: Molt bé.
9: Sí, sí, sí.
17: Rússia?
9: Molt bé.
18: Brasí. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
17: Ets una mica francesat, però bé, bé, bé.
19: Tot el matí l'hem tingut practicant.
18: A veure, com ho diries tu?
17: Que no, aquí diuen molt cacti, que és, com vas, què tal?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
20: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
21: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados a, todavía a saber catalán en el resto de España.
22: Vale.
23: Els matiners.
0: Oi, l'Herrera. Ai, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE.
9: De boca.
0: Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
24: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui, menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
0: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'Astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
25: No m'ho puc creure!
1: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
0: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
1: Fixa't, a mi no.
0: Des que et posen una mica de rebera a la veu, Déu-n'hi-do-net, eh?
1: Sóc una autoritat.
0: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
1: Oh, Sigourney Weaver.
0: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rebera.
1: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
23: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents, revalents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
23: Els matiners.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmen Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per l'humanitat.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una 30 de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: Lecornu va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Com plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem, també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia, avui amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i Punt de Vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera última gran nit d'oques grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un el son i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de Forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de Forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ah, guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també...
0: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella d'Am. També avui, recordem, és el segon concert que és gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blau Mut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: I tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta'm, està molt bé. Que en tots els calerons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... No, 19 minuts, per ser més exactes. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
11: Doncs mira, primer explicar com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment d'Ada Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio que estarà al matí de Catalunya Ràdio i farem una mica d'humor i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
11: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
11: Molt poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
11: Fins ara.
0: Fins ara.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat, avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474, des de l'Hospitalet de Llobregat, amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí, senyor. Què tal, Bernardí? Ara...
13: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
13: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
13: I estic treballant de matí i aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: I et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
13: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
13: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
13: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Bernadí, que vagi molt bé.
13: Una altra per tu.
0: Adéu,
13: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
14: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Dues Gràcies i ara vaig cap a la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
14: Molt bé, espectacular, la veritat, molt bé, molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
14: Exacte, exacte.
0: Sí. Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Per arribar, però bueno. Perdona?
0: Que algun... Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
14: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
14: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
14: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
15: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
15: Sí, sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
15: Fa poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
15: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
15: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3. Moltíssima sort.
15: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
15: Bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
16: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
16: Sí, ja fa una estona que volto.
0: A quina hora ens despertem?
16: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte per posar els matiners, no només despertar-te, entenc, sí, o no?
16: Sí, bueno, ho faig quan pujo el cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos. Sí, Laura, una abraçada.
16: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. Gràcies, adéu, adéu. Només tres quarts... No, són tres quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
17: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet pràcticament.
17: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
17: últim
0: notícies.
17: Dia avui. Va, no ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general. Ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà. I ho notarem sobretot alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua, i entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, veurem
17: de... demà, calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot
17: a
0: i que a mi m'agrada, que refresca, perquè, escolta, clar, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
17: Que t'estàs posant melancòlic, però si tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
17: Tu t'agrada el clima tropical,
0: exactament,
17: sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
17: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les hem redat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
18: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
19: Rosita, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
18: Com es troba, Rosita?
20: Aquí anem tirant.
18: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
20: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
18: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les
20: home,
18: nits?
20: Sempre, a la nit dels ignorants, al dematí, Ricard era Ullestrell.
18: Ullestrell, sí. Home, està molt bé,
12: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
20: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
12: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat perquè és una d'aquelles seccions. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Sí. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques. Quinet,
1: Dones d'empenta d'una edat estupenda.
3: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
3: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula. No, és molt difícil. Sí. És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren, claríssimament. No seria
2: recordo.
1: Un gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud, és a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Maçanet-Massanes a la Selva.
3: Sí. Tot el dia.
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia. 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
3: Sí. Són molts o què?
1: És que no
3: jo veig molta gent,
1: no en tinc ni idea.
3: 50.000,
1: Sílvia Creus, Marisa?
3: Jo crec que menys, però bueno, 20.000.
1: 20.000.
3: Molts, són
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
3: No ho sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs,
3: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
3: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
3: Ai,
1: ja s'ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa! Us heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, clar, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
3: Massanès,
2: passant per Mataró.
1: Jo vaig amb cotxe.
3: Em
1: sembla moltíssima gent cada dia, Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou un Renfe.
3: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
2: Ah, clar, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres, adeu. Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Els mitjans tan aviat hem sabut que havia mort, i és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom de Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol, hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més
4: sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant. He de fer pujar productors, guionistes,
4: una mica l'equip del
1: programa, no?
3: Uns crides i nosaltres.
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: Déu-n'hi-do.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho acabo d'anar.
4: Ja.
1: Escolta'm, doncs espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Ja et veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com em porten veu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Perfecte. Marissa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell. Que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà matiners, que vagi bé.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim... deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, el litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos, de 60-80 litres per metre quadrat, en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran, a 2.000 metres d'altura, això sí. Aquí comença a refrescar, es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya, la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent en normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers convolls de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen. Dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido... hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijó ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'agora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijó segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla... que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
1: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que pateixin humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Sumar, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
1: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
1: Barcelona, Roger Santaló.
5: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
6: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
7: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
5: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
3: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
8: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
3: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
9: I, evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
3: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
10: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
3: La vaga serà de dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
1: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida hi aniríem també en directe, un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
2: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
11: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
12: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
2: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
1: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
3: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: Davant l'anèssim caos a Rodalies...

0: Té activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Perquè aquest vent trobarà molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això, mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
0: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
3: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Pablo Brujats.
4: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
5: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
3: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
6: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
1: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
0: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
3: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
7: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
0: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
1: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
0: Ho amplia des de París, Isabel Galí. Isabel.
8: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
9: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència.

0: transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
1: S'imposa a chacun.
2: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
4: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
3: Ho amplia des de Washington Oriol Serra.
5: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
6: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
3: Moscou, Cristina Solias.
7: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
8: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
7: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
9: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat.
10: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 quilos 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teixe Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i en el pitjor dels casos 60, 80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatura, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Bon dia, doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord. Per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
6: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
6: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, un diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
7: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
8: Sí, d'un any per l'altre. Els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà és la diada del 9 d'octubre, però és, a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
9: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan Garcia i pendents de Rafinha.
10: Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
11: Si no hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo.
12: Lo vamos a intentar.
10: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
10: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanquiblava és Antoni Fernández Teixidor.
13: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
1: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
10: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus. A Guardiola de Berguedà, 8. I al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entrarà el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps, i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe a les Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants, més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe, de moment, manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge, que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
1: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, Diari Ara, caos a Rodalies, per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren sota el titular Per què no han avisat. I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat dos blocs i els veïns temen que els expulsaran, Lara García.
6: El diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El sindicat de l'habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada a la Lliga, Robert Prat.
7: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi amb el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia. Uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
12: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
14: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
14: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
18: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de la renou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell, Terrassa, Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
14: És Jordi Canal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistia Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
14: Més notícies, us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència como consecuencia de un endurimen de las condiciones de vida provocadas por las reivindicaciones de sindicatos de funcionarios penitenciarios después del asesinato de la cuinera. Allo va a comportar toda una serie de medidas que ahora están provocando toda una serie de consecuencias.
14: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els 2 dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de 2 casos més greus.
14: Mònica Mas.
20: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els 2 casos més greus.
21: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests 2 casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
20: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Moltes gràcies. Va fer el primer dels 4 concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
14: Barcelona, Mar Ruiz.
23: El concert de comiat d'Ocas Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Aquí ho vés dir, 14 anys després, i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no vam assimilar. Han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits, des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les 2 imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò, i Ocas Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I avui també, Sitges.
25: I've come into possession of a map.
22: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
14: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
1: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona cobra el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
1: En Les travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
0: Passa un minut de 3:45 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran, i zones pròximes a 2.000 metres s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe, finalment, ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana, i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, la P7 cap al Papiol per un accident, i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
6: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
5: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els 100 dòlars. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als 102 dòlars. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
11: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que és per us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
16: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llança de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
0: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
14: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
0: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
15: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
0: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
13: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
17: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 8:45 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
18: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la Dava l'NBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-offs. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entre dades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linka't.
19: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
12: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cintes a casa, en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
20: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
21: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
22: És el país pitjor del món. Però a quin país estem, Déu meu? Això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
21: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
23: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem.
21: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
24: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Catalunya es...
21: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
7: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
25: Busquem sempre qui més en sap
7: per resoldre els interrogants del dia.
25: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: dia.
1: El gat avui, de la
2: avui
1: Rosa...
2: sí,
1: Rosario.
2: Rosario.
1: Només dic la Rosalía, mor.
2: Rosalía, no, clar, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER, com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma, acaba morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat, Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, ha vist que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la Guarda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes. I d'altra banda, a la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7 i 5 minuts. Repassant el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: L'endemà.
12: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
13: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards. Encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
14: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació. És la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies, segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
15: Entre Rodalies i els maquinistes, pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
16: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
17: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
18: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
19: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
20: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
14: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
15: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluja. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
18: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
0: No s'hi resistirà.
14: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Paula Brujats.
22: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ada Colau.
15: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
18: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
0: Vot per correu.
14: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen. El president dels Populars es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
23: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
15: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. Jordi Turull, secretari general.
24: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
0: Un 45%.
18: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
22: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
2: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
0: L'eclipsi.
15: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
3: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
5: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
3: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No accepta.
18: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va compareixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més

0: Poques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Marc Ruiz.
2: El concert d'acomiad d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
3: Semblava impossible. Qui ho hagués dit 14 anys després i aquí estem.
2: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
3: Encara dia de moment ho vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
2: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
4: I've come into possession of a map.
5: Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
1: Enrique Vilamates a les travesses.
6: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna a sonar amb força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
1: I en esport, Robert Prat torna.
7: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
8: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
7: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet 101-89 davant l'Ulm.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
11: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
0: Saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui tenen una clara protagonista i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el cau i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico. I l'altre tema és el concert d'Oques Grasses d'ahir. Ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
14: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
13: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
15: És la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
16: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
13: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
15: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
16: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
17: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
15: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
13: El Baix Sant Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal.

0: cap al nord del municipi.
1: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
2: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica el Regió 7.
0: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
1: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
2: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
0: I cultura? Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces, atenció perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
5: El 1048-01048 de la sèrie 26, 026.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Obramats celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
7: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
8: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
10: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
11: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem per humanitariamente.
12: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
13: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Símbol.
14: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
13: Tornada.
14: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
13: Pesta.
14: Malaltia infecciosa greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
13: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 29.
2: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
13: 400.
2: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
13: 47.200.
2: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
13: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
1: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
13: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
1: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
13: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
15: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigüestortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
16: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
13: Avui a La cara B del temps expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent, i mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. Hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es treu la primera nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relacionar les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat, hivern nevat, o que quan trona l'octubre, neu segura. Així que si fos per la saviesa popular, ja ens podem anar calçant els esquís.
16: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides, i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has espagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
13: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
13: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
20: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
21: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
22: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
23: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
24: Una maravilla és poder viajar.
19: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'streamer de Fortnite de més edat.
13: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
13: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
25: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'entorxa olímpica a la ciutat comtal. Poc sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 7:45. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa. El dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
2: Feijó reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
2: I està més a prop de ser les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
2: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona, deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruix, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
2: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'Estadi Olímpic en el primer dels 4 concerts acomiadats després de 14 anys sobre els escenaris.
4: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura. Ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa i, finalment, Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R2 Nord, entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, el tramvia a la TU hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
7: Sí, sobretot a C33 i C58 a Montcada. Aquí ha greujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 7:45... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui els diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
9: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que el periòdico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revolució revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
10: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Això. Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
17: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
18: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 4:45 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al matalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el matalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
2: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 60 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere del producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Jo sé que potser ara no és el moment, però ara un moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzars de
18: de forquilla, perquè tot el dia m'esteu parlant...
19: Les solanes, les solanes. Canten aquests temes.
2: Aquesta
18: hora
2: d'esmorzar.
18: No, per curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
2: Una escultura daurada de Trump de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Marc García.
9: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així, la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic, ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya, que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
2: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansió critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada. En tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
4: Per sempre, Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del déu de l'albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
18: És ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant d'una notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
4: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni el pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
20: Sí!
4: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
21: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
22: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, oh, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
23: Exacte, Notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que al càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
18: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar a MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
22: Sí, en una xerrada que va aconseguir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
18: I Canalies, qui fa anys avui?
23: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
18: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara.
0: Però què estàs dient?
18: Jo què sé.
23: Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
18: Sí.
23: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
18: Vinga, Sant Oral.
23: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus, i alguns Sergis celebren avui el seu sant.
18: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 40 anys.
20: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdic entrevista el president del COI, Joan Antoni Samaranch, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranch es referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Esteaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Passa un minut i mig de 3:15 del matí. Repassar els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
25: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
18: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
2: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
26: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
18: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
25: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
18: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
2: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
18: També us explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
25: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
18: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
2: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
18: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
27: Hola, bon dia.
18: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
28: Hola, bon dia.
18: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
29: Bon dia.
18: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
27: Què tal, bon dia.
18: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
8: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials a la allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context el Pirineu se suma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela.
0: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... No sunshine when he's... Un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la cinquena edició del Reimatars Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
6: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal. Clara.
7: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i, si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van a causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podrem veure noms com Emma Vilarasau, Tristan Ulló, Amabel Lozano o Carlos Bardem.
10: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia, sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar als 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clara, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona, Clàudia Serra.
12: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud. També complicada la circulació a la C58 de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
13: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
27: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
28: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
29: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
28: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
27: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. El 636 36 06 09. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
12: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
3: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
12: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
4: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
12: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues d'arrossegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitatge.

0: xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh,
1: crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent, de fet, amb ganes al sud.
3: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
4: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials...
5: Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar...
6: En moments excepcionals, sempre hi som.
7: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius...
6: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
8: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
9: Això és un desastre.
10: S'ha restablert la circulació per via única entre...
6: Rigorós amb la informació.
11: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes
12: gràcies. Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
13: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
14: Convocar unes eleccions generals que se...
15: Que no voten, paguen deudes.
16: Fem una crida. A tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, comencem a organitzar la vaga general.
17: Catalunya Ràdio.
6: A tota hora i a tot arreu.
13: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
18: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
6: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'Acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: Mari Carmen Abascal ha mort.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: I avui potser és un dia en què hem de parlar menys de la batalla política i més del que hi ha darrere de la seva història. Una dona, una casa i una vida. També de la seva lluita per poder continuar vivint on ha construït la seva vida. La història de la Mari Carmen ha posat al centre una realitat que sovint expliquem amb xifres, amb percentatges i amb estadístiques. Però darrere de cada problema d'habitatge hi ha una persona. Hi ha una família. Hi ha una vida que pot canviar en un instant. La Mari Carmen ha fet visible la vida de molta gent. De gent que viu amb la por de no poder pagar, de perdre casa seva, de no arribar a final de mes. I ara la seva mort deixa una pregunta encara més difícil. Què en fem de tot això? Perquè la seva història no pot acabar amb la seva mort. La Mari Carmen ha hagut de viure els seus últims dies fora de casa i convertida en un argument polític. Esclar que la seva mort és política. Però la Mari Carmen no és cap eslògan ni cap consigna. És una persona que l'únic que volia era viure tranquil·la a casa seva. Si la seva vida ha servit per posar al centre la crisi de l'habitatge, la seva mort ens hauria de fer mirar encara més lluny. Cap a l'esperança. Cap a la possibilitat que aquesta realitat canviï. Que l'habitatge deixi de ser un font permanent d'angoixa. Que tenir una casa no sigui un privilegi. I que la política resolgui l'angoixa de les persones. Avui no toca convertir la Mari Carmen en cap bandera. Toca recordar que darrere d'una bandera hi havia una vida. I que aquesta vida ens obliga a mirar de cara un problema que és de molts. Esperem, doncs, que la seva mort no sigui el final de la seva història i que el món que ens deixa sigui un món més just, més humà i més digne.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 2. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: La primera.
3: Avui entra en vigor el primer decret d'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Persones com la Mari Carmen, de 87 anys, que hi va morir a l'hospital dues setmanes després de ser desnonada i convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Ella no haurà pogut tornar a casa.
0: La segona.
3: En plena precampanya pel 29N, el Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats. Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar les eleccions si ho volen. Avui Alberto Núñez Feijóo reuneix la Junta Directiva Nacional per preparar la maquinària electoral i Ada Colau està a un pas de ser la candidata de Front Ampli.
0: La tercera.
3: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. És previst que avui sigui el darrer dia d'aquest episodi amb pluges menys intenses, però compta amb el vent al litoral central i nord del país. El balanç de víctimes de les tempestes és ja de 3 morts després que ahir es va localitzar el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: La quarta.
3: Rodalies ha arrencat avui amb l'operativa prevista, tot i que amb algun retard. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes des de primera hora comportés una jornada caòtica. Per cert que l'exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, coordinarà la infraestructura ara des de DIF, on també farà de portaveu.
0: Doncs ens alegrem també d'aquesta notícia, perquè DIF realment també hi posava molta atenció en molts dels problemes que teníem, assenyalàvem a DIF, per tant estarà bé que hi hagi algú com Antonio Carmona que almenys respon al capdavant d'aquesta infraestructura. La cinquena.
3: Oques gràcies s'emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Això mentre Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema de Sitges que comença avui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Un Barça que recupera Joan García i està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina.
0: Avui tindrem un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí. Avui entra amb força el vent de tramuntana a l'Empordà i el mestral al sud de Catalunya. Escombrarà els núvols i les boires. Avui farà sol, excepte a la Vall d'Aran, on s'esperen precipitacions i una nevadeta a 2.000 metres, i també al litoral i prelitoral entre Girona i Barcelona. Aquí, a partir de mig matí, es poden formar tempestes localment fortes.
0: I segueix el trànsit als accessos de Barcelona, Clàudia Serra.
6: Sí, és hora punta, per tant, en aquests moments circulació complicada, sobretot d'accés a Barcelona. Destaquem la congestió a la C33 i la C58 a Montcada, també la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. Sumem també la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les dues rondes de Barcelona. A la B23 hi ha cua també de sortida, el Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7, a la C58 també de sortida des de Ripollet en sentit a Sabadell, i fora d'aquesta àrea més propera a la ciutat de Barcelona, destaquem també la congestió a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Jofre Llombart, Oriol Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol, el dia en què parlarem de la mort de la Mari Carmen.
7: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Ponès.
9: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada, ha interromput, en aquest cas, de ple la precampanya electoral i ha sacsejat el moviment en favor de l'habitatge, que va ressorgir arran del seu desallotjament. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que es fan cada dia a Espanya, però la seva fotografia, el 23 de setembre, sortint del pis en una llitera, recordem, acompanyada per sanitaris i també envoltada per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral pel Foradada.
13: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el contracte, el nou contracte, s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps, ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70, vivint al mateix pis, al costat del Parc del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el seu habitatge. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga. Tampoc les factures, en total eren uns 500 euros al mes. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi demanaven 1.600 per viure al mateix pis de sempre. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins aquest últim de finals de setembre.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, assegurava ahir la nit a la SER que la salut de la Mari Carmen s'ha vist clarament afectada pel calvari que ha viscut els últims mesos.
14: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: Tots els líders polítics han reaccionat també a través de les xarxes. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, sí, tot i que de maneres diferents per part del govern, Pedro Sánchez mostra condol i diu que se sent com a pròpia la seva pèrdua. Yolanda Díaz reivindica la seva lluita, o Irene Montero de Podem, que parla directament d'assassinat. Però lectures ben diferents a PP i Vox. Feijó també a les xarxes ha mostrat el condol, però s'ha limitat a afegir que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que l'entorn de Ayuso afirma que ha mort a un hospital públic i que poc més es podia fer, és literal. Avui l'Assemblea de Madrid, controlada per el PP, no permetrà fer un minut de silenci. Vox encara va més enllà, culpa Pedro Sánchez de la mort de la Mari Carmen i l'eurodiputat Germán Terz demana que se li faci una autòpsia.
0: La mort de la Mari Carmen, que ha coincidit també precisament amb l'entrada en vigor d'aquest decret que pretén evitar casos com el seu, Tània.
15: Sí, de fet, està ja avui en vigor després de sortir publicat ahir en el BOE, entre les mesures, com dius, la prohibició de desnonar persones vulnerables que no tinguin una alternativa, un altre lloc on anar. Estarà en vigor fins al 2030. També una pròrroga de lloguers que acaben abans del 2029. S'han de prorrogar 2 anys sense pujar els preus i també d'altres mesures per frenar la compra especulativa dels fons voltor, com va ser el cas de la Mari Carmen. Mesures mesures que el govern espanyol ha aprovat per segona vegada al Consell de Ministres. Aquest cop sí, el Congrés convalidarà properament. Ho farà la Diputació Permanent, encara sense data, i és un ple més reduït on el vot de Junts ja és irrellevant i no ho pot bloquejar. El que no està en vigor i torna a néixer mort és un segon decret, el que preveia pròrrogues automàtiques.
0: I parlant de desnonaments, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar que una trentena de persones quedin al carrer. És la primera compra que es fa amb el fons d'emergència que el president Salvador Illa va anunciar la setmana passada al Parlament de Catalunya. Roger Santaló.
16: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
18: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
16: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi. Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà dimecres 11 de novembre, que és la primera vegada que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
13: La vaga, 24 hores abans que arrenqui la campanya, es convoca per reclamar l'accés a l'habitatge, per reclamar salaris dignes i per protestar contra l'alça dels preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
19: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
20: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
13: Des del sindicat de llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també, en record de la Mari Carmen.
0: Una mort de la Mari Carmen que marca també una precampanya en què també és notícia de Colau. Ara ho explicarem. Però a banda d'això també hi ha enquestes que reforcen la posició de Junts?
13: Sí, diu La Razón, ho diu avui en portada, que rebutjar els decrets de l'habitatge no només no passa factura a Junts, a PP i a Vox, sinó que els reforcen. Si avui se celebressin aquestes eleccions generals, és la primera enquesta que es publica després de l'anunci de la convocatòria per part de Pedro Sánchez, victòria claríssima de la dreta, el PP trauria entre 146 i 148 diputats, això són uns 10 més dels que té ara. Vox pràcticament doblaria la seva representació amb 61, però és que Junts en trauria entre 10 i 11. Això vol dir que en guanya entre 3 o 4 i que Junts es convertiria en la quarta força del Congrés dels Diputats, fins i tot per davant de Sumar, que es cauria fins als 6-8 escons.
0: De moment tenim també vaga general sacsejada ja, que s'està sacsejant ja els últims dies de campanya electoral. De moment una precampanya que comença amb aquesta notícia de l'esquerra. Ada Colau...

0: Catalunya Ràdio rebutjava fer carrera política fora de Barcelona.
1: Se'm va insistir per part de l'espai polític i agraeixo moltíssim la confiança, no?, en què em plantegés un cop que no estava a l'alcaldia anar de ministra, i he dit que no. He dit que no anar d'eurodiputada. I, evidentment, moltes vegades ja havia dit que no aniria als catalans perquè a més tenim la millor candidata, que ja sé que el Biac. Aleshores, ja ho he demostrat amb els fets. No només ho he dit mil vegades, és que ho he demostrat amb els fets, que el meu projecte és Barcelona.
0: 2024. Això fa 2 anys. Ha estat 2 anys, també, de fet, complint la seva paraula. Fa menys d'un mes se la va tornar a veure. De fet, fa 15 dies. Fa 15 dies se la va tornar a veure intentant aturar un desnonament. Li van tornar a preguntar pel retorn a la política i allà ja deixava la porta oberta.
1: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
0: I abans d'ahir, aquesta porta mig oberta ja oferia un oferiment en tota regla.
2: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Ara el seu nom ja és sobre la taula per liderar aquesta candidatura i, per cert, per liderar una candidatura estatal des de Barcelona, un fet que només ha passat des de 1986, Ot Serra.
3: En aquells comicis, Miquel Roca era el candidat del Partit Reformista Democràtic, que es presentava arreu de l'Estat, tot i que Catalunya ho feia sota les sigles de Convergència i Unió. De fet, la diferència principal amb el Front Ampli de Colau és que el moviment es va impulsar des de Catalunya. L'home de Jordi Pujol a Madrid va aconseguir 18 diputats, però arreu de l'Estat la també anomenada Operació Reformista es va quedar amb 0 escons. Unes declaracions de Roca de fa més de 40 anys podrien ressonar ara.
4: Apoyar, potenciar, estimular, ayudar a que esta opción reformista sea viable. No se trata aquí de empezar con aquello tan típico de liderar personalmente, ni de buscar carismas, ni de confundir al público a través de opciones ya muy hechas. Lo que se trata es de invitar a que muchos vengan a participar en la construcción de este espacio.
3: Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'un quart d'11 li preguntarem a la portaveu de Més Madrid al Congrés, Taix Sidi, per aquest oferiment. Abans, un primer comentari de la redactora en cap del País Catalunya, Anna Pantaleoni.
5: Colau anuncia que comparteix pis. Colau avisa Puigdemont que tindrà problemes per passejar per Barcelona. I ara, Colau candidata de Front Ampli a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa mira Madrid, però com sempre, de forma poc clara. Més Madrid ho va anunciar ahir, però ella no s'ha pronunciat i el seu partit Comuns diu que encara està negociant. És una bona candidata? La gran amenaça de l'esquerra és l'abstenció i aquesta és una aposta per la mobilització. Ella estava desubicada com a exalcaldessa i ara troba un destí. I si tot va malament, serà la figura perfecta pel cos a cos contra Vox i el paper al Congrés. Però queden moltes coses per lligar. En aquest puzzle falta integrar Podemos i saber què passa amb Irene Montero.
0: I de les eleccions generals encara queden 2 elements més. El primer és la por d'una tupinada que agita el Partit Popular. Aló, Feijó. A lo Donald Trump.
6: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Per tant, ja no és Ayuso qui ho diu, ara és Feijó, que va ser director general, per cert, de Correus l'any 2000. I per cert, que el Partit Popular també es planteja que Xavier García Albiol sigui el candidat a les generals per Barcelona, Sílvia Solanes.
7: Ho va publicar ahir La Vanguardia. La cúpula del PP creu que Albiol els ajudaria a restar vots a Vox i reforçar el discurs en immigració i seguretat. En els arguments que pesen en contra de la seva candidatura i el fet que en les properes municipals no volen arriscar una alcaldia important com la de Badalona.
0: I en el fons d'aquesta precampanya, l'aplicació de l'amnistia, els exconsellers poden ser amnistiats abans del 26 d'octubre, però la decisió sobre Carles Puigdemont pot trigar encara més. I per això, a Junts, guanya força la idea que torni després de les eleccions.
7: Sí, l'entorn de Puigdemont vol un retorn que posi en valor la institucionalitat del càrrec de l'expresident de la Generalitat, com el mateix Puigdemont va deixar entreveure en la seva declaració de dimarts.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: L'expresident ja ha fet un primer moviment per preparar el seu retorn. Segons va avançar ahir el diari El País, la seva oficina, fins ara situada al centre de Barcelona, es traslladarà a la part alta de la ciutat, en una ubicació on tindrà més espai. Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.

0: Bonpreu Esclat Energia, l'energia de Catalunya, us ofereix el temps.
1: Abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra.
2: Pel que fa al temps, fa pocs minuts que acaba d'aparèixer una tempesta davant de la costa entre Blanes, Malgrat i Pineda. Són aquestes tempestes que apareixeran al nord-est de Catalunya, entre Girona i Barcelona.
1: Una tempesta? De quin tipus de tempesta parlem?
2: De moment localitzada, petita, però es petita, pot anar fent...
1: Vida normal, eh?
2: De moment sí, de moment sí. Sí que es pot anar fent grossa.
1: Que, és que clar, de moment...
2: No, es pot anar fent grossa. Durant el matí, durant el migdia, i afectar el litoral i prelitoral tota la franja que hi hauria entre la ciutat de Girona i de Barcelona. Llavors, en general, poden caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos, els models més extrems ens arriben a marcar de 60, 80 litres. Per tant, sí que localment poden ser fortes aquestes tempestes.
1: Aquests models,
2: eh?
1: El dimarts també eren aquests i va caure un aiguat de 90.
2: Sí, sí, clar. Vull dir que això sempre passarà. Aquesta opció de que es desmadrin les coses sempre pot passar, però en el pitjor dels casos, diguéssim, ens surt aquest extrem. Però insistim, la major part d'aquests ruixats deixaran d'això de 10, 20, 30 litres entre Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. Però la resta de Catalunya avui tem radicalment diferent, amb sol, entrada tramuntana, entrada vent de mestral fort al sud de Catalunya, comença a baixar la temperatura al Pirineu, a la vall d'Aran s'ennuvola, hi haurà precipitacions, també hi haurà nevades a 2.000 metres, amb farinadetes baixa de moment, i demà sí que temps ja assolellat, temps tranquil, amb una baixada de la temperatura, que notarem els pròxims dies, especialment hores nocturnes, però ja amb temps estable divendres, dijous i dissabte.
1: Ai, canviar,
2: divendres, dissabte i diumenge.
1: Canviaré la pregunta i en comptes de dir quin temps farà, diré quin temps fa, perquè serà més precís, no, Eloi?
2: Però si t'estic precisant al màxim.
1: Si jo no ho dic per tu, ho dic perquè hem d'aprendre tots.
2: Vull dir, jo i tothom.
1: Per això et dic, no va cap a tu, això. És una reflexió general, de que hem d'aprendre de conviure amb la incertesa, ja està. És el tema, no?
2: Sí, però vull dir que malgrat tot, malgrat aquesta incertesa que pugui haver-hi, el pronòstic està sent bastant fi. Estem acurant les tempestes entre Girona i Barcelona i simplement hi ha possibilitat que algun lloc caigui més de 50 litres.
1: Ara ja dius 50, ara ja 50.
2: No, he dit 20, 30, i en el cas extrem...
1: No, que sí, que sí, ja s'entén perfectament, Eloi, si t'estic burxant. Que vagi bé, gràcies.
2: Vinga, adéu.
1: Pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim amb aquesta congestió en punts habituals, sobretot a l'entorn de Barcelona. Un dels punts més complicats en aquest moment és a l'A2, entre Sant Joan Despí i Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, perquè hi ha hagut un accident en aquest punt que talla dos carrils, però també circulació complicada encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues, en direcció a la Diagonal, i a les dues rondes, sobretot Ronda de Dalt en sentit Llobregat.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
5: Esclat. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
9: Amb Lidl Plus tria 250 grams de potes de pub cuites a 7,99 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos.
3: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
5: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
6: Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem per tomar-hi també.
7: Medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
8: Al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquests són els sons del dia d'avui, 8 d'octubre del 2026. Repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
10: Bon dia.
9: Un matí més, i ja en van molts pendents de Rodalies. Després del caos d'ahir, amb molts maquinistes plantant-se, avui s'està complint l'operativa prevista per Renfe. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
11: Bon dia.
9: Que funciona l'operativa prevista, Jordi, no vol dir, però, que funcionin tots els trens.
11: No del tot, encara continuen inoperatius un tram de l'R2 Nord, el que uneix Granollers Centre i Sant Celoni, la línia R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou, i a més a Lleida tampoc hi ha trens entre les estacions de Lleida, Pirineus i la plana de Picamoixons a l'R13 i 14. En aquests casos hi ha autobusos alternatius. A la resta operativa habitual, amb retards que ja s'avancen per la megafonia de l'estació i que es poden veure a les pantalles. Per exemple, n'hi ha en alguns moments a l'R1, la del Maresme, l'R2 cap al sud o diversos trens regionals. L'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa torna a estar operativa des d'ahir al vespre i avui també reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona. És l'estació que es va haver de tancar fa uns dies per la caiguda d'un fals sostre.
9: Gràcies, Jordi. I com dèiem, aquesta és la fotografia 24 hores després que us expliquéssim això. La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei o, com a mínim, no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Doncs bé, els maquinistes es van plantar, com dèiem, i un cop més els usuaris són els que es van quedar tirats a les estacions, amb un pam de nas i sense trens.
12: Rodalies admetre que no podia garantir que circulessin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, en aquest programa.
13: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
12: Un Playà que també va admetre que no té contacte directe amb el ministeri, que el seu interlocutor és només la Generalitat.
9: I el govern què hi diu? Doncs directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
12: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
15: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
9: I enmig del caos a Rodalies, atenció, perquè torna Antonio Carmona, és l'històric portaveu de Renfe, que coordinarà la infraestructura ara des de DIF.
12: Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per a DIF. Durant molts anys ha sigut el portaveu de Renfe a Catalunya i fa 2 anys i mig va ser nomenat director fins que va ser cessat el 2025.
9: Tot això en un dia en el qual vam estar també molt pendents de la pluja.
16: Amb un programa especial des de Xerta, un dels punts on els aiguats van fer més estralls i en connexió amb altres punts del país on la pluja havia estat intensa.
17: Ens va arribar l'estalè quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca.
9: Hola, bon dia.
18: Hola, bon dia.
9: Estan netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
18: Sí, aquí molta és l'obert dels jubilats d'aquí del poble.
9: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
18: Sí.
9: Molt de fang.
18: És que ens va entrar per en aquella porta, saps?
17: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, quiets i traure coses
9: de... Pluges torrencials que són conseqüència del canvi climàtic. En aquest sentit, us expliquem que Salut aplicarà mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
16: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. Olga Pané és la consellera de Salut.
19: N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que no hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
9: I ahir la pluja sí que va permetre un dels concerts més esperats. Lucas Grases va fer ahir el seu primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert de comiat d'Ocas Grases està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
10: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
0: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
10: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
0: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits, des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò, i Ocas Grases comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I per cert, que el concert de dissabte, que ja serà l'últim, es podrà seguir en directe per ICAT. Més coses, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
20: I en Les Travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamates al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
9: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Més detalls, Mònica Mas.
21: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
22: Tothom teníem interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que tenia un problema amb els filtres.
21: Va patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I una segona notícia que avancem al Matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any.
21: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
23: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
21: Cal destacar, però, que respecte al 2024, el nombre d'interns morts baixa un 21%. Aleshores van ser-ne 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions aquest any a les presons catalanes és que la població penitenciària ha crescut considerablement. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que en desconeixen els motius.
9: Aquests casos aixequen també les queixes de col·lectius de familiars de presos. Un altre col·lectiu també on hi ha malestar és el dels metges. El Sindicat de Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals.
21: La decisió arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin posposat la mobilització per la convocatòria electoral perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, explica els arguments per mantenir la vaga a Catalunya.
24: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure.
9: I parlant de vagues, les biblioteques de Barcelona fan vaga avui després que la reunió d'ahir dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat acabés sense acord.
25: La trobada va durar 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
26: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució. I no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
9: I encara una altra aturada a la capital catalana. Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial.
25: El servei de bus estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest mes d'octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
9: I avui s'espera també una nova jornada de mobilitzacions a França, molt important. De fet, demà al matí de Catalunya Ràdio anirem a París per recollir aquestes protestes que es puguin produir i per entendre també allò que està provocant una mobilització històrica juvenil a França. Ho expliquem d'aquí un minut.
1: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
9: Aquesta tarda s'espera una nova jornada de mobilitzacions a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
2: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
3: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
2: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Demà en parlarem en un especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio per seguir aquestes protestes que estan també afectant el cap i el cor d'Europa. I a Rússia, el Kremlin nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Moscou, Cristina Solias.
4: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
5: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
4: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
6: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
9: I en cultura, avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. I've come into
20: possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive, de Carlota Pereda, que és la directora de Cerdita, que es va emportar el Goya a millor curtmetratge.
9: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
7: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
9: I aquest diumenge, atenció, perquè Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial. I és per això que a aquesta hora, atenció, Obrim telèfons i regalarem 5 entrades dobles per aquest concert, que és a París, insistim, per tornar a l'Olímpia 50 anys després, amb Maria del Mar Bonet. Si voleu anar-hi, podeu anar-hi pel vostre compte, però les entrades us les regalarem aquells que truqueu al 93201-7474. 93201-7474. Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París i avui al matí de Catalunya Ràdio regalem 5 entrades dobles.
20: Un concert que servirà per commemorar el 50 aniversari d'aquest concert de la cantant mallorquina, que ja va fer en aquest mateix teatre un 27 d'abril, però del 1975. Aquell dia també van actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
8: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
20: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert. Al públic també hi haurà gent dels països catalans i francesos, com ara fa 51 anys.
9: I demà en aquest programa especial que farem des de París per sentir també la veu dels estudiants que estan protestant al carrer a París, també entrevistarem a Maria del Mar Bonet des de París, 50 anys després de l'Olímpia. Si voleu venir-hi, línies obertes al 93201-7474. Regalem 5 entrades dobles, 93201-7474. Demà al matí de Catalunya Ràdio des de París. I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
11: Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara sembla que ja s'han pogut reobrir, però tot i això encara retencions des de Pallejà. Lentitud també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, per la B23, Esplugues en direcció a la Diagonal, i a les dues rondes molt carregades. I de sortida encara aquestes retencions a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb la P7 i a la C58 a Ripollet, sentit Sabadell.
9: Aquesta és l'actualitat d'aquest 8 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
12: Primera.
9: La mort de la Mari Carmen portarà canvis reals o quan acabi la campanya la seva lluita quedarà en l'oblit?
12: Segona.
9: Que Ada Colau torni a la primera línia quan havia dit que ho deixava. És un sacrifici o la prova que hi ha espais polítics on no hi ha relleu?
12: Tercera.
9: Que el president Puigdemont traslladi la seva oficina a la zona noble de Barcelona és un simple trasllat o és un primer moviment per deixar clar que torna per fer-se valer?
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
14: Peugeot. En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
15: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
27: Anar-me'n a viure al camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
28: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
12: Catalunya Ràdio.
9: Ara són les 8:41. Amb un Barça que recupera Joan Garcia i que està pendents de Rafinha.
29: Joan Garcia recuperat de la lesió al genoll. Rafinha no s'ha entrenat encara amb el grup. També podria estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que tenia pendent la incorporació de l'exmadridista Carvajal. Finalment no s'ha pogut tancar l'operació. Àngel Torres és el president del Getafe.
30: Si no hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
31: Lo vamos a intentar.
29: S'espera la setmana que ve a veure si es pot tancar aquest fitxatge. El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà en el partit contra el Màlaga.
32: Time,
9: Cristiano Ronaldo elogia Leo Messi en el seu comiat.
29: Sí, ha sorprès a través de les xarxes socials. Cristiano diu que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit Leo Messi amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidó.
0: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
9: Victòria del Manresa d'Eurocup, la segona competició europea de bàsquet.
29: 101-89 davant l'Ulm a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta davant el Novi de Sèrbia, 15-12. Avui a 3:15 Champions. Barça-Dinamo de Bucarest, Champions d'handbol. Mentre que la selecció espanyola femenina d'hoquei es classifica per les semifinals del Mundial, 5-0 contra Suïssa.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Es pensaven que s'havia acabat.
16: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
17: I això no és cap escape room.
19: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
17: Merda, aquesta no l'esperava.
10: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
21: Recordes el teu primer Corsa?
22: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
21: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
23: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
26: Torna la competició més boja del curs.
31: Comença la nova temporada de Fang. Proves noves.
32: Granota, Urquilla, Plana.
26: I un nou terreny de joc.
31: La diversió està més que garantida.
26: Torna Fang!
33: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
34: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
35: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
34: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
35: I a partir de les 3,
36: l'espai de reflexió a la tertúlia.
37: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
38: I em va vindre a dir, sí.
39: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
37: El més perillós és que escapi el nostre control.
40: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
34: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
41: El matí de Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: un minut de 9:45 del matí. Comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el subdirector del Nació, Oriol Marc, amb l'activista i experta en polítiques urbanes, Alícia Puig, amb el periodista i director de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i amb el periodista Jofre Llombart.
1: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs de la Mari Carmen, és el tema que parla tothom aquest matí, de la mort de la Mari Carmen i de com pot segur sacsejar aquesta precampanya electoral.
1: Ara en parlarem. Ara en parlarem.
2: Està bé sortir de l'armari en algun moment, és així.
1: Què vols dir? Què vols dir, Alicia?
2: Ai, perdó, que no sabia que estava en el micròfon.
1: Bon micro, bueno, doncs sempre, a partir que parli el Pol, sempre el micròfon estarà...
2: Perfecte.
1: Ara parlarem de la Mari Carmen. No sé si voleu fer algun titular del que ha passat i sobretot de la reacció política que està havent-hi, no? D'aquesta polarització tan evident ja que veiem a les xarxes. Jofre.
3: Sí, aviam, la Mari Carmen va estar sobreexposada en la seva part final de la seva vida, en una situació molt delicada, una situació molt penosa, una situació que no es desitja per ningú, i realment sap molt greu que aquesta senyora doncs hagi mort en aquestes circumstàncies. I la veritat és que no sé si volgudament o no volgudament per ella, per la resta és evident que sí, s'ha convertit en un símbol del qual se'n parlarà. És d'aquells noms que ja per sempre quedarà en la retina de la història. És a dir, hi ha diversos noms que s'associen a diverses causes i ja per sempre Mari Carmen, que està viva, ja ho estava, ara amb aquesta mort tan... anava a dir prematura, però és evident que també m'agradaria saber el sacseig emocional que va patir arran del desnonament, doncs com ha influït en la seva mort, no? Doncs si ja era un símbol estant viva, doncs ara que a més ha mort d'aquesta manera, doncs ho continuarà sent i per sempre, vaja.
1: Alicia?
2: No, jo crec que el que fa evident és que quan no tens sistemes garantistes hi ha conseqüències per la vida humana. I el cas de la Mari Carmen, evidentment, ha estat supermediàtic i el símbol d'una lluita molt més extensa, però a Catalunya l'últim mes es va treure la vida la Olga i el Javier, la Olga després de que la desnonessin, el Javier abans de que desnonessin la seva botiga. Llavors, tenim sistemes que deixen a la vida humana molt vulnerable i, per tant, és lògic que la Mari Carmen, algú de 87 anys, amb un 50% de discapacitat, després d'una lluita de 7 anys perquè no la fessin fora de casa, evidentment això té conseqüències per la vida humana. El que planteja és per què hem de poder tenir aquestes situacions, si podríem tenir lloguers indefinits, lloguers regulats, que garantissin que la gent, no només a l'edat adulta, sinó a la vida en general, tinguéssim unes condicions de dignitat mínimes.
1: Oriol?
4: Aquí el problema està en que la crisi de l'habitatge converteix situacions normals en situacions molt greus, a situacions molt greus en situacions extremes, i situacions extremes en situacions que són insalvables, com els casos que citava ara l'Alícia. I aquí hi haurà una polarització política encara més evident, com deies tu, Ricard. Crec que se'n voldrà aprofitar el PSOE a l'hora de fer campanya, per descomptat, aquest decret, el que s'aprovarà la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, ja portava una mica el nom de decret Mari Carmen quan va ser tombat, ara encara ho serà una mica més, i també hem vist tuits com el de Vox d'aquest vespre que són vomitius, aprofitant-se de la mort d'una persona per fer campanya electoral des de la deshumanització. I crec que és un cas d'aquells que és icònic perquè suposa per una banda tot l'assetjament, jo crec que anem de dir assetjament mediàtic de part de mitjans de dreta i d'extrema dreta que han anat a rebuscar a la brossa de la Mari Carmen per treure-li uns presumptes draps bruts i fer-la veure com si fos una jeta, per entendre'ns, i després és evident també que l'esquerra, que tampoc és santa, aprofitarà aquesta situació per dir, veieu com aquestes eleccions van, sobretot del marc de l'habitatge. I és evident que això, doncs, qui més qui menys se n'aprofitarà, i el resultat ja el veurem què passa el 29 de novembre.
1: Pere?
5: Sí, no, molt d'acord amb el que s'ha dit, excepte aquest tram final, diguem, de l'Oriol, perquè crec que no és el mateix. Ell està equiparant, diguem, aprofitar-se d'una situació, diguem, dolorosa pels que, d'alguna manera, volen mantenir la situació actual i fan befa i matxaquen i miren de que la Mari Carmen sigui, diguem, un frau. I això probablement, entre això i el desnonament que ha patit, etcètera, etcètera, doncs ha acabat portant en aquest final tan trist. Però alhora, quan diu que l'esquerra es vol aprofitar, es vol aprofitar, si de cas, d'un problema que existeix, i per tant això en política no és aprofitar-se. O sigui, aquí hi ha un problema gravíssim que aquesta situació ha fet aflorar una situació d'emergència que ve de molt enrere. Jo vaig més enrere encara del que se sol anar. Això comença fa 15 anys o fa 20 anys amb la gran crisi, diguem, mundial que va portar que Catalunya i Espanya hi hagués centenars de milers de desnonats. I molta gent es va suïcidar. Hi va haver uns problemes perquè, a més, va coincidir pel mateix tipus de sistema, que va ser l'ensorrada financera. Molta gent va perdre els estalvis de tota la vida. I hi ha molta gent que ve patint moltíssim des de fa molts anys. I això ha sigut un catalitzador que fa aflorar un problema polític d'enorme magnitud que s'ha d'afrontar. Home, després, electoralment, això et pot fer pujar algun punt o no, però això no és aprofitar-se. Hi ha un gran problema, la política és per resoldre'l, i aquest, per mi, és el tema en aquests moments més important d'aquest país.
1: Jofre.
3: Sí, aquí hi haurà el debat, no? I de fet, estem en un temps en què en privat es poden dir algunes coses i en públic es poden dir unes altres. Ahir, i ara no vull semblar frívol, el comentari més estès era: això sembla el guionista d'una sèrie. I estarem d'acord que els esdeveniments han anat d'una manera que, si no fos perquè hi ha una mort pel mig, estaríem parlant d'efectivament que el guionista de la sèrie, doncs, ho ha disposat tot perquè hi hagin girs d'aquests que et fan quedar amb la boca oberta quan acaba un episodi, no? Què vull dir amb això? Que la política és tan volàtil que qualsevol element que tu no controles et pot fer canviar radicalment la visió de les coses, ja sigui des del punt de vista ideològic, és a dir, això està més a la dreta, això està més a l'esquerra, com la seva intensitat, és a dir, no n'hi ha per tant, sí que n'hi ha per tant, això és molt greu, això és gravíssim, etcètera, etcètera, no? I això és el que estarà avui damunt de la taula. És a dir, l'utilització del cas Mari Carmen depèn de com es faci, estem parlant d'utilització, de símbol, d'emblema, o fins i tot d'aprofitament, no? Però és evident que aquesta senyora, doncs, ja s'ha convertit en això, en un sinònim de lluita per l'habitatge digne.
1: Alicia.
2: Sí, i sobretot és que més enllà del cas Mari Carmen, en el fons el que ens senyala és... O sigui, per què ha esdevingut ella un símbol, i el que diu el Jofre, de que realment sembla fet un guió com per fer veure a la població que realment tenim un problema enorme, que és... que ella exemplifica un fet, que és: com pot ser que estiguis 50 anys pagant un lloguer cada mes religiosament, tinguis 87 anys, un 50% de discapacitat, i pugui arribar un propietari nou i pujar-te el lloguer de 500 euros a 1.600. Per tant, ella és símbol perquè el que mostra de manera radical i molt oberta és que tenim un model d'habitatge que expulsa i que fa la vida molt fràgil. Per tant, llavors, clar, ella que ha aconseguit posar-ho molt sobre l'agenda, però que el problema és allà, o sigui, tenim un mercat de l'habitatge que ha de poder canviar radicalment, i si no ho fem seguirem veient situacions humanes al límit com les que hem vist. I jo crec que lo bo del que està passant, permeteu-m'ho dir, és que això està al centre del debat, que això ha provocat una vaga, la convocatòria d'una vaga general, i que, per tant, els governs que vinguin ara no podran escapar de que això és un fet que afecta a tothom i de manera molt dramàtica, i per tant que no pot passar el que ha passat en aquesta legislatura del PSOE, en el qual, bueno, és que no tenim majoria parlamentària i per tant no avances en absolutament res, és que t'està trencant la societat el tema de l'habitatge, per tant no pot ser ja mai més no podem fer-ne res. I això, doncs, quedarà en la memòria que Mari Carmen ha esdevingut un símbol i, per tant, algú que millorarà, ajudarà a millorar la situació de l'habitatge en aquest país.
1: Ara en parlarem del que genera, parlarem també de les conseqüències polítiques, tot plegat, però abans d'entrar més en matèria també a aquesta àgora, volem parlar també del concert que va haver-hi ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Hi veu anar-hi algú de vosaltres o no?
2: Jo vaig avui.
1: Vas avui?
2: Mira. Però bueno, tinc una poca m'ho cancel·lin amb les pluges.
1: No, al principi no, al principi està controlat ja avui, Veurem. Sí, veurem.
2: Veurem.
1: Sí. Va fer el primer dels quatre concerts, Xavi Canalies, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
1: Tu vas anar a la prèvia,
6: Vaig a la prèvia perquè col·lapsa aquesta setmana, excepcionalment s'emet el divendres, perquè recordem que el dissabte 3-4 emet en directe el concert d'Oques Gràcies.
1: Sí? Molt bé.
6: I vaig anar a peu de camp, només obrir portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a parlar amb els seguidors que ja estaven esperant el primer d'aquests quatre concerts.
1: La gent estava amb ganes, no?
6: Hi havia una sensació d'alegria, però tristesa, és a dir, sentiments una miqueta contradictoris. país perquè omplir quatre estadis Lluís Companys, gairebé 220.000 persones que els aniran a veure, que els han seguit. Per tant, per una banda hi havia aquesta catarsi del comiat que indirectament porta una mica la nostàlgia i la pena.
1: Qui va anar de públic va ser el nostre Òscar Fernández. Home. Òscar, bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
1: Què, estan en plena forma o no?
7: Sí, i tant, estan en plena forma. A nivell musical, diguem-ne, que això ja és conegut, perquè el repertori dels Oques Grasses ja és prou conegut, perquè tenen algunes cançons que s'han convertit en himnes i en hits, diguem-ne, però a més, a mi el que em va sorprendre, diguem-ne, és el muntatge. A mi em fa la sensació que és un muntatge de primera divisió, diguem-ne, pantalla gegant al darrere, columnes de foc, focs artificials, un cor de gospel, un quartet de corda, és a dir que... A banda del que és el valor musical, ahir vam assistir a un espectacle en què durant dues hores tothom s'ho va passar molt bé, tothom va gaudir i tothom va ser feliç durant un parell d'hores, que això està molt bé.
1: Vas anar amb els teus fills, Òscar, o vas anar...
7: Vam anar en família, sí, sí. Família. Jo no sóc un fan pota negra dels Oques Grasses, però...
1: T'ho deia perquè que hi ha una qüestió molt generacional, també.
6: Molt,
1: una part de joves també molt interessant.
7: Sí, sí, el públic era molt familiar, hi havia molt grup de nois i noies joves, totes les cançons se les saben, una defensa de la llengua catalana també, no només a dalt de l'escenari, sinó també entre el públic, eren majoritàries les converses en català, i hi havia una sensació, estic d'acord amb el Canal Ies, d'una banda d'alegria de poder gaudir de l'espectacle i un punt de tristesa de que, clar, ara en queden tres, ahir en quedaven quatre, en queden tres de concerts abans que s'acomiadin.
1: I el Montero no parla, no, Canal Ies? No fa entrevistes?
6: No, ha decidit no fer absolutament res.
1: No sembla molt bé.
6: Ni una roda de premsa. Jo crec que hagués estat bé un comiat per...
1: Però ja parla amb les cançons, no?
6: Sí, però jo crec que la gent també moltes vegades, més enllà de l'artista, tenen ganes d'escoltar la persona, com han viscut...
1: Treguin un tall, el descontextualitzi, sí, ja, no, doncs...
6: Jo he remat. Bé, de fet, el Montero, al llarg de la seva carrera, ha concedit poques entrevistes, eh? No ha sigut un cantant, un artista...
1: Jo me la favor d'això, mira.
6: Que s'hagi predicat gaire pels mitjans. He de dir-te que sí que el vaig veure una hora i mitja abans d'iniciar el concert, que el tenia una mica lluny, el vaig saludar des de la distància i sí que hi havia nervis, és a dir que evidentment a mesura que arribava l'hora del concert, home, doncs les pessigolles a l'estómac, perquè entenc també que per la banda ha de ser molt emocionant aquest comiat amb el seu públic.
1: Jofre, hi aniràs?
3: Oscar. Mira, m'ha passat tota una generació per damunt. Clar, ja he fet tard. Però, ja he fet tard, jo.
1: És que avui quan explicàvem que feia, quan feia el final de Charango...
6: Uf, ja no ni me'n recordo. Però 10 anys?
1: Coincideix, sí, 10 anys, no? Coincideix en sí. Que encara és el final de Oques Grasses. És a dir, anem de 10 anys en 10 anys, sí. No?
3: També va a estils, eh? Ara he dit un comentari boomer de m'ha passat una generació per damunt, però és veritat que fa uns mesos vaig anar a un concert de la Ludwig Band,
6: home,
3: que són un punt més roquer, que és el que a mi m'agrada més, i això va a estils, i em vaig reconciliar també amb les generacions passades, futures i presents, eh? I això ho digui. Però a mi Oques Grasses, doncs, mai m'ha suscitat. Hagués anat com acompanyant, això sí.
6: Clar,
3: però finalment tampoc.
6: El que es trobava...
7: El meu grup, amb el Jofre. Jo el Jofre estic en aquest grup també. I anava d'acompanyant clarament.
3: Ahir el que... sort, no? Sí, sí.
6: El que ens trobava molt precisament eren les famílies. És a dir, clar, un dia no sé com, el primer disc d'Oques Grasses es va editar el 2012, per tant, ara 2026, hi ha molts nanos, molts nois i moltes noies que hi anaven amb els seus pares perquè havien escoltat durant moltíssim temps Oques Grasses al cotxe, i és allò que passa molt sovint, no? Que la música que sovint escolta amb els teus pares, se t'acaba enganxant.
1: 5 anys a Charango, eh? 10, no?
6: Ah, doncs mira.
1: Els teus grans de cop.
6: No, sí, sí. Pensava que feia més, la veritat. El que passa...
7: I passava això... No, dir que en el concert d'ahir veies... Jo, per exemple, jo no sóc fan de Oques Grasses, jo no et podria fer una cançó des del principi fins al final, però ahir en el concert em vaig adonar que de manera inconscient, un dia me les sabia pràcticament totes.
6: Clar.
7: I totes podia cantar algun tros, perquè han sonat al cotxe, han sonat a casa, i passa el mateix, el Jofre també m'entendrà, perquè jo sóc malalt de Springsteen com ell, i he portat els meus fills als concerts de Springsteen, ells no són malalts de Springsteen, i se saben les cançons.
6: Clar, clar, clar.
7: Per el mateix. I acaba sent una mena de comunió entre pares i fills.
1: És la part bonica, diguéssim, d'aquest concert, no? Que uneixen generacions. Sí, sí. Gràcies, Òscar. Fins ara. Que vagi bé.
7: Fins ara. Bon dia.
1: Gràcies, Canalies.
6: Fins ara.
1: Anem a saber com estan les...

Bon dia, són les 9 i 1 minut. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell activarà dos radars de velocitat del nucli urbà. Es preveu instal·lar-los a l'avinguda Guillem Garell i al carrer Sant Armengol, tot i que es podran situar puntualment a d'altres indrets si s'escau. El consistori ho veu necessari com a mesura dissuasòria per millorar la seguretat viària. Bona participació a la festa de les persones grans de la Seu. L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de tothom qui ho ha fet possible i valora la convivència i el bon ambient viscut en les activitats organitzades. La formatgeria de Tassana Calma Jove de la Seu tanca portes i denuncia l'excés de burocràcia. Jeroni Majoral afirma que aquest ha estat el motiu principal que l'ha portat a plegar. El formatge anuncia que pròximament farà una marxa a peu fins a Barcelona per protestar per una situació administrativa que qualifica com de col·lapse. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament dedica una publicació a Jordi Mas en la seva secció regidor destacat. Aquest mes, la plataforma repassa la trajectòria de l'electe urgellenc tant a l'administració pública com en l'àmbit de solidaritat i també n'esmenten que actualment l'Ajuntament impulsa iniciatives de cooperació, suport a refugiats o sensibilització ciutadana.

0: Veïns del sud del Urgell reiteren la crítica al servei de recollida d'escombraries i a la gestió de la Migraum. La síndica de Greuges ha tancat l'expedient que havia obert sobre aquesta qüestió, però el col·lectiu manté la voluntat de fer noves accions de denúncia. Els actuals responsables afirmen que s'han ofert a col·laborar amb la sindicatura i amb antifrau i que segueixen treballant per adreçar la situació heretada de l'anterior gerència. Taller pràctic a la Seu per ajudar a millorar el talent i les perspectives laborals. Sota el lema "Tens més opcions de les que et penses", l'Ajuntament i Tàctica 360 volen contribuir a facilitar l'obtenció de feina. L'activitat, amb inscripció gratuïta, es farà el 22 d'octubre al Centre Cívic. El port de la Bonaigua ja ha començat a aplicar els talls de 8 hores i mitja diàries per les obres d'emergència. No s'hi pot circular durant bona part del matí i de la tarda, i fora d'aquest horari i els diumenges roman obert en pas alternatiu. Els talls han generat malestar als municipis afectats i sorpresa entre els visitants. I als esports, avui arriba el primer partit del Cadí a la Seu a casa aquesta temporada contra l'Innova TSN Leganés. Serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports i també en set a les retransmissions en directe de Ràdio Seu. L'equip madrileny arriba a la cita després de debutar amb victòria contra l'Ozono Global Jairis. I parlem dels resultats de la cursa a la Foranca, penúltima prou punt doble del Cadí Circuit Fe, amb victòries de Jordi Elís i Gabriel Alasalle. Lídia Puyols i Marina Blanco també van entrar al podi femení, i Jordi Gallego i Max Nelo Salgado al masculí. El calendari continua aquest dissabte amb la cursa Miguel Aixafonada i s'acabarà el 24 d'octubre amb la Marató de Beaumont. I el temps amb cel ennublat, continua la inestabilitat i possibilitat de nous ruixats aquesta tarda, que per primer cop aquesta temporada podrien ser en forma de neu a cotes altes.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert el procés de licitació per dotar-se de dos cinemòmetres amb els quals vol dur a terme controls de velocitat dins el nucli urbà. El consistori ja havia previst aquesta possibilitat i ara confirma que la posarà en pràctica pròximament. L'alcalde de la Seu, Joan Verdé, avança que preveuen instal·lar aquests radars en dos indrets de la ciutat i, segons ha dit, l'objectiu és poder garantir la reducció de velocitat dins l'àrea urbana i reduir la perillositat del trànsit. En aquest sentit, explica que la decisió ve precedida per un estudi que es va elaborar i que assegura presentava uns resultats cridaners en alguns casos, amb alguns vehicles assolint velocitats de més de 100 km per hora al nucli urbà, però també amb molts altres que superaven el límit actual al nucli urbà, que recordem des de la legislatura passada és de 30 km per hora.
1: El concurs és de cinemòmetres. Cinemòmetres són radars que per posar dos llocs de la ciutat per poder reduir la velocitat i reduir també doncs, la perillositat que a vegades doncs, existeix a la nostra ciutat, perquè de fet es va fer un estudi i la veritat és que els resultats eren molt cridaners, eren molt perillosos, a velocitats de més de 100 km per hora a dins de la ciutat, que s'ha de recordar que és una ciutat 30. Per tant, serà dissuasori per poder al final doncs, rebaixar la velocitat i que tothom sigui conscient que ha de complir les normes. I a part de cinemòmetres, la intenció és aquesta de posar doncs, aquests lectors de matrícules i alguna càmera més de videovigilància a algun lloc cèntric de la ciutat per poder, doncs, per una banda, controlar més el trànsit i, dos, controlar doncs, si hi ha qualsevol tipus d'acte vandàlic, acte delinqüent.
0: Sobre l'ubicació dels radars, l'alcalde avança que s'ha previst dos punts fixos, també d'acord amb l'estudi previ. Un d'ells serà l'avinguda Guillem Graell, al costat de la comissaria de Mossos d'Esquadra, a prop doncs, de l'entrada i sortida de la ciutat per l'ENA 260, i l'altre, el carrer Sant Ermengol, a prop de la llar municipal d'infants Els Mineirons, tot i que hi ha l'opció oberta d'instal·lar-los puntualment a d'altres llocs.
1: Seran dos punts fixes que, de fet, en algun moment donat es poden tenir a lloc. A principi es va fer els estudis a dos llocs concrets. Un és al costat de Mossos d'Esquadra i l'altre és a prop de la llar d'infants Mineirons. Dos llocs centres i dos llocs on s'ha detectat aquest excés, sinó que excés de velocitat. I aquests estudis, com deia, doncs, es van fer espectacular en negatiu. La llar Mossos d'Esquadra es va superar més de 100 km per hora en tres ocasions i, a més, el que és la freqüència de l'incompliment de la zona 30 és molt clara i al final doncs, el que nosaltres volem fer és evitar això passi.
0: La seva instal·lació anirà acompanyada de lectors de matrícules a les dues principals entrades de la ciutat, en aquest cas per poder identificar millor vehicles que puguin cometre delictes, i en la mateixa línia també es preveu la instal·lació de noves càmeres de videovigilància en punts conflictius del centre de la ciutat. L'Ajuntament de la Seu ha fet una valoració positiva de la Festa de les Persones Grans 2026, que s'ha fet el cap de la setmana passada amb diverses activitats per a aquest col·lectiu, algunes d'elles també obertes a gent de totes les edats, com el Ball Xardà Intergeneracional. La regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, considera que ha estat una setmana profitosa i amb bona convivència.
2: Pues la veritat, ha sigut una setmana molt, molt enriquidora a nivell de participació, d'activitats i de tot plegat una mica, sobretot amb la convivència que s'ha tingut entre totes les xerrades, els tallers que s'han fet, diguéssim, a nivell informatiu d'informació a nivell d'usuari. La veritat és que una participació molt gran també amb el viatge, realment s'ho van passar amb tot molt correctament i molt bé. Ningú s'ha fet mal i la veritat, el dia del dinar pues, ha sigut gloriós. De final de festa ha sigut gloriós. Aquesta és la participació i el meu enriqueriment com a persona i responsable una miqueta de tot això, de que realment com a regidora de persones grans, molt contenta amb tota la participació que ha hagut de la nostra població de la Seu d'Urgell.
0: A l'acte institucional que es va fer diumenge, des del consistori van assenyalar que la gent gran esdevé una prioritat per l'Ajuntament com a exemple del passat, però també del present i exemple pel futur.
2: Bueno, jo ho hem dit sempre en totes les setmanes que hem hagut de setmana, que aquest és el quart any, tot hem remarcat i remarcarem sempre, que això ho vaig dir ahir amb el discurs de Cloenda, que realment les persones grans no solament són la nostra història, sinó que és el nostre present per veure i és el nostre futur, que no, sense elles o sense nosaltres, que serem el futur, realment. Sempre dic que hi ha dos camps, que són les generacionals, entre gent jove i gent de persones grans. Tots tenim una miqueta d'aprendre. Les persones grans, per l'experiència que poden aportar i els coneixements que tenen, i les persones joves, també agafar de les persones grans realment tota l'experiència i agafar-nos a totes les tecnologies noves perquè ens ensenyin a nosaltres.
0: Paqui Gómez també ha expressat l'agraïment a tothom qui ho ha fet possible.
2: Dir les gràcies, que ho dic oficialment, que la Lourdes Moliner, amb tota la coordinació de les activitats, us en deu, la veritat és aquesta, per empatia, per responsabilitat a l'hora d'organització, per tot, sobretot també és veritat el tècnic de so que tenim a la Sala Immaculada, el meu agraïment personal també, i quan va vindre a la Sala Sant Domènec. Realment amb tothom, també les voluntaris que van estar el dia del dinar, i sobretot, bueno, jo sempre tinc que donar les gràcies a totes les persones que van participar, i sí que és veritat també donar un record molt, molt gran a aquelles persones que van participar en altres vegades i que realment per mala pata nosaltres ja no els tenim. Aquest any ens van recordar el dia del Vall Cerdà, la Pilarín, que és la senyora que venia amb 90 i pico d'anys i amb la bona participació que tenia i ganes amb tota aquesta setmana d'activitats, i realment aquest any ja no l'hem tingut. Llavors, un record també molt gran per aquelles persones que han participat en altres anys i que aquest any pues, ja no els hem tingut.
0: Pel que fa als actes, el taller sobre esclerosi múltiple i malalties cròniques, des de la resident ha explicat que la pluja va impedir una millor assistència i per això preveuen reprogramar-lo. La formatgeria artesana Calma Jove de la Seu ha confirmat que en les pròximes setmanes posarà fi a la seva activitat després de 12 anys en funcionament. El seu creador i productor, Jeroni Majoral, ja va fer pública aquesta intenció ara fa 3 setmanes mitjançant un missatge a les xarxes socials i ara ho ha corroborat mostrant que aquests darrers dies ja s'ha quedat amb només 16 ovelles per a producció pròpia, després que n'havia arribat a tenir 160. Sobre els motius del tancament i consultat per Ràdio Seu, Majoral s'ha mostrat molt explícit i n'ha culpat directament el que qualifica de persecució burocràtica per part de les administracions. L'emprenedor urgellenc ha denunciat que els darrers 2 anys ha rebut fins a 8 inspeccions sanitàries i assegura que aquesta pressió per part de la Generalitat, responsable d'aquestes revisions, ha estat la gota que fa vessar el got.
3: Doncs, bueno, una de les principals raons, la que ja ha estat la gota que ha fet com el bas, és el tema de les inspeccions sanitàries. Hem rebut 8 inspeccions en 2 anys. És evident que s'han de fer les coses bé, però se'ns hem sol·licitat un nivell d'excel·lència que és pràcticament inassumible. Per contra, l'administració pública, en regla general, sabem que d'excel·lència té molt poca cosa i, al final, aquesta situació m'ha dut realment a un sistema d'estrès de constant hostigament que només és necessari per aguantar.
0: El productor matisa que, de fet, al llarg dels darrers anys ja havia estat força crític amb aquest sistema de funcionament, però, en tot cas, lamenta que, en lloc de donar valor a un projecte partit de zero i sense subvencions, han anat a posar-li pals a les rodes.
3: Doncs, aviam, les inspeccions sanitàries, bueno, no acostumen a fer una a l'any,

0: és que, vamos, que és que espera escriure un llibre i no treure gota.
1: Ara que ha pres la decisió ferma de plegar, Jerònima Jurel ha anunciat que aquest octubre tindrà per últim cop parada la Fira de Santa Ermengol amb productes previs a la darrera inspecció i que vol aprofitar per denunciar públicament la situació en què s'ha trobat.
0: Al retirar-me el registre sanitari jo he hagut de presentar una declaració jurada en què la Fira de Santa Ermengol no portaré cap producte elaborat posteriorment a la retirada del registre sanitari. També dic que ho he parlat amb gent de Crefa i és, no els hi soné pràcticament mai que algú els hagin retirat el registre sanitari. Torno a dir, amb 10 anys de granja, 10 anys de formatgeria i 12 de granja, cal major SL, no he tingut cap problema sanitari. Ho dic en majúscules, perquè hi ha instal·lacions que han tingut problemes i, vaja, sigui per importància, sigui per contacte, sigui per un historial determinat, doncs, bueno, jo he requerit documentació a formatgeries que han tingut certs problemes i aquí no requereix ningú, llavors.
1: A més, també ha pensat que després s'iniciarà una ruta a peu fins a Barcelona a través d'un cent DGR amb el mateix objectiu de protesta i fent parades a diferents poblacions, les quals donen a conèixer a través del seu perfil a xarxes socials i obrint aquesta marxa d'altres persones que s'hi vulguin afegir.
0: També ara, quan passi la Fira de Sant Mengol, que serà per mi una part molt reivindicativa, de dir el sistema està col·lapsant, vull dir, això sembla que és premonitori, doncs agafaré un gos que tinc, el mastí, i m'aniré a Barcelona caminant pel GR. Serà una ruta de protesta, ho publicaré de manera més ordenada les parades que vull fer, perquè si algú s'hi vol afegir, sigui quin sigui el sector, perquè al final no hi ha pràcticament cap sector que estigui content, doncs, bueno, fer una mica de palanca i de queixa a un sistema que està col·lapsant a marxes forçades. Llavors, signa que em dius, jo em quedo amb 16 ovelles, honestament, espero passar aquest mes i quan n'hagi passat el mes, si puc afegir règim minoritari o no, se m'obre un mig port a Andorra, no ho sé què faré, honestament, no ho tinc clar. No ho tinc clar, però tal com ara és inviable. A més ho parles, i per sort, doncs, molta gent res del vaca, vostè no pegues, no, és que no, ja no es pot aguantar més. La pròpia gent de l'administració t'ho diu, és que clar, ens estan enrebaçant i cada vegada, hòstia, doncs, collons de Déu, feu algo que per això esteu allà.
1: Finalment, el fins ara productor formatge ha dit que ara per ara no sap quin nou camí emprendrà en el seu futur professional, si bé reiterar que està convençut de la decisió que ha pres perquè ja considerava inaguantable la situació actual. Majoral, que té formació com a enginyer tècnic de telecomunicacions, va crear la formatgeria l'any 2014 després de dotar-se de ramat propi i en aquests 12 anys ja ha guanyat diverses medalles i reconeixements en diferents certaments, entre ells els dos més reconeguts de Catalunya, la Fira Formatges Artesans del Pirineu i la Fira Lactium de Vic. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha destacat en una secció mensual dedicada als seus socis la tasca i la trajectòria en aquest àmbit per part de l'actual regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu, Jordi Mas Ortega. A l'apartat regidor destacat, el seu portal web, el Fons, ha dedicat la publicació d'aquest mes a l'electe Orsellenc, que actualment també dirigeix les àrees municipals de comunicació, atenció ciutadana, habitatge i TIC. Segons informa l'Ajuntament, en aquest text n'esmenten que Jordi Mas compta amb una extensa trajectòria a l'administració pública, on ha tingut rols tant de tècnic com de càrrec polític i que actualment és el director territorial del Departament de Territori a l'Alt Pirineu i Aran. En el mateix reportatge, Jordi Mas afirma que aquest doble vessant li ha permès adquirir una visió més plural i una perspectiva a l'hora de trobar sinergies en el món polític per després portar-les a l'execució tècnica. A la mateixa conversa, Mas sobrella el valor afegit de la cooperació municipalista en municipis petits i d'alta muntanya, on aquesta activitat és menor i amb menys recursos. La publicació destaca la tasca que du a terme a la seu en l'àmbit de la Solidaritat, com per exemple amb la creació del Consell Municipal de Solidaritat, projectes amb ONGs locals on presència a la ciutat i campanyes de sensibilització o denúncia en col·laboració amb entitats o persones de referència en aquest àmbit, com Open Arms, la Fundació Vicente Ferrer, Sor Lucía Caram o Entre Pobles, i també accions de suport humanitari i d'acollida, com el programa Vacances en Pau amb l'ONG Pirineu amb el Sahara i finalment també l'organització de la Mostra Intercultural. L'Ajuntament del Seu d'Urgell, conjuntament amb Tàctica 360, organitza un taller pràctic que, sota l'EMA, tens més opcions de les que penses, descobreix professions, formacions i oportunitats laborals a l'Alt Urgell. Pretén oferir eines i orientació a persones que cerquen feina o noves oportunitats laborals. La jornada tindrà lloc el 22 d'octubre, al matí, en dijous, a la sala polivalent del Centre Cívic del Passeig, i és gratuïta, tot i que compta amb places limitades, per això que la inscripció prèvia a aquest taller està especialment pensat per

0: persones en situació d'atur, posant èmfasi en el col·lectiu de majors de 45 anys, però en definitiva està obert a tothom que vulgui millorar la seva situació professional. Si parlar de dinàmiques participatives, gestió de les emocions, compartir experiències i el desenvolupament de la consciència. I a nivell local, avui els següents informatius, l'informatiu migdia, parlem de la nova queixa que han fet veïns del sud de l'Alt Urgell pel que fa al servei de recollida d'escombraries i la gestió de la mancomunitat que se n'encarrega, la Migraum, i també per els augments de tarifa que hi ha hagut aquests darrers anys. La síndica de Greuges ha tancat l'expedient que havia obert sobre aquesta qüestió, cosa que ha estat mal rebuda pel col·lectiu, que tot i això manté la voluntat de fer noves accions de denúncia als actuals responsables de l'organisme del seu part, han afirmat que s'han ofert a col·laborar amb la sindicatura i amb Antifrau i que segueixen treballant per redreçar la situació heretada de l'anterior gerència. Ho explicarem a l'informatiu migdia i també ho teniu ja al web radiosau.cat.
1: Pirineu.
0: Les 9 i 20, les obres d'emergència que estan fent al port de la Bonaigua, la C-28, ja estan comportant aquesta setmana talls de fins a 8 hores i mitja diàries. Concretament es fan al matí de 9:15 a les 2 del migdia i a la tarda de 4:15 a les 5 i també al vespre de 6:15 a les 7. Fora d'aquest horari, els diumenges roman oberta la via, però amb pas alternatiu. Els alcaldes de la zona havien denunciat la situació caòtica pel que fa als horaris perquè no s'informava de quan començaven i quan acabaven, però també havien demanat alhora que no fossin tan llargs com s'ha anunciat ara. A més, aquesta situació fa per sorpresa tant veïns com visitants pel que fa als conductors. Així ho expressa un dels conductors, Marcelí Esteban.
2: Porto molt rato. A mi m'ha agafat per sorpresa perquè vinc de Tremp i al dematí he anat per Herbes i no ho sabia. Bueno, aquí dalt sí. Hi havia un lletrero que ficava camí tallat, però jo no l'he fet cas, carretera tallada. I em dic, bueno, vaya a continuar, serà un moment, que a vegades dic que igual estan asfaltant. I no, estan, buf, una feinada, estan fent una feinada de poc.
0: Del seu part, Pere Colmé explicava que, tot i que ara sí ja hi ha cartells amb els horaris concrets, no se n'havia assabentat.
3: No ens hem assabentat ni tampoc hem mirat per internet ni res, tampoc. No pensàvem pas que hi hagués obres, però bueno.
0: La delegada del govern al Alt Pirineu, Sílvia Romero, ha reiterat que l'objectiu és tenir les obres enllestides el més ràpid possible per tal que estiguin a punt per la temporada d'hivern. De fet, les obres són per una gran esllavissada que hi va haver ja l'hivern passat i Romero ha destacat que es tracta d'una actuació molt complexa a la qual s'hi destinen 10 milions d'euros per estabilitzar part de la muntanya en diferents punts. I aquest cap de setmana la Vall de Cardós acollirà el Cardós Film Festival. Es farà al local sociocultural La Boiga de Ribera. L'eix del certamen són 5 sessions de curtmetratges temàtiques i començaran demà divendres a les 6 de la tarda amb la denominada sessió Terra, en què s'hi podrà veure, per exemple, els curtmetratges Cronoxoc, Fem Comú, El Último de Arganeo i l'estrena en català de The Forest Alpinist. Dissabte 10, a les 10 del matí, hi haurà l'excursió guia de l'Ofortí de Cardós fins a l'antic despoblat del Puy de Sant Martí i aquest espai es considera l'assentament més antic de civilització que hi ha en aquesta vall. A la tarda s'hi projectarà la sessió Aigua amb 5 curtmetratges més a les 5 de la tarda i la sessió Aire a les 7 del vespre i s'acabarà el dia a 11:15 de la nit amb un concert de folk amb Roser Gabriel i Manu Sabater. Diumenge la jornada està dedicada especialment a les famílies, un cicle de curtmetratges familiars i per acabar dilluns dia 12 hi haurà una taula redona sobre la muntanya com a escenari de rodatge amb Carles Gené, Aleix Gallar, Ardet, Sílvia Oros i Judit Colella. Totes les activitats són gratuïtes, però en algunes cal reserva prèvia.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ampliem ara notícia amb els titulars que trobem a la premsa. A Diari d'Andorra publica que els plans privats obligatoris es queden fora de la reforma de les pensions a Andorra. Demòcrates posa sobre la taula la seva proposta amb xifres sobre l'impacte que tindrà cada canvi. El Periódico explica que el Comú d'Ordino estén la mà als promotors de la Carola per facilitar la reconstrucció del complex de luxe, tot i que encara no hi ha contractes formals. El Comú celebra la voluntat de recuperar-lo, però admet que encara falta determinar què cal reconstruir i quins tràmits són necessaris. Segre fa referència a la denúncia d'una ocupació il·legal a Viella, amb abocaments en tres búnquers a la Boca Sud. S'han habilitat com a habitatge i una zona d'accés s'ha convertit en abocador incontrolat. El consistori actuarà per desallotjar, netejar i protegir aquesta època que inclou una fortificació de la postguerra. La Mañana explica que treballadores del SAT de l'Alta Ribagorça reclamen un servei digne de qualitat. S'ha manifestat al Pont de Suert i entre les demandes se'n reivindiquen l'equiparació salarial amb el sector públic. I Regió explica que Bellver de Cerdanya posa el relleu agrari al centre del debat sobre el futur del camp. La Fira Ramadera acollirà la presentació d'un llibre sobre el traspàs d'explotacions i una taula amb quatre experiències locals.

A l'agenda d'avui tenim un taller per aprendre a jugar a escacs a les 4 de la tarda al Casal Cívic i Comunitari i també la xerrada per donar a conèixer la recerca sobre el passat terrisseire de Castellciutat de la família Ticó. Avui a les 8 del vespre, a les 6 de la tarda, volem dir, a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat i organitzat per l'Espai Armengol. Presentació del llibre Naturalistes morts d'Anna Aguilar a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Taller d'agricultura biodinàmica càrrec de Joan Pagès aquest dissabte i diumenge vespre organitzat per la Fundació Planes Corts. Jornada de jocs d'arreu del món, sota lema El món en joc, aquest dissabte al llarg del dia al Pati Palau. Festa del Roser de Tuixén aquest dissabte a les 10 del matí, passejada col·lectiva pel camí de Vanseca, a un quart d'una del migdia a Vall de Llancers, a la una Vermó Popular, després a 6:45 d'espectacle Descobrint Pau Casals, a les 7 del vespre a missa a l'església de Sant Esteve, a les 9 sopar popular i a les 11 ball amb el duet Mash Life Music. Diumenge a les 9 del matí, jornada micològica amb Daniel Siscart, a les 12 representació de l'obra teatral Els Llops d'Àngel Guimarà i a les 6 concert de la Coral Fònica de Freixenet. Taula rodona sobre la Guerra Civil a Peramola aquest diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Poble, a càrrec de Daniel Reia i inclòs en els actes del mil·lenari de Peramola. Aquests i més actes al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí. El Cadí i les Seus estrena davant l'afició la Lliga Femenina Endesa 2026-2027. Avui, a les 9 del vespre, a Palau d'Esports, el primer equip del Cedis Bàsquet farà el seu debut com a local enfront de l'Innova TSN Leganés. El maig també suposa l'inici de les retransmissions de bàsquet en directe a Ràdio Seu per la nova campanya, encapçalades per Toni Cabello i a través del 107.2 FM i radioseu.cat. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf, i és que dissabte passat va debutar amb una clara derrota 73-57 a la pista d'un del rival tradicionalment més difícils, almenys Avenida, tot i que avui també tindrà un repte difícil, i és que el Leganés ha tingut un bon inici. A la primera jornada van derrotar un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és dirigit per l'entrenador urgellenc Bernat Canut. Les madrilenyes es van imposar de només 3 punts, 66-63, en un matx en què va destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots, aconseguint així una de les millors valoracions de la jornada, 31. En aquest partit també destaca una de les jugadores que enguany ha deixat el Cadí, la base catalana Regina Aguilar, que després de 2 anys a la seu ha debutat a Leganés i ho ha fet signant 13 punts, 3 rebots i una assistència. El Cadí la seu afronta una setmana de doble jornada, i és que després d'aquest estrena a casa volaran cap a Palma, perquè diumenge a la tarda s'enfrontaran a l'Azul Marino Mallorca, que enguany debuta a la màxima categoria. Jordi Alís i Gabriel Lasalles han emportat les victòries absolutes a la cursa La Foranca, penúltima prova punt doble del Cadí Circuit FE 2026, que s'ha disputat aquest diumenge passat a la Sicerc. La prova congregava més de 150 participants i enguany transcorria de manera gairebé íntegra pels camins i corriols del bosc de La Foranca, que dona nom a la cursa. Marc Segarra, director de la prova, parlava justament d'aquesta aposta per fer la majoria de trams per corriols.
1: Un any més... membres de l'Associació d'Amics de la Foranca, aquesta entitat nascuda d'alguns veïns motivats, que diem naltres, pels senders i pels camins, de recuperar. Doncs hem anat nodrint. Després de 8 anys mai hem repetit el mateix recorregut, o sigui, sí que hem repetit diferents trams, que alguns sí que són els mateixos, però cada any aprofitem per la efemèride de la cursa per realitzar l'obertura d'algun d'aquests corriols nous. I en aquest cas, però, enguany també hem seguit obrint diferents trams que connecten, doncs, algun corriol que havíem fet l'any passat amb alguns de nous d'enguany. Vale? I sí que us puc dir que, bueno, a part de que la terra no és plana i ho sap tothom, al nostre terme hi ha molt desnivell, seguirem realitzant uns circuits una mica trencacames, i la part més bonica, que és que un 85% dels dos recorreguts, dels tres podríem dir, discorre tot per senders i corriols, el que és pròpiament senderets estrets.
0: A la distància principal de 20 quilòmetres, l'urgellenc Jordi Alís es va imposar a nivell absolut i en sènior masculí. El corredor del Sardenya Esquimo Team va fer una marca d'una hora 45 minuts 38 segons a una mitjana d'uns 11 quilòmetres per hora, i Jordi Gallego va ser el segon classificat absolut i vencedor de veterans, seguit del segon classificat sènior Max Nelo Salgado i del guanyador de juniors Didac Ibáñez. Guillem Sancho va entrar tot seguit com a segon classificat de veterans, i el podi sènior el completava l'andorrà Àlex Muñoz. El millor de Màster 50 va ser Xavi Hernández, de la Sant Grau, i en Masters Eitor Bender. En categoria femenina, Gabriela Lasalle va vèncer i va signar el cinquè millor temps absolut de la jornada. Al cap de 6 minuts arribava la segona classificada sènior Lídia Puyols, de l'Endurance Lab La Seu Runarun, amb 2:09:39, i la tercera Marina Blanco. Berta Ribas, de l'UEU, va ser la guanyadora de veteranes, i Pilar Tugues, la primera de Masters 50 per l'equip Runners No Limits. També va haver la cursa d'11 quilòmetres en què el millor temps el va fer Marc Reyes, 1:02:11, seguit dels també seniors Oriol Català i Aleix Barceló. Oriol Català, de l'UEU, el primer júnior va ser Iker Martínez, en veterans Martí Pallàs, en màsters Gori Bernardo, i en màster 60 Joan Jordi García, de l'UEU. El podi femení el van conformar Erika Ginestà, de l'UEU, Carmen Costa i Miriam Martínez. Ginestà va fer 1:21:27, i el primer lloc de veteranes va ser per Alejandra Peralta, en màster 60 Pilar Quintela, en màster 50 Fanny Díaz, i en juniors Jan Anna Pubill. Finalment, a la cursa del circuit Fer Petit, el guanyador absolut va ser Marc Manzano, de l'escola Barcelona Trail, seguit d'un altre corredor de categoria Marrecs, l'Andorra Nil Villanueva, i del primer de xics, Roger Vilana, de l'Atlètic Santa Fe. El podi femenil el conformaven Aitana Ferrer, del Club Atlètic La Pobla, Ona Calvet, de l'UEU, i Iris Pallars, de l'Escatxix. Marc Segarra expressava l'agraïment a tot l'equip que fa possible la cursa.
1: Tenim un equip de 47 voluntaris repartits al llarg de tots els circuits, al llarg de les diferents tasques, i molta feina que durant la setmana ja s'ha fet, tant de marcatge com de buscar col·laboradors, bueno, les mil coses que de vegades no es veuen només amb la cursa, no? No només és anar a posar les fletxetes i les cintes de marcatge, hi ha molta feina darrere. Des d'aquí agrair sobretot a tota aquesta gent implicada, aquest equip de voluntaris. Després hi ha el que podria ser un nucli dur pròpiament, que són els que anem treballant durant tot l'any, els possibles camins recorreguts i la part potser més tècnica, però bueno, val a dir que això és com una mica un sentiment de pertinença molt bonic, molt xulo, que és d'aquestes coses que dèiem, no? Que de vegades la cursa no només és el circuit, sinó és aquest sentiment de pertinença, aquest sentit de ser poble, de donar vida, de trobar-nos, perquè molta gent en aquests pobles petits, entre setmana també treballem a la Seu o altres llocs, doncs aquests de vegades festivitats o curses o esdeveniments doncs donen molta, molta vida, molt sentiment de pertinença, que és el que també creiem que posa en valor.
0: El Cadí Circuit Fe continuarà aquest dissabte amb una novetat, la primera edició de la Xafona d'Odèn. Són 11 quilòmetres i un desnivell de 700 metres i suposa la primera presència d'aquesta lliga de curses de muntanya al Solsonès, en aquesta ocasió formada per com a cursa amiga. I per acabar, el 24 d'octubre hi haurà l'última cursa puntuable i també la més llarga, la Marató de Beaumort, amb sortida i arribada a Organyà, i que té un recorregut principal de 46 quilòmetres amb un desnivell positiu de 2.150 metres, tot i que també hi ha d'altres opcions més assequibles per participar. Les inscripcions per totes dues proves es poden fer al web del Circuit FEM.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Abans del temps recordem que Peuset ha previst un tall de llum per manteniment demà a la tarda al recinte de la Fundació Sant Hospital. Serà entre les 3 i les 6 de la tarda.

0: El temps de les darreres hores està marcat sobretot per la baixada de temperatures. S'ha seguit el cel ennuvolat i alguns ruixats, però el més destacat és, com dèiem, el descens del termòmetre. Aquesta nit passada ja hi ha hagut, per exemple, mínimes de 2 graus a Puigcerdà i al Pont de Suert, o entre 5 i 6 aquí a l'Alt Urgell, i aquesta tarda poden créixer nuvolades que podrien arribar a deixar, tot i que de manera molt feble, les primeres nevades a alta muntanya. Això és més probable al nord de la Vall d'Aran i del Pallars Sobirà, i puntualment també al nord d'Andorra. Seran, com diem, si arriben nevades molt febles, però seria ja la primera enfarinada de la temporada en el marc d'aquesta baixada de temperatures que es confirmarà aquesta nit vinent. Aquesta nit ja es pot arribar a 1 grau de mínima o fins i tot 0 a Puigcerdà i al Pont de Suert. Podrien arribar les primeres glaçades a les fondalades i s'espera una mínima de 5 graus a la Seu, 4 a Sort i 4 també a Tremp, mentre que les màximes arribaran, si és que hi arriben, als 20 graus. Això per demà divendres, amb un dia matí, això sí, assolellat, que farà pujar la temperatura al migdia, però tampoc massa, i hi haurà a la tarda cel mig ennuvolat. Per dissabte, de moment, el Meteocat anuncia un matí ben assolellat, amb estones com a molt de cel entrenyinat i creixement d'alguns núvols a la tarda, però això sense conseqüències. I aquesta possibilitat de neu la reflecteixen les temperatures d'aquest matí. Hi ha mig grau de temperatura al pic de Salòria, la primera temperatura negativa de la nova temporada, també el mateix a Boitaüll i a Espot. Hi ha un grau positiu a la Tosa d'Alp, 5 graus positius més avall al refugi de Prat d'Aguiló, 2 i mig a Malniu, el mateix a Port del Comte, 0 graus a Certescant, 1 grau positiu al Port de la Bonaigua i el mateix a Lac Redon. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barriós fins aquest vespre. Llavors s'entrarà de guàrdia a la farmàcia Perotxet del carrer Joaquim Viola la Fuerza 16. Telèfon 973355550. Som a dijous 8 d'octubre, avui és el Vera Sant Simeó. Fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu, quan són les 9:38, a les 10 notícies en xarxa, i a les 11 actualitzarem el temps de la mà de Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert el procés de licitació per dotar-se de dos cinemòmetres amb els quals vol dur a terme controls de velocitat dins el nucli urbà. El consistori ja havia previst aquesta possibilitat i ara confirma que la posarà en pràctica pròximament. L'alcalde de la Seu, Joan Verdé, avança que preveu instal·lar aquests radars en dos indrets de la ciutat amb l'objectiu de garantir la reducció de la velocitat dins l'àrea urbana i la reduir la perillositat del trànsit. S'ha fet en base a un estudi previ en què es va detectar molts vehicles incomplint el límit actual, que recorda més de 30 km per hora, i en alguns casos fins i tot assolim velocitats de més de 100 km per hora, concretament a la final de l'avinguda Guillem Graell, que és un dels llocs on s'instal·larà aquests dos radars, al costat de la comissaria de Mossos d'Esquadra. L'altre serà al carrer Sant Armengol, a prop de la llar municipal d'infants Els Mineirons. La formatgeria artesana Calma Jove de la Seu ha confirmat que en les pròximes setmanes posarà fi a la seva activitat després de 12 anys en funcionament. El seu creador i productor, Jeroni Majoral, ja va fer pública aquesta intenció ara fa 3 setmanes amb un missatge a les xarxes socials i ara ho ha corroborat mostrant que aquesta residia ja s'ha quedat amb només 16 ovelles per a producció pròpia després que n'havia arribat a tenir 160. Sobre els motius del tancament, consultant per Ràdio Seu, Majoral s'ha mostrat molt explícit i n'ha culpat directament el que qualifica de persecució burocràtica per part de les administracions. S'ha denunciat que els darrers 2 anys ha rebut fins a 8 inspeccions sanitàries i assegura que aquesta pressió per part de la Generalitat, responsable d'aquestes revisions, ha estat la gota que fa vessar el got. Majoral defensa que és evident que les coses s'han de fer bé, però considera que el nivell d'exigència que se'ls posa actualment és pràcticament inassumible. El productor ha matisat que, de fet, els darrers anys ja havia estat força crític amb aquest sistema de funcionament, però lamenta que, en lloc de donar valor a un projecte partit de zero i sense subvencions, s'han dedicat a posar-li pels a les rodes. També ha avançat que aquest octubre participarà per últim cop a la Fira de Sant Armengol i que després vol fer una ruta a peu fins a Barcelona a través d'un sender GR com a mesura de protesta. En relació amb aquestes crítiques envers el sistema de controls, des del Departament de Salut, aquestes darreres hores han afirmat que el tancament respon a un procediment ordinari d'autorització sanitària que havien obert dels establiments alimentaris i la detecció de deficiències en les instal·lacions en els processos de producció. El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament ha destacat en una secció mensual dedicada als seus socis la tasca i la trajectòria en aquest àmbit per part de l'actual regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu, Jordi Mas Ortega. A la part del regidor destacat del seu portal web, el Fons ha dedicat la publicació d'aquest mes a l'electe urgellenc que també dirigeix les sèries municipals de comunicació, atenció ciutadana, habitatge i TIC, i n'han destacat la seva trajectòria a l'administració pública, en la qual actualment és director territorial del Departament de Territori de l'Alt Pirineu. I ara en massa sobrellat el valor afegit que té la cooperació municipalista en poblacions petites i d'alta muntanya, i ha parlat de les diferents tasques que donen a terme en aquest àmbit actualment a la Seu, com per exemple el Consell Municipal de Solidaritat, el suport de projectes d'ONG locals, accions de suport humanitari i d'acollida, o bé la mostra intercultural.

I els esports al Cadí, la Seu s'estrena davant l'afició a la Lliga Femenina Endesa. Aquest dijous a les 9 del vespre, al Palau d'Esports, el primer equip del Cedis Bàsquet farà el seu debut com a local enfront de l'Innova TSN Leganés. El maig també suposa l'inici de les retransmissions de bàsquet en directe a Ràdio Seu per la nova campanya a través del 107.2 FM i radioseu.cat. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf després de perdre el cap de setmana passat 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Avui, però, tampoc ho tindrà fàcil perquè Leganés arriba després de guanyar la primera jornada de l'Ozono Club Algeiris, que segueix entrenat aquesta temporada pel tècnic urgellenc Bernat Canut. L'equip madrileny va vèncer per 66-63 i en aquest partit van destacar la Libi Guatemaliana Aminata Sangari amb 18 punts i 10 rebots i una jugadora que fins aquest any ha estat al Cadí, la base catalana Regina Aguilar, que va fer 13 punts i 3 rebots i que avui tornarà doncs al Palau d'Esports. Jordi Elís i Gabriel Alasalle s'han emportat les victòries absolutes a la cursa a la Foranca, penúltima prova puntuable del Cadí Circuit Fe, aquest diumenge passat a la CICERC i que va congregar més de 150 participants. Enguany transcorria de manera gairebé íntegra per camins i corriols del bosc de la Foranca, que dona nom a la cursa. A la distància principal de 20 quilòmetres, Elís va fer un temps d'una hora 47 minuts 38 segons. El podi absolut el van completar Jordi Gallego i Max Nelo Salgado, i en categoria femenina va vèncer Gabriel Alasalle, seguida de Lídia Puyals i Marina Blanco.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El temps les darreres hores ha estat marcat encara pels núvols, però també i sobretot per la baixada de temperatures. Ja han arribat a valors negatius per primer cop aquesta temporada alta muntanya i aquesta hora al matí, per exemple, hi ha mig greu negatiu al refugi de Cert Escan i també es pot 0 graus a l'estació de Vuit a Ull, mig grau positiu a la Bonaigua i a la Tosa d'Alp, mig grau positiu també al pic de Salòria i ja més avall 4 graus i mig al refugi de Prat de Guiló. A Port del Comte hi ha tot just 2 graus. Pel que fa a la Seu aquest matí a 13 graus i mig, 16 i mig a Organyà, 15 a Oliana i 13 a Linyà. 13 també són els que tenen a Puigcerdà, 17 a Sort, 14 a Tremp, 11 al Pont de Suert i 8 a Viella. Una baixada de temperatures que pot fer que la neu aparegui, tot i que de manera feble, en les pròximes hores ja a alta muntanya. Tot plegat ens ho comentarà Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. La situació meteorològica ha canviat respecte a la que teníem dies enrere i ja no parlem de ruixats intensos, tot i que avui n'esperem cap a la façana costanera, però no pas a casa nostra, i el que tenim és l'entrada de vent de nord. Un vent de nord que, com sempre diem, tot el que ve de nord és més fresc i el que provoca a hores d'ara és una davallada de les temperatures que avui notem ja, però que notarem més aquest migdia i, sobretot, de cara a demà i demà passat. Avui amb unes temperatures mínimes que encara han baixat fins als 11 graus. Demà el termòmetre pot baixar aquí a la Seu per sota dels 5. I el que sí que tenim clar és que si ahir teníem una màxima de 21 graus, avui no arribarem en lloc de la comarca a la xifra dels 20. Màximes entre 15 a 17 graus i de cara a demà fins i tot podríem mantenir aquests mateixos valors. Aquesta entrada de vent de component nord fa que els núvols queden retinguts o estiguin més retinguts cap al vessant nord del Pirineu. Ens han creuat unes línies de núvols durant la matinada, primeres hores del matí, que ja tendeixen a retirar-se, i el que tocarà és que quedin retinguts els núvols al vessant nord del Pirineu. De fet, s'espera que cap a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, arribin a caure una mica de pluja, núvols d'acumulació, però que davant l'arribada d'aquest aire fred que anirà a més al llarg del dia, el que provocarà és que arribi la primera, diríem, no enfarinadeta, però sí una feble nevada, la que s'espera a cota alta. Una cota de neu que al llarg d'avui anirà baixant fins a darrera hora del dia cap als 2.000 metres. Però ja diem, concentrats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, les Valls d'Àneu en definitiva, i també cap al sector del nord d'Andorra. No seria la primera nevadeta de la temporada, però sí, no seria efímera, perquè no durarà pas gaire, però almenys ja comença a fer fred també a alta muntanya, que ja és el que toca. I tot això, com dèiem, amb un panorama de vent de nord que ens han d'acompanyar no només avui, sinó també de cara a demà. I atenció, sobretot aquesta tarda, perquè aquest vent s'intensificarà en zones de mitja i alta muntanya, de tal manera que agreujarà una miqueta més aquesta sensació de fred. I com dèiem, a partir d'avui, i podríem dir ja fins al dissabte, doncs tindrem tres dies totalment esplèndids, assolellats, amb temperatures que fins i tot de cara a divendres i dissabte es poden quedar per sota del que són una mica normals per aquestes dates, i ja de cara a diumenge hauríem de tornar a parlar d'un augment clar de la nuvolositat, però ara per ara sense precipitacions.
1: La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios fins a aquest vespre, llavors entra de guàrdia a la farmàcia Perotxet del carrer Joaquim Viola 16. A les 11 i 12 tenim ja aquest butlletí. D'aquí un moment arriba l'entrevista del dia, en què avui també tindrem doncs, diferents espais que estem estrenant en aquesta nova temporada de Ràdio Seu. Per exemple, avui dijous tenim l'espai de la Defensora de la Ciutat amb la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, passades les 12 del migdia. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia, aquest matí migdia a l'entrevista del dia conversem amb Jordi Mas Ortega, és regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i a Maida Clotet, és tècnica de joventut, també de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, i ho fem per donar a conèixer l'acord institucional entre els municipis de la Seu d'Urgell i de Daira de Hausa. És un agermanament que es concretarà, de fet, aquest mateix mes d'octubre. Conversem, doncs, d'entrada amb Jordi Mas, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: I amb Aida Clotet.
3: Bon dia.
1: Jordi, explica'ns a què consisteix aquest acord. Vol, doncs, acabar de sentar una mica un vincle amb el poble saharaui que va néixer ja fa més de 30 anys.
2: Això mateix. Ara fa 50 anys que el poble saharaui va ser expulsat de casa seva, dels seus territoris, del Sàhara Occidental. Des de llavors estan vivint en tendes al desert d'Argèlia i des de llavors hi ha hagut molt suport, sobretot de la societat catalana, tant de la societat com a nivell institucional, i l'Ajuntament de la Seu no ha sigut una excepció i fa més de 30 anys que està donant suport en aquesta causa, no? Llavors, el que ara, que es fan els 50 anys, des del Fons Català i des de la coordinadora d'amics dels ajuntaments que donen suport al poble saharaui, on l'Ajuntament també és membre, doncs volem fer un pas més i amb un acte de denúncia que es vol fer als camps saharauis a final de mes, doncs volem aprofitar per fer un agermanament amb una Daira, Hausa, com Daira, on les famílies de la Seu vinculades a través de l'associació Pirineus amb el Sàhara ja fa molts anys que estan treballant i per tant fan projectes i a més porten nens i nenes d'aquesta població. I nosaltres com a Ajuntament el que volem és com tancar aquest cercle, donar-li més contingut, sobretot a nivell institucional, perquè tingui, doncs, estabilitat amb el temps. L'associació fa molt bona feina, està fent molt bona feina, tenim un conveni amb ells per assegurar que els vols i el que és l'estada en els casals d'infants el tinguin de forma gratuïta les famílies que acullin nens i nenes, però també a nivell institucional volem fer un pas més on hi ha un intercanvi cultural, educatiu, de denúncia política i també de recolzament econòmic, no? I amb aquest agermanament on hi ha consens per part de tots els grups polítics, el que volem fer al ple del dimarts que ve, del dia 13, és signar aquest conveni on doni, doncs, aquest reforç al que està passant de forma informal durant els darrers 30 anys, doncs d'una forma més formal i estable amb el temps.
1: És la realitat, expliques, en el proper plenari, a través d'un acord entre els diferents grups, què suposa l'agermanament per uns i altres, pel municipi de la Seu, per l'Ajuntament de la Seu i per, en aquest cas, el municipi de Daira de Hausa?
2: Clar, el que suposa és estabilitat. Una estabilitat jurídica, hi ha un model estàndard que estan signant els diferents ajuntaments de Catalunya amb les daires del poble saharaui i sobretot vol dir que hi ha aquest compromís de recolzament amb una causa des d'un punt de vista humanitari i des d'un punt de vista polític, no? I això vol dir que nosaltres ens comprometem a anar, també ens comprometem a que ells puguin venir aquí, ens comprometem a fer actes que on visualitza aquesta situació injusta que, com recordava abans a la roda de premsa prèvia que hem fet, doncs és una causa de les més antigues que hi ha, no? Segons Nacions Unides és injusta aquesta situació i per tant aquesta estabilitat institucional és important perquè ells vegin que des d'aquí estem donant-los suport i per tant, més enllà dels governs que hi hagin municipals, no estigui a voluntat de cap color, sinó que sigui acord de ciutat, i un acord de ciutat es dona contingut amb un agermanament.
1: Val a dir que l'Aida Clotet és no només tècnica de joventut, sinó també membre de l'Associació Pirineus amb el Sàhara, per tant, doncs, té aquest doble barret de representar l'Ajuntament i alhora, doncs, de donar a conèixer la feina feta al llarg d'aquests més de 30 anys, aquest vincle, doncs, amb el poble de saharaui. Aida, viatjaràs el pròxim dia 19 d'octubre i aprofites el viatge per portar material també per aquesta Daira.
3: Sí, des de ja fa molts anys l'associació, quan estava el Miquel Colom i el Pep Farràs i altres membres particulars de la Seu, van fer la Tarbia, que és una, bueno, com una llar d'infants i una escola infantil de 4 a 6 anys, i encara segueix en marxa. Llavors vam estar parlant amb la directora, aviam què és el que necessitava per poder seguir mantenint l'escola, i ens van demanar material escolar, bueno, algunes coses que necessitaven, i ens van fer una recollida durant el març-abril d'aquest any i vam tenir molt bona rebuda. Hem pogut recaudar 30 quilos de material, tant mèdic com escolar, perquè també donarem material mèdic a un dispensari de Hausa, i estem molt contentes perquè la gent de la seu ha col·laborat molt, també les farmàcies, algunes papereries.
1: Perfecte. Per tant, doncs, no només representa l'Ajuntament, sinó que Pirineus amb el Sàhara, la Aida Clotet, però serà la qui portarà aquest document, en aquest cas, doncs, a l'alcaldessa, no?, d'aquest municipi.
2: Així mateix, no? Jo crec que aquí demostra que és un agermanament que ve des de baix, no? Que hi ha implicació de l'associació principalment, que són els que impulsen, coordinen i tenen cura del programa Vacances en Pau, però després, com deia l'Aida, doncs a nivell d'això, a nivell de farmàcies o a nivell particular o d'altres establiments, donen també suport, no? I això és el bonic, no? Aquesta sensibilització, aquesta solidaritat que traspassa, diguéssim, les fronteres, no deixa de generar aquests vincles de germanament amb altres persones d'altres realitats, però que al final doncs formen part d'un mateix ecosistema, no? I les causes que en aquest cas, doncs, injustes, doncs, com a regidor de solidaritat, doncs m'omple de satisfacció el veure que no és un acord només institucional, sinó que aquest acord és el resultat d'aquesta sensibilitat i solidaritat de la base, de la gent de la seu, de l'associació Pirineus amb el Sàhara, i nosaltres simplement acabem de donar com contingut i estabilitat a una realitat que fa molts anys que es dona amb aquest suport.
1: El vincle passa per projectes com Vacances en Pau, tot just l'hem clos ara fa pocs mesos, perquè es fa durant els mesos d'estiu. Aida, com ha anat aquesta nova edició?
3: Doncs molt bé. A mig estiu ens va arribar un altre infant, que al final total van ser 7. Llavors esperem que l'any que ve puguin continuar. Alguns sí que ja era l'últim any, perquè ja feia 5 anys que venien, però estem a l'espera de buscar noves famílies, de que infants més petits també puguin sortir dels camps de refugiats i passar un estiu aquí a la seu, amb famílies de la seu, que puguin anar a les visites mèdiques, que puguin estar amb famílies i conèixer la cultura d'aquí de la seu, i que hi hagi un intercanvi real.
1: Doncs l'intercanvi passa això per la presencialitat, en aquest cas doncs el viatge de l'Aida Clotet aquest 19 d'octubre en aquesta daira de Hausa. Per qui no conegui la ubicació, la realitat física, també política, l'apuntaves, d'aquests territoris, d'aquests pobles, com és la realitat física?
2: Ah, clar.
1: Parlant d'un desert.
2: Sí, ells viuen al desert d'Argèlia, porten 50 anys, s'han fet petites estructures, sí, però són molt petites, és una d'aquestes de casetes pràcticament de fang, no? Principalment són tendes, no? Tendes d'aquestes típiques del desert, i per tant el viure o el sobreviure en allà són condicions molt dures, i les Vacances en Pau el que fa és primer posar-se al dia a nivell sanitari, a nivell mèdic, per tant van al Sant Hospital i fan una revisió a tots els nens i nenes, és menjar bé durant 2 mesos, és tocar l'aigua, no? Que no la toquen, i per tant per ells i elles anar a la piscina és una cosa extraordinària, no? És el valor a l'aigua, no? I sobretot en un entorn doncs segur i no hostil. I aquest intercanvi és un aprenentatge per ells, és molt positiu, però evidentment també per la gent d'aquí, no? És un gran aprenentatge de valorar el que tenim i d'entendre del que passa a altres llocs del món, ens interpel·la d'alguna manera, no? Penso que no pots estar doncs tranquil i feliç sabent que altres parts del món estan patint, no? I sobretot amb aquesta corresponsabilitat històrica que tenim, perquè nosaltres, cal recordar, havia sigut el Sàhara Occidental una colònia espanyola. Per tant, no pots deixar de la mà de Déu perquè un altre país com el Marroc invadeix i tu et desentens directament, no? Per tant, hi ha un compromís, jo crec, polític, i després també hi ha un compromís humà, no? de que altres persones que viuen a altres llocs doncs també tinguin un mínim de dignitat a l'hora de viure.
1: I és per això que es fa doncs aquest acord de germanament entre l'Estat d'Urgell i la daira de Hausa. No sé si Aida vols comentar alguna cosa més pel que fa doncs al projecte de Pirineu amb el Sàhara. Ens has parlat una mica del que suposa, però la vivència en si per part dels nens, no sé si et pots traslladar una mica doncs a com ho viuen, com ho vius, sí, com ho veus que vosaltres també.
3: Vale. Els infants, bueno, ells venen aquí que no coneixen a ningú, és a dir, es passen moltes hores a l'avió per arribar aquí que no coneixen cap família, llavors el vincle que es fa durant tots els anys d'acollida és com un membre més de la família i bueno, després el contacte segueix. Ara per sort hi ha telèfons a tot arreu i ens podem anar trucant i actualitzant, però sí que bueno, és complicat perquè tens com una altra part de la teva família pues, al desert. I això, igualment seguirem aquest any, buscarem noves famílies d'acollida perquè aquest any en principi sortiran nens una altra vegada de 7-8 anys i continuar el cicle, que puguin conèixer altres realitats i a veure com va fluint.
1: Doncs que no falti el cicle. Igualment, Jordi, si vols comentar quelcom més, l'objectiu era visibilitzar, no?, i l'acord el que vol és assentar doncs, aquesta relació entre uns i altres.
2: Així mateix. També vull recordar que nens i nenes n'hi han molts que els agradaria venir i no venen perquè hi ha poques famílies acollidores, no? Per tant, jo també a nivell institucional vull fer una crida, no? Jo vaig ser família acollidora durant 5 anys de nens i nenes saharauis, és una experiència extraordinària. Tantes famílies com hi hagin, tants nens i nenes vindran, no? Perquè el que passa és que molts nens i nenes es queden als campaments tot l'estiu. Us podeu imaginar el temps que fa a l'estiu en aquesta zona del desert i, per tant, donar una oportunitat durant 2 mesos en aquests nens i nenes és una oportunitat per ells i elles, però és una oportunitat també per valorar el que tenim i per ser conscients que altres realitats del món, doncs mentre aquí doncs, tenim un nivell de benestar, doncs altres llocs no ho tenen. Per tant, jo apel·lo també amb aquest compromís també personal de la gent de la Seu.
1: Doncs aquí la invitació i també per saber-ne més. Gràcies, Jordi Mas Ortega, regidor de Solidaritat i Cooperació, i Aida Clotet, també tècnica de joventut del mateix Ajuntament. Gràcies per fer-ho possible. Fins aviat.
2: Gràcies, Ràdio Seu, per donar cobertura.
3: Gràcies, fins aviat.
4: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Les 12 i un minut, tot seguit butlletí a Ràdio Seu amb els titulars que ampliarem a l'ONU, l'informatiu migdia. El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici té actualment la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de tot l'Estat. Així ho defineix un estudi que li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre. L'Ajuntament de la Seu va presentar fa poca estona, ho hem escoltat ara mateix en aquesta entrevista, una proposta d'agermanament amb una població del Sàhara Occidental en el marc de la col·laboració que hi ha des de fa anys en l'acollida d'infants saharauis. Ho ha presentat el regidor Jordi Mas i en aquest mateix àmbit avui també expliquem que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha dedicat a Jordi Mas una publicació aquest mes a la seva secció regidor destacat. La plataforma repassa la trajectòria de l'Hèctor Urgellenc tant a l'administració pública com en l'àmbit de solidaritat. La formatgeria artesana Calma Jove de la Seu anuncia que tanca portes i denuncia l'excés de burocràcia. Jerònima Gerol afirma que aquest ha estat el motiu principal que l'ha portat a plegar. El formatge anuncia que pròximament farà una marxa a peu fins a Barcelona per protestar per una situació administrativa que considera com de col·lapse. A tot plegat, el Departament de Salut ha atribuït la retirada del permís a la protecció de la seguretat alimentària. I més protestes perquè veïns del sud de l'Alt Urgell reiteren la crítica al servei de recollida d'escombraries i a la gestió de l'ens que se n'encarrega, la Micraum. La síndica de Greuges ha tancat l'expedient que havia obert sobre aquesta qüestió, però el col·lectiu manté la voluntat de fer noves accions de denúncia. De la seva part, els actuals responsables de l'organisme afirmen que s'han ofert a col·laborar amb la sindicatura i amb antifrau i que segueixen treballant per adreçar la situació heretada de l'anterior gerència. En Pirineu destaquem, entre altres temes, que s'ha començat a talls de trànsit al pont de la C-13 a Llavorsí per eixamplar-hi l'estructura. El tancament total es farà en horari de nit del 26 al 30 d'octubre, tot i que aquesta setmana ja s'hi fa passe alternatiu. Les obres han de permetre que les dues vorredes passin a tenir una amplada de 1,80 m. El Consell General d'Aran vol incorporar l'aranès a la intel·ligència artificial. Ho farà amb l'enregistrament de parlants. L'objectiu és aconseguir 175 hores de gramació que representin el màxim possible les diferents edats i gèneres i tots els terçons de la vall. Un dels requisits és que els participants tinguin l'occità aranès com a llengua materna. També la Vall d'Aran, l'Ajuntament de Viella denuncia una ocupació il·legal i abocaments en tres búnquers a la boca sud del túnel de Viella. S'han habilitat il·legalment com a habitatge i una zona d'accés s'ha convertit en abocador incontrolat. El consistori actuarà per desallotjar, netejar i protegir aquesta zona on hi ha una fortificació de la postguerra. I la Generalitat ha presentat el projecte guanyador de l'edifici, que serà la seu de la Generalitat a Tremp, de l'Alt Pirineu. L'immoble s'ubicarà al passeig Pompeu Fabra i constarà de 5 plantes amb un pressupost de 10 milions d'euros. El Comú d'Ordino es mostra disposat a col·laborar en els tràmits per la reconstrucció del complex residencial de luxe de la Carola, tot i que encara no hi ha contactes formals. El Comú celebra la voluntat de recuperar-lo, tot i que admet que falta determinar què cal reconstruir i quins tràmits caldran. I els esports, avui el primer partit del Cadí la Seu a casa serà contra l'Innova TSN Leganés a les 9 del vespre al Palau d'Esports i també serveix per encetar les retransmissions en directe de Ràdio Seu d'aquesta temporada. L'equip madrileny arriba a la cita després d'haver debutat amb victòria contra l'Ozono Global Jairis, que entrena l'urgellenc Bernat Canut. I el temps amb cel que es manté nuvolat, tot i que amb estones de clarianes, i que pot deixar aquesta tarda precipitacions que per primer cop aquesta temporada podrien ser en forma de neu, tot i que de caràcter feble, sobretot al nord de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i a Andorra. I és que les darreres hores estan marcades per la baixada de temperatures. Avui ja hi ha hagut mínimes de 6 graus a la Seu o només 2 graus a Puigcerdà, i aquesta nit poden baixar una mica més i es pot arribar a 1 grau a Puigcerdà i 4 a la Seu. Tant avui com demà, les màximes no passaran dels 20 graus. Les 12 i 5, fins aquí les notícies, i tot seguit donem pas al programa La Defensora del Ciutadà, amb la síndica municipal de Greuges, Anna Martí, i en aquesta franja de 12 a 1 també tindrem el programa Fem Empresa. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: bon dia, benvinguts a aquest dijous, dia 8 d'octubre. Encetem una nova temporada del programa La Defensora del Ciutadà amb la síndica de Greuges de la Seu d'Urgell, amb Anna Martí. Benvinguda, Anna.
1: Gràcies, moltes gràcies. Doncs ja després d'uns mesos d'absència tornem a ser aquí i retrobar a tots vosaltres i a totes. I sembla que és com un inici de curs, no? Jo encara funciono així, per els cursos, com els cursos acadèmics.
0: Exacte.
1: Doncs contenta de retrobar-vos i de compartir una estona amb tots vosaltres per parlar d'aquests temes que ens afecten, que ens inquieten com a societat, no? Sabeu que m'agrada escollir alguns temes socials, de temàtica social, que coincideixen amb la celebració dels dies nacionals i internacionals i que ens serveixen com a excusa per reflexionar. Doncs he escollit dos d'aquests dies, després d'haver passat l'estiu, que sembla que tot queda una mica més diluït, però tot i que aquest estiu han passat coses i bastant greus al món, no? Des del canvi climàtic, a guerres, etc. I m'agradaria precisament a mi parlar avui del Dia de la Pau. En un moment en què el món és caòtic, que les guerres doncs és el nostre pa de cada dia, que els conflictes molt durs, doncs el dia 21 de desembre es va celebrar el Dia Internacional de la Pau. I després l'altre tema del qual vull parlar és el Dia de les Persones Grans, que va ser el dia 1 d'octubre. Dos temes, com veieu, d'una grandíssima actualitat i també que ens interpel·len com a ciutadans, no? I que ens fan pensar doncs, en quina és la nostra, quin és el nostre paper i què és el que hem de fer doncs, davant d'aquestes situacions que a vegades ens resulten desagradables, tant pel que fa a un tema com pel que fa a l'altre tema. Si us sembla, si et sembla, Pep, començaré pel tema aquest parlant del dia de la Pau.
0: I tant que sí.
1: I bé, el que volia dir bàsicament és que aquest any el focus del polític del 26, el lema d'aquest any és invertint la pau per a tothom, a tot arreu i cada dia. Com veieu, té una intenció molt política, a tothom, a tot arreu i cada dia. I l'ONU insta els líders mundials a desviar pressupostos i recursos de la despesa militar cap a desenvolupament més social, estabilitat institucional, etc. Jo crec que quan pensem en la pau sempre ens venen al cap els grans tractats, l'absència de conflictes armats, o acords signats en despatxos llunyans, no? Però aquest 2026 és un món que canvia a una velocitat, ha canviat, ja està canviant, vertiginosa, i on connectem de forma immediata amb tothom i amb tot arreu. Per tant, la pau ha de significar una mica més. La pau no és el silenci de les armes només, és la presència de la justícia, de l'empatia, del respecte. A vegades veiem la pau com una cosa simplement lligada a la guerra, no? Però també la pau es construeix cada matí, no? Cada dia, des de tot el que nosaltres puguem aportar-hi també. Com heu vist amb el lema aquest, no? Invertir. La pau és per a tothom, de tot arreu i cada dia. Per tant, actualment sembla que en aquesta era digital que vivim, doncs de vegades sembla tan difícil aixecar murs invisibles i llançar paraules que divideixen. I en canvi la ràdio continua sent aquest espai compartit, una altra veu que ens recorda que malgrat les nostres diferències compartim el desig bàsic, viure sense por, creixer en llibertat i oferir un futur millor als que vindran. Per tant, la ràdio considero valoríssim perquè en aquest cas a mi em permet doncs, poder parlar o poder reflexionar amb la ciutadania sobre determinats temes, no? En aquest cas, doncs, la pau. Com he dit, es va celebrar aquest dia 21. Moltes ciutats celebren o celebren d'una manera bastant bastant important, no? Fan activitats, etc. Aquí aquest any no ha passat res, no hi ha hagut res aquí a la Seu, però potser vau veure pels mitjans de comunicació que el Congrés de Diputats va, per primera vegada, va celebrar el Dia Intern de la Pau, que justament aquest any coincidia amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals. Va ser un acte molt emotiu, ja ho vaig veure per televisió, i realment doncs, és una, penso que és important un acte d'aquest tipus també per difondre aquesta idea de la pau per a tothom, que dèiem abans, no? Ara, esclar, com parlem de pau? Aquí només coneix el soroll de la metralla, no? Com es parla de pau a qui ha hagut de tancar tota la seva vida en anomalitat i fugir a l'exili? La pau no és només l'absència de bombes, és tenir una llar on tornar, és poder caminar pel carrer sense por, és saber que el teu futur no depèn del capritx de cap exèrcit ni de cap frontera. I clar, és evident això, no serveixen les declaracions institucionals si l'endemà les fàbriques d'armes continuen plenes. La pau també es construeix desmilitaritzant les nostres ments i humanitzant les nostres lleis. Per tant, aquesta pau ha de ser una pau activa, una pau que exigeixi justícia social, i no hi ha pau tampoc possible mentre hi hagi gana. No hi ha pau si hi ha racisme, si es giren els ulls davant del mar Mediterrani convertit en una fossa comuna, o si es permet el genocidi de pobles sencers en nom de la geopolítica. Aquest lema que he dit, invertir en la pau per a tothom, per a tot arreu i cada dia, em sembla interessant perquè vol dir que tots som artífecs, no?, quotidians, que tots hem de fer el nostre, portar el nostre granet de sorra també per construir aquesta pau, no? I també vol dir això, doncs, moltes coses, com ara vincular la pau a la lluita contra les exclusions socials. És a dir, que ja no solament és la pau contra entremig d'una guerra, sinó una pau que cada dia hem d'anar guanyant-nos també nosaltres pas a pas. M'agradaria, si em permets, comentar un parell d'anècdotes que estan lligades al tema de la pau, no? Una és el metall de la campana de la pau, que prové cada 21 de setembre, el secretari general de l'ONU fa sonar la campana de la pau a la Seu de Nova York. I la curiositat és d'on va sortir el metall per fondre-la. L'any 1954, l'Associació del Japó per a l'ONU va recollir monedes i medalles que havien donat nens i delegats de més de 60 països diferents. I en un símbol que demostra que la pau és global, es construeix aquesta campana amb la petita aportació de milers de persones. També hi ha una altra anècdota, en aquest cas està lligada a l'activisme musical, i és que l'any 78, a Jamaica, amb una situació de violència extrema, Bob Marley va fer el concert One Love Peace Concert, on va aconseguir pujar a l'escenari els dos líders polítics rivals que no es reconciliaven, Michael Manley i Edward Seaga, i fer que es donessin la mà davant de tothom. Aquest poder de la cultura, doncs, a vegades fa més que altres gestos, perquè són líders universals i coneguts. Hi ha una... També...

0: Ros, que parlen d'ací de la pobresa i de la fam zero, o la 13, que parla de l'acció climàtica. És a dir, que hi ha una sèrie de fites que ens esperen i que hem d'anar recordant. I per acabar aquest tema de la pau, m'agradaria fer referència a uns personatges històrics i inspiradors, no?, que ens recorden doncs, vivament aquest tema de la pau, perquè té cognoms i noms la pau també. Per exemple, figures que van canviar el món sense armes. Algú com Mahatma Gandhi, que va demostrar que la violència, que la no violència és la resistència més poderosa, o Martin Luther King, que va somiar amb la igualtat. O també m'agradaria citar el cas d'un activista molt jove, Malala Yousafzai, que lluita des de ben jove perquè totes les nenes del món tinguin dret a l'educació. Això ho va fer escrivint un llibre, per tant, veiem que un llibre i un bolígraf també podrien arribar a canviar el món. Això és el que pretenia dir i reflexionar sobre el Dia Internacional de la Pau.
1: Recordant aquesta jornada, recordant personatges, no?, que han estat claus, no?, per poder commemorar-la.
0: I que crec que són molt populars, molt estimats. No sé, el cas de la Malala, doncs jo, quan era professor, quan feia classes, doncs l'havia comentat a classe, i era un llibre que impactava molt a la gent jove, per exemple. És una manera també de fer connectar a gent jove, en aquest cas, amb un tema que potser els queda més, com més ideal, com més impossible d'aconseguir, no? I demostra que no. I bé, el segon tema sobre el qual volia parlar és el dia de la gent gran. De la gent gran, sobretot parlarem ara sobre aquesta expressió, gent gran. En principi, a propòsit, que va ser el dia 1 d'octubre, aquí la Seu es va celebrar molt intensament durant una setmana, amb molts actes, debats i altres activitats més festives. L'amica Mareu Gallard va publicar al periòdic d'Andorra el 15 de juny d'aquest any un article molt interessant que sé positivament que a ell li preocupa molt aquest tema, i el tema és "Debatem sobre l'edatisme". És un tema doncs molt que se'n parla actualment molt, i que és bàsic que entenguem tots que és aquest concepte. I la Madeu escriu un article molt irònic, però sobretot molt ben fet, i perquè és una dèria personal seva, no?, que no s'ha de parlar de tercera edat, ni de padrins, ni de iaios, ni d'avis, sinó que s'ha de parlar de gent gran, donant el nom que ens mereixem, vaja. Aquest article també en part està bé basat en una guia que va publicar la Fundació La Caixa, que diu exactament que l'edatisme és la discriminació envers una persona únicament per l'edat. Aquesta és una de les qüestions que crec que la societat encara no té molt clara. I aquesta guia de La Caixa està molt bé perquè és molt breu, es pot trobar per internet, per exemple, i explica exactament com és possible, o sigui, com ens han de tractar a la gent gran, què és l'edatisme, quin és el tipus d'edatisme, etc. I vol dir això, no?, que a lo millor en algun moment de la teva vida t'has sentit discriminat doncs, per l'edat que tens, ja sigui per entrar en una festa, per a més gran de 21 anys, activitats que eren per nens petits o que ens venia de gust i no hi podem entrar, o coses que la gent gran, pel simple fet de ser-ho, doncs, tampoc els estan no permeses, però no està ben vist. No? La discriminació per edat doncs, té aquest nom, edatisme. És aquesta discriminació doncs, que hem dit per motius d'edat.

0: Això, aquest tema, ja sabeu, de la gent gran, comporta a vegades recels, prejudicis i discriminació cap a persones en relació amb la seva edat, no? Per exemple, doncs, edatisme institucional, quan es fa referència a la discriminació sistemàtica que pateixen les persones per la seva edat dins d'organitzacions normatives o polítiques, accés a oportunitats, drets, recursos, etc. Idiotisme a vegades es manifesta en la comunicació verbal o no verbal entre persones. Per exemple, quan s'infantilitza la gent gran en converses quotidianes parlant en un to com infantil, condescendent o assumint que no s'entén de tecnologia, per exemple. I afecta tots els grups socials de totes les edats, encara que la gent gran és qui més l'experimenta. Aquests supòsits que la gent gran ha perdut capacitats, doncs, perpetuen els estereotips cap a aquesta gent i els invisibilitzen de manera que no tenen un paper actiu en la societat, no? Això que deia de la, sobretot en el llenguatge, és on es reforça aquest edatisme en la gent gran. Per exemple, quan se'ls infantilitza utilitzant diminutius, parlant-nos com si fossin criatures petites, o fer servir frases curtes i amb tons elevats pensant que no poden seguir el fil de la conversa, o expressions com els avis són com nens, o apa, o parlant amb plural, no? Ara ens prendrem la medicació. Això és crea un efecte que és un efecte evidentment negatiu, no? Aquest conjunt de paraules que descriuen a la gent gran, normalment avis, persones de la tercera edat, pensant que tothom és vulnerable, doncs tothom no ho és. I jo crec que deshumanitza molt a les persones grans, no? Els cosifica també, no? A vegades els tracta com un objecte o se'ls invalida opinions que es consideren fora de lloc. És a dir, que hi ha una sèrie d'elements que crec que s'han de combatre a través de l'educació, de la visibilitat i representació. Hi ha gent gran molt activa, activíssima, i lluitant constantment perquè això no tingui aquestes conseqüències, no? El lema era... hi havia dos o tres lemes en aquest cas aquí a Catalunya. Era el Consell de la Gent Gran de Catalunya, deia: ens jubilem de la feina, no de la vida. I per tant venia d'això també, no? aquesta dita que no, la gent ha de treballar, pot treballar i pot viure també. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el primer semestre de 2026 les persones de 65 anys o més representen el 19,96% de la població total, és a dir, gairebé un de cada 5 habitants. Si teniu curiositat per saber a la comarca de l'Alt Urgell quina és aquesta realitat demogràfica, doncs està marcada per un envelliment cronològic, com podeu imaginar, molt superior a la mitjana general de Catalunya, segons també les dades aquestes de l'IDESCAT, i la gent gran és un dels col·lectius més significatius d'aquest territori, el Pirineu. Pel que fa a l'estructura demogràfica de l'Alt Urgell, que té una població que ronda els 21.477 habitants, la distribució més o menys seria aquesta: gent gran, que seria 65 anys o més, representarien el 22,47% de la població total de la comarca. Això suposa un percentatge notablement més alt que la mitjana de Catalunya. població adulta, que seria de 16 a 44, ocuparien el 64,70% del cens, infants adolescents i adolescents de 0 a 15 anys serien, són el grup més reduït, que només són el 12,84% de la població. L'índex de sobreenvelliment aquí en aquesta comarca és del 16,6, fet que indica això, un pes molt significatiu de la població de 80 anys o més dins de la mateixa població gran, no? Evidentment on es concentra prop del 60% de la població comarcal és a la Seu i manté unes xifres una mica més rejuvenides. No obstant, els petits municipis, com sabeu, pateixen envelliment de forma molt més extrema. Municipis com Cabó, Fígols, Alinyà, etc. Aquí a la Seu, per anar acabant, el lema d'enguany era sumant anys, multiplicant vida, és a dir, fem una vida activa, fem una vida que puguem, que ens sentim units a altres col·lectius, no vull dir la paraula col·lectiu, però altres grups generacionals. Hi va haver una sèrie d'activitats destacades i bàsicament això era el que volia dir sobre aquesta reflexió sobre l'edatisme i sobre la gent gran en general, no?
1: Agrair la feina feta en el marc d'aquesta festa a la gent gran, de les persones grans aquí a la Seu d'Urgell. Tot just aquesta setmana passada van poder viure doncs, aquest seguit de propostes organitzades per l'Ajuntament de la Seu com a paraigües, però amb la participació d'altres entitats i associacions van poder ser. I doncs es bo també reconèixer, no?, la feina feta aquests últims temps i la participació, perquè va haver molt bona acollida per l'altre costat.
0: Sí, van ser unes activitats on hi havia moltíssima gent, vaja. Hi ha tot tipus d'activitats, tant cinema com debats, com sortides, balls. Va estar realment molt participativa.
1: Bé, doncs avui encetem, com us explicàvem d'entrar en el programa, aquesta nova temporada del programa La Defensora del Ciutadà amb la síndica de Greuges de la Seu, Anna Martí. Anna, agrair-te aquesta estona que ens dediques un any més, un mes més, al capdavant de la sindicatura.
0: Oh, feia encantada. Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies i fins aviat.
0: I a tota l'audiència, evidentment.
1: Que sapigueu, doncs, que teniu diferents canals de comunicació per adreçar-vos a la sindicatura de Greuges, a la síndica Anna Martí, i pel que fa al programa, que sapigueu que el podeu recuperar a la carta, a la vostra web, ardeso.cat. Gràcies, Anna, fins aviat.
0: Fins aviat, adeu.

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.
1: Molt bon dia, benvinguts tots just en 6 minuts. Ens plantem a 3 quarts d'una del migdia d'aquest dijous, dia 8 d'octubre. Avui dijous encetem una nova temporada de programa Fem Empresa, un espai impulsat per l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. I un mes més, conversem amb Lourdes Carxat, és tècnica de programes ocupacionals. Benvinguda, Lourdes, un any més.
2: Hola, bon dia.
1: Com estem?
2: Bé, aquí una altra vegada, amb ganes de començar.
1: Res, també contents també, doncs, de nou sumar al programa Fer Empresa a la programació de Ràdio Seu. Un programa que, com tots, podeu recuperar a la carta a la vostra web, a radioseu.cat. Lourdes, com ha anat aquests últims mesos? Has pogut descansar una mica?
2: Sí. L'estiu ha anat molt bé i ara tornem-hi.
1: I ara tornem-hi.
2: Amb les piles carregades.
1: Certament, aixecant roda, perquè, de fet, en molts pocs dies, el pròxim dia de 27 d'octubre, el 27 del 10, es fa el workshop ocupacional i és avui protagonista aquest primer programa de la temporada. Així doncs, suposo que molta feina ja avançada. És una proposta, la del workshop, que funciona molt bé, que està més que consolidada, Lourdes.
2: Sí, ja aquest any és la 12a edició i bueno, és un esdeveniment que ja tenim molt per la mà i tenim molt consolidat.
1: Per qui no el conegui, què consisteix el workshop?
2: Doncs el workshop ocupacional és una trobada entre empreses del territori i candidats que cerquen feina o volen millorar la seva situació laboral, i durant aquella jornada poden tenir entrevistes de feina in situ al CETAP.
1: Per tant, per uns i altres, per candidats com per empreses, és la millor manera, no?, de trobar-se i en aquest cas doncs, de tancar el que és l'objectiu per amb dues parts, un contracte laboral. Un històric, explicaves que enguany celebrem la 12a edició, entenc que el balanç és positiu?
2: Sí, el balanç és positiu. Cada any tenim més empreses i més candidats. I, bueno, al final sempre hi ha insercions, que és el que és l'objectiu de la jornada. Mm-hmm.
1: És en l'àmbit de l'Alt Urgell, Cerdanya, Principat. Explica'ns, perquè hi ha diferents propostes per diferents territoris.
2: Aquest que fem a l'octubre normalment sempre és per empreses de l'Alt Urgell, empreses de la Cerdanya també poden participar. Aquest any fins i tot hem rebut alguna oferta de feina del Pallars i d'Andorra, sobretot. Aquest que fem a l'octubre també és el que convidem a les empreses d'Andorra a venir.
1: I es van obrir inscripcions perquè les empreses poguessin participar en aquest workshop. De fet, s'acaba aquest pròxim dia 10 d'octubre, encara termini, perquè aquelles empreses interessades puguin participar doncs, en aquesta iniciativa.
2: Sí, han estat dues setmanes per inscriure's les empreses. A dia d'avui tenim registrades ja 61 ofertes de feina de 24 empreses diferents. I, bueno, l'oferta laboral és molt, molt variada. Hi ha des d'oficis més tècnics, com poden ser mecànics, operaris d'ascensors, infermers, gerocultors, operaris d'instal·lacions elèctriques, com a feines més del dia a dia, no? Comerç, administratius, hostaleria... Vull dir, hi ha molta varietat d'oferta.
1: Doncs molt bona notícia. 61 ofertes en aquesta 12a edició de la mà de 24 empreses. Per tant, són empreses també prou variades, no? Si el perfil també del tipus de contacte també ho és.
2: Sí.
1: I són empreses doncs, que estan interessades a contractar persones que vulguin sumar. Per tant, doncs, la millor opció, si esteu buscant feina, doncs és també formalitzar inscripcions pels candidats i tot plegat pels candidats comença aquest pròxim dia 13 d'octubre.
2: Sí, és a dir, ara entre aquest cap de setmana tancarem les inscripcions per les empreses i a partir de dimarts obrirem les inscripcions per als candidats. Com cada any, quan ja tenim les inscripcions dels candidats tancades, el que fem és que enviem un correu al candidat assignant-li una franja horària. Ells poden escollir, quan omplen el formulari d'inscripció poden escollir, i si no, si els hi va bé qualsevol horari, els hi assignem una franja horària perquè no se'ns acumulin tots a la mateixa hora. Dividim el temps en tres franges horàries i anem fent que hi hagi més o menys el mateix nombre de candidats a cada franja horària.
1: Recordem que serà dimarts, dia 27 d'octubre, la 12a edició del workshop ocupacional. 61 ofertes de feina, per tant, doncs, si esteu buscant feina, aquesta és la millor opció. No badeu, perquè les inscripcions es poden formalitzar a partir del 13 d'octubre. Com es poden fer les inscripcions, Lourdes?
2: Doncs les inscripcions es poden fer a través del QR que trobareu tant a la web del CETAP com a les xarxes socials o als cartells que s'han penjat per la ciutat, per la Seu. I per la comarca també en distribuïm algun.
1: I pel que sabem de les darreres edicions, hi ha moltes persones que participen al workshop? Tenim més o menys una mitja?
2: Normalment més d'un centenar de persones inscrites tenim.
1: Per tant, 100 persones i més per 61 ofertes de feina.
2: Sí.
1: Per tant, hi ha moltes opcions si esteu buscant feina per trobar-la en el workshop ocupacional. Entenc que fa dies, setmanes que esteu treballant, no?, en aquesta proposta, Lourdes?
2: Sí. Des de principis de setembre estem treballant ja amb el workshop perquè sigui tot un èxit.
1: I, paral·lelament, doncs, el que és el workshop, s'han programat, com cada any, un seguit de xerrades, tallers, cursos, per tal d'acabar de convidar uns i altres, perquè són xerrades tant per empreses com per candidats, perquè el dia de la trobada, doncs, tot vagi com tots esperem. Així doncs, Lourdes, nota'ns una mica les dates i les temàtiques.
2: Sí, mira, la formació que està dedicada a les empreses es farà el dimecres 21 d'octubre de 10 a 1 al CETAP, i el títol de la formació és Comunicació assertiva, com comunicar sense conflicte. Doncs una mica per treballar aquest aspecte de la comunicació entre els caps i els treballadors, o per generar un bon entorn laboral.
1: Serà, doncs, el 21 d'octubre, a partir de les 10 i fins a la 1, al CETAP, a la tercera planta del Centre Cultural Les Monges. Aquesta és la proposta per les empreses i pels candidats?
2: Doncs la proposta pels candidats serà el divendres 23 d'octubre, també de 10 a 1 al CETAP, i és una formació encarada més a treballar les habilitats personals i socials en l'àmbit laboral.
1: Perfecte, ja ho sabeu. Tothom que participi al workshop està convidat a anar-hi. Entenc que portes obertes també per qui no vulgui o no necessiti, doncs, assistir al workshop, també pot anar. Són activitats obertes a tothom?
2: Sí, les dues formacions estan obertes a tothom, tant si participen com no participen al workshop. Nosaltres sí que les relacionem, aquestes dues les relacionem sempre amb l'àmbit laboral, i en dediquem una a empreses i una a candidats, però està oberta a tothom.
1: És important, no?, poder sumar continguts paral·lels al que serà el workshop a través d'aquestes xerrades.
2: Sí. Sempre sumen aquestes formacions.
1: Doncs comunicació assertiva, en aquest cas adreçada a les empreses, el 21 d'octubre a partir de les 10 i fins a la 1 al CETAP, i en aquest cas sobre habilitats socials el 23 d'octubre pels candidats a la mateixa hora i també al mateix espai, a la sala polivalent del CETAP.
2: Sí, a l'auditori.
1: Perfecte.
2: A la tercera planta.
1: I tot plegat es concretarà pocs dies després, el 27 d'octubre. El dimarts, dia 27, es fa la 12a edició del workshop ocupacional. També serà el CETAP, no ho he explicat. Nota'ns els horaris.
2: Sí, els horaris seran de 10 a 1 per la realització d'entrevistes.
1: I també es fa l'auditori. Anota'ns una mica els espais, perquè per qui no hagi anat mai en un workshop ocupacional, es munten diferents taules, cadascunes empreses, doncs, té el seu espai.
2: Sí, cada empresa disposa de la seva taula amb el seu espai, doncs, per poder realitzar les entrevistes amb els candidats. Els candidats s'esperen al hall, i una vegada les empreses estan lliures, doncs cada candidat va passant per totes les empreses amb les que es vulgui entrevistar. En el moment de formalitzar la inscripció sí que pots triar a quines ofertes s'inscriu, però un cop estàs allà pots fer totes les entrevistes que vulguis.
1: Perfecte. Doncs recordar de nou, perquè és una proposta molt destacada per trobar feina. És el workshop ocupacional. 69 ofertes de feina de 24 empreses d'aquí del territori. Per tant, doncs, si esteu buscant feina, no deixeu de participar al workshop ocupacional. No sé si vols fer una invitació als candidats que encara s'han d'inscriure.
2: Lourdes. Bueno, doncs a tothom que estigui buscant feina o vulgui reconduir la seva vida laboral, animar-vos a que us inscriviu i que vingueu a participar a la jornada perquè és molt interessant.
1: Doncs aquí queda la invitació. Recordar que els candidats es poden inscriure a partir del 13 d'octubre. Per tant, doncs, a partir d'aquesta propera setmana, a través del codi QR que podeu trobar a les xarxes socials, a la web del setup. Entenem també que enllaços al Consell Comarcal de l'Alt Urgell i també a través del cartell que s'ha fet doncs, per l'ocasió en aquesta 12a edició del workshop ocupacional. Lourdes García, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Per fer-ho possible, gràcies també a tot l'equip doncs, que permet aquest programa. Recordar que avui emetem el primer programa d'aquesta nova temporada del Fem Empresa, impulsat per l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Si et sembla, Lourdes, ens retrobem al mes de novembre.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins llavors.
2: Adéu.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Bon dia, és l'una. La Seu d'Urgell formalitza un agermanament amb el Sàhara Occidental i concretament amb la població de Deira de Hausa. A aquest aprofundiment en aquesta relació existent des de ja fa 30 anys s'ha presentat avui a través de la regidora Jordi Mas.
1: Titulars.
0: En aquest mateix àmbit, avui també explicarem que el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament dedica aquest mes una publicació. Jordi Mas, en la seva secció regidor destacat, en repassa la trajectòria tant en l'administració pública com en l'àmbit de solidaritat. La formatgeria artesana Calma Juba de la Seu tanca portes i denuncia l'excés de burocràcia. Jeroni Majorol afirma que aquest ha estat el motiu principal que l'ha portat a plegar. El formatge anuncia que pròximament farà una marxa a peu fins a Barcelona per protestar per una situació administrativa que considera com de col·lapse i que aquest mes serà per últim cop a la Fira de Sant Ermengol. Del seu part, del Departament de Salut justifica la retirada del permís per protecció de la seguretat alimentària. L'Espai Ermengol presenta els resultats de la recerca sobre la família terrissaire Ticó de Castellciutat. Aquest acte és avui a la tarda al local social del poble i s'ha inclòs a la promoció de les Jornades Europees del Patrimoni que es fan aquest cap de setmana. Veïns del sud del Turgell reiteren la crítica al servei de recollida d'escombraries i a la gestió de l'òrgan que se n'encarrega, la Migraum. La síndica de Greuges ha tancat l'expedient que havia obert sobre aquesta qüestió, però el col·lectiu manté la voluntat de fer noves accions de denúncia. Els actuals responsables de l'organisme afirmen que s'han ofert a col·laborar amb la sindicatura i amb antifrau i que segueixen treballant per adreçar la situació heretada de l'anterior gerència. En Pirineu avui destacarem que el Parc Nacional d'Aigüestortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de tot l'Estat. Un estudi li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que n'han valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre. L'Audiència condemna un any de presó a un home per una agressió a l'alcalde de Linz. El veí ha demanat disculpes pels fets i amb dues parts han arribat a un acord per evitar el judici. La sentència inclou una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El Consell General d'Aran vol incorporar l'aranès a la intel·ligència artificial amb l'enregistrament de parlants. L'objectiu és aconseguir 175 hores de gravació que representin el màxim possible d'edats i gèneres i tots els terrassons de la vall. I també al Vall d'Aran, l'Ajuntament de Viella denuncia una ocupació il·legal i abocaments en tres búnquers a la boca sud del túnel de Viella. El consistori actuarà per desallotjar la zona. I els esports, primer partit avui del Cadí la Seu a casa contra l'Innova TSN Leganés. El partit és a les 9 del vespre al Palau d'Esports i enceta les retransmissions en directe de Ràdio Seu. L'equip madrileny arriba a la cita després de debutar en victòria amb l'Ozono Global Jairis, que dirigeix Bernat Canut. I el temps amb cel ennuvolat i possibilitat de noves precipitacions aquesta tarda, que per primer cop aquesta temporada poden ser en forma de neu a cotes altes, i és que la temperatura segueix baixant i aquesta nit les mínimes poden arribar ja a la glaçada en algunes valls.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha presentat aquest matí l'acord d'agermanament de la ciutat amb la població de Deira de Hausa, al Sàhara Occidental. La presentació l'han fet el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas Ortega, i la tècnica de joventut, Aida Clotet, que també forma part de Pirineu amb el Sàhara. Jordi Mas ha parlat d'aquest agermanament que serveix per consolidar una col·laboració que, de fet, ja es fa des de fa uns 30 anys.
3: Ara fa 50 anys que el poble saharaui va ser expulsat de casa seva, dels seus territoris, del Sàhara Occidental. Des de llavors estan vivint en tendes al desert d'Argèlia i des de llavors hi ha hagut molt suport, sobretot de la societat catalana, tant de la societat com a nivell institucional, i l'Ajuntament de la Seu no ha sigut una excepció i fa més de 30 anys que està donant suport en aquesta causa, no? Llavors, el que ara, que es fan els 50 anys, des del Fons Català i des de la coordinadora d'Amics, econòmics dels ajuntaments que donen suport al poble saharaui, on l'Ajuntament també és membre, doncs volem fer un pas més i amb un acte de denúncia que es vol fer als camps saharauis a final de mes, doncs volem aprofitar per fer un agermanament amb una daira, Hausa, com daira, on les famílies de la seu vinculades a través de l'associació Pirineus amb el Sàhara ja fa molts anys que estan treballant.
0: Mas, creu que aquest acord servirà per tenir una col·laboració més estable?
3: I nosaltres com a Ajuntament el que volem és com tancar aquest cercle, donar-li més contingut, sobretot a nivell institucional, perquè tingui doncs, estabilitat amb el temps. L'associació fa molt bona feina, està fent molt bona feina, tenim un conveni amb ells per assegurar que els vols i el que és l'estada en els casals d'infants el tinguin de forma gratuïta, les famílies que acullin nens i nenes, però també a nivell institucional volem fer un pas més on hi hagi un intercanvi cultural, educatiu, de denúncia política i també de recolzament econòmic. No? I amb aquest agermanament, on hi ha consens per part de tots els grups polítics, el que volem fer al ple del dimarts que ve, del dia 13, és signar aquest conveni on doni doncs, aquest reforç al que està passant de forma informal durant els darrers 30 anys, doncs d'una forma més formal i estable amb el temps.
0: Del seu partit de Clotet ha parlat de les accions que impulsen actualment tant des de la ciutat com des de Pirineu amb el Sàhara.
4: Sí, des de ja fa molts anys l'associació, quan està el Miquel Colom i el Pep Farràs i altres membres particulars de la seu, van fer la Tarbia, que és com una llar d'infants i una escola infantil de 4 a 6 anys, i encara segueix en marxa. Llavors vam estar parlant amb la directora, aviam què és el que necessitava per poder seguir mantenint l'escola, i ens van demanar material escolar, bueno, algunes coses que necessitaven, i ens vam fer una recollida durant el març-abril d'aquest any i vam tenir molt bona rebuda. Hem pogut recaudar 30 quilos de material tant mèdic com escolar, perquè també donarem material mèdic a un dispensari de Hausa, i estem molt contentes perquè la gent de la seu ha col·laborat molt, també les farmàcies, algunes papereries.
0: I encara en l'àmbit de solidaritat, avui també expliquem que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha destacat en una secció mensual dedicada als seus socis la tasca i la trajectòria en aquest àmbit per part de qui sentíem fa un moment, Jordi Mas, actual regidor de Solidaritat i Cooperació. L'apartat regidor destacat del seu portal web, el Fons ha dedicat la publicació d'aquest mes a l'electe urgellenc, que actualment també dirigeix les àrees municipals de comunicació, atenció ciutadana, habitatge i TINC, i n'ha destacat l'extensa trajectòria a l'administració pública, en la qual actualment és director territorial del Departament de Territori a l'Alt Pirineu i Aran. En el mateix reportatge, Jordi Mas afirma que aquest doble vessant li ha permès adquirir una visió més plural i una perspectiva a l'hora de trobar sinergies entre el món polític per entrar ja en l'execució. A la mateixa conversa, Mas sobrella el valor afegit que té la cooperació municipalista en municipis petits i d'alta muntanya, on és més difícil i hi ha menys recursos, i destaca la tasca que es du a terme, per exemple, amb el Consell Municipal de Solidaritat, la col·laboració amb projectes d'ONG locals com aquest que diem ara mateix, o bé campanyes de sensibilització o denúncia. També ha fet referència a la col·laboració amb entitats o persones de referència en aquest àmbit com Open Arms, la Fundació Vicente Ferrer, Sor Lucía Caram o Entre Pobles, les seccions de suport humanitari o d'acollida i l'organització de la mostra intercultural.
1: Les notícies de la Seu.
0: La formatgeria artesana Calma Jove de la Seu d'Urgell ha confirmat que en les pròximes setmanes posarà fi a la seva activitat després de 12 anys en funcionament. El seu creador i productor, Jeroni Majoral, ja va fer pública aquesta intenció ara fa 3 setmanes mitjançant un missatge a les xarxes socials i ara ho ha corroborat mostrant que aquests darrers dies ja s'ha quedat amb només 16 ovelles per a producció pròpia després que n'havia arribat a tenir 160. Sobre els motius del tancament, en declaracions a Ràdio Seu, Majoral s'ha mostrat molt explícit i n'ha culpat directament el que qualifica com a persecució burocràtica per part de les administracions. L'emprenedor urgellenc ha denunciat que els darrers 2 anys ha rebut fins a 8 inspeccions sanitàries i assegura que aquesta pressió per part de la Generalitat, responsable d'aquestes revisions, ha estat la gota que fa vessar el got.
5: Doncs, bueno, una de les principals raons, la que ja ha estat la gota que ha fet com el vas, és el tema de les inspeccions sanitàries. Hem rebut 8 inspeccions en 2 anys. És evident que s'han de fer les coses bé, però se'ns sol·licita un nivell d'excel·lència que és pràcticament inassumible. Per contra, l'administració pública, en regla general, sabem que d'excel·lència té molt poca cosa i, al final, aquesta situació m'ha dut realment a un sistema d'estrès de constant hostigament que no és necessari. per aguantar.
0: El projecte mateix, que de fet al llarg dels darrers anys havia estat força crític amb aquest sistema de funcionament, però en tot cas lamenta que en lloc de donar valor a un projecte partit de zero sense subvencions i amb ganes, s'han dedicat a posar-li pals a les rodes.
5: Doncs, aviam, les inspeccions sanitàries, bueno, n'acostumen a fer una a l'any, una cada dos anys, però bueno, jo crec que també, evidentment, aquí em poso també un punt, és dir, jo he estat molt crític, soc molt crític amb un sistema que ens està portant realment de manera premeditada fins a cert punt a un sistema col·lapsat. I en lloc de donar-li un valor a un projecte partit de zero, sense subvencions, amb ganes, doncs al contrari, se li ha anat a derrocar directament. Vull dir, penseu que és l'última inspecció que vaig tenir, el tècnic pertinent em va dir que si ell entrava allà no comprava un formatge. Jo he al·legat, he demanat que, evidentment, es retregui les seves paraules, això està entrat a una instància genèrica, fa un mes i aquí ningú contesta. Llavors, a nosaltres hem de sol·licitar l'excel·lència, però estem rodejats d'una sèrie de personatges que, vamos, que és que espera escriure un llibre i no treure gota.
0: Ara que ja ha pres la decisió ferma de plegar, Jeroni Majoral ha anunciat que aquest octubre tindrà per última vegada parada la Fira de Sant Armengol amb productes previs a la darrera inspecció i que vol aprofitar per denunciar públicament la situació en què s'ha trobat, que considera com de persecució.
5: Al retirar-me el registre sanitari jo he hagut de presentar una declaració jurada en què la Fira de Sant Armengol no portaré cap producte elaborat posteriorment a la retirada del registre sanitari. També dic que ho he parlat amb gent de Crefa i és no els hi soné pràcticament mai que algú els hagin retirat el registre sanitari. Torno a dir, amb 10 anys de granja, 10 anys de formatgeria i 12 de granja, cal majúscula SL, no he tingut cap problema sanitari. Ho dic en majúscules, perquè hi ha instal·lacions que han tingut problemes i, vaja, sigui per importància, sigui per contacte, sigui per un historial determinat, doncs, bueno, jo he requerit documentació a formatgeries que han tingut certs problemes i aquí no requereix ningú. Llavors,
0: Majoral també ha anunciat que iniciarà una ruta a peu fins a Barcelona a través d'un sant DGR amb el mateix objectiu de protesta i fent parades a diferents poblacions, les quals donarà a conèixer a través de les xarxes i es mostra obert a compartir aquesta ruta amb d'altres persones que tinguin aquest mateix sentiment.
5: També ara, quan passi la Fira de Sant Mengol, que serà per mi una part molt reivindicativa, de dir el sistema està col·lapsant, vull dir, això em sembla que és premonitori, doncs agafaré un gos que tinc, el mastí, i m'aniré a Barcelona caminant pel GR. Serà una ruta de protesta, ho publicaré de manera més ordenada les parades que vull fer, perquè si algú s'hi vol afegir, sigui quin sigui el sector, perquè al final no hi ha pràcticament cap sector que estigui content, doncs, bueno, fer una mica de palanca i de queixa a un sistema que està col·lapsant a marxes forçades. Llavors, seguint el que em dius, jo em quedo amb 16 ovelles, honestament espero passar aquest mes i quan hagi passat el mes, si puc afegir règim minoritari o no, se m'obre un mig port a Andorra, no ho sé què faré, honestament, no ho tinc clar. No ho tinc clar, però tal com ara és inviable. A més ho parles, i per sort, doncs, molta gent res del vaca, vostè no pegui, no, ja no es pot aguantar més. La pròpia gent de l'administració t'ho diu, és que clar, ens estan enrebaçant i cada vegada, hòstia, doncs, collons de Déu, feu algo que per això esteu allà.
0: En relació amb aquestes crítiques envers l'administració, el fet que se'ls hagi fet 8 inspeccions en 2 anys des del Departament de Salut en aquestes darreres hores han afirmat que el tancament respon al procediment ordinari d'autorització sanitària dels establiments alimentaris i la detecció de diverses deficiències en les instal·lacions en els processos de producció. En un comunicat i consultats pel diari Regió 7, des de la conselleria han dit que Cal Major va haver de tramitar una nova autorització sanitària arran de modificacions efectuades a les instal·lacions i que en aquest procediment els serveis d'inspecció haurien afectat diverses visites per comprovar que l'establiment complia els requisits i la seguretat alimentària. En aquestes inspeccions, hi afegeixen, els tècnics s'haurien detectat deficiències que van requerir l'aplicació de mesures correctores. Els hi van donar una autorització condicional. Després, en una visita següent, se'ls va impedir l'entrada a l'establiment i per això van decidir revocar-la, tot i que l'establiment va iniciar un nou procediment d'autorització condicional, que després se'ls va concedir. Finalment, però, el departament afirma que la següent inspecció per l'autorització definitiva, els inspectors haurien observat deficiències que van considerar com a greus en matèria d'higiene i manipulació d'aliments i en processos d'autocontrol. Jeroni Majoral, que té formació com a enginyer tècnic de telecomunicacions, va crear la formatgeria l'any 2014, després de dotar-se de ramat propi, i en aquests 12 anys ha guanyat diverses medalles i reconeixements en diferents certaments, entre ells la Fira de Formatges Artesans del Pirineu i la Fira Lactium de Vic, els dos principals certaments del sector a Catalunya.
1: l'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: centres terrisseires de l'Alt Urgell, en què s'ha consultat també amb d'altres famílies amb tradició en aquest àmbit, com són les famílies Domenjó, Tor i Torra, i amb la col·laboració també de l'arxiver Lluís Obiols. Aquest acte, com dèiem, és avui a les 6 de la tarda al local social de Castellciutat. La Sindicatura de Greuges de Catalunya tanca l'expedient que havia obert per presumpte mala praxis per part de la Mancomunitat Intermunicipal de Residus de l'Alt Urgell Meridional, Emigraum. La investigació s'ha obert per una petició d'un grup de veïns del sud de l'Alt Urgell que rebutgen els augments de preu que s'han fet aquests darrers anys a la taxa d'escombraries que paguen. El 2023 ja van denunciar una pujada interanual del 57%, i tot i que la taxa es va mantenir els dos anys següents, aquest any s'han trobat amb un nou increment molt per sobre de l'IPC, aquest cop del 26,5%. Els impulsors de la investigació asseguraven que tenien indicis d'irregularitats en la gestió del Migraum i per això demanaven la intervenció de l'oficina de la síndica, que tanmateix ara ha descartat aquesta possibilitat. Segons asseguren, el motiu que els han donat és que la Migraum no ha col·laborat en els seus requeriments i que no hi poden fer res més. Una resposta que els veïns que havien interposat la petició han rebut amb indignació, segons afirma Yuri, veí de Fígols i portaveu del col·lectiu.
1: Els veïns hem rebut la resposta del síndic de Greuges, que vam presentar a l'octubre del 2023, i tres anys després ens diuen que han demanat informació a Migraum i que no han rebut cap resposta, i que com no han rebut cap resposta, així s'acaba, que has tancat per ells. I nosaltres, clar, ens sentim indignats, estem emprenyats, perquè aquesta no col·laboració de Migraum pues, hauria de tenir alguna repercussió, i veiem que, bueno, que se senten impunes i poden fer el que volen.
0: Tot això, el col·lectiu veïnal ha dit que ara volen recórrer l'oficina antifrau perquè segueixen pensant que hi hauria hagut presumptes irregularitats i opacitat.
1: Les reivindicacions dels veïns, tot i aquesta resposta que ens defrauda del síndic de Greuges, tenim un altre front obert, que és amb l'oficina antifrau, que esperem que sigui un organisme públic independent més seriós. I, en tot cas, més enllà d'aquests organismes, els veïns el que reivindiquem i continuem reivindicant és la millora del servei, en el sentit de la quota és desproporcionada. Estem pagant 316 euros, possiblement de la més alta o de les més altes de Catalunya, per un servei de recollida de basures bastant molt millorable, en el sentit de freqüència de pas, de llocs on es poden, de llocs on estan els contenidors, cada cop hi ha menys punts, o sigui, cada cop el camió ha de fer menys trajecte dins dels pobles per poder emportar-se la basura. Això vol dir que hi ha gent gran que han de caminar més, o gent que està agafant el cotxe per anar llençar la basura. Considerem que això és inadmissible.
0: A banda d'aquest notable augment de la taxa al llarg dels darrers anys, els veïns també denuncien la manca de bonificacions.
1: També denunciem la falta, no hi ha ni una sola bonificació. Migraum no contempla ni una sola bonificació, ni econòmica ni social, o sea, ni bonificació social per famílies vulnerables, famílies numeroses, jubilats o pensionistes. Tampoc hi ha cap bonificació per incentivar el reciclatge, i també considerem que això és el mínim que se li pot demanar a un organisme públic, i a més sabem que és de la seva responsabilitat i competència, no depèn de ningú més. Sembla que a Migraum no li interessa proposar bonificacions, no sé per què, però hauria de ser obligatori per llei.
0: En relació amb aquestes queixes, l'actual president del Migraum, Joan Puig, ha volgut puntualitzar que no és cert que no hagin col·laborat amb la Sindicatura de Greuges, sinó que segurament no van rebre en el seu moment cap comunicació d'aquesta institució al respecte. En aquest sentit, Puig ho ha atribuït a que aquestes cartes no arribaven a l'adreça adequada o als actuals responsables, i que per això han demanat ara a la síndica que els torni a trametre la petició, perquè han volgut posar de manifest la voluntat de col·laborar.
2: I l'any passat, dijous, no me'n recordo, vam fer una assemblea de les ordinàries que fem a la Migraum per pagar, per les diferents coses que s'han de fer, i des del secretari d'intervenció i des de gerència pues ens van dir que aquí havia arribat una carta de sindicatura i que arribava ja tot això, que no s'havia contestat, i que ells, per falta d'informació i tot això, ells tancaven l'expedient i ens posaven

0: com a entitat obstaculitadora o no col·laboradora o alguna cosa d'aquestes. Clar, què ha passat? Nosaltres aquestes cartes no les hem rebut. Nosaltres sí que sabíem que hi havia alguna cosa, perquè, però les cartes aquestes anaven a parar, per suposo, a l'antiga gerència o havien sigut abans d'aquesta presidència o anaven a parar en altres llocs i nosaltres no les havíem rebut. No les havíem vist, no en teníem constància. Divendres mateix, em sembla que la secretària va procedir a escriure la certificatura de comptes i a tornar aquí a demanar que ens diguin tot el que ens havien enviat, que ens torni a passar el que els faci falta i que nosaltres els contestarem a tot el que ens demanin, com han fet amb Antifrau.
1: Puig explica que Parlament els darrers 3 anys han treballat a fons per recapitular i ordenar la informació necessària perquè inicialment se la van trobar molt dispersa.
0: L'antecedent de tot això és que la informació està molt, molt dispersa. A la Mancomunitat no tenia cap oficina presencial. Les paperes estaven entre el bistú de l'exgerent, casa de l'exgerent, en diferents ajuntaments. Hi ha sigut un treball de recerca molt, molt bèstia. I al final, dilluns, vam poder anar a la documentació que feia falta Antifrau i farem el mateix amb la sindicatura de Greuges. I estem fent el mateix amb la Síndica de Greuges, i estem fent el mateix amb la sindicatura de comptes, també.
1: L'actual president explica que precisament aquesta setmana han lliurat a l'oficina antifrau tota la documentació requerida per aquest òrgan i que, per tant, no hi ha cap voluntat d'amagar informació i sobre la gestió ha sobrellat que ara la porta a temps parcial Jordi Vilaró, que des de fa anys és també gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, amb l'objectiu de mirar de posar-hi ordre i normalitzar la situació.
0: Antifrau avui ens ha obert les portes, la inspectora que porta el nostre cas, ara ja hem exposat tots aquests 5 anys o 4 anys de penes i d'inclemències que hem sofert, perquè clar, tu compta que aquesta Mancomunitat va estar un any i mig en secretària d'intervenció. Va estar des de fa molts anys amb la gerència d'un gerent que se li havia fet molt gran la pilota i no sabia per on sortir-se. Ha costat molt. I al final ho hem aconseguit entre la nova gerència i la secretària d'intervenció, hem aconseguit ficar-ho tot allò. I ara, ara ho tenim tot digitalitzat i tenim tot bé per presentar un país falta.
1: Sobretot plegat des de la Mancomunitat, els seus actuals responsables s'han recordat que quan van entrar-hi es van trobar una situació molt complexa i que encara ara estan mirant de redreçar. Per exemple, estan actualitzant el padró i es troben amb un altre problema afegit, que és l'absència d'un abocador propi, que suposa un sobrecost d'uns 300.000 euros anuals perquè han de portar les deixalles a l'abocador de Benavarri, al nord de la comarca, tal com han recordat els veïns que han presentat la queixa.
2: Hi ha un greuge per part de Migraum molt gran, que és el cost d'eliminació de residus a Benavarri. Nosaltres, a Migraum, per poder fer l'entrada de residus al centre de tractament de Benavarri, que pertany de propietat de meu, estem pagant en el pressupost del 2026, estem parlant d'uns 300.000 euros, quan el pressupost total de costos anuals és de 1.180.000. Estem parlant de gairebé un 25%, el que ens suposa a Migraum el poder fer entrada de residus a Benavarri. Això, que durant dècades ha sigut com una reivindicació veïnal, perquè entenem que el centre de tractament de Benavarri hauria de ser d'un ús comarcal. I aquí estem parlant de dos mancomunitats en la que una d'elles és de la seva propietat i ja li interessa rebre cada any per part nostra de 300.000 euros.
1: Finalment, Joan Puig ja ha afegit que tots aquests condicionants impedeixen ara mateix poder bonificar cap rebut, especialment el referent al que el padró no està actualitzat.
0: El de la mancomunitat, surt tan atrasada amb el tema de les subvencions, el primer de renunciar al Next Generation, que va ja fa un parell d'anys que vam renunciar, ens han trobat que no puix el tancament dels contenidors. Amb no poder fer el tancament dels contenidors, nosaltres no sabem qui fa això per una banda. Llavors, el tema de les famílies vulnerables i això, al final, nosaltres tenim les ordenances que haurem de modificar un dia o altre i haurem d'incidir en aquestes cosetes, però clar, que almenys jurídicament estem lligats de peus i mans que no tenim manera de fer-ho. Potser a la llarga això sí que és un tema que s'ha de mirar, però de moment De moment hem de fer el que ens diu la llei, i la llei es diu que hem de passar el rebut a tothom igual. I no sé si era el que hem fet.
1: Puig també ha recordat que reparar l'absència d'un abocador propi els dificulta també aquesta gestió econòmica.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
1: L'Audiència de Lleida ha condemnat a un any de presó i a pagar una multa de 1.260 euros un home que havia estat denunciat per una agressió a l'alcalde d'Alins, Manel Pérez, el juny de 2023. El processat ha reconegut els fets avui arran d'un acord entre les parts per evitar la celebració del judici. Durant la vista de conformitat, el veí ha reiterat les disculpes que ja havia expressat anteriorment al jutjat de Tremp perquè considera que no es va comportar de forma correcta. La sentència, que ja és ferma, també l'obliga a indemnitzar Pérez amb 4.000 euros pels danys morals. La sentència no implicarà l'ingrés a presó, amb la condició que en els pròxims anys no estigui implicat en cap delicte i que aboni la indemnització. Aquest és el moment en què l'acusat reconeixi els fets.
6: ¿Está usted conforme con los hechos y con las penas que le han sido solicitadas?
7: Sí, yo en la anterior declaración ya pedí disculpas porque no me comporté de la forma correcta.
1: La Fiscalia inicia la imputació per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i un delicte greu de maltractament d'obra. Inicialment, el Ministeri Públic sol·licitava 2 anys de presó i 6.000 euros de multa, mentre que l'acusació particular reclamava 6 anys de presó, 10.800 euros de multa i una indemnització addicional de 10.000 euros. Els fets van passar el 4 de juny de 2023 al vespre en un bar del poble d'Ainet de Bessant. Segons la Fiscalia, l'home es va dirigir Pérez, li va preguntar si era l'alcalde i li va recriminar la resolució d'un conflicte amb l'Ajuntament relacionat amb el transport escolar dels seus fills. Tot seguit, l'acusat el va colpejar amb força la cara amb la mà oberta. Tot i que l'agressió no va causar lesions, el fiscal considerava que l'acció era un manifest i palmari menyspreu a l'autoritat. L'acusació particular va detallar que ara la de condemnat havia preguntat a l'alcalde per què no permetia que els seus fills anessin a l'escola a Alins, perquè aquell curs els havia de portar a Ribera de Cardós. Pérez li hauria explicat que la qüestió era competència del Consell Comarcal i que si optava per portar els menors a l'escola de Alins, n'hauria d'assumir ell les despeses. Segons aquesta versió, llavors l'home va començar a cridar i insultar l'alcalde abans de donar-li una bufetada a la galta esquerra. El Consell General d'Aran, a través dels Departaments de Llengua i d'Innovació, vol que la intel·ligència artificial parli aranès i, per fer-ho possible, abans cal construir un sistema de reconeixement de l'aranès, pel qual calen almenys 175 hores d'àudio transcrit amb diversitat de parlants. De moment es compten 8 hores, que van ser enregistrades durant la marató de veus en aranès que es va fer l'any 2022, però ara en calen 167 més. Per això, el govern aranès ha animat la ciutadania occitanoparlant de la vall a enregistrar àudios per poder crear aquests continguts, perquè cal desenvolupar un sintetitzador de veu. Es fa mitjançant el projecte LinguaTequia. Per garantir-ne la fiabilitat, es demana que els participants tinguin l'aranès com a llengua materna. Per aconseguir un primer model adaptat, el més important és disposar de moltes veus diferents, però cap locutor pot superar el 2 o 3% del total d'enregistraments. Es vol buscar també un equilibri de gènere i edats que representi també tots els terçons en què es divideix històricament la Vall d'Aran: Castiero, Marcatós, Arties, Egaròs, Pujolo, Trissa i Quatrelocs. La diversitat també ha de ser de textos i estils, i la selecció la farà el Departament de Llengua i facilitarà un text a cada locutor. I també la Vall d'Aran, l'Ajuntament de Viella ha denunciat una ocupació il·legal i també abocaments en 3 búnquers a la boca sud del túnel de Viella. Han descobert que s'havien habilitat com a habitatge il·legal i una zona d'accés s'havia convertit en abocador incontrolat. Els tècnics han aixecat ja acta i el consistori actuarà per desallotjar, netejar i protegir aquest espai, que inclou una fortificació de l'època de postguerra. I als següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que el Parc Nacional d'Aigües Tortes té la major i millor concentració de boscos madurs de Catalunya i de l'Estat. Així ho afirma un estudi que li ha atorgat una puntuació de 8,7 sobre 10, mentre que la mitjana dels espais forestals catalans és de només 2,3. Entre els elements que s'ha valorat hi ha la presència d'arbres vells i de grans dimensions, amb predomini d'avets, pi roig i pi negre. Ho podeu trobar ja la informació al nostre web radiosau.cat.
5: Els esports d'aquí.
1: El Cadí la Seu s'estrena davant l'afició a la Lliga Femenina Endesa 2026-2027. Avui a les 9 del vespre al Palau d'Esports, el primer equip del Cedis Bàsquet farà el seu debut com a local. S'enfrontarà a l'innovat SN Leganés. El maig també suposa l'inici de les retransmissions de bàsquet en directe a Ràdio Seu per aquesta temporada, pel 107.2 FM i radioseu.cat. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf. Dissabte passat va debutar amb una clara derrota 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Tot i això, l'equip orsellenc tampoc no ho tindrà fàcil avui perquè el Leganés ha tingut un bon inici. A la primera jornada va vèncer de només 3 punts, això sí, amb un dels equips més potents de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any entrena l'orsellenc Bernat Canut. El resultat va ser de 66-63 i en aquest partit va destacar la l'epipot maliana Aminata Sangare, que va fer 18 punts i 10 rebots, aconseguint així una de les millors valoracions de la jornada, de 31. En aquest partit també va destacar una de les jugadores que enguany ha deixat el Cadí. És la base catalana Regina Aguilar, que després de 2 anys a la seu ha debutat a Leganés, signant 13 punts, 3 rebots i una assistència. Avancem ja que el Cadí la seu afronta una setmana de doble jornada. Després d'aquest partit volarà cap a Palma perquè diumenge a la tarda s'enfrontaran a l'Azul Marino Mallorca, debutant a la nova categoria.

La 1:35, obrim l'agenda recordant que Peusa té previst un tall de llum per manteniment al recinte de la Fundació Sant Hospital. Això serà demà de les 3 a les 6 de la tarda. I a l'agenda avui, com dèiem, hi tenim aquesta xerrada per donar a conèixer la recerca sobre el passat terrissaire de Castellciutat a les 6 de la tarda al local social i també un taller per aprendre a jugar a escacs a les 4 de la tarda al casal cívic i comunitari. Presentació del llibre Naturalistes morts d'Anna Aguilar, també avui a les 7 del vespre al llibreria El Refugi. Taller d'agricultura biodinàmica amb Joan Pagès aquest dissabte i diumenge a Bescaran, organitzat per la Fundació Planescors. Jornada de jocs d'arreu del món, a sota l'ema El Món en Joc, aquest dissabte al llarg del dia al Pati Palau. Festa del Roser de Tuixent, dissabte a les 10 del matí, passejada col·lectiva, a un quart d'una vall de llancers a la plaça Major, a la una vermut popular, ja a la tarda a 6:45, espectacle Descobrint Pau Casals, a les 7 del vespre, missa a l'església de Sant Esteve, a les 9, sopar popular, i a les 11, ball amb el duet Mash Life Music. I diumenge, en aquesta festa del Roser de Tuixent, a les 9 del matí, jornada micològica amb Daniel Siscart, a les 12, representació de l'obra teatral Els Llops d'Àngel Guimarà, amb la companyia Bobolina Teatre, i a les 6, concert de la Coral Fònica de Freixenet i la Coral Si Bemoll a l'església de Tuixent. Taller de tècniques d'estudi a la seu aquest dimecres vinent a les 4:45 de la tarda al Centre Cívic L'Escorxador. I taula rodona Pere Mola sobre la Guerra Civil, sobre com es va viure aquell esdeveniment al poble de Pere Mola, càrrec de Daniel Raya, i en parlaments de veïns que en van ser testimonis. Aquest diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del poble i dins dels actes de mil·lenari de Pere Mola.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Estem vivint un canvi de temps marcat per la baixada de temperatures, o si més no, per la seva normalització, perquè fins ara els valors eren força per sobre del normal. Ens ho explica ara Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. La situació meteorològica ha canviat respecte a la que teníem dies enrere i ja no parlem de ruixats intensos, tot i que avui n'esperem cap a la façana costanera, però no pas a casa nostra. I el que tenim és entrada de vent de nord. Un vent de nord que, com sempre diem, tot el que ve de nord és més fresc i el que provoca a hores d'ara és una davallada de les temperatures que avui notem ja, però que notarem més aquest migdia i, sobretot, de cara a demà i demà passat. Avui amb unes temperatures mínimes que encara han baixat fins als 11 graus, demà el termòmetre pot baixar aquí a la Seu per sota dels 5. I el que sí que tenim clar és que si ahir teníem una màxima de 21 graus, avui no arribarem en lloc de la comarca a la xifra dels 20, màximes entre 15 a 17 graus, i de cara a demà fins i tot podríem mantenir aquests mateixos valors. Aquesta entrada de vent de component nord fa que els núvols queden retinguts o estiguin més retinguts cap al vessant nord del Pirineu. Ens han creuat unes línies de núvols durant la matinada, primeres hores del matí, que ja tendeixen a retirar-se, i el que tocarà és que quedin retinguts els núvols al vessant nord del Pirineu. De fet, s'espera que cap a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, arribin a caure una mica de pluja, núvols d'acumulació, però que davant l'arribada d'aquest aire fred que anirà a més al llarg del dia, el que provocarà és que arribi la primera, diríem, no enfarinadeta, però sí una feble nevada, la que s'espera a cota alta. Una cota de neu que al llarg d'avui anirà baixant fins a darrera hora del dia cap als 2.000 metres. Però ja diem, concentrats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, les Valls d'Àneu en definitiva, i també cap al sector del nord d'Andorra. No seria la primera nevadeta de la temporada, però sí, no seria efímera, perquè no durarà pas gaire, però almenys ja comença a fer fred també a alta muntanya, que ja és el que toca. I tot això, com dèiem, amb un panorama de vent de nord que ens han d'acompanyar no només avui, sinó també de cara a demà. I atenció, sobretot aquesta tarda, perquè aquest vent s'intensificarà en zones de mitja i alta muntanya, de tal manera que agreujarà una miqueta més aquesta sensació de fred. I com dèiem, a partir d'avui, i podríem dir ja fins al dissabte, doncs tindrem tres dies totalment esplèndids, assolellats, amb temperatures que fins i tot de cara a divendres i dissabte es poden quedar per sota del que són una mica normals per aquestes dates, i ja de cara a diumenge hauríem de tornar a parlar d'un augment clar de la nuvolositat, però ara per ara sense precipitacions.
1: Aquest migdia hi ha 18 graus de temperatura a la Seu, 20 a Organyà, 17 a Oliana, 15 a Alinyà, i el més destacat és la baixada ja a alta muntanya, on, com dèiem, hi pot nevar en les pròximes hores, i és que a aquesta hora hi ha un grau i mig negatiu a Certescan, temperatura més baixa que de bon matí, mig grau negatiu a la Bonaigua, també a l'Agredun o a Sasseuba, un grau positiu al pic de Salòria, 2 a la Tosa d'Alp i 4 a Port del Comte. Més valors d'aquesta hora, 14 graus a Puigcerdà, 18 i mig a Sort, 20 a Tremp, 17 al Pont de Suert i només 8 graus a Viella. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios fins aquest vespre. Llavors entra de guàrdia a la farmàcia Perutxet del carrer Joaquim Viola 16. Just ara a la 1:40, tanquem l'informatiu de Ràdio Seu. Moltes gràcies per escoltar-nos. Més informació a Ràdio Seu.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: N'hi ha notícies que duren un dia i n'hi ha que amb els anys expliquen un territori. Des del 2007, a Ràdio Seu, hem anat construint un gran arxiu informatiu de la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb notícies de proximitat, rigoroses, properes i fetes des d'aquí. Perquè explicar què passa avui també és deixar constància del que serem demà. Ràdio Seu. Consulta totes les notícies que t'interessen a www.radioseu.cat.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
2: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
0: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
3: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
4: És que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
5: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiro. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
6: Me pregunten, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
7: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
0: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
2: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. Tres blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
0: En aquest context per a electoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
2: Ada Colau s'ha obert a liderar el front ampli de les esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra Gabriel Rufián continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
0: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: En primer lloc, Comín visitarà i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
9: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
10: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom, que té un problema amb els filtres.
0: Atenció també a això. El cementiri de Roques Blanques, el Papiol, al Baix Llobregat, serà el primer de tot el país on es podran enterrar persones amb les restes de les seves mascotes.
2: També us avancem. Avui el cost és el mateix que obrir una sepultura i posar-hi unes cendres humanes, per exemple, les de la parella, i ronda els 150 euros.
0: I en temps de cultura repassarem la figura d'Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026.
2: L'escriptora canadenca de 76 anys ha destacat com a poetessa i assagista. A més de traductora, la seva obra està marcada per la literatura grega clàssica.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
11: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 3:15 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Migdia les queixes dels pilots a MotoGP pel nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
14: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogó. Ara no, ara ja refresca entre vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900 feblement. Difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, a mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10 o 11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
0: Molt bé, doncs escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
14: Prepareu manteta.
0: Això, i encantat de la vida.
14: Fins ara.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
15: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes, aquí. I ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells, ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
16: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia? Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
15: Els sindicats i la plataforma per l'habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a Plaça Universitat. Ho han fet aquest matí i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà, divendres a les 12 del migdia, facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
5: Carmen.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la campada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvien.
4: Mucha ràbia i con ganes de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
17: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
7: Siente mucha ràbia perquè no considera que això sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
18: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
5: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia, es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, que per cert avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
19: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
20: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8.
19: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
21: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
19: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
22: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones i a tots els responsables polítics.
23: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
19: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
0: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
2: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 30
1: 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
0: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
1: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes a cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
3: Sí, aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
6: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
3: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
8: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
3: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
0: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
24: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
0: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
25: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
26: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cap de llista por Barcelona va a ser al presidente del partido, y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde.

0: en Ceuta i també en la corrupció.
1: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalán.
2: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
2: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
4: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
2: Els comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
1: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
0: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
1: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Forté, bon dia.
5: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
6: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
6: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
5: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
1: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una

0: pausa i de seguida continuem al Catalunya Migdia.
1: Catalunya Migdia.
2: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix què fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
3: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
4: La millor fira de ceràmica i terrissa.
3: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
4: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
5: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
6: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
5: Empecé a comprar en Obramat por la comodidad y rapidez.
6: Valoro tanto el stock como el precio.
7: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
8: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
1: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol, Marriera.
10: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mixtos. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
11: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
10: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
12: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
10: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
0: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
13: Bon dia.
0: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
13: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
13: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus. greus.
14: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipse sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres, i després es va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
13: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
0: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
15: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
16: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
15: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
17: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
18: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
17: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor Bout, un dels traficants d'armes més cèl·lars del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
19: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
17: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
20: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, Estiba del Fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
21: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
20: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé mig milió d'euros.
0: I El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
2: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
3: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
2: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
22: Catalunya migdia.
23: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
24: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
25: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
26: Podríem tenir son.
27: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
28: Mare, literalment.
26: Poques ganes de treballar.
28: És que tinc molta feina.
27: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
26: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Xavi Canalies.
29: Som pura cafeïna.
1: Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts a 2 quarts.
30: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
31: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine Rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
32: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
31: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
0: I de literatura a cinema. I've come into possession of a map. Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
33: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaració celebracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
4: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de l'Aitona com a directora de cinema general en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema general. Però bueno, a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i l'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil per a una dona dirigir, això i més en Espanya.
33: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
5: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
6: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
5: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i sobretot Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
6: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
5: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si hi fos casa seva.
1: Catalunya migdia.
0: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
0: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
19: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta Laia que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal, per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick, el perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat i Deco ha deixat moltes vegades molt clar que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta futbolística del Barça de Flick.
0: El del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant al que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpa en declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo. Y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: A l'Asensio està de baixa al Madrid per lesió.
0: L'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manolo González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica, i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li han preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors, ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria. L'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert, que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys de defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri De Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: Segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudal Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de dos mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del Dubó, que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què
2: sí,
0: passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista, i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit sí. És difícil, ja ho sabem, sí. Sobretot en partits de Champions, sí. Però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions sí. Que això, més enllà de la convocatòria vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem.
0: De logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
2: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
9: Se entender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones para romper un poco esas barreras. Es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
2: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: La nostra situació no podem qualificar cap partit com
0: avui fàcil. Juga el Barça en vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
11: Catalunya migdia.
12: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
15: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
16: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Estats Capilla Dresden amb Daniele Gatti.
14: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de...
19: Expo Casio, home...
18: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
20: Torna Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
22: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
25: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosin Embolia i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestida curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justi Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema de doctors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
26: We had Josh a little bit, to be honest with you, and the guys that was out.
2: Vam tenir en Josh Nibó un partit, però després ell i en Tosin ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
26: So once those guys come back, I think it'll increase even more. So that'll for sure be helpful.
25: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris. Hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada doncs que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA doncs es posin d'acord. I això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
0: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
25: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratiofarm Ulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada. En partit oficial al marge de la Lliga Catalana, la CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
0: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
2: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
0: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció, de Miguel Aguilar.
1: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
3: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
1: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
0: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia, MotoGP amb les curses sprint i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos. Un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria, Eudald.
7: Parlem del Buc, que juntament amb el Sant Cugat són els dos clubs catalans que a priori han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
0: Però, Eudald, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
7: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
0: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
2: Els mariners, que recordem-ho, són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Sèrbia, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del Waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat en què els mariners van començar a remolca en el primer parcial, però que van anar capgirant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
0: Al Mundial d'Hockey Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
2: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números de jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, el control tècnic.

Un planeta es diferencia d'una estrella en què no emet energia. És un cos mort i que gira al voltant de les estrelles. Avui sentirem la música dels planetes. Avui mirarem el cel. Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: Eye in the Sky, un ull al cel, és l'Alan Parsons Project. Aquest grup està format, és un duo, està format per l'enginyer i músic Alan Parsons i el cantant i també músic, teclista, Eric Wolfson, que és qui hem sentit cantar. Alan Parsons, que és el cervell i el líder, va començar la seva carrera com a enginyer de so als estudis de la EMI, la EMI, a Abbey Road, Londres. Va participar en la gravació de Let It Be i Abbey Road dels Beatles i després a molts àlbums de gran nivell, entre els que segurament hauríem de destacar The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Després d'aquests grans assoliments com a enginyer, va arribar a la conclusió, o li van venir ganes, li va semblar que ja estava preparat, per iniciar una carrera musical pròpia, i ho va fer amb l'Alan Parsons Project, que és el grup que hem sentit i que, sens dubte, és una gran banda i ha tingut un gran ressò.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El nostre sistema solar té 8 planetes. El més proper al Sol, on hi fa més calor, és Mercuri. Mercury Blues, Dwight Yoakam.

hem sentit el blues de Mercury, un estàndard del blues que han gravat molts artistes, i aquí l'hem sentit interpretat per Dwight Yoakam, un cantautor de country de Kentucky, al lloc dels pollastres. De fet, el Mercury de la cançó aquesta no és el planeta, sinó un cotxe, una marca molt popular que es va llançar a Estats Units per omplir el forat comercial que hi havia entre els Fords, molt bé de preu, i els Lincoln, massa cars. El nom, Mercury, li van posar arran del déu romà del comerç i de la comunicació. Els déus grecs i romans han servit per donar nom a moltes coses, entre elles cotxes i, evidentment, planetes. El segon planeta del sistema solar rep el nom de la deessa de l'amor, Venus.

Venus, Venus, és el grup holandès Shocking Blue, amb el seu gran èxit, crec que segurament l'únic èxit que han tingut, però un èxit molt gran, perquè és una cançó que de tant en quant encara se sent, encara ressona per aquí per allà. Diu que aquesta cançó la van compondre quan intentaven tocar el riff d'entrada de la cançó dels Who, Pinball Wizard. Venus és el segon planeta del sistema solar. El tercer és el nostre, la Terra. Pel que sembla, l'únic que té les condicions físiques i químiques necessàries perquè hi hagi vida. Intel·ligent o no, seria una altra discussió. Al voltant de la Terra hi gira un altre tipus de cos astral, un satèl·lit. Un satèl·lit està físicament agregat com un planeta, però és més petit i no gira directament al voltant d'una estrella, sinó que acompanya els planetes. L'home sempre ha mirat el seu satèl·lit, la Lluna, i, de fet, posar-hi els peus ha estat el primer pas del seu desitjat viatge cap a les estrelles. Caminem per la Lluna. Polis.

0: Walking on the Moon, són Police, és a dir, Sting, Andy Summers i Steve Copeland. Tres músics extraordinaris que, a més, se les van saber empescar per tenir un gran èxit comercial.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: L'home sempre ha volgut viatjar per l'espai. Anar a la Lluna va ser el primer pas. Un pas petit per un home, però un gran pas per la humanitat. En paraules sàvies del primer que va trepitjar la Lluna, Neil Armstrong. Rocketman, de Elton John, és una cançó emocionant que narra la solitud i l'avorriment d'un astronauta. Ell simplement està fent la seva feina, però només desitja que arribi el dia que pugui tornar a casa i veure la dona i els fills, els que troba tant a faltar.

Rocketman, astronauta. Va ser el primer èxit important d'Elton John. Després en van venir molts més. El viatge o el viatger espacial d'Elton John, d'aquesta cançó, viatjava a Mart, que descriu com un infern. Però Mart sempre ha estat la nova frontera de la carrera espacial, després de la Lluna. En l'imaginari col·lectiu hi viuen, i de vegades ens visiten, els primers extraterrestres, els marcians. En David Bowie, que segurament és extraterrestre, va escriure i publicar l'any 1971 la cançó Life on Mars, que no és una afirmació, sinó una pregunta. Hi ha vida a Mart?

És Life on Mars, de David Bowie, amb aquest final que recorda a l'Odissea de l'Espai. El pianista és Rick Wakeman, que aviat es compraria un sintetitzador Minimoog i entraria al grup Yes. Els arranjaments de corda són de, atenció, Mick Ronson, que, com s'ha pogut comprovar, és un músic molt més fi del que fa sospitar el seu aspecte de travesti descarregador de moll.

Més enllà de Mart hi ha un buit i falta un planeta. El que hi ha és un garbuix de pedres anomenat el cinturó d'asteroides. És un planeta fracassat, un cercle de material que no va aconseguir reunir la força de gravetat suficient per ajuntar-se, per amalgamar-se i formar un planeta, com ha passat amb els altres. I han quedat les pedres, doncs, allà rodant. Més enllà del cinturó d'asteroides, sí que hi ha més planetes. De fet, hi ha els planetes grossos de veritat. El primer, Júpiter. La seva cançó és de Coldplay.

Són Coldplay de Londres i un grup, diríem, i tots són opinions, un dels pocs grups actuals que saben fer bones cançons. Potser és que les grans cançons ja estan totes escrites, o almenys la majoria, i costa de fer-ne de noves d'una qualitat superior, del que l'Stevie Wonder en diria cançons en el to de la vida. El seu àlbum de Stevie Wonder, que porta aquest nom, Songs in the Key of Life, conté la cançó Saturn. Saturn.

0: Hem sentit Stevie Wonder amb Saturn, una cançó que utilitza la ciència-ficció per criticar la humanitat. De fet, la ciència-ficció sempre sol servir per això.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Més enllà de Saturn i els seus preciosos anells de colors, hi ha els planetes Urà i Neptú, que són freds com la mare que els va parir i no tenen gaire interès. I ja està, s'han acabat els planetes del sistema solar. Segurament ens direu, i no hi ha Plutó? Doncs sí, ser-hi hi és, però ja no es considera un planeta. L'any 2006 el van fer fora de la llista perquè és molt petit. La nostra Lluna és 6 cops més grossa que Plutó. Hi ha també altres objectes similars per allà fora i, sobretot, no té una òrbita lliure, fins i tot, de tant en quant es creua amb la de Neptú. Per tant, no reuneix les característiques de ser planeta. Per tant, més enllà de Neptú, ja ens n'anem cap a les altres galàxies. Els Rolling Stones, quan van ser psicodèlics, un temps molt breu, ho van imaginar amb aquesta cançó, a 2.000 anys llum de casa.

Encara que no ho semblin, són els Rolling Stones, amb un viatge per l'espai molt lluny, molt lluny, a la velocitat de la llum. Què passa quan es fan aquests viatges a aquesta velocitat? Et multen? No. En Brian May, el guitarrista de Queen, ho sap perquè és físic i doctor en astrofísica. Va llegir la seva tesi l'any 2007 a l'Imperial College de Londres. Doncs el que passa és que per al viatger el temps transcorre molt diferent del de la gent que es queda tan tranquil·lament a terra. Si torna, per ell han passat molts menys anys, com molt menys temps, com a la pel·lícula del Planeta dels Micos, per entendre'ns. Per això, Brian May va compondre i cantar per a Queen el tema 39, que relata aquests fets paradoxals. La cançó explica que desitja tornar a la Terra, al lloc que hauran conegut els seus nets.

39. Són Queen, amb una cançó que no és de ciència-ficció. De fet, l'efecte de distorsió del pas del temps en viatgers a velocitats properes a les de la llum és un fet demostrat. El va proposar Einstein l'any 1905 i s'ha comprovat experimentalment amb posterioritat. En partícules, això sí, amb gent no. De fet, els GPS, com el que porteu a la butxaca en el mòbil, funcionen gràcies a aquests càlculs. Avui hem dedicat al Chelsea Hotel els planetes i les seves cançons. Acabarem amb el nostre planeta favorit. És un planeta imaginari. Se'l van inventar el grup retrofuturista de Geòrgia B-52. És un planeta on l'aire és de color de rosa, els arbres són vermells, la gent no té cap i ningú hi mor mai. Es diu Claire, Planet Claire, els B-52.

0: Yeah. Dissabte
1: a les 11 aneu a l'antic hospital de Santa Maria de Lleida.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. L'exconseller i diputat de Junts, Lluís Puig, obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament previst per al 20 d'octubre. En una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha dit que té intenció de tornar aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili a Bèlgica. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data del retorn.
4: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
3: Un retorn, per tant, que seria en plena precampanya per les eleccions espanyoles. També avui l'exconseller Toni Comín ha apuntat que la seva tornada també serà ràpida. La justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot plegat després que el jutge Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ells i l'expresident Carles Puigdemont. Més notícia, Txell Vallespín.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el desnonament d'una família a la Rambla de Barcelona perquè la propietària de l'immoble és una dona d'edat avançada amb una hipoteca i també risc de vulnerabilitat. És una de les excepcions del decret d'habitatge que permet el desnonament d'aquesta família que, segons fonts judicials, no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat. La família desnonada, una dona amb 2 fills menors, han hagut de deixar casa seva. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a Catalunya Ràdio que tenen certificat de vulnerabilitat.
6: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
3: Els Mossos han detingut a Valls una quarta persona relacionada amb l'agressió amb arma de foc a 2 agents de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre a Terrassa. La investigació conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i la Guàrdia Civil continua oberta. Els 2 agents que anaven de paisà van resultar ferits en l'incident. Amb aquesta detenció ja són 4 les persones arrestades en relació amb aquests fets.
5: L'expresident filipí Rodrigo Duterte està en condicions per ser jutjat, segons ha dictaminat el Tribunal Penal Internacional. L'exlíder de les Filipines, que fa un any i mig que és a la presó de l'Haia, s'enfronta a l'acusació de crims contra la humanitat arran de les batudes que va ordenar contra els narcotraficants i els drogadictes entre el 2016 i el 2022. La seva defensa al·legava problemes cognitius i de memòria, però el tribunal es mostra convençut que és capaç d'exercir de forma efectiva el seu dret a un judici just. El judici contra Duterte, de 81 anys, està previst que comenci el 31 de novembre.
3: I les urgències per problemes als ulls van pujar gairebé un 50% els 2 dies després de l'eclipsi del 12 d'agost. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, més de 400 persones van ser ateses per problemes oculars derivats de mirar l'eclipsi, però només 2 casos van ser greus. El veterà cuiner i divulgador gastronòmic Jaume Subirós, propietari del Motel Empordà de Figueres, ha estat guardonat amb el Premi Toda una Vida que concedeix la Reial Acadèmia de Gastronomia Espanyola. Aquesta entitat ha reconegut la seva vida consagrada a la restauració i la seva forma d'entendre la gastronomia basada en el producte, el territori i l'hospitalitat. El jurat diu també que el xef empordanès sempre s'ha mantingut fidel a la millor representació de la cuina catalana. Subirós va començar a treballar al restaurant el 1961 amb només 11 anys. Sota la tutela del fundador Josep Mercader, qui va substituir després de la seva mort el 1979. Esport, Sergi Andreu.
7: El Barça s'ha entrenat aquest matí ja amb tots els internacionals, però amb Rafinha al marge. Flick recupera Joan Garcia i està pendent del davanter brasiler pel partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la Lliga després de l'aturada de seleccions. L'Espanyol, per la seva banda, obrirà demà la jornada al camp del Màlaga, el cué de la classificació. L'equip blanquiblau viatja aquesta tarda cap a Andalusia amb la gran novetat de Javi Puado. El capità ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos absent suspenent per lesió. A la segona divisió, el Sabadell no sap si podrà afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta, perquè té diferents jugadors de l'equip afectats per un virus. En handbol, el porter islandès Víctor Hallgrímsson és baixa al Barça per jugar aquest vespre partit de Champions, 3:15 per Esport 3, davant del Dinamo de Bucarest al Palau Blaugrana. També aquest vespre es disputen partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. A les 8, Unigirona-Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu-Leganés.
2: Fins aquí les notícies.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
9: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
10: Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà amb tota probabilitat dimarts vinent al ple ordinari d'octubre un acord per signar l'agermanament amb la Daire de House al Sahara Occidental. Des del consistori volen així tancar de manera institucional una realitat que, indiquen, ja estava passant els darrers 30 anys amb què s'ha dut a terme a l'acollida d'infants saharauis a l'estiu impulsada per l'ONG Pirineu amb el Sahara, a banda d'accions de sensibilització. Així, doncs, la principal novetat serà que ara hi haurà un acord estable per donar suport institucionalment a la causa saharaui, tal com ha explicat el regidor de Solidaritat i Cooperació Jordi Mas a la presentació de l'acord. També ha anunciat que els dies 20 i 21 d'octubre l'Ajuntament de la Seu estarà representat a una delegació de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Saharaui, que farà un desplaçament al camp de refugiats de Tindouf a Algèria, i estarà representat concretament per la tècnica de l'àrea de joventut Aida Clotet, que també és membre de Pirineu amb el Sahara. La formatgeria artesana Calma Juba de la Seu ha confirmat que en les pròximes setmanes posarà fi a la seva activitat després de 12 anys en funcionament. El seu creador i productor Jeroni Majoral ja va fer pública aquesta intenció fa 3 setmanes amb un missatge a les xarxes socials, i ara ho ha corroborat mostrant que aquests darrers dies s'ha quedat ja només 16 ovelles per producció pròpia, mentre que n'havia arribat a tenir 160. Sobre els motius del tancament, Majoral s'ha mostrat explícit i n'ha culpat directament el que qualifica de persecució burocràtica per part de les administracions. L'emprenedor Zellenc ha denunciat que els darrers 2 anys ha rebut fins a 8 inspeccions sanitàries i assegura que aquesta pressió per part de la Generalitat, responsable d'aquestes revisions, ha estat la gota que fa baixar el got. També ha defensat que està totalment d'acord amb que les coses s'han de fer bé, però que el nivell d'exigència que se'ls posa actualment als productors agroalimentaris és pràcticament inassumible, quan, per contra, en d'altres àmbits no hi ha aquest nivell d'exigència. En aquest context, ha arribat a la conclusió que no li és necessari aguantar aquesta pressió administrativa. També ha anunciat que aquest octubre se tindrà parada per última vegada a la Fira de Sant Ermengol, i que després vol fer una ruta a peu fins a Barcelona a través d'un sender GR per donar a conèixer aquesta protesta. En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, el cicle Desenterrant el Passat, amb la col·laboració de Castell Ciutat i l'Ajuntament de la Seu, ha impulsat una xerrada per donar a conèixer la recerca sobre el passat terrissaire de Castell Ciutat i, concretament, la història de la família Ticó. L'acte començarà a les 6 de la tarda al local social de Castell Ciutat i anirà a càrrec de Gaetana Estopinyà i Natàlia Martí de l'associació Obagues, que els posaran els resultats d'aquest estudi i ajudaran a recuperar la memòria d'aquest centre terrissaire. La jornada vol servir també per conèixer millor aquest ofici tradicional i descobrir una part del patrimoni material de Castellciutat.

0: El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici concentra actualment la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i de tot l'Estat, segons un estudi que s'ha fet públic avui en el marc del projecte BABEC, finançat amb fons Next Generation. Els investigadors han analitzat el grau de maduresa forestal de 20 boscos i els hi han donat unes puntuacions que oscil·len entre 5,3 i 8,7 sobre 10. Aquest 8,7 és el que ha assolit Aigüestortes. Aquesta darrera dada supera amb escreix la mitjana catalana, que és de només 2,3. L'estudi valora factors com que els boscos més madurs tenen més arbres vells de grans dimensions i abundant fusta morta i estan formats majoritàriament per abetoses, seguides del pi roig i el pi negre. S'ha mostrejat i analitzat 192 parcel·les incloses a l'entorn de protecció o perifèric d'Aigüestortes, i també s'ha fet una comparativa amb els anteriors estudis, que havien estat els anys 1993, 2004 i 2014. I els esports, el Cadí la Seu s'estrena davant l'afició a la Lliga Femenina Endesa, i avui a les 9 del vespre al Palau d'Esports el primer equip del Cedis Bàsquet farà el seu debut com a local. S'enfronta a l'Innova TSN Leganés i suposa també l'estrena de les emissions de bàsquet en directe a Ràdio Seu aquesta temporada pel 107.2 FM i radioseu.cat. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf. Dissabte passat va perdre 73-57 amb el Mainz Avenida de la primera jornada, i en aquella mateixa jornada Leganés va derrotar l'Ozono Valheiris, que entrena per tercer any el tècnic urgillenc Bernat Canut. El resultat va ser en aquest cas més ajustat, 66-63, i va destacar l'ale pivot maliana Aminata Sangar amb 18 punts i 10 rebots. Aquesta temporada el Leganés també compta amb una jugadora que ha estat els dos darrers anys a la Seu, la base catalana Regina Aguilar. I pendents del temps, amb possibilitat de precipitacions aquesta tarda a l'extrem nord del Pirineu, malgrat que el sol ha dominat al llarg d'aquest migdia, i aquestes precipitacions poden portar ja les primeres nevades de la temporada a cotes altes, i és que aquest front està arribant marcat per descens de temperatures. Aquesta nit vinent s'espera una mínima ja de 4 graus a la Seu, i pot arribar fins a 1 grau, fins i tot 0 graus, a Puigcerdà i al Pont de Suert i a d'altres poblacions del Pirineu, mentre que demà, tot i que dominarà el sol, la màxima ja no passarà de 20 graus. És tot un moment. Ampliem aquests i més temes a les 7 de l'informatiu vespre.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Ara, Cousiné és més a prop teu. Cousiné S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cousiné.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Torna a l'emoció del bàsquet a Ràdio Seu.
1: Juanfra Paredes et porta cada dijous a un quart i cinc de vuit del vespre al cor del Cedis Bàsquet i al Cadí la Seu.
0: Tots els resultats dels equips urgellencs al dia i entrevistes a jugadores, entrenadors, directius, afició i patrocinadors per saber qui són i per descobrir els seus reptes de present i futur.
1: Marca't un triple i no et perdis Bàsquet de 3. La màgia del bàsquet al 107.2 de l'FM i al web radioseu.cat amb Juanfra Paredes. Cada dijous, després de l'informatiu vespre.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Hola, hola, molt bones. Tornem aquí al Niu de Contes. I avui us porto un àlbum molt bonic, amb una història escrita per Ricardo Alcántara, amb il·lustracions de Noemí Villamuza, editat per Baula l'any 2024. I es diu Els regals de l'avi. Encara era fosc quan vaig rebre la trucada del meu germà. Volia ser el primer a felicitar-me pel meu aniversari. Vam xerrar i vam riure una bona estona. Després de penjar, vaig quedar-me al llit una mica més. Vaig començar a recordar persones, indrets, viatges, cases i, especialment, els regals de l'avi. Quan tenia 3 anys, l'avi es va presentar a casa amb un tricicle. Era vermell, encara me'n recordo. En veure'l, em vaig sentir el nen més feliç del món. I vaig pujar de seguida i ja no em vaig voler baixar. Ben aferrat al manillà, pedalejava cada dia, a totes hores, fins que vaig aprendre a anar amb una bicicleta de 2 rodes. Llavors, el tricicle vermell va quedar oblidat a la cambra dels mals endreços. Quan va tornar d'un dels seus viatges, l'avi em va portar una capsa de bombons. Eren tan bons que em vaig agafar un i un altre i no podia parar, fins que la capsa va quedar mig buida. A la nit, la panxa em feia tant de mal que els meus pares van haver de trucar al metge. Em va receptar un xarop i, de mica en mica, el dolor va anar desapareixent. Dels bombons que van sobrar, no em vaig voler saber res més. El meu pare mirava un partit de tennis a la tele i em vaig asseure al seu costat. Tot d'una vaig pensar, vull ser tenista. El meu avi em va comprar una raqueta i em va portar a un club. L'entrenador era molt alt, molt fort, molt seriós, molt cridaner. Després de fer-me 4 crits i renyar-me 3 vegades, ho vaig veure clar. El tennis no és el meu fort, vaig comprendre. Mai més no he tornat a agafar cap raqueta. Pel meu sant, l'avi em va regalar uns pantalons de vellut amb genolleres de cuir. Em van agradar tant que vaig decidir només me'ls posaré en ocasions molt especials. Abans que arribés aquell moment, però, vaig agafar angines. Vaig estar 5 dies al llit amb molta febre. Quan em vaig poder llevar, em vaig sentir molt estrany. En veure'm, la mare va exclamar, quina estirada que has fet! Els pantalons ja no m'anaven bé. Els vam regalar a l'Albert, el nostre veí, que era més baix que jo. Un bon dia, l'avi es va presentar a casa amb una bossa de bales. Gràcies, avi! Li vaig dir. I vaig sortir al carrer amb el meu regal a la mà. Un grup de nens jugava a la cantonada. Eren més grans que jo i tenien molt bona punteria. Però me'n vaig adonar massa tard. En un 3 i no res em van guanyar totes les bales. Vaig tornar a casa com un ànima en pena i amb les mans buides. Per celebrar que havia arribat la primavera, l'avi em va regalar un estel. Era més alt que jo. Aquella mateixa tarda vam anar a un descampat a fer-lo volar. Bufava un vent agradable i es va enlairar de seguida. Jo corria i l'estel volava. Quan deixava anar fil, encara pujava més. De sobte, es va embolicar amb els cables de l'enllumenat i es va quedar allà, balancejant-se, sense que ningú trobés la manera de fer-lo baixar. Era ple hivern i feia molt de fred. L'avi es va presentar a casa amb una capsa de sabates. El seu somriure semblava el d'un nen entremaliat. Obre-la, em va dir. No m'ho va haver de dir 2 vegades. Vaig destapar la capsa a l'instant. Com si es tractés del barret de copa d'un mag, ple de sorpreses, a dins hi havia una gosseta de color mel. Era tan petitona que cabia entre les meves mans. L'avi no m'havia regalat mai res igual. Vam decidir anomenar-la Peta. Anés on anés, ella em venia al darrere. Dormíem junts, menjàvem junts, jugàvem junts. Si els meus pares m'asseien al racó de pensar, ella pensava al meu costat. Un dia, algú va deixar la porta oberta. La Peta va sentir curiositat i va anar a investigar. Mai no havia sortit tota sola i no va saber tornar. Quan em vaig adonar del que havia passat, vaig córrer carrer amunt i carrer avall, mirant amb atenció cap a totes bandes. Res de res. Llavors vaig agafar la bicicleta i vaig començar a donar voltes pel barri. Mentre pedalejava, cridava amb totes les meves forces: Peta! Peta! Tota la família em va sortir a buscar-la. Van penjar rètols amb la seva foto i el número de telèfon de casa. Els uns i els altres van trucar a uns quants llocs per mirar de trobar-la. Cada dia que passava em sentia més sol i més trist. Per fi, em vaig armar de valor i vaig decidir preguntar a l'avi: creus que tornarà? L'avi va ser sincer: em sembla que no. Vaig ser incapaç d'aguantar tanta pena i em vaig posar a plorar. L'avi em va agafar per la mà i vam sortir a passejar. Pas a pas, el dolor s'anava fent menys intens, però l'avi no em deixava anar. Aquell va ser el millor regal i avui encara el conservo. Quan les llàgrimes apareixen, tanco els ulls i noto que la mà de l'avi segueix prement la meva. Ja fa temps que vaig comprendre que els regals que no es veuen són els que duren per sempre.

0: Si t'agraden els contes, tots els dijous a les 6 de la tarda, la Montse Rollán te n'explica un. Té un niu de contes per compartir i per recomanar-te, amb tota la informació perquè els trobis a la teva biblioteca o llibreria. Montse Rollán, cada dijous a les 6 de la tarda, a Niu de Contes, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà amb tota probabilitat dimarts vinent, el ple ordinari d'octubre, un acord per signar l'agermanament amb la Daire de Haus al Sàhara Occidental. Des del consistori volen així tancar de manera institucional una realitat que ja tenien present els darrers 30 anys en què s'ha dut a terme l'acollida d'infants saharauis a l'estiu impulsada per l'ONG Pirineu amb el Sàhara i també han impulsat accions de sensibilització per part de l'Ajuntament i de veïns de la ciutat. Així doncs, la principal novetat serà que ara hi haurà un acord estable per donar suport institucionalment a la causa saharaui. I segons ha explicat avui el regidor de Solidaritat i Cooperació, Jordi Mas.
3: Ara fa 50 anys que el poble saharaui va ser expulsat de casa seva, dels seus territoris, del Sàhara Occidental. Des de llavors estan vivint en tendes al desert d'Argèlia i des de llavors hi ha hagut molt suport, sobretot de la societat catalana, tant de la societat com a nivell institucional, i l'Ajuntament de la Seu no ha sigut una excepció i fa més de 30 anys que està donant suport en aquesta causa, no? Llavors, el que ara, que es fan els 50 anys, des del Fons Català i des de la coordinadora d'amics dels ajuntaments que donen suport al poble saharaui, on l'Ajuntament també és membre, doncs volem fer un pas més, i amb un acte de denúncia que es vol fer als camps saharauis a final de mes, doncs volem aprofitar per fer un agermanament amb una daire, Hausa, com daire, on les famílies de la Seu, vinculades a través de l'associació Pirineus amb el Sàhara, ja fa molts anys que estan treballant.
2: Mas confia que tot plegat permetrà tenir una col·laboració més estable.
3: I nosaltres com a Ajuntament el que volem és com tancar aquest cercle, donar-li més contingut, sobretot a nivell institucional, perquè tingui doncs, estabilitat amb el temps. L'associació fa molt bona feina, està fent molt bona feina. Tenim un conveni amb ells per assegurar que els vols i el que és l'estada en els casals d'infants el tinguin de forma gratuïta, les famílies que acullin nens i nenes, però també a nivell institucional volem fer un pas més on hi hagi un intercanvi cultural, educatiu, de denúncia política i també de recolzament econòmic, no? I amb aquest agermanament, on hi ha consens per part de tots els grups polítics, el que volem fer al ple del dimarts que ve, del dia 13, és signar aquest conveni on doni doncs, aquest reforç al que està passant de forma informal durant els darrers 30 anys, doncs d'una forma més formal i estable amb el temps.
2: A més, aquest mateix mes, els dies 20 i 21, l'Ajuntament serà present en una delegació institucional de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui, que viatjarà als campaments de població de Tindouf, d'Algèria. El consistori estarà representat per la tècnica de la joventut Aida Clotet, que és també membre de Pirineu amb el Sàhara i que ha parlat de la col·laboració actual.
4: Sí, des de ja fa molts anys, l'associació, quan està el Miquel Colom i el Pep Ferràs i altres membres particulars de la Seu, van fer la Tarbia, que és com una llar d'infants i una escola infantil de 4 a 6 anys, i encara segueix en marxa. Llavors vam estar parlant amb la directora, aviam què és el que necessitava per poder seguir mantenint l'escola, i ens van demanar material escolar, algunes coses que necessitaven, i ens vam fer una recollida durant el març-abril d'aquest any i vam tenir molt bona rebuda. Hem pogut recaudar 30 quilos de material tant mèdic com escolar, perquè també donarem material mèdic a un dispensari de Hausa, i estem molt contentes perquè la gent de la Seu ha col·laborat molt, també les farmàcies, algunes papereries.
2: Segons ha dit Mas, el viatge d'enguany té una significació especial perquè l'últim va ser el 2023 i aquest any s'ha commemorat el 50 aniversari de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica, encara avui pendent de proclamació.

0: La Sindicatura de Greuges de Catalunya tanca l'expedient que havia obert per presumpte mala praxis per part de la Mancomunitat Intermunicipal de Residus de l'Alt Urgell Meridional, Migrau. La investigació s'havia obert per una petició d'un grup de veïns del sud de l'Alt Urgell que rebutgen els augments de preu que s'han fet aquests darrers anys a la taxa d'escombraries que paguen. El 2023 ja van denunciar una pujada interanual del 57% i, tot i que la taxa es va mantenir els dos anys següents, aquest 2026 s'han trobat amb un nou increment molt superior al de l'IPC, concretament del 26,5%. Els impulsors de la investigació asseguraven que tenien indicis d'irregularitats en la gestió del Migrau i per això demanaven la intervenció de l'oficina de la síndica, que tanmateix ha descartat aquesta possibilitat, tot adduint que la Migrau no col·laborat afirmant en els seus requeriments i no hi poden fer res més. Una resposta que ha estat rebuda amb indignació per part dels veïns. En parla Yuri, veí de Fígols, que forma part d'aquest col·lectiu.
1: Els veïns hem rebut la resposta del síndic de Greuges que van presentar a l'octubre del 2023 i tres anys després ens diuen que han demanat informació a Migrau i que no han rebut cap resposta i que, com no han rebut cap resposta, així s'acaba, que has tancat per ells. I nosaltres, clar, ens sentim indignats, estem emprenyats, perquè aquesta no col·laboració de Migrau pues, hauria de tenir alguna repercussió i veiem que, bueno, que se senten impunes i poden fer el que volen.
0: Tot i això, el col·lectiu veïnal ha dit que ara volen recórrer l'oficina antifrau perquè segueixen pensant que hi ha hagut presumptes irregularitats i opacitat.
1: Les reivindicacions dels veïns, tot i aquesta resposta de defrauda del síndic de Greuges, tenim un altre front obert, que és amb l'oficina antifrau, que esperem que sigui un organisme públic independent més seriu. I, en tot cas, més enllà d'aquests organismes, els veïns el que reivindiquem i continuem reivindicant és la millora del servei en el sentit de la quota és desproporcionada. Estem pagant 316 euros, possiblement de la més alta o de les més altes de Catalunya, per un servei de recollida de basures bastant molt millorable en el sentit de freqüència de pas, de llocs on es poden, de llocs on estan els contenidors, cada cop hi ha menys punts, o sigui, cada cop el camió ha de fer menys trajecte dins dels pobles per poder emportar-se la basura. Això vol dir que hi ha gent gran que han de caminar més o gent que està agafant el cotxe per anar llençar la basura. Considerem que això és inadmissible.
0: Des dels veïns contraris a aquests augments també denuncien l'absència de bonificacions en les tarifes actuals.
1: També denunciem la falta, no hi ha ni una sola bonificació. Migrau no contempla ni una sola bonificació, ni econòmica ni social, o sigui, ni bonificació social per famílies vulnerables, famílies numeroses, jubilats o pensionistes. Tampoc hi ha cap bonificació per incentivar el reciclatge i també considerem que això és el mínim que se li pot demanar a un organisme públic i, a més, sabem que és de la seva responsabilitat i competència, no depèn de ningú més. Sembla que a Migrau no li interessa proposar bonificacions, no sé per què, però hauria de ser obligatori per llei.
0: En relació amb aquestes crisis, l'actual president del Migrau, Joan Puig, ha volgut puntualitzar que no és cert que no hagin col·laborat amb la Sindicatura de Greuges, sinó que assegura no van rebre en el seu moment cap comunicació d'aquesta institució al respecte. Puig ho ha atribuït a que aquestes cartes no arribaven a l'adreça adequada o als actuals responsables i per això han demanat a la Sindicatura que els torni a trametre la petició. En aquest sentit, ha negat que no vulguin aportar dades.
2: Sí, dimecres passat, dijous, no me'n recordo, vam fer una assemblea de les ordinàries que fem a la Migrau per parar les diferents coses que s'han de fer i des de secretaria d'intervenció i des de gerència pues ens van dir que havia arribat una carta de sindicatura i que no, que clar, que arribava i tot això, que no s'havia contestat i que ells, per falta d'informació i tot això, ells tancaven l'expedient i ens posaven com a entitat obstaculitadora o no col·laboradora o alguna cosa d'aquestes. Clar, què ha passat? Nosaltres aquestes cartes no les hem rebut. Nosaltres sí que sabíem que hi havia alguna cosa, perquè, però les cartes aquestes anaven a parar, per supost, o a l'antiga gerència, o havien sigut abans d'aquesta presidència, o anaven a parar en altres llocs, i nosaltres no les havíem pogut no els havíem vist, no en teníem constància. Divendres mateix, em sembla que la secretària va procedir a escriure la certificatura de comptes i a tornar aquí a demanar que ens diguin tot el que ens havien enviat, que ens torni a pagar el que els faci falta i que altres els contestarem a tot el que ens demanin, com han fet amb Antifrau.
0: Paral·lelament, els darrers anys, els actuals responsables han treballat a fons per recapitular i ordenar la informació necessària perquè inicialment se'l van trobar, indiquen, molt dispersa.
2: L'antecedent de tot això és que la informació està molt, molt dispersa. A la Mancomunitat no tenia cap oficina presencial. Els papers estaven entre el bistú de l'exgerent, cap de l'exgerent, en diferents ajuntaments, i ha sigut un treball de recerca molt bèstia, i al final dilluns per poder anar a la documentació que falta Antifrau, i farem el mateix amb la sindicatura de Greuges, i estem fent el mateix amb la sindicatura de Greuges, i estem fent el mateix amb la sindicatura de comptes.
0: Joan Puig ha explicat que precisament aquesta setmana han lliurat a l'oficina Antifrau tota la documentació requerida per aquest òrgan i que, per tant, no hi ha cap voluntat d'ocultar informació, i sobre la gestió ha sobrellacat la porta a temps parcial Jordi Vilaró, que des de fa anys és també gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, amb l'objectiu de mirar de posar-hi ordre i normalitzar la situació.
2: Sí, Antifrau avui ens ha obert les portes la inspectora que porta el nostre cas, ara ja hem exposat tots aquests 5 anys o 4 anys de penes i d'inclemències que hem sofert, perquè clar, suposa que aquesta Mancomunitat va estar un any i mig amb la secretària d'intervenció. Va estar des de fa molts anys amb la gerència d'un gerent que se li havia fet molt gran la pilota i no sabia per on sortir-se. Ha costat molt. I al final ho hem aconseguit entre la nova gerència i la secretària d'intervenció, hem aconseguit ficar-ho tot allò. I ara, ho tenim tot digitalitzat i ho tenim tot bé per presentar-ho a fer-hi falta.
0: Un altre obstacle amb què es troben actualment és el sobrecost que els comporta haver de portar les escombraries a la planta de Benavarri, al nord de la comarca, per l'absència d'un abocador propi. Calculen que això suposa un sobrecost d'uns 300.000 euros anuals, als quals també s'hi han referit els veïns contraris a la gestió.
1: Hi ha un greuge per part de Migraum molt gran, que és el cost d'eliminació de residus a Benavarri. Nosaltres, a Migraum, per poder fer l'entrada de residus al centre de tractament de Benavarri, que pertany a la propietat de meu, estem pagant en el pressupost del 2026, estem parlant d'uns 300.000 euros, quan el pressupost total de costos anuals és de 1.180.000. Estem parlant de gairebé un 25%, el que ens suposa a Migraum el poder fer entrada de residus a Benavarri. Això, que durant dècades ha sigut com una reivindicació veïnal, perquè entenem que el centre de tractament de Benavarri hauria de ser d'un ús comarcal. I aquí estem parlant de dues mancomunitats, en la que una d'elles és de la seva propietat, i ja li interessa rebre cada any per part nostra de 300.000 euros. I creiem que això s'hauria de modificar si es vol que la viabilitat econòmica de Migraum, i no sempre està endeutats i pagant quotes desorbitades.
0: En relació amb tot plegat, Joan Puig ha afegit que ara per ara no poden bonificar cap rebut, entre altres coses, perquè encara estan actualitzant el padró.
2: La comunitat surt tan atrasada amb el tema de les subvencions, el primer de renunciar al Next Generation, que va ja fa un parell d'anys que vam renunciar, ens han trobat que no puc el tancament dels contenidors, amb no poder fer el tancament dels contenidors, nosaltres no sabem. I això per una banda. Llavors, el tema de les famílies vulnerables, i això, clar, al final, nosaltres tenim les ordenances que haurem de modificar un dia o altre, i haurem de incidir aquestes coses, però clar, és que realment, jurídicament, estem lligats de pros i mans que no tenim manera de fer-ho. Potser a la llarga això sí que és un tema que s'ha de mirar, però de moment hem de fer el que ens diu la llei, i la llei ens diu que hem de passar el rebut a tothom igual. I no sé si és el que hem fet.
0: Des del Migraum, des de l'actual gerència, han ofert la voluntat per seguir col·laborant en la resolució d'aquesta situació. L'Audiència de Lleida ha condemnat a un any de presó i a pagar una multa de 1.260 euros un home que havia estat denunciat per una agressió a l'alcalde d'Alins, Manel Pérez, el juny de 2023. El processat ha reconegut els fets avui arran d'un acord entre les parts per evitar la celebració del judici. Durant la vista de conformitat, el veí ha reiterat les disculpes que ja havia expressat anteriorment davant el jutjat de Tremp perquè considera que no es va comportar de forma correcta. La sentència, que ja és ferma, també l'obliga a indemnitzar Pérez amb 4.000 euros pels danys morals i no implicarà l'ingrés a presó amb la condició que els pròxims 2 anys no estigui implicat en cap delicte i que aboni la indemnització. Aquest és el moment en què l'acusat reconeixia els fets.
3: ¿Está usted conforme con los hechos y con las penas que han sido solicitadas?
4: Sí, yo ya en la anterior declaración ya pedí disculpas porque no me comporté de la forma correcta.
0: La Fiscalia havia iniciat la imputació per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. Inicialment demanava 2 anys de presó i 6.000 euros de multa, mentre que l'acusació particular elevava la petició a 6 anys de presó i 10.800 euros de multa, a més d'una indemnització de 10.000 euros. Els fets van passar el 4 de juny de 2023 al vespre en un bar del poble d'Ainet de Bessant. Segons la Fiscalia, l'home es va dirigir a Pérez, li va preguntar si era l'alcalde i li va recriminar la resolució d'un conflicte amb l'Ajuntament relacionat amb el transport escolar dels seus fills. Tot seguit, la acusat el va colpejar amb força la cara amb la mà oberta. L'agressió no va causar lesions, però el fiscal considera que l'acció era un manifest i palmari menyspreu a l'autoritat. L'acusació particular va detallar que l'ara condemnat havia preguntat a l'alcalde per què no permetia que els seus fills anessin a escola a Alins i els havia hagut de portar a Ribera de Cardós, i Pérez li hauria explicat que la qüestió era competència del Consell Comarcal i que si optava per portar els menors a l'escola de Alins n'hauria d'assumir les despeses. El Consell General d'Aran, a través dels Departaments de Llengua i d'Innovació, vol que la intel·ligència artificial parli també aranès. Per fer-ho possible, abans cal construir un sistema de reconeixement de la llengua, pel qual calen almenys 175 hores d'àudio transcrit amb diversitat de parlants, i de moment es compta amb tot just 8 hores, que es van enregistrar el 2022. Per això el govern aranès anima la ciutadania occitano parlant de la vall a enregistrar àudios per poder crear continguts, perquè cal desenvolupar el sintetitzador de veu. Es fa a través del projecte Linguatec.ia i es demana que els participants per aquest motiu tinguin l'aranès com a llengua materna. Per aconseguir un primer model adaptat, el més important és disposar de moltes veus diferents, i per això cap locutor pot superar el 2 o 3% del total d'enregistraments. També se cercarà que hi hagi equilibri de gènere i d'edats i que representi també tots els terçons en què es divideix històricament la Vall d'Aran: Castiero, Marcatosa, Arties, Segarós, Pujolo, Trissa i Quatrelocs. I entrem als esports. El que deia, la Seu s'estrena davant l'afició la Lliga Femenina Endesa 2026-2027. Serà d'aquí poca estona, a les 9 del vespre, al Palau d'Esports. El primer equip del Cedis Bàsquet rebrà l'innovat SN Leganés, i aquest partit suposa també l'estrena de les retransmissions de bàsquet en directe a Ràdio Seu per aquesta temporada, a través del 107.2 FM i radioseu.cat. Poc abans de les 9 connectarem, doncs, amb el Palau d'Esports. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf després que dissabte passat va debutar amb una clara derrota, 73-57, a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, almenys Avenida. Tot i això, l'equip orsellenc també té un repte difícil avui, i és que Leganés ha tingut un bon inici. La primera jornada va derrotar un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és dirigit per l'entrenador orsellenc Bernat Canut. El resultat va ser d'un ajustat 66-63, i va destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare, que amb 18 punts i 10 rebots va fer una de les millors valoracions de la jornada, 31. El Leganés també compta enguany amb la base catalana Regina Aguilar, que ha jugat els 2 darrers anys al Cadí i que el cap de setmana passat va debutar amb 13 punts, 3 rebots i una assistència. I abans d'acabar, parlem del temps, perquè ja ha arribat la neu per primer cop aquesta temporada a cotes altes i no tan altes del Pirineu. Fa un moment veiem imatges del refugi de Sertascan, per exemple, 2.200 metres, on ja ha començat a quallar la neu. Recuperem la previsió de Néstor Gómez.
5: La situació meteorològica ha canviat respecte a la que teníem dies enrere, i ja no parlem de ruixats intensos, tot i que avui n'esperem cap a la façana costanera, però no pas a casa nostra. I el que tenim és entrada de vent de nord, un vent de nord que, com sempre diem, tot el que ve de nord és més fresc, i el que provoca a hores d'ara és una davallada de les temperatures que avui noten ja, però que notarem més aquest migdia i sobretot de cara a demà i demà passat. Avui amb unes temperatures mínimes que encara han baixat fins als 11 graus, demà el termòmetre pot baixar aquí a la Seu per sota dels 5. I el que sí que tenim clar és que si ahir teníem una màxima de 21 graus, avui no arribarem en lloc de la comarca a la xifra dels 20, màximes entre 15 a 17 graus, i de cara a demà fins i tot podríem mantenir aquests mateixos valors. Aquesta entrada de vent de component nord fa que els núvols queden retinguts o estiguin més retinguts cap al vessant nord del Pirineu. Ens han creuat unes línies de núvols durant la matinada, primeres hores del matí, que ja tendeixen a retirar-se, i el que tocarà és que quedin retinguts els núvols al vessant nord del Pirineu. De fet, s'espera que cap a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, arribin a caure una mica de pluja, núvols d'acumulació, però que davant l'arribada d'aquest aire fred que anirà a més al llarg del dia, el que provocarà és que arribi la primera, diríem, no enfarinadeta, però sí una feble nevada, la que s'espera a cota alta. Una cota de neu que al llarg d'avui anirà baixant fins a darrera hora del dia cap als 2.000 metres. Però ja diem, concentrats cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, les Valls d'Àneu en definitiva, i també cap al sector del nord d'Andorra. No seria la primera nevadeta de la temporada, però sí, no seria efímera, perquè no durarà pas gaire, però almenys ja comença.

0: A cotes altes del Pirineu el tenim a les temperatures que a aquesta hora del vespre són, per exemple, de 3,5 o de 0 cert d'escan, on, com dèiem, ja hi ha aparegut la neu, 3,5 negatius també es pot, 3 o de 0 al pic de Salòria, el mateix a la Tosa del Pi, a la cota 2.500 de Buitull, o 2,5 negatius al port de la Bonaigua, a la Sèvia 13 graus, 15 a Organyà i 10 a Linyà. I a les 7:23 tancarem ja l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Tot seguit arriba el programa Bàsquet de 3, que precedirà, com diem, la retransmissió avui d'aquest partit que ha dit la Seu i Nova TSN Leganés. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Pones. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
2: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Els partits del Cadí La Seu al Palau d'Esports es viuen també en directe a Ràdio Seu, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat i també a través de la nostra aplicació per a telèfons mòbils. Bàsquet en directe a Ràdio Seu.

0: diria que era la cadena SER avui que he sentit les xifres. La Lliga no compra que Carvajal vingui d'un contracte de 10 milions. Correcte. Amb el Madrid, i ara el Getafe, pot ser que ho digui bé, 300.000 sí. o una cosa així.
1: No s'ho creu, la Lliga no s'ho creu i demana un aval.
0: No, però si el problema és com quan Alves va venir al Barça. Alves venia de guanyar-ne 8 a Mèxic i aquí cobrava el mínim, que crec que eren 150.000 euros, i ja s'ho creuen. Simplement és que hi ha una normativa que no ho permet. És a dir, no pots inscriure un jugador amb un sou que és infinitament menys de la meitat que el que guanyava anteriorment. Jo trobo una barbaritat aquesta norma.
2: Més enllà d'aquesta norma, informàvem precisament a la ràdio del David, a Ràdio Marca, que el jugador ha volgut introduir una clàusula segons la qual, si ve un club que li interessa al gener, se'n pot anar. I és veritat que fitxes pel Getafe per 2 mesos.
0: Bé, però ells es beneficien de tu aquests 2 mesos i tu et beneficies perquè et tornes a posar en circulació. Jo això ho puc entendre. Perquè...
2: Des del punt de vista del Getafe...
0: De 10 a 300.000, eh?
2: Sí, sí.
0: Dos mesos em semblen un regal.
2: Però ara mateix Carvajal està a l'atur.
3: Sí, home, però si un jugador del nivell de Carvajal en tots aquests mesos no ha trobat equip, és per alguna cosa, no?
0: Això sí, sí, sí.
3: Perquè Carvajal té un nivell per poder anar a qualsevol equip, eh?
0: Que potser n'ha trobat i tothom s'ha trobat amb el mateix problema que el Getafe. És que jo això no ho entenc.
3: Però jo crec que Carvajal podria anar, si estigués bé físicament, que vaig per aquí, Carvajal podria jugar en l'equip que volgués.
0: Sí, però després l'equip l'ha d'inscriure.
3: Però vull dir-te, ja et dic,
2: no, abans... La Lliga Espanyola, fins i tot.
3: Abans de tancar el mercat, ja. O sigui, que Carvajal no hagi anat a cap equip alemany, italià, anglès, em sembla que ha d'haver-hi alguna cosa més.
0: Jo confesso que veure...
2: El van veure l'any passat, quan va jugar.
0: Confesso que veure Carvajal jugant al Getafe era un somni humit.
3: Home,
0: perquè
3: Carvajal i
4: quadra, quadra.
3: És el frente ampli, eh?
0: No, sí, quadra, però la maniga ampla que ha tingut Carvajal mentre ha estat jugador de Madrid,
4: això canvia.
0: No la tindria com a jugador del Getafe. Jo això tenia un interès.
3: El penalti de l'empenta li pitaries.
0: Jo això ho tenia per veure.
4: Has de ser més civilí, has de ser més un tipus de Mian per jugar al Getafe.
0: Sí, clar, però...
4: Has de tenir més arts.
0: Què té, David? 34 o 35 anys deu tenir.
1: Ara m'agafes, però sí, és un tio ja amb una edat.
0: Vull dir que ja amb determinades edats ja no reaprens.
2: 34.
0: Va, acabo, que tinc l'Agnes per aquí, no m'agrada fer-les per ara, ja ho sabeu. David, Valverde al final no tenia una lesió de grau 3 al turmell, eh?
1: Estava cantat que o mentien en la lesió o mentien en el temps de recuperació. De fet, jo sóc dels que penso que Mbappé tampoc tenia cap lesió després del partit davant França i que era un tema de precaució. El tema de Valverde era per justificar l'entrada, per allargar una miqueta la polèmica de la no expulsió del jugador de l'Atlético de Madrid. Estava cantat que o mentien amb la lesió o mentien amb la recuperació.
0: Doncs la veritat és que ens n'alegrem perquè va arribar un moment que semblava que Valverde perdria el turmell a producte de l'entrada de Kangin Lee i al final no, al final podrà jugar fins i tot si vol Mourinho contra el Villarreal. David, ens deixem alguna cosa al tinter?
1: Res més, esperant el partit davant el Villarreal i s'acabarà de parlar del tema Negreira en funció de si són capaços de guanyar els propers 2 partits abans del Clàssic. Aquí el tema Negreira s'endureix i s'apreta una miqueta el discurs de demanar la sanció al Barcelona en funció del resultat esportiu del Madrid i depenent de ser ja aturada o no de selecció.
0: Informació completíssima, carregadíssima avui des de Madrid. David, abraçada, gràcies.
1: Bona tarda.
0: Avui el David Sánchez tenia molts temes i la cosa se'ns ha endarrerit una mica. 4 minuts concretament passen de les 8. Agnès Marquès, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: A les 9, Catalunya Nit, amb quins continguts?
5: Doncs bé, principalment els primers minuts aniran sobre habitatge. És un tema que ho està ocupant absolutament tot, el carrer, la política, també la commoció per la mort de Mari Carmen. D'entrada cobrirem dues manifestacions que s'estaran produint en aquell moment, a les 9, que ja estan en marxa, i que expliquen una mica mica la complexitat del problema. Una manifestació a Madrid, són els de l'acampada els que es mobilitzen, i després una altra manifestació a la Seu d'Urgell, convocada per Pirineu Viu. Són dos llocs molt diferents on, amb fesomies diferents, el problema acaba generant les mateixes conseqüències. Persones que no es poden pagar un habitatge. Interessant, per tant, també veure com ho viuen en el Pirineu, perquè les circumstàncies són diferents, però insistim en les mateixes conseqüències. Políticament, el cas de la Mari Carmen, el cas de l'habitatge i la mort de Mari Carmen s'ha convertit en arma llancívola i ha fet pujar la temperatura d'una campanya electoral, una precampanya electoral que ja es preveia tensa pel tema de l'habitatge. Sentirem alguns dels retrets que s'han llançat avui a Partit Socialista i PP, i també repassarem una mica com estan els partits catalans amb la qüestió de les candidatures, perquè a Esquerra les hores passen amb el silenci de Gabriel Rufián, que encara no ha decidit del tot, ho ha dit definitivament si encapçala la candidatura d'Esquerra. Amb una piulada fa només una hora ha dit que ell sí que vol representar Esquerra Republicana, però que creu que és el moment de presentar-se amb altres forces d'esquerres i antifeixistes, i que confia que Esquerra Republicana ho vegi de la mateixa manera. Per tant, hi ha un debat obert aquí en el si de la formació per veure què acaba passant, no? I per tant, fins diumenge a les 6 de la tarda, que el partit s'ha de decidir, doncs veurem si es resol la cosa abans o haurem d'esperar fins aleshores.
0: Sí, Rufián és una mica com la Min, decideix ell, diguéssim.
5: Ell marca els seus tempos, en tot cas, perquè estem pendents del que diu. Clar. A Junts, per cert, tenen el debat tancat, repeteixen els quatre candidats, Míriam Nogueras per Barcelona, Tarragona, Josep Maria Cruzet, a Girona, Marta Madrenes, i a Lleida, Isidre Gavín. I, en fi, més coses que tindrem avui amb un Catalunya Nit que és especial. D'entrada anirem a l'estrena al Teatre Condal de Barcelona de Bons i Dolents, aquesta nova comèdia d'humor negre d'en Joel Joan, una en dues parelles vora els 50 que queden per sopar, i deuen passar-hi força coses que faran riure.
0: Si ho ha escrit el Joel Joan, res de bo.
5: Efectivament. I després, compte, avui s'inaugura el Festival de Cinema de Sitges, i aquest és el Pla de Clos, perquè avui el Catalunya Nit és especial.
0: Tres hores,
5: però hi ha una hora que la fa el Manel des de Sitges, amb tot d'entrevistes, perquè avui s'inaugura el festival, i amb tot d'entrevistes, repassant una mica el cartell, les coses més interessants que es presenten i que s'estrenen en allà, amb en Marc Garriga, el cap de cultura també dels serveis informatius. Així que de 9 a 10 tindreu tota la informació, i de 10 a 11 tot el que us interessi del Festival de Cinema de Sitges.
0: Hi ha crítica del concert d'Oques Grasses o això ja...
5: No
0: toca avui?
5: No toca.
0: Ho han fet a la tarda.
5: Què vols saber?
2: Amb la crítica que s'ha fet a la tarda del concert.
0: Criticada duríssima, i com que avui tenen una nova oportunitat per fer-ho millor...
5: Sí.
0: Doncs,
5: sí. Tu hi vas algun dia?
0: No. Hem quedat que no.
5: Més per
2: tu, Agnès?
5: Tampoc.
0: No, és que tenim feina, sobretot l'Agnès.
2: No, clar, l'Agnès només té una opció, que és el dissabte.
5: Exacte.
0: A les hores del concert l'Agnès
5: està... Recuperaré d'una altra manera.
0: Això mateix. Gràcies, Agnès.
5: Adéu.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
7: Amb Sònia Jalmà.
2: Anirem primer de tot amb una última hora, perquè un dels noms d'aquesta temporada del Barça, Xavi Espart, ha acordat la renovació amb el Barça fins al 2030.
0: Molt bé.
2: Es farà un acte més protocolari més endavant, però el Barça ja informa que el renoven fins al 2030.
0: Oi que Deco va avançar a l'assemblea que Espart i Bernal renovarien a part de Rafinha? No sé si ho va donar per tancat, però ja anava en aquesta línia.
4: Va ser l'anunci que va fer.
0: I la veritat és que, vaja, és de justícia que Xavi Espart tingui condició de jugador del primer equip, com ha quedat demostrat en aquest inici de temporada.
2: I al marge, en aquesta primera hora del Tot Costa, més enllà de parlar dels diversos concerts d'Oques Grasses, hem tingut temps d'explicar que Rafinha encara s'entrena en solitari, que no fa del tot bona pinta de cara a ser titular contra el Getafe. La Laia Tudel ens ha explicat l'últim episodi del Barça reservat amb una notícia interessant que expliquen, de com el City es va interessar per De Jong aquest estiu passat, i fins i tot van demanar informes mèdics. Després van acabar decidint, relacionat o no amb això, van acabar decidint no fitxar-lo. I us hem explicat també que el Barça ha demanat canvi de data del Barça-Arsenal. Vaja, l'ha fet una petició formal a la UEFA dient penseu que coincideix amb la vaga general de l'11 de novembre, potser l'hauríem de moure un dia més tard o un dia abans. El Barça prefereix que sigui dimarts per no afectar la prèvia d'aquest partit al Camp Nou, i ara la UEFA ha de decidir. I en aquest últim tram, ja ho acabeu de sentir si estàveu atents, hem anat amb el boig de la Castellana i hem sucat una mica de pa amb diversos temes que afecten el Madrid o relacionat amb el Madrid, fins i tot, perquè hem tingut una estona per...

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Bloque.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Molt bona vesprada, molt bona nit. Les 9 menys 5 minuts. Comencem aquí la retransmissió del partit que jugarà tot just d'aquí 5 minutets, a les 9 puntuals, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, al Cadí la Seu, contra l'Innova TSN Leganés. El primer partit d'aquesta temporada a casa, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell. I un any més, com cada partit a casa, Ràdio Seu retransmet aquest maig al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Si van poder... El Cadí la Seu que s'estrena davant l'afició a la Lliga Femenina Endesa. Aquest dijous a les 9 al Palau d'Esports, el primer equip del Cedis Bàsquet farà el seu debut com a local contra enfront l'Innova TSN Leganés. El maig també suposa l'inici, com explicàvem, de les retransmissions avui amb Toni Cabello i Jordi Serrato. El conjunt de Pepe Vázquez cercarà el primer triomf després que dissabte passat va debutar amb una clara derrota 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. I és que el Leganés ha tingut un bon inici i a la primera jornada ha derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és dirigit per l'entrenador urgellenc Bernat Canut. Les madrilenyes es van imposar de només 3 punts, 66-63, en un maig en què va destacar l'alè pivot maliana Aminata Sangaré, que va fer 18 punts i 10 rebots, aconseguint així una de les millors valoracions de la jornada, amb 31. En aquest partit també va destacar una de les jugadores que enguany ha deixat el Cadí, la base catalana Regina Aguilar, que després de 2 anys a la Seu ha debutat a Leganés, signant 13 punts, 3 rebots i una assistència. El Cadí la Seu afronta una setmana de doble jornada perquè després d'aquesta estrena a casa volaran cap a Palma. Diumenge a la tarda s'enfrontaran a l'Azul Marino Mallorca, que enguany debuta a la màxima categoria. Tot just a 3 minuts de les 9 de la nit, abans d'una pas en aquest partit que retransmet un any més, un partit més, a casa Palau d'Esports, Ràdio Seu al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Avui, retransmissió en directe amb Toni Cabello i Jordi Serrato.

0: Doncs ara sí, ja ho tenim tot a punt. Falten tot just minut i escaig per començar aquest partit que enfrontarà al Cadí la Seu del Cedis Bàsquet amb l'Innova TSN Leganés. Retransmissió en directe amb Toni Cabello i Jordi Serrato. Quan vulgueu, companys.
1: Doncs molt bona nit des del Palau d'Esports. Ja teníem ganes de poder dir això, de tornar a la competició de Lliga Femenina i veure a Cadí la Seu aquí a casa nostra davant de l'afició. Avui és l'estrena davant de l'afició. És el segon partit de Lliga després d'una molt bona temporada, pretemporada, perdó. El primer partit no ens va anar gaire bé, però abans de tot això donem la benvinguda al company Jordi Serrato. Molt bona... Anava a dir bona tarda, però és bona nit, Jordi.
2: Bueno, li porti tarda nit.
1: Doncs tarda nit, efectivament. Jordi, avui quin partit ens pot esperar? Perquè és el que comentava. La pretemporada, jo per mi, els partits que he pogut veure, doncs m'ha agradat força. Hi han jugadores, fitxatges bons, al meu entendre. No sé com ho veus tu. El primer partit de Lliga, doncs no vam tenir la sort que ens mereixíem. Però bueno, avui què podem veure aquí al Palau d'Esports?
2: Bueno, la veritat és el que dius tu. Les sensacions són bones. El partit de Salamanca no va ser un bon partit, però bueno, veníem d'haver guanyat la Lliga Catalana, contra l'Uni Girona, que teòricament és molt, molt superior a nosaltres. Però bueno, el que deia, les sensacions són bones. Jo he tingut alguna conversa o xerrada amb alguna jugadora i les sensacions diuen que són molt bones. Però bueno, això s'ha de jugar partit a partit i tots els equips s'han reforçat molt. Avui veurem un joc interior de Leganés que és super, super fort i super ràpid i aviam com les podem aturar nosaltres.
1: Doncs efectivament hi ha un equip, el Leganés, doncs que tenim una coneguda de l'afició de la Seu que fins a aquesta darrera temporada
2: dos.
1: Va formar part de la planter de Cadí la Seu, com és Regina Aguilar.
2: No m'he equivocat, perdona, he confós una jugadora.
1: Doncs, com
2: una,
1: dèiem...
2: La Regina, que l'any passat formava part de l'equip de Cadí la Seu i va aconseguir la permanència i va fitxar per Leganés perquè jugava a Europa. I Europa, pues, a les jugadores els hi llame i és una finestra molt important.
1: A veure, és molt lloable, no?, perquè tot jugador, sigui de futbol, sigui de bàsquet, sigui de l'equip que sigui, de l'esport que sigui, sempre vol anar més, i si té l'oportunitat, sempre és com es diu, has d'agafar el tren segons passe. Els equips, a pista, per part del Leganés, sortiran Sangaré, Espín, La Huerta, Joiner i Iwoke.
2: I per part de Cadí la Seu, Laia Reventós, Marina Mata, Anna Palma, Orsili i Sontag.
1: Sontag, que també ve de jugar al Mundial.
2: De jugar amb Alemanya i jugar pel tercer i quart lloc. O la final, no recordo.
1: Pel tercer i quart. Doncs el salt inicial, pilota per Cadí la Seu. Jo diré, fallaré algunes vegades perquè encara no em conec les jugadores, espero que em perdoneu. Sontag, precisament, llançament de la línia 3, pilota al ferro, rebot per l'Innova Leganés.
2: Però com et deia, Sangone, jugadora interior, i ella mateixa ha agafat el rebot i ha baixat la pilota a ella.
1: Doncs bé, semblava que Cadí la Seu es feia amb la possessió. Ha finalitzat l'acció amb lluita. Per qui serà la pilota? Doncs per l'Innova Leganés. Hem de dir, Jordi, que per ser l'hora que és, perquè són les 9, és una hora no gaire habitual, doncs la gent i l'afició ha respost força bé.
2: La veritat és que sí, perquè dimarts ho parlava amb companys i no arribaven a 300 persones inscrites als partits. I avui aquí deu haver unes 500, quasi 600 persones.
1: Doncs ens n'alegrem de l'assistència del públic. Nova Leganés, que no ha tingut sort en el seu atac. Ha recuperat Carí. 7 segons de possessió. Ana Palma cap a Marina Mata. I el primer bàsquet de Marina Mata, que posa el 2-0 quan pràcticament han transcorregut 2 minuts de joc. Minut i mig. No seré tan exagerada.
2: Ara una bona defensa de Sonta i Ana Palma sobre la jugadora interior de Leganés.
1: Totes les accions sumaran. Treu de fons Leganés. Joiner. Cap a la Huerta.
2: La Huerta. I llançament ràpid perquè se'ls acaba la possessió. Ara transició ràpida de Laia Raventós, que treu avantatge del dribbling i converteix la cistella de dos.
1: I ara s'escapava la Huerta i ha rebut la falta personal de Sontag, que serà la primera.
2: I primer canvi per part de l'equip de Leganés. Spin és substituïda per Driessen.
1: Déu-n'hi-do amb els noms, eh? Cada any ens passa el mateix.
2: Hem de fer un curs accelerat.
1: Sí. La Huerta, el primer llançament a dintre. Estrena el marcador l'equip visitant. Es prepara per fer el segon llançament. El segon a dintre. 4-2, quan manquen 8 minuts 20 segons per l'acabament d'aquest primer període. Pujant la pilota Cadí. Concretament el bàsquet, la cistella de Orsili, que posa el 6-2 a l'electrònic. La Huerta cap a la seva companya Ipouque. No entra, rebot per Ana Palma, possessió que de la seu. I ara és Orsili la que ralentitza una mica el joc, buscant el pas. La pilota acaba en les mans d'Ana Palma. El bàsquet d'Ana, que posa el 8-2. El 9-2.
2: Ha sigut triple.
1: El 9-2 a l'electrònic, acció que provoca el primer temps mort demanat per l'entrenador de l'equip visitant.
2: I Cadí la seu, que està movent molt bé la pilota, està trobant bones opcions de llançament i de moment porta un percentatge altíssim d'encert.
1: En llançaments de dos, tres de tres.
2: Falta aquí l'estadística.
1: Sí, perquè falta el llançament triple de Ana Palma, un de dos i tres de quatre.
2: És el total.
1: El total, perdó, sí.
2: De moment 100% sí. En el llançament de dos i 50% en el llançament de tres.
1: Veus, és que he perdut el costum de llegir les estadístiques, fins i tot.
2: Ho estic veient.
1: Entre això i que perdo vista, ara sí que han actualitzat.
2: Ara està actualitzat. Un 80% de llançament en general, però ja tiro de dos, 100%, tiro de tres, 50. Però el que et deia, més que això, és el bon moviment de pilota per aconseguir aquests llançaments alliberats.
1: Doncs molt bé, de moment Cadí la seu això ho està fent bé. Suposo que n'ha de treure profit, i la lectura que es fa abans del partit de l'equip contrari, de dir, pues, si per joc interior no podem atacar gaire, movem.
2: I de moment cap, en aquest temps mort, cap dels dos entrenadors ha fet cap canvi.
1: No, veiem que per tots dos equips les mateixes jugadores. Ara és Ipouque, la banda ja Marina Mata, Joiner. 8 segons de possessió, buscant la seva companya Ipouque, però la pilota s'ha perdut per línia de fons i ha volgut ser una acció tan ràpida,
2: bueno, perquè
1: ha vist l'avantatge.
2: Marina Mata li ha demanat.
1: Sí,
2: i Marina
1: sí.
2: Mata també anava tan ràpida que quan ha volgut frenar quasi estava fora del camp. Llavors la pilota ja ha marxat.
1: Però bé, dintre de que es fallen aquestes jugades, Doncs és bo, és positiu.
2: Bueno, perquè això demostra la intensitat del joc i que totes les jugadores volen estar-hi.
1: Ara el bàsquet ha sigut de Driessen. 9-4, manquen 6 minuts 49 segons per arribar a la fi, perdó, del primer període. Obert Cadí, la seu pilota, Laia Reventós, solta!
2: Triple.
1: Triple de Solta, que posa el 12-4, 8 punts d'avantatge de l'equip local. Ara Driessen pel terra, ha anat a lluitar com lluitadora, que és valgui la redundància, per la pilota Anna Palma.
2: I ha aconseguit la lluita.
1: Doncs de nou es posa la pilota en moviment. És Orsili, defensada per la Huerta. Marina Mata. Laia Raventós. Sonta, que bé que ho ha fet. Llàstima, Marina Mata s'escapa d'un...
2: Falta personal de Iwombe, o Iwoke.
1: Igbouke. No sé, és que tenen uns noms tan complicats.
2: Però el marcador està o mal escrit, o aquí està mal escrit.
1: Igbouke. Sí, canvia molt, eh? És que nosaltres estem llegint de les estadístiques.
2: Per això, per mi és més Igbouke que Igbouke. O Woke.
1: Bueno, nosaltres tornem... ho diguem així, que és més fàcil.
2: Perquè ho pronunciem més bé.
1: Claro. El primer llançament de Marina Mata dintre. 13-4 a l'Electrònic.
2: I es prepara el primer canvi per part de Cadí la Seu i és substituïda Marina Mata i surt Niaré.
1: Dos jugadores que encara romanen de la temporada passada. Marina Mata i Niaré. De nou es posa la pilota en joc. Molt bé. Busca companyes aquí passar. La defensa aferrissada de l'equip de Cadí la Seu. El llançament, la mitja volta de Joiner. Pilota al ferro. Possessió Cadí la Seu. Rellisca Orsili. Però ha tingut temps de passar la pilota a Anna Palma. Comença
2: Anna,
1: el joc.
2: Anna Palma, pilota cap a fora i a jugar-la.
1: El llançament de Laia Raventós, que no ha entrat, al rebot per l'Innova Leganés. I en la sortida de les jugadores visitants, Orsili ha fet la seva primera falta personal.
2: I és substituïda la Huerta i surt la Regina Aguilar.
1: Regina, gran jugadora i gran persona, que aquest any doncs ha provat o prove sort.
2: I Niaré, que ara li ha fet un molt bon tap a Saier.
1: I la lluita de les dues jugadores.
2: Falta personal de Saier.
1: Primera falta personal de Saier, segona de què? Bé, amb faltes personals de moment van equilibrades. Dos faltes personals per cada un dels dos equips.
2: I ara és substituïda Orsili i la Laia Raventós i surten Avinyoa i Donarski.
1: Donarski, que em va causar molt bona impressió, quan la vaig veure. Bé, mica en mica haurem d'anar coneixent aquestes jugadores. Avinyoa, cap a Niaré! Quan falten 4 minuts 47 segons per arribar a la fi d'aquest primer quart. Movent, l'Innova Leganés, llançament curt, Niaré al rebot.
2: Ara hi havia hagut un despiste important en defensa perquè hi havia una jugadora completament sola de Leganés.
1: S'ha pogut solventar aquest despiste. I atenció, perquè en la lluita per la pilota, la jugadora de Innova Leganés, totalment involuntari, però ha rebut un cop a la cara de Niar, diria.
2: No, mirava si hi havia sang, però no, no ho sembla.
1: No s'aixeca la jugadora.
2: Igual està com una mica marejada,
1: Sí, sí, perquè no sé si al cop l'ha rebot al nas. Doncs bé, jugadora, la... A veure, diguem, Sangaré, una molt bona jugadora. Ui, com ho sé. I se'n va a la banqueta després d'aquesta acció totalment involuntària. Dresen a la línia de tirs lliures, el primer a dintre, 16-5. 11 punts d'avantatge per Cadí la Seu. Es prepara per fer el segon llançament, pilota dintre, 16-6.
2: I també ha sigut substituïda Ana Palma per Morales.
1: Marta Morales.
2: I ara sol queda del cinc inicial Sontag.
1: La mitja volta de Donarski, que no s'ho ha pensat, dos punts més. I la festa que continua ara. Rosic, el llançament desviant, rebot per Niare i Donarski. Cap a Sontag, aquesta Marta Morales, defensada per Rosic. Marta Morales s'escapa fent falta personal.
2: Falta personal al bloqueig de Niare. I Pepe Vázquez ja s'està queixant als àrbits de les faltes, que ja anem 4-2. Però bueno, això també ho marca la intensitat defensiva.
1: Si es fan faltes personals, serà per alguna raó. Ara el llançament s'ha escapat molt bé de Marta Morales. Dresen, dos punts més per seu equip. 18-8, tornen als 10 punts d'avantatge per Cadí a l'electrònic. I ara la falta personal de Dresen sobre Avinyoa. A veure, una cosa molt curiosa és a la samarreta B que porten, suposo que deu ser per raons de Avinyoa Canals.
2: Pues de Canals, des del primer dia. A vegades sí que hi ha jornades que totes les jugadores volen portar el cognom de la mare. Però aquí a Avinyoa ho porta des del primer dia.
1: Emu.
2: Jo el primer dia dic que aquesta jugadora és nova.
1: Clar, jo veia Canals a la samarreta i deien Avinyoa, Avinyoa, Avinyoa, dic, ostres, dic, ara no sé qui és. Emu, que s'ha afegit a la festa de la notació per part de Cadí la Seu, ho intenta una i una altra vegada. L'Innova TSN Leganés, noia manera, i reprèn el joc, movent la pilota. Donarski, ella sola, pilota al ferro, el rebot inicialment era per Rodríguez, però se l'ha quedat Niare.
2: Dos rebots de Niare, un d'Embú, i al final Niare ha tret falta personal i cistella. La falta important és la segona de Saier, que ja és substituïda.
1: I és una acció de 2-1, ha fet la cistella al llançament. Anem a veure si s'amplia aquest avantatge. Doncs efectivament, el llançament addicional per Niare, que posa el 23-8 a l'electrònic. Ara mateix són 15 punts d'avantatge sobre l'Innova TSN Leganés. Perdó. Movent Rodríguez. recupera possessió cadira seu, en boca paniaré aquesta Marta Morales. Ha de passar cap. Pilota per Avinyó, a veure si s'escapa de la seva defensora. I finalment li ha caigut la falta personal a la nostra jugadora. La primera xiulada.
2: Bueno, perquè ha sigut una falta amb atac que Regina l'ha provocat. Però bueno, ha sigut un contacte amb una penetració. Però Regina el cabre a terra, doncs l'àrbit l'ha pitat. L'àrbit que hi havia aquí sota, davant, no ha fet cap gesto ni de senyalitzar ni res.
1: Coses que passen, passen quines coses. Cistella de l'Innova de Ganes, que redueix aquest avantatge. N'hi haré, falten 12 segons de possessió. Marta Morales, defensada per la Huerta, n'hi haré. Defensada per Eric Bouke, mitja volta. No ha pogut ser el rebot per Rodríguez i la Huerta és la que porta la pilota. A veure si fan una transició ràpida, però ràpidament s'han posicionat tres jugadores. Regina Aguilar, a punt de perdre, la Huerta rep la falta personal de Niaré.
2: La segona.
1: Segona de Niaré. Sisena d'equip. Per tant, la Huerta a la línia de tirs lliures i canvi ràpid a la banqueta de Cadilaseu. Tan sols manquen 42 segons, 4 dècimes d'aquest primer període, però Pepe Vázquez, molt intel·ligentment, ha volgut
2: protegir a Niaré perquè no faci la tercera.
1: El primer llançament de la Huerta que no entra, continua al 23-10. Es prepara per fer el segon llançament. El segon sí que entra dintre.
2: 23-12.
1: 11?
2: 11, doncs ja havia pujat, han anat molt ràpid. M'han despistat a mi.
1: Avinyó! Empentes i rodolons! S'ha atrevit a entrar fins a la cuina. Un nou bàsquet que augmenta aquest avantatge. Ens movem entre 13, 14, 15 punts d'avantatge. Tenim un coixí còmode. Però tampoc ens hem d'adormir. Regina Aguilar, que fa un bombeig, no li entra. El rebot per Leganés, la Huerta entra. I amb un...
2: Primera falta, però Pepe Vázquez dirigint-se a la banqueta, dient que pensin que aquestes faltes és regalar-los els llançaments.
1: 7 faltes personals de Cadilaseu per 4 d'Innova TSN Leganés. El primer llançament de Igbouke, que no entra. Es prepara per fer el segon llançament. Manquen 5 segons, 7 dècimes. El segon sí que entra dintre. 25-12. Ràpid contraatac. Donarski. Oi, llàstima, pilota al ferro. Llàstima, llàstima. Hem hagut de córrer. La intenció era bona, però no s'ha acompanyat la sort. Però bé, acompanyem. Arribem a la fi d'aquest primer quart amb un còmode avantatge, 25-12, favorable a Cadilaseu.
2: Un avantatge important en el primer període, però com diguem sempre, queda molt. I recordar, que no volia recordar fins a l'últim moment, que l'any passat, si no recordo malament, el primer partit aquí a casa també va ser contra el Leganés i van perdre, i aquell partit el vam arrossegar tota la temporada.
1: Efectivament, però avui les sensacions ja són totalment diferents.
2: Completament, completament. Per això ho he dit ara.
1: Sí, sí. Bueno, és pel mal del comentarista, no?, que diguem.
2: Per part de Cadilaseu, han anotat totes les jugadores, menys Morales, de les que han jugat, i per part de Leganés sol han anotat

0: fins al moment doncs, està continuant amb la dinàmica de la pretemporada.
1: Sí, donant bones sensacions, corrent molt al contraatac i no complicant-se la vida. Moure ràpid la bola, buscar bones opcions i de cara.
0: Jo molt m'enganyen, però ja entesa, ja complementació entre les jugadores.
1: Sí, sí, això es veu reflexat.
0: Doncs comença el segon període i Nova Leganés, el seu primer llançament de Dresden. S'ha quedat curt, pilota el Ferro, rebot per Cadilaseu i ràpidament Avinyoa. Cap a Marina Mata, aquesta Morales, defensada per la Huerta, Embú. Donarski, veu Embú, aquesta cap a dintre. Primera cistella del segon període. Ràpid contraatac de l'equip visitant.
1: Sí, ha sigut una transició ràpida, però quan arriba la pilota al joc interior, entra la pilota cap a fora i torna a jugar llarg.
0: Doncs sí, 5 segons de possessió. Dresden pilota al Ferro, rebot per Embú.
1: Embú, que de moment està rebotejant superbé i això ajuda a les seves companyes.
0: Embú, ella mateixa! Llàstima, llàstima, que no m'ha aconseguit. Ha aconseguit, perdó, el 2-1. Però sí, ha provocat la falta personal de Iboque, que serà la segona.
1: La segona.
0: Dresden és substituïda. Torna
1: a pista. És per Orsili.
0: Joiner. El primer llançament, plorant una mica, però a dintre, el llançament de tirs lliures d'Embú, 28-12. El segon llançament, pilota al Ferro.
1: I rebot de Morales.
0: És que just tenia l'àrbit al davant i no veia. I per no confondre la Marina Mata... Bé, oi, llàstima, llàstima aquest llançament.
1: Bueno, un llançament obligat perquè s'acabava la possessió. Lo important és que les jugadores de Leganés no han agafat el rebot i pilota per Cadilaseu. 14 segons més de possessió.
0: I Pou, que se'n va a la banqueta, tornat a pista. Sangaré. Ara molt bé. Ràpida acció. Finalitzada per Marina Mata, 2 punts més a Regina Aguilar, tota sola.
1: Bueno, Regina ha forçat molt la penetració, buscant una falta personal, i Morales li ha saltat molt bé i no ha comès la falta.
0: Ara que la badada en defensa.
1: Segona badada aquí.
0: Els crits de defensa, defensa per part de la grada d'animació, que com a principal actor tenim el gas. Ara el llançament ha sigut de llançament, pilota al Ferro, rebot per Marta Morales. Embú cap a Marina Mata, que ha hagut de sortir cap a fora. Orsili, la passada cap a Embú, pilota al Ferro, ràpid contraatac del Leganés. La pilota a les mans de Regina Aguilar, que ha fet la corbata, i el rebot de nou Sangaré.
1: Oh, de moment s'està treballant i tancant bé el rebot, cosa que la temporada passada, en molts partits, sempre dèiem que era el que on fallàvem una mica.
0: Doncs bé, i ara el llançament de Donarski, que també s'ha sortit de dintre.
1: I rebot per Sangare, però ha rebut un 2-1 d'Embú i Marina Mata, que ha fet que pivotés i xafés la línia de fons.
0: Veiem com Marina...
1: Aquí també surt Sangare aquí i a la samarreta porta Brahima, o Brahia.

0: esta temporada en su cambiento de llançament de Marta Morales.
1: Llançament de 3.
0: De 3. Déu-n'hi-do, Marta Morales també ja l'últim tros de la temporada passada ja va començar.
1: Va agafar molta confiança.
0: Sí.
1: I va fer un pas endavant. Això també va fer que aquest estiu anés amb la selecció espanyola de 3x3.
0: És el que passa quan, per la raó que sigui, no tenen minuts les jugadores i després descobreixes doncs, que són grans jugadors. Marina Mata, que entran a cuina fent-li el bocata, rebent la falta personal. Veurem ara mateix.
1: De Sangaré.
0: Primera falta personal de Sangaré, que porta Marina Mata a la línia de tirs lliures. Es prepara Marina per fer el primer llançament. Pilota dintre. 33-17. Es prepara per fer el segon llançament. A dintre, Marina. I augmentant aquest avantatge, 35-17. Ara mateix, Jordi, són 18 punts d'avantatge per Cadella Seu. Descans per Embú. Torna a pista Sontag.
1: Vale, com comentava, el canvi de període... Totes les jugadores de Cadí, ara sí que les jugadores que han jugat han anotat. I això és important.
0: Ara, molt bona la mà de Marina Mata. Contraatac ràpid, però ha hagut de tirar enrere. Olé, olé, llàstima, perquè quina gran jugada. I ara la pilota ha rebotat involuntàriament.
1: Bueno, perquè l'ha tocat Marina Mata. L'ha tocat Marina Mata, l'ha descontrolat una mica la jugadora de Leganés i a la penetració també ha xocat contra Sontag.
0: I canvia la banqueta de Cadella Seu. Torna a pista Laia Raventós, substituïda per Donarski. 5 minuts, 31 segons per l'acament d'aquest segon punt i arriba el descans del partit. I ara la mà de Orsili.
1: Bueno, estan demostrant màxima concentració i màxima intensitat.
0: Una altra cosa no podem dir, la veritat. Ara el llançament de Spin, que entra llançament de 3.
1: Ella també porta el segon cognom. De Sancho.
0: Que ens ho compliquen, eh? Sonta, curra el llançament, pilota al ferro, la pilota per la Huerta, ràpid contraatac.
1: I ràpidament Pepe Vázquez demana temps mort per tallar una mica aquest ritme i intensitat que li ha donat ara a l'equip de Leganés en el partit.
0: Sí, perquè amb un no-res... Estàvem 18 punts per sobre. Hem fet un parcial de 0-5.
1: Bueno, aquest parcial anem empatats en aquest període. Anem 10-10.
0: Oh, no. Sort no. De l'avantatge d'aquest...
1: No, perdona. 12-11, encara estem guanyant. Però sí que ara aquestes dues accions, la intensitat, pues, s'ha notat i el ritme ha fet que Pepe demanés el temps mort. Suposo que per tallar una mica el ritme i per marcar alguna pauta de més tranquil·litat.
0: Doncs segur que aquestes són decisions tàctiques, sobretot és el que diguem, amb un partit de bàsquet no tan sols és el joc de les 10 jugadores que estan a pista, sinó també les tàctiques que venen des de la banqueta.
1: Sí, sí, està clar. I hi ha màxima comunicació. Tant del cos tècnic amb les jugadores com de jugadores amb jugadores.
0: Veus com ara surten a pista, doncs, no canviant impressions, però sí, doncs, parlant, venga, animant-se les unes a les altres i també diguent-se les coses que poden fer i que no s'han de fer. Es reemprèn el joc, és Orsini. Cap a Morales, torna Orsini. A la banda dreta, Morales al mes de la pista. Una nova cistella de Marta Morales, nou
1: triple. Segon triple.
0: Dos cistelles de tres.
1: Al primer període era l'única jugadora de Cadí-la-Seu que havia jugat i no havia notat.
0: I ara
1: ha fet ja els dos triples.
0: Ràpida la jugada, Laia Raventós ha hagut de fer marxa enrere. Llàstima, llàstima. Les passes xiulades a Marina Mata. Marina s'ha aixecat del terra dedicant-li una mirada no gaire amigable a l'àrbit.
1: Jo crec que han sigut una mica justos.
0: I ara Sontag, però és que com estan atentes
1: no, no.
0: a totes.
1: I Sontag és una jugadora que sorprèn molt, perquè la veus és supergran, molt voluminosa, però és superàgil i rapidíssima.
0: Ja ens agrada ja que siguin així, que s'hagin integrat, i encara això els hi deu falta, imagina't, quan estiguin de totalment integrades les unes amb les altres, no volem saber com pot ser. Ara les passes xiulades a la Huerta. I canvi a la banqueta de Cadí-la-Seu. Descans merescut per Marina Mata. Torna a pista Niere. I Marta Morales, també.
1: Sí, ha sigut substituïda abans.
0: Niere. Davant d'ella Saller. Mitja volta. No ha pogut ser amb la defensa de Saller. Possessió per l'Innova Leganés. I ara la falta personal amb atac. Es dol Laia Raventós perquè és que li ha caigut a sobre.
1: I tercera falta de Saier.
0: Evidentment, gens d'acord amb aquesta decisió arbitral. Canvi a la banqueta del Leganés, descans per Saier, torna a pista i Pouque.
1: Orsili, molt pressionada per la Huerta, que fica molt les mans, i ara sí, ara li ha senyalitzat la falta personal. I és la segona.
0: Treurà Orsini de banda cap a Laia Raventós. 3 minuts, 43 segons per arribar a la mitja part de partit. 10 segons de possessió per Cadí-la-Seu. Laia movent cap a un costat, cap a l'altre. Llàstima, desviada la pilota. Rebot i possessió per Leganés. La Huerta intenta escapar-se d'Orsini. Ha vist molt bé a Sangare.
1: Triple.
0: Que posa el 38-25 a l'Electrònic. Ara calmant una mica el joc, Orsini. Ana Palma, de nou Orsini, Orsini! Des de mitja distància. S'ha posicionat, s'ha col·locat, ha tirat a cistella.
1: Ha sortit molt bé del bloqueig, l'han defensat, però ha fet un pas enrere i ha aconseguit fer un tir molt alliberat.
0: Doncs bé, tens mort al Palau d'Esports. Quan manquen 3 minuts, 3 dècimes per arribar al descans del partit, Jordi, una cosa que potser li hauríem de fer foto, acostumats a la temporada passada, veurem aquesta el que passa amb l'aspecte de les faltes personals.
1: Bueno, en aquest període, en el període...
0: En aquest període.
1: Anem 7 a 4.
0: Però això no ho havíem vist gaire.
1: Bueno, amb això, per dir-ho d'una manera, ho han equilibrat. Anem 8 rebudes, 7 fetes.
0: Bueno... l'equilibri està aquí.
1: Jordi, sí, no, ara... està clar. Tampoc és lògic que Cadí la Seu porti zero faltes.
0: Bueno, també de tant en tant ens hauria de tocar. El que et volia comentar, ja s'acaba aquest temps mort. Per aquesta temporada hi han hagut canvis en el reglament del joc?
1: Bueno, sí, hi ha hagut els canvis de la interpretació de les faltes antiesportives. Bueno, no, és un... Si feies dos faltes antiesportives, t'expulsaven. Ara hi ha un tipus de falta antiesportiva que no et penalitza, que és la de tallar un contraatac, et penalitza el fet de que són tirs lliures i pilota per l'equip contrari, però si en fas dos, no t'expulsen.
0: D'acord.
1: Penalitzen, de... penalitzen l'agressió o la falta fora de context. Sí.
0: Falta flagrant o alguna cosa
1: sí,
0: així.
1: Sí, és això.
0: No?
1: La resta, i una cosa que dinamitza molt els partits, és que una vegada l'àrbit pots agafar la pilota i sacar ràpid i jugar. I això fa que hi hagi equips que són molt, molt vius i molt pispes i facin transicions molt ràpides.
0: Doncs molt bé, ha aprofitat el seu atac l'equip de Leganés al bàsquet de Sangare, que posa el 40-27 a l'electrònic. Niaré defensada per Espí, mitja volta. Ha picat el rebot Sontag, però no s'ha pogut fer amb la cistella. Contratat ràpid. Cistella, Dave Bowkey, no tens mort, demanat per Pepe Vázquez.
1: Per Pepe Vázquez, per corregir això. Si ve res amb atac, has de recuperar ràpid amb defensa. No pot ser que la jugadora que rebotegi arribi abans que tu al camp d'atac i anoti.
0: Doncs bé, tens mort, demanat per Pepe Vázquez per corregir aquesta acció que ara comentava el company Jordi. 2:13 per arribar al descans del partit. I continuem dient, serem molt repetitius, però les sensacions són bones, evidentment. El ritme potser ha baixat una mica, però és que mantenir aquest nivell de joc durant tot el partit és bastant complicat. I sobretot a inicis de temporada.
1: Sí, no, està clar.
0: Parcial d'aquest segon període, guanyant momentàniament per l'Innova Leganés, portem un 15-17. Respecte al moment període, Leganés ha augmentat la notació, nosaltres hem baixat. Per això és el que dèiem ara mateix, no? El nivell que s'ha baixat una mica, hem baixat una marxa. Comentàvem, sí, tenim un coixí còmode, però tampoc ens hem de dormir, perquè és el que diu, sigui l'Innova Leganés, com sigui qualsevol altre equip, això amb un 3 i no res, t'ho poden capgirar.
1: No, està clar.
0: Es posa la pilota en joc, Orsini, defensada per la Huerta, molt bé Ana Palma. Cap a l'Aia Raventós, mirant d'escapar-se d'una de Nat Travis, molt bé. A l'Anna, cap a sota, cap on, la pilota al ferro, no ha entrat i rebot per Ipoque. Jugant al Leganés, Sangare, pilota al ferro, rebot per Ipoque.
1: Ara ens estan fent mal en el joc interior. Bueno, és el que et comentava en el primer període, eh? És la seva arma forta.
0: Movent, Cadí la seu la pilota. Niaré, defensada. Pedrese, i ara la cistella.
1: Triple de Ana Palma.
0: Que les dos cistelles, dos triples. Recupera possessió Cadí la Seu, corrent, Orsini. Està bé l'Aia Raventós a l'altra banda, però han hagut d'aturar el joc perquè ràpidament han vingut a defensar els jugadors visitants. 42 segons per arribar al descans. Orsili s'escapa d'una, s'escapa d'una altra. La passada cap a Niaré.
1: Però han esgotat el temps d'atac i la possessió.
0: Bona defensa, en aquest cas, de l'equip visitant.
1: Sí, ha sigut una bona defensa.
0: Jugant el que podria ser... No, la darrera posició no, perquè encara que dir la seu tindrà uns segons. Driessen! Quasi que li han fet el passadés. El bloqueig d'Igboke. Ara Sonta, que ha volgut entrar, s'ha trobat amb el tap d'Igboke. I sona la bongina, arribem a la mitja part del partit.
1: 43-33.
0: Amb 10 punts d'avantatge parcial. De 18 a 21, si no m'equivoco. 18-19?
1: No, 21.
0: 18-21. Bé, hem estat molt igualats. L'avantatge que hem tingut al primer període, doncs hem perdut aquesta xispa, aquesta espurna en el segon període, però bé, de moment el que interessa és davant per l'electrònic. La feina la té tota l'equip visitant, l'equip que va pel darrere, perquè ha de fer, si Cadí la seva ha de fer esforç, elles han de fer esforç i mig per dir alguna
1: cosa. Sí, però no es poden relaxar, eh?
0: No,
1: han d'estar
0: no.
1: Al 100%.
0: Que és el que he dit ja un parell o tres de vegades, que per molt que porten un coma d'avantatge en el marcador, no ens hem de relaxar, perquè amb un 3 i no res, i en el bàsquet hem vist aquestes coses i pitjors, ens ho poden capgirar tot, però bé, confiem en les nostres jugadores. Ara tindran aquests 15 minuts de descans, on podran analitzar doncs, com ha anat aquest primer període i les coses a corregir. Aquest primer període, no aquesta primera part, les coses podran corregir en aquest tercer i quart de partit per veure si finalment ens podem endur aquesta victòria que es quedi aquí a casa al Palau d'Esports.
1: Pues fins ara.
0: Doncs bé, tornem a la connexió momentània al nostre company Pep Raell. Nosaltres descansarem una mica aquesta veu i amb un 3 i no res tornem a estar amb tots vosaltres. Fins ara.
2: Tres quarts i dos minuts de 10, les 9 i 47 minuts. Fins aquí els dos primers quarts del partit que juga el Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, el Cadí la Seu i el Innova TSN Leganés. I doncs en el marcador un resultat de 43-33 favorable a l'equip dirigit per Pepe Vázquez, per tant el conjunt urgillenc al capdavant del marcador en aquest segon partit de la Lliga Femenina Endesa. Retransmissió en directe al 107.2 de la FM i a radioseu.cat. Tornem per doncs donar pas a la retransmissió del tercer i quart d'aquest partit. Locució en directe amb Toni Cabello i Jordi Serrato.

0: Doncs tot just en uns segons arribem a les 10 de la nit, al moment en què donem pas de nou al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell per seguir el tercer i quart quarts del partit que juga aquesta hora al Cadí, la Seu i el TSN Leganés. Locució en directe al 107.2 de l'FM i a reso.cat amb Toni Cabello i Jordi Serrato. Quan vulgui, companys.
1: Doncs bones de nou, efectivament, ja apurant aquests darrers instants del descans per veure què ens depara aquesta segona meitat del partit. Doncs bé, Jordi, una coseta que m'ha agradat molt és com entenen el joc que estan fent i l'entesa que tenen entre les jugadores i l'equip tècnic, perquè quan les jugadores han anat al vestuari tota la grada aplaudint, l'equip tècnic i l'estaf s'han quedat a la banqueta per analitzar i acabar de parlar coses, i quan han agafat el camí per anar a vestidors també han rebut una forta ovació per part de tota la grada.
2: Bueno, això vol dir que hi ha, com dirien, un bon feeling tant de l'equip com del cos tècnic amb l'afició. I si el resultat del partit va bé i tot va sobre rodes, pues millor.
1: Doncs es reemprèn el partit. Perdó. Possessió per Cadí la Seu, és Orsini fent moviments davant de Regina Aguilar. A la banda esquerra s'escapa de Regina i a tota sola fins a la cuina la primera cistella d'aquest tercer període.
2: I una cosa que normalment Pepe Vázquez fa a la tornada de la mitja part és fer jugar el 5 inicial, però qui ha fet un canvi i ha fet sortir a Donarski en el lloc de la Laia Raventós. M'ha semblat que en aquella falta d'atac que li han donat s'ha donat un cop a la mà i a lo millor ha sigut un tema de precaució i de mirar de preservar una mica la Laia.
1: Doncs Jordi recupera de nou Orsini la pilota. Dos cistelles porta ja en aquest tercer període
2: Cadí la Seu. Una de Orsini i l'altra de Marina Mata.
1: Ara és Donarski, la pilota que se surt de dintre, quina llàstima. Rebot per Igbouke, possessió i no va de ser Leganés. Movent la pilota.
2: La Regina.
1: La jugada finalitzat amb la cistella del Leganés. 47-35. I a tal soroll aquí a la grada del Palau d'Esports, sempre he portat aquesta animació pel grup d'animació Ceris Gas, que també li podríem dir grup d'animació Seu, els que porten sempre la festa i l'alegria al Palau d'Esports. Perquè ens interessa el que hi ha a la pista, jugant Cadí. 5 segons de possessió, atenció, s'ha de llançar, Ana Palma cap a Marina Mata. Llàstima, la pilota s'ha sortit de dintre.
2: Reclamada. Ja en el rebot, l'ha lluitat Sontag i ha anat fora.
1: Riesen cap a Regina Aguilar, que està marcant jugada. Davant deia Auxili, s'escapa i atenció perquè falta personal amb atac.
2: La tercera d'Igbouke.
1: Tercera falta personal d'Igbouke. Ràpidament substituïda. Es reemprèn el joc. És Ana Palma, Orsini. S'escapa de la seva defensora. Joyner, la pilota, quina mala sort. Ha rebotat en el ferro, el rebot se'l portava Sangare, però molt bé ha entrat a la lluita la nostra jugadora. i això s'ha resolt amb la possessió per l'equip visitant. Accions que són reconegudes i aplaudides pel públic assistent, que demostren que les jugadores estan al partit.
2: I la graderia també.
1: Ara celebra Rodríguez. La Cistella, Rodríguez.
2: Cistella de 3.
1: Que abaixa l'avantatge o el desavantatge a 9 punts, 47-38. Recupera Sangare i rep el tap de Sonta. A punt pensava jo que li anaven a xiular falta personal. No ha sigut així.
2: És el que diem, és no t'esperes que sigui tan àgil i ràpida.
1: Movent a banda i banda. Cadí la seu, la pilota, el llançament. Ara sí, d'auxili. El llançament de 3. Que posa el 50-38 a l'Electrònic. Pràcticament 3 minuts de joc. 3-4.
2: I primera falta personal...
1: De Ana Palma. I fixa't, Jordi, penso que ja ho has comentat abans en algun moment del partit, però totes les jugadores
2: totes.
1: Han participat.
2: No, Suárez no.
1: No, Suárez
2: però totes
1: no,
2: les que han participat,
1: sí, han participat han en el
2: anotat.
1: Joc han anotat.
2: Que això és superimportant.
1: Els dos llançaments a dintre, 50-39.
2: No,
1: el primer
2: l'ha errat.
1: Doncs el segon llançament a dintre. M'havia fet la idea de que era 37, per això et deia que els dos. Movent. Ara li ha pispat.
2: Amb falta personal.
1: La falta personal ha sigut de Sangare?
2: De Sangare. La segona. Pepe Vázquez, el que estava reclamant, que era acció de tir.
1: Pepe, no reclamem, no t'han fet cas, ha reemprès el lloc. Centrem-nos, Orsili! Ai, ha posat la mà a punt de tornar a recuperar Orsili. I amb aquesta acció... ha fet la seva segona falta personal. Dos jugadores de Cadilaseu amb dos faltes personals, com són Orsili i Niare. Són Tactonarski, Avinyoa, Ana Palma i Embú, totes elles amb una falta personal. Tampoc és que estiguem gaire carregats.
2: Sí.

0: Hi ha hagut canvi a l'equip visitant. Si no vaig errada, ha tornat la Huerta a pista.
1: Sí.
0: I ha sigut Dresden la que se n'ha anat a la banqueta. 50-39, 5 minuts 43 segons per la fi d'aquest tercer període. Estem dominant a l'electrònic i ara ens ha vingut aquesta cistella de Regina Aguilar, un llançament de 3 que redueix a 8 aquest avantatge que té l'equip de casa nostra. Força Cedis necessiten aquest sisè jugador en aquests moments tan crucials. Orsili es passeja la pilota pel ferro, rebot pel Leganés, concretament per Joiner, i ràpidament fent la seva jugada, bàsquet de Rodríguez i falta personal,
2: no sé si de Donarski.
0: Ara veurem. Estem atents.
2: Sí.
0: La segona falta personal de Donarski, algun dia me saldrà, que porta Joiner a la línia de tirs lliures perquè era jugada de 2-1. Llançament
2: addicional. 50-44.
0: 6 punts, eh? 50-45. Han tornat, mai han marxat, però han tornat a entrar, i de quina manera, en el partit. L'equip de l'Innova Leganés. I a veure si Cadila Seu resol aquesta situació. És Orsili, el llançament ja s'ha vist que no. Sontag, que rep la falta personal.
2: Tercera de Sangare.
0: Sangare, que protesta. Encara reclamant a l'àrbit. I canvia la banqueta de Cadila Seu. Descans Orsili i torna a pista a Vinyoa. I tenim a la línia de tirs lliures a Sontag. Hem arribat, Jordi, potser als moments més, no sé com dir-ho, baixos.
2: El que no veig és a qui li han assenyalat la falta personal. Perquè jo diria que li han marcat a Sangare, però no ha pujat en el marcador.
0: Jo és que no tinc visió del marcador. El segon llançament sí que entra.
2: Que no li hagin marcat a Joiner. Sí, és a Joiner, perquè aquí Joiner encara no ha pujat.
0: Aquí encara no té, d'acord.
2: Tot i que n'hi ha... Sangare protestava molt, eh?
0: Sí, sí. Per això tots pensàvem que la falta personal era d'ella. Movent la pilota, bona defensa, ràpidament reclamada per Marta Morales, que Orsini li havia de passar ràpid, ràpid des de la banqueta. Jugant, Cadila Seu, anem a veure com es resol aquest atac de les nostres jugadores. Avinyó, dintre!
2: Però com pot ser que...
0: El que a mi m'estranya, o si és falta, és falta, però que tardi tant en xiular-la.
2: No, la xiula ràpid, eh? El que ha fet parar el joc. I és, el, és la mateixa situació que abans, eh?
0: Sangare!
2: La Regina ha fet el gesto i Pep és el que reclamava, eh? La simulació.
0: Doncs Sangare ha fet cistella de 3. El 48, 50-48 a l'electrònic, i ara la falta personal de la Huerta sobre Avinyoa.
2: La segona.
0: I de quina manera, s'ha posat el partit? Perquè
2: s'ha posat perquè elles han agafat ritme, han encertat més i estan allí. Ara estem a 3 punts.
0: Continuem així. Llàstima d'aquest llançament, es lamenta Laia.
2: Falta personal de Rodríguez.
0: Rep la falta personal de Rodríguez, serà la primera. És una acció, com que m'ha arribat el bonus, acció de tir.
2: Però és un llançament de 3. Llançament de 3 perquè s'ha posat sota del cilindre que té la Laia per baixar.
0: Doncs bé, ara els àrbits estan parlant entre ells.
3: Falta normal, de 3.
0: Falta normal, llançament de 3, sí, sí. Doncs Laia Raventós, el primer a dintre, 52-48. Es prepara la Laia per fer el segon llançament, a dintre, 53-48. I aquest tercer llançament, tots expectants al llançament, amb quina seguretat. Laia Raventós anota, 54-48, tornen...
2: I aquesta que jo crec que és una defensa important, perquè s'havien aproximat molt al marcador i ara seria bo... El que ha passat, que ells hagin fallat i nosaltres hem aconseguit el rebot, tot i que ha estat amb una segona acció.
0: Però bé, l'hem pogut recuperar, el rebot... recuperar la possessió i quina cistella ara mateix de Marina Mata fent un ganxo amb la possessió de Sangare, una cistella molt maca i molt important també. I ara la falta personal de Avinyó a la tercera, que porta a la Huerta, a la línia de tirs lliures, perquè tots dos equips estan en bonus,
2: en
0: ja.
2: En bonus.
0: Que això no ho havíem comentat. I just en aquest moment, 3 minuts queden per la fi d'aquest tercer període, quan són 10:15 de la nit. Però bé, ningú s'aixeca del seu seient, perquè el partit està emocionant, no? El següent. Canvia la banqueta de Cadí la Seu, torna a pista Niaré... i el descans
2: per Marina Mata.
0: El primer llançament de la Huerta dintre, 56-49. Es prepara per fer el segon llançament. Pilota al ferro, rebot per Embú. Pujant a Vinyoa, defensada per la Huerta. Una finta de segona, una defensa molt aferrissada de la Huerta. Fregant la falta i Niaré no ha acabat de poder realitzar bé la seva jugada i molt bé, ha estat molt atent, està allà Raventós i ha tallat la jugada per part del Leganés. 18 segons de possessió, traient de banda la Huerta cap a Rodríguez. Joiner posat demà, si no m'equivoco, n'hi ha, 14 segons de possessió. Treu de banda Joiner. Movent la Huerta. Rodríguez, davant d'ella n'hi ha, davant d'ella 3. El llançament. Bona la defensa.
2: Bona defensa perquè no han tocat l'aro, Si no, si arriba a tocar l'aro, el rebot l'han agafat elles,
0: Dintre del dolent...
2: Sí, no, està clar. Però bueno, tot això ha sigut
0: dolent,
2: arrel d'una bona defensa que ha fet que haguessin de llançar a l'últim segon, diguem-ho precipitadament.
0: I ara, a manca de 6 segons per escoltar la possessió, Marta Morales no s'ho ha pensat, ha llançat, que ha fet... 2 punts més que pugen a l'Electrònic, donen els 10 punts d'avantatge. Ara, Saller ha errat el seu llançament. llançament, ràpid atac. Laia Reventós s'ha atrevit a fer el llançament ràpid, ha demanat disculpes a la banqueta.
2: Sí, però les companyes li han reconegut, és el que havia de fer. Ella és una jugadora que necessita això. I si la fique, trenca el partit.
0: Bona l'entesa entre les jugadores del Leganés, que ha finalitzat amb l'assistència de Salle, que posa el 59-51 a l'electrònic minut. A punt d'entrar en el darrer minut aquest tercer període. Just en aquest moment entra en aquest darrer minut. I ara la falta personal de Salle, que serà la quarta. La falta personal quan Avinyoa marxava de la seva defensa i ràpidament se'n va a la banqueta. Salle, recordem, la primera jugadora amb quatre faltes personals, amb tres faltes personal i Bouke per part del Leganés. La jugadora més carregada de faltes personals per part de Cadila Seu és Avinyoa, amb tres faltes personals, seguida de Niaré, Donarski i Orsili amb dues faltes personals i contenen una falta personal amb U, Anna Pama i Sontag. Avinyoa, el primer a dintre. 60-51. Es prepara Avinyoa per fer el segon llançament. El segon es passeja per l'aro, per l'anella, rebot per Rodríguez.
2: I Pepe Vázquez, que té el canvi preparat per protegir Avinyoa, que no faci la quarta falta personal.
0: Molt bé, Avinyoa, pispat, a punt de perdre, però finalment ha dit aquesta pilota meva, no me la treurà ningú. I el... no sé si serà el darrer atac. Avinyoa volia passar Niaré, ha sigut Salle qui ha posat el peu.
2: I Pepe Vázquez, que li evita l'esforç de que vingui a buscar la pilota i ve ell tranquil·lament a buscar-la.
0: És que és bueno estar para eso, eh? És bueno estar para eso.
2: I l'agrada que li reconeix l'esforç.
0: Al Pepe. Per cagar-li, no. Ha calat molt bé Pepe Vázquez amb l'afició, eh? Jugant, cadira seu, 7 segons de possessió, Avinyoa, cap amb U, amb U des de la banda dreta, pilota al ferro, rebot per Leganés. 6 segons de possessió, Regina Aguilar, que busca la jugada. No ha pogut ser davant de la defensa. Protesta la Regina. No s'han entès.
2: No proteste. Li està dient a la seva companya, el que havia d'haver fet per aconseguir la millor jugada.
0: Doncs bé, per sort, pels nostres interessos, no pel bé del bàsquet ni de l'espectacle, no han fet aquesta cistella. Arribem a la fi del tercer període amb 9 punts d'avantatge, Cadila Seu 60 i Novates en el Leganés 51. I ara, com sempre dic, queden els 10 minuts definitius de partit, els 10 minuts finals, i anem a veure com es resol aquesta situació. Si hem de mirar, Jordi, per tal com s'ha desenvolupat al llarg d'aquests tres períodes al partit, amb els seus alts i baixos...
2: Hauria d'anar molt malament, però
0: no
2: elles s'han ficat a 3 punts en aquest tercer període. Però llavors sí que hi ha hagut una revifada i s'han tornat a posar dins del partit les jugadores de Cadila Seu.
0: Doncs anem a veure si poden mantenir aquesta dinàmica, aquest avantatge. Segur que ho donaran al tot, al 100% i més. I a veure si en la segona jornada, primer partit davant de l'afició, doncs la victòria es queda a casa. Però també diré una cosa, Jordi, és que sigui quin sigui el resultat final,
2: les sensacions són boníssimes.
0: Les sensacions són boníssimes i que ens pot donar moltes alegries aquest equip.
2: Esperem.
0: Doncs bé, tot a punt per començar el quart i definitiu període. Definitiu perquè és l'últim. Definitiu perquè aquest decidirà la victòria.

0: Doncs comence.
1: Comença a perdre la pilota amb atac. Amb un 2x2 que estan jugant Niarei, Laia Raventós. I la jugadora de Leganés ha ficat la mà i ha pogut robar bé la pilota.
0: Jugant Cadí la Seu, Avinyoa, defensada per la Huerta, a punt de perdre el llançament de Mu, pilota al ferro.
1: Llançament que ha hagut de fer ràpid perquè quedaven 2 segons de possessió. I de moment, per part dels dos equips, aquest quasi minut i mig que portem de l'últim període d'imprecisions.
0: La falta
1: quarta personal de Igboke.

0: jugadora, el llançament pilota al Ferro, rebot per Joyner, ràpid contraatac.
1: Laia Raventós, que ha recuperat rapidíssimament i ha evitat que la pilota sortigués.
0: Però és que no estem encertades. Llàstima, llàstima. Ara amb aquesta acció. Entre.
1: Ha pitat falta personal d'Orsili, que estava a terra. I la jugadora de Leganés ha reculat una mica i ha traposat amb ella. És una falta totalment involuntària, però piten la falta.
0: Sí, són aquestes faltes, Jordi, que jo no...
1: Bueno, perquè si no també podries demanar que són passos.
0: Jugant. I no va Leganés. Regina Aguilar. Pilota al Ferro. Rebot per Niaré. Que pispa ha estat la Regi. Que pispa ha estat la Regi.
1: Bueno, la seva dinàmica.
0: Sí, sí,
1: la coneixíem
0: sí, sí,
1: sí.
0: Així. Sí, sí. Orsili, que se l'ha trobat, no ha sapigut d'on venia.
1: Bueno, perquè li ha pispat per darrere.
0: Sí. Xiulets de la grada, gens d'acord.
1: Ara li ha pitat la segona falta personal a la Raventós, a l'àrbit que està més allunyat de la jugada. És el mateix que et comentava abans. I això que el que està més a prop, igual ara que abans, és el jugador, és l'àrbit més veterà, amb més experiència internacional.
0: I ara li ha caigut la falta personal a Orsili, la quarta. No portem ni 3 minuts de joc.
1: Bueno, i les dues bases carregades amb faltes.
0: Orsili i Avinyó. Bé, és que ara s'ho estan jugant tots dos equips del tot pel tot. Providencia la mà de Niaré. Bueno, l'alçada ja... No sempre és garantia, però ja ho donava. Important, aquesta pilota. Per cadira seu, movent, Orsili. Se'n va cap a la cuina de una de dos. I és que es torna a passejar la pilota. Fa el més difícil i no té sort.
1: Bueno, això és el que dius. Va forçada, fa la penetració...
0: Tampoc estan encertades. Es perd la pilota per la línia de fons. Possessió per Cadilaseu. Canvi a la banqueta de Cadí. Torna a pista Sontag. Descans per Embú. Per part del Leganés, torna a pista Rosic. I descans per la Huerta. Crits de base disbat. Quan manquen 6 minuts 33 segons per finalitzar el quart període i, per tant, el partit. Sontag! Tampoc! És que no hi ha manera. Pilota al Ferro. No serà perquè no ho estiguin intentant una i una altra vegada? No sé si és sort. Si és selecció de... Però, bueno, l'entrega i la intenció i és tota. La falta personal de Niaré, la tercera.
1: I Cadilaseu, que ja està amb bonus.
0: I atenció, perquè queda molt de partit i això...
1: I Pepe Vázquez, que ja estava assenyalant el marcador en els àrbits una altra vegada, quan en l'anterior període... Cadilaseu ha rebut 0 faltes.
0: Els llançaments a dins.
1: Els dos a dins.
0: Redueix l'avantatge 7 punts. Encara podem dir

0: Que tenim un petit coixí, però s'ha de mantenir, no ens hem de dormir. Perquè ells, mica en mica, aniran pujant la marxa.
1: Ja, ja l'estan pujant, eh?
0: Però mica en mica la pujaran més.
1: La intensitat defensiva.
0: Crits de força Celis, atenció, perquè queden 2 segons. Morales a dintre! Providencial aquest llançament.
1: Semblava que pedíem la possessió i Marta Morales s'ha tret la cistella de la xistera, que dius. I això que està rebent una defensa molt aferrissada de Rosic.
0: Ara la cistella ha sigut de Rodríguez, que torna aquests 7 punts de desavantatge per l'equip visitant. I es prepara canvi a la banqueta de Canelaseu. Aquí el tenim, torna a pista, Marina Mata, descans per Niare. Amb quina intensitat també s'està visquent des de la banqueta el partit, eh?
1: Sí, sí, està clar.
0: Posant la pilota en joc, Laia Reventós cap a Vinyoa. Aquesta buscant... Acompanya aquí passar. Ara li han xiulat, li ha caigut la falta personal a Marina Mata.
1: En el bloqueig sobre Regina, que ha forçat com a mínim 3 o 4 faltes a Matat, perquè gesticula molt.
0: Coneixem, ja té això. És una habilitat. Ara movent la pilota, Leganés, pilota al ferro. Orsili, ai, perdó, Avinyoa. Passant ràpidament a Marta Morales, aquesta ha hagut de parar el joc, esperant les seves companyes. 8 segons de possessió. Avinyoa. Doncs bé, que ha decidit entrar dintre. Molt bé, aplaudida la jugada. I aplaudi...
1: La primera falta de la Regina Aguilar.
0: I canvia la banqueta de Canelaseu. Descans per Laia Reventós. Torna a pista Donarski. I també preparada per tornar a pista Urgini,
1: substituir a Vinyoa,
0: que ara mateix està a la línia de tirs lliures, important aquests llançaments. El primer, el ferro, pilota el ferro. Continuem amb aquest 62-55, quan manquen 4 minuts 28 segons per l'acabament del partit. El segon llançament, a dintre, 63-55. Aquí tenim el canvi.
1: I temps mort demanat per Javier Ford, entrenador de Leganés. Suposo que per demanar una mica més d'intensitat i mirar d'escurçar aquests 8 punts el més ràpid possible. I Pepe Vázquez, suposo que tot el contrari. Una mica més de pausa i mirar d'ampliar aquest avantatge per anar més tranquils.
0: Parlaves de la intensitat que potser demana l'entrenador del Leganés a les seves jugadores. Intensitat ja l'estan tenint, no? Però potser, Jordi, després de l'esforç de tot el partit, busquen, però ja potser no troben.
1: No, està clar. I això també es nota amb l'encert. Portem 5 minuts i mig i la notació d'aquest període... És 3 a 4.
0: De pati de col·legi, és com si estigués jugant jo.
1: Llavors, clar, això és intensitat, cansament i falta d'encert, això està clar.
0: No en va, també estem... Encara que ja hi ha hagut una pretemporada al davant, estem a inicis de la temporada. Tots els equips, és el que dius, doncs han d'acabar d'agafar forma física, han d'acabar de compenetrar-se...
1: Sí, però aquests, important, aquests partits són molt importants.
0: Sí, perquè després
1: el que
0: els que determinen com ens va passar la temporada passada, els que determinen l'esdevenir de la temporada. Posa la pilota en joc l'equip de Leganés, la Huerta, Capasalle, Rossi buscant de nou a la Huerta, Rossi, llançament, pilota al ferro, rebot per aquí.
1: I gran rebot de la Marina Mata.
0: Ha estat molt guita per recuperar aquest rebot perquè s'han fet cosa entre els dos.
1: Li ha tret la pilota per darrere a la jugadora de Leganés que no se l'esperava.
0: Ara sí, ha entrat fins a la cuina Donarski. Dos punts més que posen els 10 punts d'avantatge a l'Electrònic. Pilota, el llançament de Rossi Carran, Rodríguez pilota al ferro i deu haver rebut algun cop. Es porta la mà al clatell i ràpidament Marina Mata. S'interessa per l'estat d'aquesta jugadora per saber que deu haver rebut algun cop.
1: Un cop, suposo.
0: Estan les jugadores d'un i altre equip, doncs interessant-se per Rodríguez. Ajudada per les seves companyes i pel fisio, suposem.
1: Sí, sí.
0: Del seu equip. Aplaudiment per aquesta jugadora de Sitgem, doncs... Que tot quedi amb això, amb un cop, d'aquestos cops
1: bueno,
0: que
1: el cop deu culpa. Haver fet que s'hagués trabat o hagi tingut una mica de... com destrabada el coll, que es dona esqueixava, eh?
0: Sí, sí, es porta la mà aquí al...
1: al clatell.
0: Sí. Bé, esperem que quedi amb aquest petit ensort. Tens mort aquí al Palau d'Esports quan manquen 3 minuts 11 segons per l'acabament del partit. El marcador en aquests moments que ha dit la Seu 65 i Nova TSN Leganés 55. Clar, cada vegada que va transcorreguent el temps, Jordi, sí que ho està intentant i Nova Leganés, però clar, li està anant en contra, pot portar precipitacions i pot portar això, les precipitacions poden portar lloc a errades.
1: A mi, hi ha millors accions per les jugadores de Cadi que la Seu. O que treguin més profit d'aquestes pèrdues o de, com ho diria, no de falta de concentració, però sí de... Ara no em sortirà la paraula, però bueno. I Cadí la Seu, que continua amb les 5 jugadores que ja estaven a pista i Leganés també amb les mateixes.
0: És que li estan resultant aquestes jugadores, bueno, totes. És que no sí. Hi ha hagut cap jugadora ni cap 5 que hagi estat a pista que no hagi funcionat bé.
1: No, no. Hi ha hagut una mica de baixón al tercer quart, però és el que diguem.
0: Sempre hi ha algun moment en què baixes una mica.
1: Però bueno, això és habitual en els partits.
0: Amb la intensitat que hi ha. Bueno, reemprèn, després d'aquest temps mort, es reemprèn el joc. Possessió per Cadí la Seu és Donarski. Davant d'ella, Salle, el llançament de Donarski. Pilota al ferro, rebot per aquí, per Salle. La pilota, la puja Joyner. Cap a Salle, Joyner, llançament, pilota al ferro. Sontag. Davant de la Huerta, Salle. I Sangare s'ha pogut fer amb la pilota i això ha propiciat que Cadí la Seu faci una nova cistella, augmenti l'avantatge a 12 punts.
1: Ha amb dos jugadores inesperades amb un contraatac, que són Son Tang i Marina Mata.
0: Ara són elles. És el que et comentava, Jordi, que potser se precipiten una mica perquè els interessa reduir avantatge i això porta i dona lloc a les errades que estan tenint ara mateix.
1: Ara et sento molt fluixet. Això ha pujat de decibelis l'animació i no et sentia. Ara
0: et
1: millor.
0: Sents ara?
1: Gràcies.
0: De res. Marina Mata. I el llançament
1: i triple de Son Tang. I Laia Raventós celebrant-ho com la que més i abraçant-se a Pepe.
0: Ara la contesta.
1: Triple.
0: Minut 40 per l'acabament del partit.
1: I anem de 12.
0: En bàsquet és molt temps, però tal com estem veient com ha anat el joc, és el que durant un moment del partit ho hem dit i ho tornem a dir, molt malament hauria d'anar perquè la victòria no es quedés a casa. Jugant Cadí la seu, Sota! El llançament que no entra.
1: I rebot d'Orsili, però la jugadora de Leganés, la Huerta li ha pispat per darrere i la pilota ha anat fora del camp.
0: Bueno, encara que siguin segons a segons, però que vagi transcorreguent el temps.
1: Sí, però perquè no sé és perquè no ha pujat a 14 segons. Suposo és perquè no han tingut possessió.
0: Posant en joc la pilota Leganés, la ràpida passada de Saie cap a Joiner, però aquesta ha hagut d'aturar, esperant les seves companyes, la Huerta, pilota al ferro, rebot per Marina Mata. I Sonta, que molt intel·ligentment atura el joc.
1: I si ja la baixa ella, ja baixa ella la pilota, o sigui.
0: Hem entrat ja en el darrer minut de partit. 53 segons són els que manquen. Recupera, a punt de recuperar, mare de Déu, senyor.
1: Bueno, s'han llançat per la pilota.
0: Dresen, que no ha encertat. Salles s'ha fet a mal rebot. Dos punts més per ella i pel seu
1: 70-60, queden 37 segons. Pilota de Cadí la seu.
0: Bueno, ara quasi que ja ho podem dir, no?
1: Sí, el partit
0: tres
1: està...
0: Tres quarts i mig de partit.
1: El que passa que jo crec que aquí ja busquen una mica mantindre l'averaix. Perquè aquest
0: bueno,
1: equip pot ser que el dia de demà estiguis per allà empatat i si pots guanyar de 12, millor que no guanyar de 8. Tal com està anant el resultat, i el temps que queda. Per això el temps mort del Pepe.
0: Doncs 37 segons, una dècima. Anotadores. Màxima anotadora del partit, si no veig malament, és Marina Mata amb 14 punts.
1: Sí.
0: Seguida de... Bueno, per part de Cadí la seu, seguida de Marta Morales amb 11 punts.
1: I per part de Leganés, Sangare, que en porta 12.
0: És que no ho veig. Amb Tape... Haurem de buscar al llarg de la temporada la posició idònia.
1: Escaient.
0: M'has deixat sense paraules i és una mica difícil, això.
1: És que hi ha paraules que...
0: El Pep estarà content, eh?
1: Hi ha paraules que m'agraden molt i aquesta és una d'elles. Feia dies que no la deia, eh?
0: Sí? Jo és potser la primera vegada que la sento.
1: Home, això segur que no.
0: Que te la sento a tu. No, que te la sento a tu.
1: Vale, vale.
0: Tampoc no la faig servir jo, eh? No
1: s'escau. I Pepe, que ha triat l'opció d'atac curt.
0: Jugant. Ai, una mica més potser i es perd. Movent la pilota. Orsili s'escapa de Dretzer. La pilota acaba a mans d'Ana Palma. Llàstima, pilota al ferro. Si hagués entrat aquesta cistella...
1: S'esfonsa el pavelló.
0: Intentant el Leganer, rebot per Orsini, que rep la falta personal de la Huerta. 10 segons justos.
2: Però clar,
0: clar,
2: no hi ha bonus.
0: No hi ha bonus.
2: Per això abans han apretat tant, però no els hi han pitat la falta.
0: Doncs ara sí que ja mantenir aquests 10 punts d'avantatge i ja distreure la pilota. Vere, vere, vere, vere. Ui! Re. Una mica més a la dreta i en centre aquest bàsquet. Primera victòria de Cadilaseu.
2: I victòria molt, molt important, eh? Començar a casa guanyant. Pues això...
0: Sí, senyor, d'aquí l'alegria de les jugadores.
2: Aquí està.
0: Saben de la importància. Goita com Pepe Vázquez.
2: Es fica el públic a la butxaca.
0: Bueno, és que jo crec que el Pepe Vázquez, des del primer dia que va posar els peus aquí, es va guanyar l'afició. Es saluden les jugadores. La salutació especial, evidentment, per la Regina Aguilar, que va deixar molt bona empremta aquí al Palau, aquí a la Seu. I ara, doncs, suposem que la comunió, el ritual, l'equip al bell mig de la pista... A veure com s'integren les jugadores... Escoltem.
3: Sí, Manu, també.
0: Jugadores al bell mig. És que m'estava sonant una mica estrany el càntic. L'alegria de les jugadores, l'alegria de la grada. Primera victòria aquí a casa i tindrem protagonista als micròfons de Ràdio Seu. Felicitant-se ara mateix les jugadores, entre elles. I la cara de felicitat. Tengo agujetas, pero bueno. Aquí tenim... Enhorabona, Marina. Espera, bueno. Me pondré de puntillas, para hacer la entrevista. En català, castellà, és igual, Marina?
4: Como quieras.
0: Como quiera, bueno, pues en castellano, que también me va bien.
4: Vale.
0: Ante todo, felicidades, Marina, por el gran partido que habéis hecho, por la gran victoria que habéis conseguido aquí en el Palau, delante de la afición.
4: Muchísimas gracias. Yo creo que teníamos un mal sabor de boca de avenida, ¿no? Y veníamos con muchísimas ganas. Lo hablábamos desde el lunes, que queríamos que llegara ya el jueves para jugar. Y nada, creo que hemos hecho nuestra mejor versión. Llevamos entrenando toda la pretemporada y todas estas semanas súper bien y creo que nos lo merecíamos. Es una recompensa del trabajo que llevamos haciendo.
0: Evidentemente, yo os lo he comentado en ciertos momentos de la retransmisión, que ha sido una pretemporada, a mi manera de ver, muy buena. Habéis cogido una dinámica muy positiva y esto ha ido continuando. El único granito, el único puntito fue la derrota el otro día en la pista de Salamanca, pero os habéis rehecho rapidísimamente.
4: Sí, sabíamos que esa pista era dura, pero es lo que te digo, es que llevamos haciendo muy buen trabajo y tenemos que confiar en nosotras, como hemos hecho hoy, porque podemos ganar a cualquiera, pero eso, con los pies en el suelo y trabajando muchísimo.
0: Evidentemente, lo más importante, los pies en el suelo. También estamos viendo, a diferencia de otras épocas, que hay una compenetración muy, muy buena entre todas las jugadoras. Ya desde bien iniciada la temporada, desde los inicios de la temporada, la conexión entre todas es muy buena y esto se refleja en pista.
4: Creo que muchas veces las conexiones que creamos fuera de pista se notan,
0: ¿también?
4: Se notan dentro, y es un equipo magnífico. No tengo ninguna pega, todas son geniales. Y eso, dentro de pista nos llevamos genial, pero es que fuera es igual y se nota.
0: Y mejor, Marina Mata, 14 puntos, máxima anotadora. ¿Te lo pensabas?
4: Bueno, es que...
0: ¿O es una anécdota más?
4: No, es que lo bueno de este equipo es que un día destaca una y otro otra. Y simplemente nos adaptamos al partido, ¿no? Hoy he sido yo, otro día será otra, y eso es lo divertido de este equipo, que no tenemos nombres propios y tenemos chicas que nos gusta mucho trabajar, nos gusta competir, y eso es lo que hemos encontrado.
0: Eso es lo mejor, que todas aportan, y además es que hoy todas habéis participado en el marcador.
4: Bueno, eso dice mucho de este equipo.
0: Pues Marina, no te voy a quitar más tiempo. Realmente me alegro muchísimo porque sé que hay un gran trabajo detrás. Me alegro muchísimo de esta primera victoria, sobre todo que haya sido aquí en Palau de Sports, delante de la afición que os habéis estrenado. Yo creo que la temporada promete. Y nada, te dejo porque con las compañeras te están reclamando aquí. ¡A las la llevo! ¡Venga, vale!
4: Gracias.
0: Marina, celebrar la victoria.
4: Adiós,
0: con las compañeras.
4: Bien.
0: Enhorabuena. Doncs bé, estaven les... Jo no ho veia. Estaven les companyes esperant-la per fer alguna celebració aquí al bell mig de la pista. I res, Jordi, que ens hem estrenat superbé. Primera victòria de Cadillaceu amb la Lliga.
2: I com dèiem abans, victòria molt important. És molt important començar sumant, i més amb els resultats que hi va haver la primera jornada, que hi va haver algun resultat sorprenent. València va perdre, Girona va perdre, aquests equips després aniran amunt, i aquests equips que han jugat contra ells hauran tret aquest avantatge.
0: Doncs molt bé, amb aquesta alegria nosaltres doncs tanquem la connexió quan falten 8 minuts per arribar al punt de les 11 de la nit. Esperem que hagueu disfrutat com nosaltres ho hem fet. Res, tindran doble jornada, el cap de setmana tornen a jugar, perquè aquesta jugat avui dijous, perquè el cap de setmana hi ha un altre partit.
2: Hi ha bastants partits entre setmana,
0: Sí, sí. Doncs esperem que continuïn amb aquesta dinàmica. Nosaltres tornem la connexió al nostre company Pep Graell. No sense abans donar-te les gràcies, Jordi, per haver-me acompanyat en aquesta estrena de la nova temporada.
2: Cap problema.
0: I res més, que disfruteu del bon bàsquet, que acabeu de passar molt bona nit, i ens tornem a trobar ben aviat. No sense abans recordar el marcador. Cadillaceu 70 i Nova TSN Leganés 60. Molt bona nit.
2: Adéu, bona nit.
5: Doncs sí, aquest és el resultat del partit que ha guanyat el Cadillaceu. Primer quart 25-12, segon quart 43-33, 60-51 al tercer i un definitiu 70-60 al final d'aquest segon partit de la Lliga. Primera victòria del Cadillaceu a casa al Palau d'Esports. Locució al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Agrair la locució de Toni Cabello i Jordi Serrato, explicar-vos que cada partit que juguem a casa, doncs nosaltres en farem la retransmissió al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. Que passeu molt bona nit.

0: 71 fragments d'una cronologia de l'atzar. Partida de ping-pong inacabable. Dura com 72 minuts gairebé, no? Em volien matar els espectadors del Festival de Sitges.
1: Ah, sí? No va agradar?
0: Perquè no va agradar gens i va guanyar el Premi Millor Pel·lícula. Qui va ser el seu director? Michael Haneke.
1: Ah.
0: Llavors ningú el coneixia i no van entendre res en absolut d'aquella història de 72 escenes sobre una gent que formen part d'un grup humà que seran abatuts per un tirador en un moment donat, i és el realisme fantàstic, terrorífic, de la nostra vida quotidiana. Diana. Em volien matar, em perseguien pels carrers de Sitges per haver presentat aquesta sacrílega pel·lícula que no obeïa a la tradició del terror en absolut. No?
1: Fins que va estrenar Funny Games i després tothom
0: aquí,
1: deia... Bueno,
0: evidentment,
1: tenia...
0: i la pianista, i Amor, altres, sí, sí. I la cinta blanca... Bueno, llavors tothom estava molt content de que Michael Haneke... No va venir. Però vaig parlar per telèfon amb ell, és dir, vingui perquè guanya el premi. I em va dir, moltes gràcies, me n'alegro molt, però jo no vaig a festivals a recollir premis. Sí, de saber, per entendre'ns. La música Simbad i la princesa, una pel·lícula que més em va aterroritzar a la meva infància, amb el seu ciclo, rodada a la platja de Sa Conca, ni més ni menys, amb els ninots de Ray Harryhausen, que sí que va venir al festival a recollir la màquina del temps, ho havien donat, i portava tots els seus ninots en una maleta que només podia obrir i tocar ell. Un altre geni del cinema que he tingut el gust de conèixer gràcies al Festival de Sitges.
1: I nosaltres tenim el gust de tenir-te amb nosaltres cada dijous. La setmana que ve hi tornem.
0: Sí.
1: Bona nit, Àlex.
0: No cabrà res.
1: Sí que cabrà. Fins ara. Bona nit. D'entrada ens hi cap una trucada al Miquel Noguer per saber què prepara el diari El País a la portada de demà. Miquel, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit.
1: Com heu encarat això?
2: Doncs Mari Carmen monopolitza la precampanya electoral. Continuem explicant com tota la campanya bàsicament de moment està rondant entorn al problema de l'habitatge i sobretot en el cas de Madrid el que està passant amb aquesta persona que va morir ahir, i amb una fotografia milers de persones es manifesten a Madrid en memòria de Mari Carmen. Sí que també tenim espai per l'actualitat catalana, la candidatura de Gabriel Rufián per Esquerra Republicana trontolla per falta d'enteniment amb la direcció del seu partit i que el partit es planteja un pla B en cas que el portaveu del Congrés acabi renunciant. I a fora d'Espanya sí que estem molt pendents també d'Itàlia. Itàlia s'acosta a les urnes després de que Meloni hagi pogut aprovar aquesta controvertida reforma electoral. Serien les qüestions que destaquem més demà a primera part d'alguna altra qüestió electoral.
1: Doncs tres temes que han aparegut també avui al Catalunya Nit. Que acabi d'anar bé, Miquel, us llegim demà. Bona nit.
2: Que vagi molt bé i molt bona nit.
1: Dos minuts i mig i arribarem a les 11. Són dos minuts i mig que cedirem amb molt de gust a Daniel Vázquez Sallés, periodista i escriptor i col·laborador també del Catalunya Nit. Dani, com ho has vist això avui?
3: Doncs mira, com evidentment el tema de la mort de la Mari Carmen, que està encabronant els ànims, fins i tot es llencen el mort a sobre, inclús ja la cabana mediàtica difosa avui que per les xarxes socials que l'Esquerra l'ha deixat morir per càlculs electorals i tot molt net, i un avís de la campanya que ens espera quan entra un nou decret, que és una llei que segurament no soluciona gran cosa, perquè hi ha vulnerabilitats que no arriben a temps a pal·liar. Després hi ha el tema dels candidats, una espècie de candidats a la carrera, on hi ha el Rufián, que no sap ben bé què fer, perquè vol més poder, exigeix més poder i decidir qui va amb ells. L'Albiol, que es veu que es presenta per frenar l'auge de Vox, i després hi ha Colau, que la volen, però ella diu que sense Podemos davant dins del Frente Amplio doncs no sap si accepta la candidatura. Jo crec que potser, com va passar tantes vegades, tracta d'una estratègia purament colauista, com va passar amb el seu pacte amb l'oligarquia capitanejar per Valls. Després hi ha el tema de Sitges, que és un festival que a mi m'apassiona. A mi m'agrada molt patir al cinema i veient pel·lícules de por, i Sitges és un gran festival que ha descobert pel·lícules com Obsessió, Small Weapon i grans pel·lícules, i m'agrada molt que li donin a Kevin Bacon, un actor que m'agrada en pel·lícules com Footloose, Tremors, Mystic River, Few Good Men, o que li donin el premi a Barbara Raab li donen el premi Nosferatu. Poder haver-li donat el premi Ángel Cristo, que era una altra espècie de Nosferatu. I després hi ha Berlusconi, no?, que es va convertir a Itàlia en un plató ple de mamatxitxos polítics, i ara la seva filla política Meloni vol un nou sistema electoral a Itàlia. I llavors diuen que la força guanyadora vol fer-se amb el govern total i que sense haver negociat res, el qual vol perpetuar el poder de Meloni, mira, m'he confós, Meloni i Berlusconi.
4: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sonoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
6: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir tío, ens estan matant.
7: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
5: Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci per aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de Mari Carmen i també l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Més notícies, Oriol Pujador.
8: Justament avui han entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser vulnerable. Una amiga de la família desnonada ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
9: I no tenim cap opció, res, zero, que han confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar pues, a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
5: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, després que el jutge Llarena els ha retirat les ordres de detenció. Comín vol recollir l'acte d'eurodiputat a Madrid i Puig assistir físicament a les sessions del Parlament.
10: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
11: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
8: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. El bombardeig ha deixat almenys 35 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Hi ha hagut 7 morts més a Donetsk i a Kiev, que s'ha quedat sense electricitat ni aigua. Zelensky ha reclamat als Estats Units que pressionin més Vladimir Putin.
12: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
5: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info, el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
13: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascota. totes. Llavors, pot ser la família el titular de la concessió i si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
5: Esports, victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27.
8: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí La Seu, 70-60 contra el Leganés, en canvi, derrota de l'Uni Girona, 83-89 contra el Palma.
5: El Barça s'ha entrenat avui ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació del lateral Xavi Espart fins al 2030.
8: I la primera jornada, la propera jornada de primera divisió ha de començar demà amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos de lesió.
5: I el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit a la data prevista.
4: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 26 de gener de 1947.
2: I el número de la sort, el...
3: 9.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3cat.
4: Necessitem poetes perquè el món no sigui tan cruel.

0: No m'avergonyeixo d'haver-lo estimat per la seva bellesa. Tornaria a fer-ho. Cruel? Escolteu, la bellesa és veritat, la veritat és bellesa. És tot el que sabeu a la Terra i tot el que us cal saber. Aquest és un fragment de La bellesa del marit, un dels llibres més famosos de la poeta Anne Carson, l'escriptora que avui ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. Amb ella ja són 19 les dones en la història del Nobel de les 122 persones que l'han guanyat. Encara són poques, però la revolució s'està fent. S'ha de celebrar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

I comencem el programa d'avui. No parlarem de poesia, tot i que la poesia sempre ens acompanya en aquest programa. Parlarem d'una altra qüestió i per això sentim la Feke Twix, que és aquesta dona que barreja moltes vegades sons amb el món una mica, podríem dir, robòtic. De fet, la música d'avui ens porta a un altre univers, un univers d'una textura, com dèiem, robòtica. Avui no parlarem de poesia, tot i que és a tot arreu. Avui parlarem de robots sexuals en forma de dona. Ens vam pensar que eren una quimera del cinema, però ja són aquí. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies.

0: Els robots sexuals en forma de dona ja són una realitat. La utilització d'aquestes màquines planteja, però clar, evidentment, problemes ètics i legals. Es continuen fabricant enfocats al plaer masculí i continuen cosificant les dones i alimentant la misogínia. És així o no? Hi ha detractors i defensors. N'hi ha que en demanen la prohibició i d'altres argumenten que atenuaran la soledat i que combatran les violacions, la prostitució i la pedofília. Atenció, el debat està servit, segur, i per parlar-ne hem convidat a una enginyera i experta en robòtica, l'Alícia Casals. Benvinguda.
1: Benvinguda. Gràcies.
0: Ens encanta que hagi vingut, perquè ja has vingut altres vegades al programa, però per parlar del que fas normalment tu, que són robots de caràcter social i també de caràcter mèdic.
1: Exacte.
0: Que tenen altres funcions i que aquests sí que són importantíssims i en volem molts en aquesta vida, oi?
1: Efectivament. Que aquests altres me'ls conec menys, però bueno, ja he seguit una mica el que existeix.
0: El que existeix. I ens acompanya també la filòsofa Sílvia Rodríguez. Com estàs?
2: Hola, molt bé. Hola, Montse, què tal?
0: Doncs bé, ella també ha vingut alguna altra vegada al programa i, clar, quan parlem de robots sexuals és una cosa molt cridanera. D'entrada, jo crec que tothom té una opinió o com a mínim se la fa ràpid, però a mi m'agradaria, de tota manera, que primer entenguéssim què vol dir un robot sexual. Perquè, clar, algú pot pensar, un Satisfyer o un vibrador també és un robot sexual.
1: Mm-hmm. Efectivament. Efectivament, i per això hi ha una gamma immensa, no? Mm-hmm. En funció del que es vulgui, del pressupost i de les capacitats.
0: El que passa és que quan parlem de robots sexuals, sobretot el que tenim al cap, o quan parlem d'aquests fembots, són robots sexuals ja amb una forma i un cos físic de dona. Sí. És a dir, o que recorden una dona, sí, clar, no són una dona.
1: Les nines sexuals ja existeixen de fa molt temps, no? Mm-hmm. I, per tant, tota l'evolució de la robòtica i la intel·ligència artificial pot anar aquí incorporant doncs més realisme. Clar. Més sensació de realisme.
0: Jo, per exemple, sóc d'una època que al cinema, fins i tot a la televisió, hi havia molta broma sobre això, als anys 80, 90. Vèiem les típiques nines inflables de tota la vida. Jo me'n recordo, ara la gent s'esgarrifarà, però Orquestra Mondragón, per exemple, me'n recordo que Gurruchaga sempre anava amb la nina inflable d'aquí per allà, no? Elles les preferien rúbies o gordes o no sé com era, no? Tenim tot aquest imaginari. Però, clar, quan pensem en aquests robots sexuals, estem pensant en alguna cosa semblant? És a dir, evidentment, estic parlant d'allò, era vaja, com un flotador de la platja, eh? La cosa ha millorat en el sentit de que són més verosímils, però clar, hi ha una mica aquest imaginari.
1: Bueno, estem veient aquesta evolució tan impressionant de la robòtica humanoide, i fins i tot hi ha tipus Android, inclús els que tenen ja pell més amb silicones i materials doncs, més semblants a la pell humana i la textura. Per tant, tot això es pot anar incorporant juntament amb control, també la intel·ligència artificial pot anar aprenent i pots anar donant més resposta a les actuacions, perquè ja no sigui algo estàtic, la nina és algo estàtic.
0: Clar, perquè...
1: Però se li poden posar actuadors perquè realment faci moviments, faci accions, fins i tot que faci sons, i per tant que sigui molt... una sensació molt realista.
0: Ara en parlarem de tot això i lo complicat i difícil que deu ser, però clar, ja hi ha molts passos i hi ha molts països, a més, que són capdavanters amb tota aquesta tota aquesta creació d'aquestes màquines. Clar, quan dèiem abans això de que un Satisfyer o un vibrador també eren robots sexuals, però aquí estem intentant que tinguin una forma física de dona i d'alguna manera hi ha la fantasia per darrere de que siguin dones. Com a filòsofa, Sílvia Rodríguez, he de preguntar això, com ho veieu? Clar, se'n parla molt en la filosofia.
2: Sí, a veure, evidentment, també penso, no, que la tecnologia i el sexe sempre han tingut com una relació, el que tu ben dius, no? Els dildos, fins i tot la Viagra, no? O els anticonceptius, també al final són tecnologies. Però sí que en aquest cas, aquesta robòtica es planteja com a un substitut, no? Una substitució d'un cos. No és tant una tecnologia que pot mediar dins d'una relació sexual, és a dir, que un dildo, per exemple, tu el pots fer servir amb un altre, no? O amb varios o amb qui vulguis. Però en aquest cas sí que està com molt, molt adreçat a satisfer, no? Un tipus de rol sexual feminitzat. No, i és en aquest sentit on, si tota la indústria, diguéssim, de la robòtica sexual està molt masculinitzada, així com el mercat, que també ho està, doncs totes aquestes possibilitats que pot obrir la tecnologia, no, acaben pues, perpetuant un imaginari patriarcal, perquè no neix la tecnologia al marge de lo social, no, ni al marge de lo cultural. Per tant, és el que s'acaba com reproduint. Sí que vull fer referència a un concepte que es diu tecnopatriarcat.
0: A veure, explica'ns això, en què va. Ja han vingut els filòsofs aquí a posar-nos les piles.
2: Bueno, el tecnopatriarcat, de fet, hi ha estudis també, no només de robòtica sexual, sinó de robòtiques que tenen a veure amb allò sexual, però també amb allò relacional, no?, d'aquestes robots companyes, no? No només companyes sexuals, sinó també afectives, com nòvies robot, no?, diguéssim. Llavors, tecnopatriarcat vol dir com al final els imaginaris socials que tenim a la vida analògica s'acaben reproduint també en les seves lògiques al món digital, no? Ho veiem tant en aquest tipus d'indústria com també ho veiem pues, amb les violències masclistes digitals, no? Que no són sinó un reflexe, no? Del que tenim també a la nostra vida analògica. Per tant, crec que és interessant poder veure o poder apropar-nos amb aquestes ulleres, no?, de què és aquest tecnopatriarcat i com s'està reproduint, no només des de les empreses, sinó des de la demanda dels consumidors, també.
0: El debat està servit, aquí hi ha moltes preguntes, és impossible que anem cap enrere, això ja s'està produint, i de fet hi ha compradors d'aquestes màquines sexuals.
1: Sí, des del moment que es va fabricant i van havent-hi més oferta, vol dir que hi ha més demanda, no?
0: A Catalunya
1: n'hi ha de robots masculins, clar, però entenc que són molt menys, lligat també a la demanda, que pot anar derivat doncs, de les diferents que puguin ser homes i dones i de la història que també va creant més l'estereotip, no?
0: I també el fet de que al món de la robòtica i en el món de la ciència, i ho veiem també en la intel·ligència artificial, la majoria de persones que estan treballant-hi són homes. I això també canvia a on posem els diners, en què creiem que és important i en què ens gastem, és a dir, en quines funcions volem que faci aquesta màquina.
1: Efectivament.
0: Dir, això és importantíssim.
1: Això és una realitat i llavors ho estem veient en tots els àmbits.
0: Ja. Sí. Llavors què fem? Demanem que hi hagi més dones perquè facin robots sexuals que s'assemblin a senyors?
1: Estem lluitant moltíssim perquè hi hagi més dones que s'apropin a la tecnologia. No hi ha, diguem, els robots sexuals. I malauradament en tenim prop poques en l'àmbit i per tant poques possibles candidates que es dediquin a això, no? L'altra cosa és si volem dedicar-nos a això.
0: Aquesta és la pregunta, eh? Perquè tu em deies i m'has explicat algunes vegades que justament les dones, quan es dediquen a la robòtica, intenten trobar-li fins socials la majoria de vegades. I per tant, potser en les nostres prioritats no està a buscar una màquina que ens satisfagui sexualment.

0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
1: La nòvia robot d'en Rosalia, que no va fer el nòvio robot. Veus tu quines coses, que no es va inventar una cançó que es digués nòvio robot. Ara les dues estàveu dient, vull parlar, que acabes de deixar anar una idea. Digueu-me.
2: No, pensava que aquest debat, no?, de al final les dones com ens apropiem de les tecnologies o de qualsevol altra cosa, em recorda bastant als debats que van haver-hi sobre si podia existir un porno feminista, no? Llavors, bueno, pues de la mateixa manera que entenem la sexualitat perquè hem sigut subjectes, no?, col·locats en una posició una mica més subalterna, probablement l'ús que les dones o el desenvolupament que les dones podrien fer de la tecnologia lligat a allò sexual també ens donaria productes diferents, no? I crec que és com interessant poder-nos apropar a estudis de la tecnologia des d'òptiques feministes per veure què ens estan proposant, no? Que no vol dir que estiguin rebutjant el sexe o la robòtica dins de l'àmbit sexual, sinó que segurament doncs ho fan d'una altra manera.
3: Sí, jo volia comentar respecte al que deies de l'aspecte social, i abans has comentat que hi ha qui ho defensa i detractors i defensors, no? Clar, hi ha també defensors dient que una persona, per exemple, posant el cas d'una persona discapacitada que és despreciada, que potser pot tenir amb un robot sexual unes experiències que no trobarà amb una persona perquè tenen rebuig.
1: Però clar, això ja és buscar un objectiu...
3: Però vull dir, sí, ja que parlem d'aquest aspecte social, i amb això volia potser associar-ho una miqueta amb tot el que és la robòtica assistencial, que sí, que aquesta és la que em conec més i que m'ha motivat més que no pas aquesta altra. I per tant, aquí hi ha una frontera que diem, si estem... però si a mesura que es van fent aquests robots assistencials hi ha al costat tot un seguiment ètic de veure els aspectes positius i els projectes negatius, inclús amb un robot amb la més bona intenció d'acompanyament i tal, abans de llançar-ho s'està fent molt estudi de com reacciona la persona, com afecta, ho estem veient amb les xarxes socials, amb els mòbils, amb totes les aplicacions, tots els efectes mentals que produeixen sobre la persona. I per tant, amb totes aquestes aplicacions d'acompanyament hi ha tot aquest estudi i molt estudi ètic. La recerca i els avanços que es fan amb robots sexuals no en parla ningú. Són empreses, no estan en els camps de recerca, en els projectes de recerca públics.
1: Això és molt públics,
3: important, no? Amb la qual cosa, aquí no entra tot això, i llavors potser entra a la brava, així, directament, amb el qual tot aquest estudi d'avaluació de pros i contres, de si n'hi hagués, que potser en un moment terapèutic instantani, no dic que això no pugui ser fer un salt amb una persona que té un problema, no en tinc ni idea, però... podria ser, no m'atreviria a dir que no, però clar, no és el cas.
1: I no, perquè hi ha empreses darrere i suposo que més el que...
3: I el que va és el negoci,
1: clar,
3: evidentment.
1: I sobretot també els exemples que veiem que n'hi ha algunes empreses importants, com per exemple, si busqueu, no? Hem trobat una que es diu Harmony, per exemple, que és de Realbotics i que doncs, és una empresa important i el que fan és bàsicament una nina molt sexualitzada, molt que recorda el que podria ser una dona. El que s'està esperant és que tinguin doncs, el tacte com de pell humana, que tinguin sensació d'intimitat. Per tant, s'està esperant molt d'aquestes màquines i en aquest sentit no només hi hauria aquesta part assistencial, no?, que dèiem.
3: Sí, sí, però molt perillós a la vegada, no?
1: Sí.
2: Sí, al final el que sí que em sembla, no?, significatiu, que com a mínim val la pena pensar, és com des d'aquesta perspectiva, no des de la perspectiva mèdica o assistencial, sí, amb altres nivells, però des d'una perspectiva de, no?, pues, aquests robots sexuals o aquests robots nòvies o de companyia, no?, com una societat que ens aïlla, no?, que al final ens està atomitzant, busca en el mercat de la robòtica solucions individuals a problemes socials. No, i penso que val la pena també pensar en com s'inserta tot això a dins del context en el que estem vivint.
3: I dels perills que comentàvem, potser és precisament i cada vegada més en intel·ligència artificial, que poden semblar més realistes, inclús es parla de fer-te la teva nòvia ideal, vol dir que estàs impregnant, no?, en l'home, en l'usuari, una sensació de poder i de que idealitzo i de que faig això.
1: I que puc aconseguir el que vulgui, no?
3: Que puc aconseguir el que vulgui i, per tant, això es pot extrapolar mentalment, que jo veig una dona i pots fer el mateix perquè tens aquest poder, no? I està demostrat en els jocs i en tot que això existeix. Amb una cosa molt més real com és un robot sexual, doncs això és multiplicar aquest perill.
1: I també jo crec que pot provocar una distorsió pels usuaris, perquè ja n'hi ha d'usuaris, no estem parlant de nebulosa, no? Hi ha un munt de persones que compren aquest tipus de joguines de robots sexuals, sinó una mena de distorsió entre la realitat i la ficció.
2: Sobretot jo penso
1: perquè, clar, si tu amb la Roser Parera, que ha estat preparant aquest tema, Roser Parera, bona nit, com estàs?
2: Bé.
1: Amb la Roser Parera, per exemple, ens comentava l'altre dia que hi havia també tot una mena d'indústria feta amb la fantasia de la violació, on algunes d'aquestes nines el que feien era dir, no vull, no? Perquè tu pensessis que podies...
2: Sí. Una cosa, de munt li van posar el nom de Frida Frígida, és a dir, està programada per dir que no, i per tant, doncs, que l'usuari la violés, no? Llavors, clar, aquest perill de que al final normalitzem això, que això, exacte, estigui bé.
4: I que al final, no, quan hi ha com defensors d'aquest tipus de projecte, no, o d'innovació, que diuen que això pot ser una solució per la violència sexual, en realitat estem... O sigui, no, la violència sexual té molt més a veure amb un tema de poder i de domini que no tant amb una passió sexual. Per tant, quan fem aquest tipus de robot, no?, o aquest tipus de, o reproduïm aquest tipus d'estereotips, estem reproduint i validant l'acte violent, no?, la violació, i estem dient, a més, que els homes, doncs, no poden evitar tenir aquest tipus de fantasia i que, per tant, és una sexualitat inherent amb ells, cosa que tampoc és certa, no? En aquest sentit, jo també he estat investigant una mica i crec que és la mateixa empresa la que té també altres nines amb diferents estereotips. Una és com virginal, no?, virginal i disponible. A Japó també n'hi ha una que es diu Yang Yoko, no?, que al final és una nina bueno, que té com gairebé 18 anys, bueno,
1: mare
4: amb
1: meva,
4: aquest arquetip, i després també hi ha una altra doncs, que compliria més amb l'estereotip, diguéssim, no?, de la dona molt sexualitzada, molt atrevida, diguéssim, de la puta, no?, i després pues, l'arquetip de la cuidadora, no?, d'aquesta allà i que al final pues, et fa companyia i t'assisteix, no?
1: I de fet jo crec que a vegades parlem de tot això amb certa broma, no? Fins i tot ho romantitzem. L'altre dia hi havia una notícia sobre robots que et faran la neteja de casa, i hi havia algunes bromes, entre a vegades a la redacció algú se li escapa de dir, bueno, doncs ja me'n busco una que un robot sexual i a més un robot que em faci la feina, eh? És a dir, que ja fem tot el pack,
3: sí, sí,
1: amb el qual la garantia de la misogínia i del masclisme la tenim garantida per anys, eh?
4: Total, i a més, no? És com, bueno, aquest robot que fa les feines de casa ha de ser una dona i ha de ser una dona que em pugui satisfer. No?
1: Tot pel mateix preu.
2: Just buscant informació per fer el tema, vaig trobar un podcast de dos nois bastant joves, no?, i parlaven sobre el tema dels robots sexuals, i a mi una cosa que em va sorprendre, que el que feia les preguntes deia, clar, jo puc entendre, doncs, de que et fa molta mandra això de sortir, anar a buscar una parella o...

0: reconegut, meravellosa, aquesta.
1: Preciosa,
0: és, m'encanta. Però, vaja, en Blade Runner hi ha la pel·lícula antiga, ja romantitzava molt això del món dels robots.
1: Absolutament. Aquesta, diguem, és la banda sonora de Blade Runner del 1982. Amb aquesta pel·lícula original trobem doncs, la Pris, que és un personatge que interpreta del Hanna, una replicant, que una model bàsic de plaer dissenyat per l'entreteniment militar i personal. I a la seqüela del 2017 hi ha el personatge de Mariette, que és una replicant prostituta, i la Jou, que va interpretar l'Anna de Armes, que és una intel·ligència artificial hologràfica dissenyada per ser la parella virtual perfecta. Per tant, aquí no, estem reproduint una altra vegada estereotips i aquestes fantasies sexuals des de la banda masculina.
0: El que és divertit és que l'any 82 podies dir, no en sé, jo encara no penso que el món anirà per aquí, tot això és una fantasia meva, però l'any 2017 això ja no ho pots dir. O sigui, com han fet Blade Runner una altra vegada, ja no ho pots dir. A veure, n'hi ha d'altres, no? És una sèrie que també és bastant recent.
1: Sí, sí, és una sèrie d'HBO molt famosa, Westworld, que està inspirada en realitat en una pel·lícula de l'any 1973. Aquí l'escenari és un parc d'atraccions futurista on els humans amb diners paguen per viure fantasies sense límits. És a dir, tornem a incidir en aquesta idea, no? Molts dels androides que estan allotjats als bordells del poble de l'Oest, perquè és una mena de western, estan programats específicament per tenir relacions sexuals amb les visitants.
0: I en tenim més, perquè no parem. Vols que en fem una altra? Jo crec que ja n'hi ha una, sí, mitiquíssima, que va ser Her, que jo crec que amb la història de que havia el Joaquin Phoenix aquí ens vam despistar totes.
1: Sí.
2: Please wait as your operating system is initiated.
3: Hello, I'm here.
4: Hi.
3: Hi, I'm Samantha.
0: Llestos, que la Samantha aquesta que parla era ni més ni menys qui...
1: La Scarlett Johansson, no? Una veu fantàstica. I ell, el que dius tu, que ens vam despistar, el Joaquin Phoenix. Bé, aquí aquesta pel·lícula tracta d'un home solitari, divorciat, que s'enamora d'un sistema operatiu informàtic en un món distòpic, i aquí potser no és tan sexual, tot i que aquí és més com més romàntic, no?
0: Bueno, se li dona aquesta pàtina romàntica, però en realitat una mica el que està fent és parla sol, que és una mica totes aquests assistents de veu, i això m'ho direu vosaltres, però les Siris, les Alexes, que curiós que sempre tenen noms femenins. O sigui, aquesta idea primigènia d'Alexa apaga la llum ja portava una mica cap aquí. Alicia.
1: Sí,
0: no, Alexa, Alicia.
5: Bueno, que també m'ho fas dir així,
0: Això no es veu a la ràdio.
5: Sí, doncs... Sí, s'ha utilitzat la veu sempre, cuidant, imitant els temes de la cura, els temes aquests, ens hem acostumat, i de fet és algo que tenim tan endins, no? De fet, i que costa canviar-ho, fins i tot, bueno, amb tothom, no? Perquè ens podem trobar, nosaltres mateixes, que en un moment donat ho tens tan impregnat, arrosseguem de tant de temps aquesta pràctica, no? Que al final alguna cosa ens queda dintre, no? I ens pot influir a tots en qualsevol moment, però efectivament ho veiem a tot arreu.
0: Home, és molt curiós que això, les Alexes, les Siris, tinguin sempre nom femení i donin aquesta sensació sempre de que estan disponibles.
5: Sí, sí.
0: Disponibles al que vulguem nosaltres. Apagar la ràdio, encendre la ràdio, que em posi l'última cançó de Cher, el que sí.
6: A que m'escolti.
0: A que m'escolti. I sobretot també el que veiem en algunes d'aquestes màquines sexuals és que també s'està intentant que parlin, i perquè sigui com una mena d'intel·ligència artificial.
5: Això no costa res. Clar,
0: no costa...
5: Vista,
0: no costa res. Per nosaltres ens impressiona.
5: Clar, però que... vull dir que és de les coses, si voleu, fàcils, no? Però, i a més, doncs, cada vegada més amb tots els sistemes d'intel·ligència artificial que poden anar aprenent de tota la pràctica, de moviments, de sons, inclús de desitjos particulars, personalitzats... vull dir, això és, si Her ja era, com dient, un perill de que t'aïlli, sent només una pantalla d'ordinador, imagina't, doncs, tenir més percepció sensorial, augmentant els sentits.
1: Perquè, Alicia, què és el que costarà més, no?, tu com a experta en robòtica, de fer d'un robot sexual, el què, la pell? Perquè he vist fins i tot...

0: La mirada, és a dir, estan treballant molt al Japó, la mirada, allò...
1: Jo diria que això ja està fet. Vull dir, poden millorar textures i tot, però tot en si. Vull dir, hi ha robots des de 3.000 euros fins a 175.000 euros.
2: Això t'anava a dir, els preus això, de què estem parlant? Doncs
1: pues és tota aquesta gamma, depenent dels materials, de les capacitats, de l'actuació que tenen, de la capacitat d'aprenentatge, tot això li vas afegint preus i és com un cotxe, no? Elements addicionals, no?
2: Com quan trucava amb les motos, allò a l'adolescència, fets amb els robots sexuals, no? Vas trucant la màquina, no?
1: O ja tens una oferta... No sé, no m'he mirat, no m'he estudiat...
2: No t'has mirat el catàleg?
1: No m'he mirat.
2: Quina decepció.
1: Home, una mica vaig mirar i dic, a veure si ara que la que mires algo et començaran a arribar...
0: L'algoritme, no?, que t'ha portat...
1: Ai, notícies i anuncis d'això, que ja t'arriben de vegades sense fer res. També feia una certa angúnia aprofundir massa en el tema.
0: Hi ha indústria aquí a Catalunya de robots sexuals?
1: No, no ho he vist, jo crec que no. Crec que no hi ha res.
2: Però potser queden dos dies,
1: pots trobar-ho perquè el món està molt obert. No sé, el mercat, quan
2: també hauria...
1: quan ha de ser.
2: No? De fet, els dos països...
1: Perquè són robots cars, per sort no l'utilitza tothom, com no és un producte de...
0: Però amb el tema de robòtica, el que més tira i on s'inverteix més és amb el tema de, diguem, de la guerra, no?, d'armament, bueno, i el sexual, diguem, no?
1: Amb tota la tecnologia, no crec. No, amb el tema robòtica hi ha un ampli camp d'aplicacions moltíssimes, mèdiques, aeroespacial... No crec que... No hem estudiat els estudis de mercat en aquest sentit, i a més el que hi ha publicat segurament això no surt, però no ho crec. Vull dir que és un mercat més limitat, entenc jo. Vull dir que n'hi ha, ni veus l'aplicació, però comparat... No, el militar sí, el militar és el que guanya tot arreu, però...
2: El que està és en auge, que per això no estem parlant avui a les dones i els dies.

0: dèiem al principi també que hi ha qui es pregunta els límits ètics que hi posem a tot això, també fa que ens puguem plantejar coses. Hi ha qui deia que pot estalviar-nos o combatre violacions, prostitució, pedofília. Aquí li he de preguntar a la filòsofa, perquè clar, això és un bacallà bastant fort aquest.
1: No, clar, a veure, jo crec que és una mica lo que havia comentat abans, no? Per una banda, estem pensant que la robòtica o la tecnologia pot resoldre problemes que són socials i no individuals. I, d'una altra banda, és com si aquests problemes no estiguessin arrelats dins d'una societat que també té els seus imaginaris, no? I les seves desigualtats. És a dir, al final, quan parlem de... I això ho explica molt bé la Rita Segato, no? L'antropòloga, que jo sempre faig menció amb ella perquè m'agrada molt, però quan parla de violència sexual, sempre parla de que això té a veure amb el poder i no realment amb el desig, amb aquest desig, no? De la trobada sexual. Per tant, què fem quan estem donant rienda suelta, ni que sigui a través d'un robot, en aquest tipus de fantasia? Doncs pues, al final estem validant, o estem dient que és inevitable, i no estem podent obrir-nos a explorar altres tipus de desig, que probablement sí que podrien ser emancipadors, no? I que amb això la tecnologia també podria resultar-nos útil.
0: Podríem fer un robot, per exemple, que ens eduqués sexualment.
1: Per exemple.
0: A cuidar les nostres parelles.
1: O
0: això també. No ens passa pel cap.
1: Ja, exacte. També pensar, no?, quina és la relació d'aquesta robòtica amb lo social i no com un objecte de consum i de satisfacció d'una carència individual, no? Que per mi aquí... Perdó, que estic parlant una mica
0: molt. No, t'hem pagat per això, eh? És molts diners, a mi.
1: Moltíssims, sí. Estic forrada. El que volia dir és que al final també s'ha de mirar qui hi ha, no?, darrere d'aquestes empreses que fabriquen aquests robots. Al final estem parlant també d'una manera de veure la tecnologia com algo que en realitat ens alliberarà, no?, de les limitacions biològiques que tenim com a éssers humans, no? Em refereixo a aquestes empreses, no? I aquí sí que em connecta molt amb la crítica que fa el Fernández Liria amb tot el tema, no?, del transhumanisme vinculat a Silicon Valley, no?, a tot el tema de les empreses dels Estats Units, no?, de dir... És aquesta tecnologia posada com una possibilitat de trencar qualsevol límit, no?, dins també d'una manera de veure el món i el ser humà, doncs, molt reaccionària, molt neoliberal, no?, i
0: explica,
1: molt tradicional.
0: Explica què és el transhumanisme pels pobres humans.
1: Vale.
0: Ho dic perquè hi ha algú que diu robot, ara transhumanisme, bueno, que estan parlant d'ovelles...
1: No.
0: Llavors
1: no
0: la transhumància, no ens equivoquem.
1: No ens equivoquem, no. No, realment, bueno, transhumanismes hi ha molts, però en aquest sentit m'estava referint més, no?, pues a una tendència lligada a veure la tecnologia com a una salvació dels límits que podem tenir, no?, com a éssers humans.
0: És a dir, crear unes màquines...
1: Exacte.
0: ..que puguin superar totes aquelles coses que no podem fer com humans.
1: Exactament,
0: no?
1: I de fet es parla d'amillorament humà, no? Per exemple, hi ha projectes als Estats Units molt lligats a tot aquest imaginari maga, no?, una mica del trumpisme, que tenen a veure també amb la cerca de la immortalitat. Bueno, molt
0: sí,
1: amb
0: crear,
1: aquesta...
0: per exemple, jo què sé, unes aletes perquè puguis nedar, clar, més ràpid.
1: Exacte.
0: Ho invento,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. O poder prescindir del cos, no?, i al final ser una consciència. No? Bueno, té molt a veure amb aquesta idea, no?, amb aquestes idees com de força, de carència de límits, no?, molt agressives i també molt violentes.
2: Sí, jo també volia comentar, parlàvem abans del negoci militar i el negoci sexual. Clar, això ha estat impulsat sobretot per empreses i és fàcil crear la necessitat. Amb les guerres molts tenim la creença o l'absoluta de que hi ha uns interessos econòmics darrere de la indústria militar i això genera que hi hagi guerra. Aleshores també podem crear una mica un missatge de la necessitat de les virtuts del robot sexual per solventar tots aquests problemes que mencionàvem, no?
1: Sí.
2: Però posat així, sense una base científica, un estudi que realment pugui veure pros i contres, no?
1: I que al final jo em pregunto, no?, quantes persones consumidores d'aquests robots sexuals n'hi han realment? Perquè també tot el relat, no?, de que això pues es consumeix...
0: Potser ens en faríem creus, eh? Jo no ho sé.
1: Sí, potser ens en faríem creus.
0: La intimitat buit de les cases...
1: Ja,
0: escolta'm.
1: Sí, però també d'una altra banda jo lanço una hipòtesi, vull dir que jo no ho sé, però sí que penso que pot ser també que la pròpia notícia, no?, sigui també una manera de generar aquest desig, és a dir, hi ha moltes persones que estan consumint robòtica sexual. Ah, bueno, doncs això ja és una possibilitat. Vull dir que potser estem parlant també d'una mica de màrqueting dins de tot això, no?
2: Efectivament.
0: Com diu el Josep Maria Campillo, que ara m'ha parlat així pels cascos, el nostre tècnic, diu, si fas un anunci al final crees la necessitat, no?
1: Sí, tal qual.
2: Sí, sí.
1: Però també saps, no?, quan crees un anunci, si tindrà una rebuda o no. Vull dir que també penso que això es retroalimenta. O sigui, que no hi ha una resposta tan tancada al respecte.
0: Quanta fanyeta que tenim.

0: Alguns pot sentir, pot dir, home, la tecnologia no és bona ni dolenta, és com la fem servir, com la posem al servei d'allò que volem. Llavors, hem de tornar sempre a les escoles, no? Quina educació estem donant als nostres infants, com veuen el futur, i també allò que dèiem, les dones que estan en el món de la enginyeria es volen dedicar a aquests aspectes. L'única manera de poder existir i tenir veu en això és al final dedicar-t'hi, perquè al final els robots es construiran, es construeixen, sí, vaja.
1: Sí. Sí, sí.
0: Aquí tenim molta feina, eh?
2: Sí, sí. Tant.
0: I a la filosofia també.
2: També. Sí.
0: Doncs gràcies a les dues. M'ha agradat molt aquest viatge que hem fet, reflexionant una mica sobre aquests robots sexuals. També m'agrada que entenguem la idea aquesta de que d'alguna manera els fem servir tots. També els fem servir en el sentit, em refereixo, amb eines que tenim més a l'abast, com un vibrador, etc, i que no pensem mai que són robots, eh? Però que és com deia la Sílvia, és l'ús que en fem. Vull dir, i com els veiem i com els treballem. De tota manera, si voleu fer robots per operar persones...
1: I, això estem fent.
0: Això és el que fa gent com l'Alicia Casals, que fa molt temps que hi treballa. Moltíssimes gràcies i fins aviat. I també la Sílvia Rodríguez de Ganya, doctora en filosofia i pensadora aquí, Turbo. Moltes gràcies. Merci. Gràcies.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
2: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
3: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
2: Que està en constant evolució.
4: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
2: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
5: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Continuem a les dones i els dies. Parlàvem de robots, però a nosaltres ens encanta la humanoide. Marta Martínez, com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, tu també et veig disgustada per aquestes últimes notícies de la nostra estimada Lena Dunham i de la Lady Gaga, que han tingut els dos fills per gestació subrogada. I tu em deies, n'he de parlar d'això.
1: Sí, a mi... Potser pel fet que he viscut tants anys als Estats Units, tinc una visió una mica ambivalent amb el tema de la gestació subrogada.
0: A veure, no? A veure, què m'explicaràs?
1: No, més que res, que crec que és interessant parlar-ho, perquè realment la perspectiva és tan diferent aquí a Europa, no? On la majoria de països està completament prohibida o super, super restringida, i en canvi a la majoria dels estats dels Estats Units és completament legal, és un contracte que tu fas, que pel qual pagues uns diners, aleshores costa molt d'entendre, no?, quan de cop i volta surten totes aquestes celebrities com la Lady Gaga recentment o la Lena Dunham, especialment la Lena Dunham, no?, que és una dona que moltes vegades se la reconeix com a feminista, que ha escrit sèries com Girls, que ha escrit llibres també superfeministes en aquest sentit, i en canvi dius, ostres, què està passant aquí, no?, de cop i volta, pum, té una filla per gestació subrogada, i aquí tothom és com es posa les mans al cap. Però, sincerament, allà als Estats Units tampoc és com
0: ofensiu.
1: Exacte, no és una cosa tan estranya, i sobretot és una cosa que entre les celebrities s'està tornant bastant popular.
0: Ai, haurem de reflexionar-hi. Escolta, per si algú està despistat i ara diu, què vol dir això de tenir un fill per gestació subrogada? Explica'ns-ho primer.
1: Doncs, bàsicament...
0: Perdó, eh? No, perquè jo sempre penso que hi ha algú que diu, això són ventres de lloguer? Com
1: sí,
0: era la cosa?
1: Exacte, bàsicament tu el que fas és contractar una persona perquè...
0: La dona?
1: Una dona, òbviament, perquè gesti, perquè faci tot el procés de l'embaràs, normalment d'un embrió que sí que és teu. Normalment l'òvul i l'espermatozoides són dels pares, que per algun motiu no poden tenir un fill, també passa molt en parelles homosexuals d'homes que no poden tenir fills, i aleshores el que fan és contractar una dona per portar tot l'embaràs. Aleshores, a Estats Units això és totalment legal. Tu fas un contracte, bàsicament, ho poses tot per escrit, i hi ha casos en què potser els òvuls venen d'un altre lloc, podria ser, però no són mai de la persona que està fent la gestació subrogada. Sí, bàsicament tu, com deies, Montse, estàs llogant un ventre.
0: I per què és tan diferent la cultura de la gestació subrogada als Estats Units?
1: És una gran pregunta i no...
0: Perquè el capitalisme no, està claríssim, eh? Si tu pagues i hi ha un contracte pel mig, el que vulguis, eh?
1: Clar,
0: com a més si vols muntar un camp de futbol a la panxa d'un altre, no?
1: A més, vulguis que no, estem parlant de molts diners. Ja. Perquè als Estats Units una gestació subrogada sol costar entre 100.000 i 300.000 dòlars.
0: Uau.
1: Estem parlant...
0: O sigui, aquí hi ha viatge de butxaca. Eh?
1: Exacte, aquest és el primer obstacle que crec que és molt important tenir en compte, perquè sovint sentim que són celebrities les que estan parlant de tots aquests temes, les que estan fent servir aquest tipus de mètode. Doncs perquè, punt número 1, costa molts diners. I punt número 2, aquí és on veiem aquesta gran diferència cultural en la que predomina simplement aquest capitalisme més extrem, en el sentit que s'entén que això pot ser una transacció econòmica com qualsevol altra, no? No es veu tant des del punt de vista moral. He de dir que no crec que és 100% això. Crec que també en molts estats i moltes comunitats hi ha un punt també de veure-ho des del punt de la solidaritat. No és simplement, ei, això és una manera de fer diners i punt. És cert que sí, que hi ha moltes clíniques i negocis que es dediquen a això i que el que volen és l'explotació econòmica. Però crec que s'entén d'una manera més àmplia i més complexa als Estats Units. No és només aquesta idea de estàs comprant un fill. Per alguna gent sí, però no és només aquest punt de vista.
0: O sigui, has de tenir calerons, per això?
1: Molts calerons. No una mica, no. Has de tenir molts calers.
0: Clar, això només pot fer Lena Dunham i Lady Gaga, que m'imagino que a més van triar molt amb qui ho feien, per què ho feien, no?
1: Que precisament el cas de la Lena Dunham crec que és especialment interessant perquè en la majoria dels casos són parelles heterosexuals les que utilitzen aquest mètode i són parelles que per algun motiu no poden concebir. En el cas de la Lina Dunham, ella sempre ha sigut molt pública parlant de que ella tenia endometriosi des de molt jove. Ella ha tingut molts problemes de la seva salut reproductiva, tenia una endometriosi molt severa i li van haver de fer una histerectomia quan tenia 31 anys. Això vol dir que li van extreure l'úter completament. Aleshores, ella, per poder tenir un fill biològic, l'única manera que realment ho podia fer era amb una gestació subrogada. I diguem-ne que aquest és
0: el cas... Me l'estàs defensant, eh?
1: No, però sí que...
0: No, però s'ha d'entendre.
1: Sí, sí que també puc entendre que hi hagi persones... Ei, que pots adoptar, eh? Òbviament, sí. Perquè has de fer gestació subrogada quan pots adoptar una criatura, com també ha fet la Millie Bobby Brown, l'actriu de Stranger Things, que de fet ja va per la segona adopció, precisament més o menys al mateix temps que estava passant les notícies sobre la Lady Gaga, les notícies sobre la Lina Dunham. La Millie Bobby Brown adoptava el seu segon bebè, i tot així que ella és ben jove, no? Vull dir que hi ha altres opcions, eh?
0: Hi ha altres opcions, però també és veritat que no sé si amb els homes, amb les parelles d'homes, de parelles homosexuals, hi ha tanta crítica, també. Jo crec que amb les dones...
1: Exacte. Hi ha... I, de fet, són com, diguéssim, el segon grup que més ha utilitzat aquest mètode. I no cal anar més lluny que celebrities, també, com Ricky Martin o l'actor Patrick Neil Harris, el de How I Met Your Mother, que són obertament gais, han fet servir gestacions subrogades per tenir criatures.
0: Uh-huh. I Miguel Bosé, la dada.

0: close to my heart. No ploreu, com diu la cançó, perquè els rics també ploren i a vegades no poden tenir criatures i han de llogar un ventre. I han de llogar un ventre. Escolta, legalment com funciona?
1: Segueixen una mica el salvatge oest, no?
0: Segueix, no sé per què m'ho imaginava.
1: Segueixen un àmbit que no està gens restringit i que hi ha, no, empreses d'aquestes que estan sortint com bolets, que són les que gestionen les persones per trobar que puguin fer aquesta gestació subrogada. I precisament hi ha hagut dos casos recentment als Estats Units que et volia comentar, perquè són els que estan començant a fer que es generin moltes preguntes entorn a el fet de si cal limitar, restringir, començar a legislar sobre aquesta qüestió. El primer és un cas d'una parella de Califòrnia que va contractar una dona, McKenna West, per fer una gestació subrogada, i aleshores, durant l'embaràs, en una de les ecografies normals i corrents que et fan, es van adonar que la criatura tenia un problema sever del cor. Aleshores, si aquest bebè naixia, necessitaria múltiples operacions quirúrgiques i tindria problemes greus de per vida a nivell cardíac. Que aleshores, és bèstia. Aleshores, espera't, que això només és el
0: només
1: principi.
0: Només és l'inici, ja t'he vist. S'han posat uns ullets brillants.
1: Aleshores, els pares li van demanar a la persona que estava portant la gestació que avortés. I ella va decidir que no, que volia salvar la vida d'aquest bebè. Aleshores, què va fer? Se'n va anar a Texas, on l'avortament està prohibit. I, òbviament, molts del moviment pro-avortament de Texas la van convidar, la van ajudar, es va convertir una mica també en un símbol per ells de tota aquesta defensa pro-vida que fan. Mm-hmm. I ara, aquest mes de setembre, aquesta dona ha donat a llum aquest bebè, que ja ha necessitat una operació quirúrgica seriosa per la seva situació dels seus problemes del cor, i ara mateix estan en una batalla legal immensa per la custòdia d'aquesta criatura, perquè ella vol portar el cas davant de la Cort Suprema per defensar que ella el pugui cuidar, perquè els seus pares no ho volien fer. I, òbviament, els pares no diuen que no és que no ho volguessin fer i que per ells és el seu fill. Aleshores, tu, de cop i volta, ha nascut aquesta criatura que té els teus gens i que tu volies prendre una decisió que era la contrària de la que ha acabat passant. És un cas que realment és molt preocupant.
0: Un cas com un cabàs.

0: el fet de que no estigui regulat fa que les situacions a vegades es quedin massa obertes, eh?
1: Sí, sí. I espera't, perquè en tinc un altre que encara sí? És més gros.
0: Mare meva!
1: Sí. Perquè una altra cosa que passa és que està creixent molt el nombre de persones estrangeres que se'n van als Estats Units o busquen gestacions subrogades als Estats Units. Fins i tot des de la distància. Doncs resulta que més del 40% d'aquests pares que fan servir aquestes gestacions a Estats Units són pares xinesos. I un dels casos més extrems...
0: No sé què passa, que els negocis... Avui parlàvem de robots sexuals. Xina i Japó és dels països on se'n venen més, on se'n creen més. Yeah. O sigui, el capitalisme una mica sense ètica... No vull dir estar en aquests països que a vegades, sobretot, vull dir que durant anys no els hem vist així.
1: Clar,
0: que tenim com una mirada esbiaixada de com són aquests països, no?
1: I potser també que la capacitat econòmica que tenen ara mateix no és la que tenien fa uns anys i això els porta també a buscar opcions on sigui que les puguin trobar, perquè també són països amb unes lleis molt restrictives.
0: Clar.
1: Imagina't a la Xina, no? Durant tantíssims anys hi ha hagut lleis on es prohibia tenir més d'un fill, no? I aquí, en canvi, als Estats Units, que tens tot aquest mercat obert...
0: Tot aquest mercat és una mica mercat de calaf, perdona, perquè
1: sí, sí.
0: És com...
1: Molt
0: donem
1: bèstia.
0: Totes les opcions i, a més, sempre trobaràs gent disponible... Vull dir que... Mare meva.
1: Doncs el cas que et volia comentar el va destapar el Wall Street Journal fa uns mesos, i és el d'un multimilionari xinès que es diu Xu Bo, que portava molts anys, de fet, contractant dones per fer gestacions subrogades a diferents punts dels Estats Units.
0: Sí, havia muntat un xiringuito, perdona.
1: No tant un xiringuito, perquè no era ell fent negoci, era ell volent tenir més fills i més fills.
0: Ah, d'acord, no t'havia entès. O sigui, em pensava que era ell contractant dones.
1: Ell contractant dones per tenir fills.
0: Mare meva.
1: Però estem parlant que diuen, la seva empresa diu, que calculen que pot haver arribat a tenir 100 fills d'aquesta manera.
0: I què fa amb aquests fills? Què feia amb aquests fills?
1: Aquest és el tema.
0: Posàvem una granja o què?
1: Més o menys. Hi ha vídeos a Facebook... d'aquestes mansions on té aquestes criatures que estan totes allà acumulades d'edats de tots tipus, que totes li diuen pare, i sí, és molt, molt bèstia el cas, i direu, i com és possible que això no se n'haguessin adonat, com és possible que això estigui passant? El tema és que aquestes empreses que gestionen aquestes gestacions subrogades no tenen un registre federal, per dir-ho així. No hi ha un registre centralitzat de tots aquests casos. Aleshores, a cada estat estan passant coses completament diferents i cadascú, a la seva manera, fa el que pot. Doncs va ser precisament en uns jutjats familiars, senzillament, no? com el que va a registrar el seu fill que acaba de néixer, de Los Angeles, que un dels funcionaris allà es va començar a donar compte que hi havia molts registres amb el mateix nom. Llavors va dir, ostres, es va posar a revisar i va dir, he trobat quatre criatures que ja tenen aquest nom d'aquest senyor com a pare. I acabo de veure...
0: Donald Trump no ho sap, això, no? Ho dic perquè m'imagino fent fills...
1: Sí que ho sap, i tant que ho sap.
0: No, no, fent bueno, 500 fills.
1: Una mica com el que
0: no
1: està...
0: perquè li robarien l'herència, no.
1: L'Elon Musk està fent tres quarts del mateix.
0: Què dius?
1: Sí. Sí, sí.
0: Però que té 100 fills amb la seva cara.
1: 100 fills no sé si els té, però jo crec que hi ha una mena de... idealització d'aquesta
0: idea
1: de deixar la seva llavor d'aquests homes, no? Tan poderosos i multimilionaris, com sigui aquest multimilionari xinès Xu Bo o com sigui Elon Musk, que tenen també aquesta mentalitat completament masclista i antiquada, no? De aquí estic jo, he vingut al món per tenir fills i quan més ens tingui millor, no?
0: Aquí,
1: que
0: els
1: meus gens que són tan increïbles. Aleshores, sí que hi ha una mica aquest punt de... Què és això? Una família o un imperi, no? Una mica. És que fa molta por. Aleshores, quan van començar a posar aquests casos en comú, van veure que només a Los Angeles aquest senyor ja tenia 12 gestacions que estaven funcionant en aquell mateix moment. I això va ser l'any passat. Aleshores, t'imagina't,
0: no, durant
1: els anys...
0: No sé, és que no...
1: Clar, el tema és... Se l'ha jutjat ara, se l'està jutjant ara, però tampoc és que hi hagi hagut gaires conseqüències, perquè ell està a l'estranger... I, a més, el més interessant és que els republicans, quan va haver aquest escàndol, van intentar presentar una nova llei que pogués limitar aquestes gestacions subrogades, sobretot de cara a pares estrangers. No? Per dir-ho així.
0: Com?
1: Els republicans van voler presentar una nova llei per evitar que persones estrangeres poguessin venir als Estats Units a contractar aquestes gestacions subrogades.
0: I tu creus que té a veure amb aquest cas?
1: Sí. No, directament. I ells ho van dir també molt clarament, perquè va ser un cas que va generar molt d'escàndol als Estats Units.
0: Si són de Wisconsin, sí, però si són xinesos que venen aquí a plantar granges de nens, no.
1: Clar, el tema és que van ser els republicans...
0: Escolta, avui ens està quedant un programa perquè estic pensant en els robots sexuals i ara això, i és que, de veritat,
1: És que estem entrant en un món molt distòpic.
0: Sort que l'Encarson ha guanyat el Premi Nobel, perquè si no ja ploro. Escolta, deixem-ho aquí. Acabem aquest programa avui de les dones i dels dies. Marta Martínez, gràcies. Gràcies, t'he de dir, per portar-nos en aquest món.
1: És que és per això, és una mica com el món al revés, no?
0: No, allà? Absolutament. Marta Martínez, moltes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Perera Moraga, Celer Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà conversarem amb l'actriu i directora Elena Martín Gimeno, que justament presenta nova sèrie com a directora al Castillo, una sèrie policíaca que parla sobre el món de la prostitució. No us perdeu la sèrie, però sobretot no us perdeu l'entrevista de demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos parla Nando Sanoguera. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Precisament aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona que feia 2 anys que no pagava el lloguer perquè la propietat del pis també ha al·legat seró. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que s'han de donar unes condicions mínimes, com ara obrir-se a altres forces d'àmbit estatal.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Mentrestant, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat aquest dijous la ciutat de Granollers.
5: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
4: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament del curs. El ministre d'Educació, Edouard Geffré, s'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts i pal·liar així un dels problemes més denunciats pels estudiants.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament de l'excomandant de l'exèrcit Nidal Hassan, condemnat per matar 13 persones a una base de Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic.
7: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
1: Aquest anunci arriba en ple debat sobre l'aplicació de la pena de mort als Estats Units després de l'execució fallida d'una dona a Tennessee. Aquestes últimes hores, a més, les autoritats de Texas han mort un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera i ho han fet amb el mateix fàrmac letal que va fer fracassar a l'execució de Tennessee. Esports, el blaugrana Rafinha s'ha entrenat aquest dijous al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la 8a jornada de primera amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el Cué amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
4: Victòria del Barça a Dembol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Asobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a un quart de nou.
1: A la Lliga Femenina, victòria del Cadí-Laseu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-Laseu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
4: A l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a dos quarts de nou, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta.
0: Fins aquí les notícies.

0: Avui que volia dormir molt, no he dormit molt. Avui que volia anar al mercat, he acabat fent una volta amb un carro buit per un supermercat i comprant les tres coses que necessitava i unes quantes més que no sabia ni que volia comprar. Quan he arribat a casa carregada, sense que estigués previst, m'he trobat un noi jove, vestit amb americana i pantalons de color marró, camisa blanca ben pentinat, i amorrat a la porta del carrer mirant des de la nostra finca. Jo, que ja venia amb la clau a la mà, costum que sempre tinc d'anar preparada força metres abans, he hagut de dir-li perdona, perquè el noi estava ben distret, trucant a algun dels pisos i mirant per la porta de vidre, i no m'havia vist. Quan s'ha tombat i m'ha mirat i ha vist que venia amb el carro, s'ha volgut fer el molt simpàtic, mega simpàtic, que diuen ara. Hola, sóc veí del barri d'una nova immobiliària. Jo ja he començat a posar-me a la defensiva. I ha començat a fer-me 34 preguntes sobre si hi havia pisos buits a l'edifici, que si des del carrer es veien finestres tancades, i jo li he dit, para el carro, noi. Aquí viu gent del barri, tot està ple, i si algú tanca porticons és perquè el sol no entri al menjador o a les habitacions i la calor no es faci encara més insuportable. Ja s'ha adonat que no estava per donar massa més detalls, però ell insistia. A dalt hi ha finestres tancades, perquè deu estar dies i dies, dic jo, fent de policia secreta. I vinc a preguntar que no, que han fet obres, que els operaris ja han acabat i han tancat les finestres. Quina pesadesa. Al final ha marxat, però no s'ha estalviat de dir-me ja ens veurem pel barri. I jo he pensat, i un bé negre. Mira, més com bé, quan marxava m'he imaginat com si fos un voltor que desplegava les ales, feia mitja volta i tornava cap al seu niu. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduarnes, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Comet, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Són les 12:09. Benvinguts a l'última edició de la setmana de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, com sempre, el telèfon per fer les preguntes, les vostres respostes, reflexions, anàlisis, queixes, felicitacions també, només faltaria, o aquelles argumentacions que us vinguin més de gust. I a més, com que deixeu els vostres missatges de WhatsApp, els feu escrits o els feu en àudio al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Avui començo amb un missatge de WhatsApp perquè és que és molt llarg, perquè hi ha moltes coses i a més és escrit. O sigui que paciència a escoltar-me una estona ara, perquè és l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès que ens diu... Per començar, diu en resposta a l'oient que li sorprèn que una senyora doni el condol a la reina Sofia, dir-li que té una situació econòmica envejable, sí, però que ha tingut una situació personal complexa des de la infantesa i l'exili fins al matrimoni amb l'emèrit. La seva germana Irene ha estat una incondicional tota la seva vida i en qui s'ha recolzat. Per tant, entenc que la seva pèrdua ha sigut molt traumàtica perquè persones d'absoluta confiança en aquests càrrecs es poden comptar amb els dits d'una mà. I afegeix, els rics també ploren. Després, l'Àngel fa una altra pregunta. Diu, voldria preguntar als autobusos quants cotxets poden pujar? Diu, entenc que hi ha dos espais habilitats. Què passa si vol pujar una persona amb cadira de rodes? Qui és preferent en aquest cas? Si l'autobús està ple a vessar i vol pujar algú amb una bicicleta o un cotxet tipus de bessons amb dos gats, però ja estan ocupats els espais per dos cotxets de nadons, aquests altres tenen dret a pujar? Diu, ho pregunto, diu l'Àngels, arran de l'experiència de fa uns dies a l'autobús, on un altre passatger i la noia que portava els dos gats en un cotxet voluminós quasi arriben a les mans. Ai, mare meva. Diu, m'agradaria saber què diu la normativa. Jo entenc que no podia pujar i havia d'esperar el següent, diu l'Àngels. I encara fa una tercera, un tercer comentari, de fet és una queixa, sobre la línia d'autobusos 24 de Barcelona. Diu, fa el recorregut de Plaça Catalunya i passa pel Parc Güell, va ple de turistes. Diu, abans de la pandèmia hi havia un autobús pels turistes que anava al Parc Güell, ara no. Les persones que viuen o treballen a la zona pateixen la saturació del servei, tant és així que, a vegades, passen dos i tres autobusos tan plens que no et deixen pujar i el temps d'espera s'allarga considerablement o augmenten, diu l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, o augmenten el servei o restitueixen l'autobús turístic. Aquestes són tres qüestions que ens demana l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès. Si algú està trucant al 932017474 i no li funciona bé el telèfon, que sàpiguen que tenim un problema ara mateix. Tenim un petit problema. No, ara ja no tenim cap problema. Teníem un problema fa una estona. Per això he intentat allargar amb aquest missatge de WhatsApp, perquè no hem hagut de fer un reset, que es diu ara, tornar a engegar la màquina perquè havia col·lapsat la centraleta. Llavors, si algú en aquests minuts ha intentat trucar i ha vist que no hi havia manera d'agafar cap línia, doncs que sàpiga que ha estat culpa nostra, perquè en aquell moment s'ha hagut de fer un reset a la centraleta. Per això us he llegit aquest missatge tan llarg, que existeix, no me l'he inventat, però era per donar temps a que poguéssim solucionar aquest tema de la centraleta, i crec que ara ja està solucionat, perquè veig l'Aina que ja està parlant. Sí, està solucionat, per tant deixo una mica de temps perquè pugueu trucar i l'Aina us agafi la trucada, perquè ja s'ha solventat. Mentrestant, altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Per exemple, en Sergi, és un altre missatge escrit. En Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu, ahir vaig escoltar que et vas trobar amb un bitllet de 10 euros. I pregunta, què vas fer? Ahir ho vaig explicar, El vas dur a la policia o te'l vas quedar? No, el vaig dur... Bueno, acabo de llegir primer. El vas dur a la policia o te'l vas quedar? Diu el Sergi. A mi també em va passar un cas similar. L'estiu passat em vaig trobar tot just al davant de casa una cartera amb tota la documentació i 20 euros. I la vaig dur als Mossos d'Esquadra. La persona en qüestió de qui era titular de la cartera no va aparèixer. És evident, Sergi, que si m'hagués trobat una cartera, ja et dic jo que me'n vaig a la policia, als Mossos, a tornar-la. Jo em vaig trobar, un bitllet que em pensava que era un paper i no anava a fer cas. Al final vaig mirar bé i vaig veure que era de 10 euros, el vaig agafar, em vaig esperar per si algú tornava, vaig mirar a tot arreu, ningú buscava cap bitllet i vaig continuar, i sí, me'l vaig quedar, ho vaig explicar ahir, però evidentment que si hagués sigut la cartera d'algú hagués anat a tornar-la, evidentment. Dit això, i solucionats els problemes inicials, ens truca la Francesca des del barri de Navas. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Mira, m'agrada molt el teu programa i la introducció que fas a l'entrar m'encanta. Avui amb el noi aquest que estava a la porta...
0: Oi. No m'agrada gens.
2: Mira, jo he trucat que he parlat amb
0: l'Aina. Sí.
2: Perquè jo vaig trucar que la Maria Glòria de Torroja del Priorat va demanar una poesia que no la tenia acabada, i jo la tenia, i vaig dir que vaig donar el meu número perquè
0: sí,
2: la poguéssiu trucar.
0: Us veu
2: bueno,
0: trucar?
2: I ens vam aclarir.
0: Que bé, molt bé.
2: Sí, em va enviar, jo li vaig enviar, després ella em va enviar unes que faltaven uns versets, i me'l va enviar ella, i escolta, li vaig demanar el número de telèfon, però resulta que no, que vaig apuntar només 8 xifres i són 9, i no li puc donar, sí, li vull donar les gràcies, la vull trucar per donar les gràcies. Ja m'ha dit l'Aina que em trucarà, però jo me'n vaig a dormir molt d'hora, avui m'he quedat per
0: dir això.
2: Parlar.
0: Doncs ja te'l passarem, li donarem amb ella i te'l passarem, ja està.
2: Escolta una cosa.
0: Digues.
2: Escolta una cosa. Voldria demanar-te, si pot ser, una cançó del Ramon Calduc.
0: Quina cançó del Ramon Calduc?
2: Del Viejo Frac.
0: Del Viejo Frac, es diu,
2: Sí, sí.
0: Per què la vols, aquesta cançó?
2: Ai, perquè, mira, em porta molt records d'aquesta cançó, i és dels anys 60, Però, bueno, jo ja sinc 80 i tants, i em faria il·lusió sentir-la, fa molt temps que no l'he sentida.
0: Molt bé, doncs prenc nota, Francesca.
2: Molt bé, una abraçada. I felicitats per tu, pel programa,
0: Moltes gràcies, que vagi bé, bona nit.
2: Adéu.
0: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
3: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Josep?
3: Bueno, anar aguantant. Ahir volia trucar, però no anava bé el telèfon.
0: Doncs avui a la segona l'has encertada, així que tranquil. Què ens volies dir avui?
3: Volia parlar de la Mari Carmen.
0: De la Mari Carmen, doncs vinga.
3: Sí, volia parlar d'ella perquè... volia felicitar per la que pagar 500 euros cada mes y cobrar 1.330. Paga el mes que le fet 88. Y también voy a felicitar a la presidenta de Madrid por todo lo que le iba a decir. Y ahora ya un democ que li facin una autòpsia més content que la colla de mangantes.
0: Sempre tan clar, Josep? Sempre tan clar.
3: Però jo soc de clar.
0: Sí.
3: Jo, ja va dir, però Pedro Sánchez va dir que ho pagaria el car. I ojalà pago un car. Aquesta dona, avui, ja va estar pel costat del pare, de la casa del pare.
0: Sí.
3: D'allà no la traurà ningú.
0: D'allà no la traurà ningú, exacte. Josep, moltes gràcies, com sempre.
3: Igualment.
0: Bon cap de setmana, bona nit, adéu-siau. Ai, senyor, aquestes reflexions que sempre teniu oportunes, molts de vosaltres. A part del 9320174474, ja tot solucionat, per tant podeu anar trucant, tenim missatges de WhatsApp, per exemple. Aquest que ha deixat amb àudio, ara, l'Àngels, des de Santa Eulàlia de Riu Primer.
4: Volia parlar una mica del temps, aquí ens ha plogut molt bé, aquí a Osona... Ho ha fet estupendo, no fent mal. El dissabte aquí ens va ploure a la tarda uns 25-30 litres. A la nit, que estava tot, que ho van haver de bolir-ho tot, el que fèiem per diumenge, ens van caure uns 50, poder, però ben caiguts, no va fer mal a ningú. L'única cosa, és clar, es va bolir, hi havia una parada, hi havia una trobada de cotxes antics, que també no la van poder fer. Nosaltres teníem la trobada de la gent gran, que ens fan un dinar a l'any, i un grup de veneres, ho tenien tot preparat, però també la van deixar, la van abolir. I, bueno, i ara ho fem dissabte que és el dia 10. I ara, esclar, hi ha gent que ho tenien programat en altres coses, n'hi ha que poden venir, ells, uns que no podien venir el diumenge passat, ara vindran el dissabte, i n'hi ha que no podien, que el dissabte hi eren, ara no vindran. Bé, una mica de canvi, però això passa en tothom. Llavors, més volia demanar una cosa. Vau parlar de Mamma Mia, que jo tinc, si Déu vol, més que bé, que és el meu cumpleanys, i aniré. Em fan un cotxe i el tenim ple el dia 18, anem a veure Mamma Mia. Jo la vaig veure poder fa, no sé, no me'n recordo els anys, que hi havia que la feia la Nina. O sigui, si algú es recorda de on era això i quants anys pot fer, abans no hi havia tants mòbils i tantes coses, no ho tinc gravat ni pensat. Però sé que fa molts anys. A veure si algú m'ho pot dir.
0: Sí que la va fer, sí, fa molts anys. Ja tens raó, Àngels. A veure si algú pot buscar-ho i t'ho pot explicar. Va, al 93-201-7474, abans que vagi a veure la nova versió de Mamma Mia, que les coreografies són noves, jo vaig explicar el dia que vaig parlar amb dues de les actrius, que... I Àngels, t'asseguro que acabaràs ballant, ja t'ho dic ara. Va, un altre suggeriment que ens fa, i ens ha deixat un missatge de WhatsApp, la Pietat des d'Ulldecona.
5: Avui aprofito i estaré 8 o 10 dies sense participar al programa. Mira, que te volia fer una suggerència respecte a una inquietud que tinc jo. I és que ha sigut iaia fa poquet, fa 6 mesos, i la meva filla i el meu net viuen a Islàndia, no? I la suggerència és, podríem fer una nit d'ignorants, de iaies, iaios, per parlar de les nostres inquietuds, dels fills que viuen fora, de preguntes que tenim, de com ho sentim, no sé, és una proposta que a mi em sembla interessant, però, o que podria ser interessant, però potser no ho és, per tant, per a vosaltres. Jo ho deixo aquí i ja està.
0: Doncs mira, Pietat, jo ja ho sabeu, sempre us ho dic, les propostes que feu, a vegades li donem una volta, però sempre acaben sortint d'una manera o una altra. Preguntes que feu i en lloc de buscar una resposta específica, busquem una entrevista, perquè una conversa amb algun expert, perquè allò que ens heu preguntat dona per molt. D'aquí pocs dies parlarem d'una altra cosa que ens va demanar un oient, que ens va fer una aportació. Per tant, que la Pietat estigui inquieta pel tema de els avis i els nets, perquè la té a distància, clar, 6 mesos amb el net a Islàndia i la filla a Islàndia, entenc que té unes certes inquietuds. Per tant, jo li dono una volta al tema i prenc bona nota i segur que d'alguna manera ho podem tractar i, evidentment, que interessa. Tenim... Mira, ahir justament, Pietat, ens trucava una àvia amb la seva neta al costat per llegir-nos una cosa sobre el tema de la Mari Carmen, i la neta es va esperar que la iaia entrés al programa i fins i tot s'hi va posar ella. I vaig pensar... mira que xulo seria fer un programa entre tots, entre els grans i els nets. O sigui que això, des d'ahir que em dóna voltes pel cap, només em falta aquest suggeriment de la Pietat des d'Ulldecona. Vull dir que, ja dic, sempre faig cas i acabem trobant la manera de fer un tema que ho pot interessar una gran part de l'audiència. Així que gràcies per la proposta, pel suggeriment. Ara, el 93207474, i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Estic ben despert perquè no, avui no. Hi ha dies que em dormo i me quedo endormiscat. Avui no, avui no, avui no passa.
0: Avui estàs
6: això.
0: Despert. Molt bé, perfecte.
6: Sí, mira, en forma com el Glenn Miller.
0: Vinga.
6: I t'ha dit que vull comentar-te que ja recuperes la son el cap de setmana. És
0: d'acord. D'acord, d'acord.
6: I
0: d'acord.
6: Que contra els especuladors com aquest bitxarraco que rondava el teu edifici, digue-li que tu tens la persiana perquè n'han dit les culebres i les víboles.
0: Ni els voltors, ni els voltors, exacte.
6: Ni
0: sí,
6: voltors,
0: sí.
6: Ni rates, ni sargantanes,
0: ni res.
6: Ni com es diu, les escarabajos?
0: Escarbats, sí,
6: paneroles,
0: sí.
6: Paneroles. Mm, sí, a mi em fa molt de fàcil, les paneroles.
0: A mi també.
6: No m'intenten passar a casa.
0: Millor.
6: I tenim les preguntes,
0: vinga, preguntes.
6: Que he desenvolupat, que són les potes de teu que està un nen.
0: Vinga.
6: Com jo soc un nen gran.
0: I tant.
6: Mira, què vol dir això de, com diu el meteoròleg, que farà calitxa? I jo penso que és la mostra que es densa, que és una calor molt sufocant i que la mostra està molt carregada i que passarem calor, penso que és això. I si no, que m'ho aclareixi algun metòleg.
0: Vinga, què vol dir calitxa? El concepte calitxa,
6: calitxa,
0: perfecte.
6: Calitxa,
0: segona,
6: calitxa.
0: Molt bé.
6: La següent. Quan, allò que es fa, que me quieres, no me quieres, que quan es fulla una flor...
0: Sí.
6: D'on ve això?
0: El de treure els pètals i dir sí, no, sí, no.
6: Pensava que ho feien les noies innocentes abans per si estaven al seu...
0: Sí, per si...
6: El la volia.
0: O no la volia. D'on ve això,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, sí. És molt antic, molt més antic que el Napeu.
0: I tant, i tant.
6: Jo ho sé des de petit, això.
0: Sí, sí.
6: I el darrere és... Mira, sí.
0: Ai, que no t'entens la lletra.
6: Sí, no, no, sí, sí, t'entenc. Sí, sí. Com podem saber si estem confosos si ningú ens avisa que estem confosos? Si ningú ens crida la tercera que estem confosos? És una pregunta psicològica.
0: D'acord.
6: Quin pot ser el dubte si estic confós d'algú si jo no sé si estic confós?
0: D'acord.
6: No, més aviat, com puc saber si estic confós si ningú
0: m'ho diu? Si ningú t'ho diu que estàs confós, d'acord.
6: Vull dir, a vegades estàs fotent la pota i fins que no t'ho diuen...
0: Si no t'ho diuen, no ho veus.
6: I surts de dubtes. Doncs vol cada setmana i te comem la sort.
0: Molt bé, igualment. Gràcies, igualment. Bona nit. La Victòria de Barcelona, bona nit.
7: Hola, bona nit. Era per preguntar que ahir vaig sentir una senyora que parlava sobre l'amiant.
0: Sí.
7: Que hi havia una pàgina web de la Generalitat per assabentar-se de totes les qüestions,
0: sí.
7: No? I va donar unes sigles que no sé si les recordo bé, no sé si era raro, no sé.
0: Sí, això eren les empreses que ho treuen, però ella va dir que la pàgina web en qüestió és de l'Agència de Residus.

0: Ja, jo li he trucat perquè això de les sigles a mi també em semblava raro, no? Vull dir...
1: Perquè va dir, les empreses sí que és veritat que ho va dir, tipus Rare o alguna cosa així.
0: Sí,
1: són
0: sí.
1: Empreses que es dediquen a treure això. Són
0: però les... ho trobaré aquí, eh?
1: Sí, aquí ho trobaré. Va dir que sortia tot. Sí, sí.
0: Vale. D'acord? Doncs molt agraïda.
1: Moltes bona gràcies. Nit. Bona nit. Adéu, Victòria. En Vicenç, des de Ciutat Vella, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Sí, tant, Vicenç, com estàs?
2: Molt bé. Escolta, per fer una resposta. Mira, Mamma Mia es va fer durant l'octubre del 2007 fins al gener del 2009 al Palau d'Esports, l'antic Palau d'Esports. Uh-huh. Era per això. Ho puc certificar perfectament, això. Perquè hi treballava en aquella època.
1: Home, allà. Estaves allà amb... i, per tant, certifiques que la Nina
2: exacte,
1: era la bona, no?
2: Totalment, perfecte, exacte.
1: Sí, sí,
2: sí. I treballava allà amb ella, per tant, no us ho puc certificar.
1: Home, millor que ningú. El Palau d'Esports, que ara està pobret, que cau.
2: Que fa pena, sí.
1: Que fa pena.
2: Llavors, sí, llavors van quedar anar amb la Bella i la Bèstia, el musical, uh-huh. I després fem els Miserables, que feia de regidona allà. I sí, sí, va ser aquelles èpoques.
1: Doncs mira, any 2007, l'Àngels, d'aquí pregunta...
2: Del 2007
1: pregunta...
2: i del 2009 es va fer.
1: Del 2007 al 2009, ostres.
2: A l'octubre del 2007 al gener del 2009 es va fer això.
1: Déu-n'hi-do, no sabia que havia sigut tant de temps.
2: Sí,
1: mira,
2: sí.
1: Feia més curt.
2: Sí, sí, sí, va durar molt temps perquè tenia molt d'èxit i sí, sí, va anar molt bé.
1: Molt
2: producció,
1: bé.
2: Que va anar molt bé.
1: Súper, perfecte. Doncs escolta, millor que el Vicenç no ens ho podia contestar ningú.
2: Exacte.
1: Així que, moltes gràcies. Digues.
2: Puc dir una cosa
1: sí,
2: més?
1: Sí, i tant.
2: Ara ja que truco, mira, jo he vist que ha citat Vella, però del Palau de la Música. Jo he dit una altra vegada, però continuo dient que realment el barri fa molta, molta, molta pena, molta vergonya.
1: El barri fa molta pena i molta vergonya.
2: Està molt brut des de primera hora del matí. Està molt brut, fa molta pudor. No funciona, no funciona i no passa res, i cada dia és pitjor i no veiem almenys la gent, no veiem que això s'aturi, i a qualsevol hora pues, va brossa i més brossa, brutícia, pixats, pudors, contenidors plens,
1: sí, sí.
2: Plens
1: no?
2: I plens. Jo l'aplicació que tinc de l'Ajuntament, que hi ha una aplicació...
1: T'anava a preguntar, ho has posat a l'aplicació, clar.
2: Ui, l'aplicació, jo penso que jo he de tenir una creu vermella, perquè els deu explotar cada cop que veuen el meu nom, perquè cada dia faig fotos, les envio, però és terrible.
1: Però algú et contesta alguna vegada?
2: Eh?
1: Algú et contesta alguna vegada?
2: Sí, si et contesten, però llavors he de contestar perquè diu que ja està fet, i llavors he de faig la foto, torno a fer la foto perquè no està fet, perquè és mentida.
1: Ostres.
2: Perquè és mentida. Deu haver alguna persona que els hi deuen dir que està fet, i jo a cap de l'estona torno a passar, o l'endemà. Un exemple, hi havia un sac de runa aquí a terra, va estar setmanes i setmanes, gairebé un mes. No el recollien. No. Què va passar? Que el sac aquest es va trencar, i llavors va dir la sorra per tot arreu. Doncs finalment, al cap d'un mes, ho van haver de recollir. Dius, de veritat? O les tanques, hi havia unes tanques aquí de la Festa Major, doncs van estar setmanes,
1: ah, sí,
2: i setmanes.
1: Ui, les tanques, costen molt de recollir, tu. No sé què
2: sí,
1: passa amb les tanques.
2: El que passa que a la nit fa molt de soroll, quan hi ha gent que passa, borratxa, dona cops, etc. Però per la brutícia, es fa molta pudor al carrer. Molta merda, però dic, merda de gats, ai, de gossos i de persones.
1: Ai,
2: i pixums, i brossa, i no passa res. I no, jo penso que l'Ajuntament no s'immuta, o el senyor Collomani no es passeja per Ciutat Vella, no coneix el barri. Jo li puc fer un toret, Sant Pere Més Baix, Sant Pere Mitjà, Verdaguer i Callís, Mònec, Mare del Pilar, Beates... És horrible. I a qualsevol hora, qualsevol hora. I no passa res. A primera hora del matí, a dos les escombraries a baix. Bueno, no sé, vivim entre merda. És així, de trist.
1: Després la gent se'n va, saps? I no saps què passa.
2: Bueno, doncs, que clar, és això. Vivim entre merda. Vivim entre merda.
1: Ai, Vicenç. Bueno,
2: sí, sí, perquè ho dic, però és així.
1: És així, és així.
2: Vinga.
1: Moltes gràcies. A veure si tu li fa cas.
2: Bona nit.
1: Una abraçada, bona nit.
2: Sí, igualment, adéu.
1: Doncs mira, clar, si ha fet totes les queixes agudes i per haver... i no li fan cas, no sé qui, no sé si la seu del districte estava pensant si podem, potser podem intentar fer una trucada si ens fan cas i exposar aquesta opinió d'aquest oient i a veure si algú contesta des del districte i diu què passa amb la brutícia i amb el sistema de neteja justament en aquest barri, a veure si seria una possibilitat, ja que diu que ha enviat no sé quantes vegades a l'aplicació i que no passa absolutament res. Ho intentarem, si més no, a veure si ens contesta en Vicenç. Ens truca el 932017474 la Maria Antònia des de Cabrera. Bona nit.
3: Hola.
1: Hola, Maria Antònia, bona nit.
3: Bona nit. Mira, ara us ho sentia aquí a la ràdio, que ja estava al llit i m'he aixecat, que estàveu dient d'uns 10 euros que havíeu trobat que s'havia de fer.

0: Sí, que jo vaig explicar ahir que em vaig trobar 10 euros al carrer, sí.
1: Sí, i un altre senyor que no sé què deia.
0: Sí, que ell va trobar-se una cartera i, evidentment, la va portar als Mossos, sí.
1: Bueno, pues jo és que dels Mossos tinc unes gràcies per donar de fa molts anys.
0: Ah, doncs vinga.
1: I ara he pensat, mira, ara és el moment.
0: Doncs sí, senyora.
1: Dels Mossos i del que se'm va trobar el meu moneder que se m'havia perdut. Jo vivia a Mataró llavors i a la vora de la plaça de Cua i vaig perdre el monedero. No vaig perdre, me l'havien robat en aquell moment. Era un monedero blanc que feia un pam i només hi portava diners. Els vols de Nadal amb diners.
0: Ja.
1: No eren 10 euros, eren diners. Perquè hi ha compres que fer i hi havia... Bueno, evidentment no em va agradar gens això, però és el que et va passar, te van trobar el monedero. Al cap d'un any i mig o dos em truca la meva filla i diu, mama, diu, què passa? Dic, tu t'has perdut fa temps un monedero blanc? Dic, sí, Cristina, tu no saps. Jo vaig perdre aquell monedero blanc, que hi havia un pam, però és que no portava cap document a dintre, només hi portava els diners i una foto de carnet meva.
0: Ah, no portaves diu, documentació.
1: No, era un bitllet per portar els diners. D'acord. Pels diners. Llavors, esclar. I diu, mama, que és que m'han trucat els Mossos, que tenen una foto, un carnet, aquest monedero blanc. Dic, Cristina, tu te recordes que... O sigui, que... el que el va trobar, que no me l'havien robat, el va portar els Mossos. I els Mossos no tenien a ningú que donar-ho fins que van descobrir qui era aquella persona de la foto, i era jo. I vaig estar molt agraïda, però ni en el senyor que va trobar la cartera ni els Mossos, no hi vaig anar, vaig pensar que hi havia anat a la policia municipal i m'han dit, vaja, els Mossos, dic, ai, mira, anar fent voltes per res, no cal, me l'han robat, me l'han robat. Pues no, no me l'havien robat i me'l van tornar. Amb els diners a dintre.
0: Anna va dir, aquesta és la pregunta, amb tots els diners a dins?
1: Amb tots els diners a dins, sí, senyora.
0: I havia passat Nadal?
1: Home, havien passat anys, eh? O sigui, no sé si un any i mig o dos, eh?
0: Què dius, ara?
1: Sí. I em van trobar gràcies a la foto de carnet. Però clar, allò era difícil, eh? La foto de carnet, tu saps que tots semblem delinqüents.
0: Home, però que tant de temps tornat amb tots els diners i que hagin investigat de qui és la foto i qui pot ser...
1: Bueno, però doncs... és que per això m'he aixecat.
0: No, ho entenc perfectament, perquè és per fer-vos un homenatge.
1: És el moment de donar les gràcies. Pues, els Mossos d'Esquadra, que en aquell moment no van saber qui donar-ho, i el senyor que se la va trobar, que la va portar als Mossos d'Esquadra, que tampoc li vaig poder donar les gràcies.
0: Doncs mira, si algú està escoltant i va trobar aquest bitlleter blanc amb bitllets a dintre, que ho sàpiga,
1: que
0: no?
1: Que el tinc jo, sí, senyora, que era meu i el vaig trobar.
0: Que la Maria Antònia està agraïdíssima d'aquest gest, doble gest.
1: Però... saps aquelles coses que et queden pendents de dir, bueno, a qui ho agraeixo és això, que no saps a qui agrair-ho, perquè, a veure, els Mossos van fer la seva feina, però el senyor que ho va portar o la persona que ho va portar-ho, pues també.
0: I tant. Doncs
1: i ja està, mira, això ja veus, ja he fet una feina avui.
0: Ja està, avui dormiràs més tranquil·la, segur.
1: No, tranquil·la ja hi dormia.
0: Més
1: però
0: encara.
1: Però sempre em va quedar pendent de qui,
0: de donar les gràcies.
1: Arreglo això. Clar. Jo això de una revista, donar gràcies, no sé qui, no.
0: Ja.
1: I ara he pensat, mira, algú potser ho sentirà i dirà, mira, aquest vaig ser jo, però no fa un any ni dos, eh? Això potser, us dic, que fa més de 18 o de 20 anys.
0: Mare meva. Doncs sí. Mira, una bona persona i uns bons Mossos, ja està. Que n'hi ha,
1: Sí, però sí, saps que et quedes pendent de dir-li, ai, miri, moltes gràcies,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: No vas poder. La Cristina m'ho va donar a mi, jo ho vaig agafar, ho vaig dir, amb tots els diners, que raro, no m'ho van robar, ho vaig perdre.
0: Sí, devia caure. Doncs, escolta'm, ja ha quedat l'agraïment fet, així, a l'univers, directament,
1: sí,
0: Maria Antònia.
1: No, és que, sí, potser ho sentiran o no.
0: No se sap mai.
1: Però bueno, jo sí que pensaré, mira, ho vas arreglar, allò.
0: Clar que sí, dona. Doncs moltes gràcies per compartir-ho aquí.
1: No, ja està.
0: Vinga, bona nit.
1: Adéu,
0: adéu.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Imagine...

0: sincerament, Marta, estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants, perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida, i avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya a provar-ho.
1: M'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys, escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el Solà.
1: Tothom,
0: i
1: clar.
0: I ara tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç. Salut i vida, amb Jordi Garriga.
1: Ben tornat, doctor Jordi Garriga, a la nit dels ignorants.
3: Bona nit, Marta. Com estàs?
1: Molt bé, doctor especialista en cirurgia general i digestiva. El mes passat, perquè vegi el doctor que jo estic atenta a les seves explicacions, ja vam aprendre moltes coses, eh? En la primera secció vam aprendre, a veure si dic bé, que el cor és un múscul que batega 80 vegades per minut sempre i rep la sang de les artèries, que són dures, com tubs de butà, i la torna a treure per les venes, que són toves, com els tubs de gas ciutat, que sempre van juntes les venes, les artèries i els nervis, uns al costat dels altres, que tenim 5 litres de sang sempre a l'aparell circulatori i que la pressió arterial mínima és la que ens ha de fer córrer el metge quan arribi a 10. Ho vaig aprendre.
3: Ho has dit tan bé tot.
1: Però és que ho vaig aprendre. És que no he hagut d'anar a escoltar-m'ho, eh?
3: Estupendo. Tant de bo tots els teus oients ho hagin seguit igual. Molt bé.
1: Doncs tant de bo cada episodi de Salut i Vida sigui com aquest, perquè avui ens centrarem, ja em va dir el doctor, haurem de partir el cor, l'hem de fer en dues seccions. Vaig pensar, no pot ser. Doncs sí que pot ser, perquè avui ens centrem en les malalties del cor i una mica les exploracions que s'han de fer. És així?
3: Així és.
1: Molt bé. Per tant, per on comencem? Per la més coneguda o com li diríem?
3: Comencem per la més antiga, l'electrocardiograma, exploracions del cor. N'hi han dos de bàsiques, d'importants. Amb aquestes dues, quasi bé eliminem els riscos i els perills de mort o de cosa important. Uh-huh. L'electrocardiograma i l'ecocardiografia. Us ho explico molt senzill els dos. Després seguirem amb d'altres cosetes que hi ha.
1: Molt bé. El primer,
3: l'electrocardiograma.
1: En què consisteix l'electrocardiograma?
3: L'electrocardiograma mira la corrent elèctrica que passa pel cor. Per tant, és extern al cor. El cor té com... Sabeu quan aneu a fer excursions que hi ha a les muntanyes i en els camps uns pals molt alts amb uns fils que van de l'un a l'altre, uns pals d'alta freqüència. Això hi ha en el cor, hi ha això.
1: Aquests pals d'alta freqüència.
3: I la corrent la porta de l'un a l'altre al nervi. Uh-huh. El nervi, ja ho ha dit la Marta, per tant no ho repeteixo
1: sí,
3: jo.
1: Sí, sí, sí, ho repeteix el
3: van
1: doctor.
3: Van junts, vena, artèria i nervi. Tres. Hi han 5 artèries coronàries. 5. Cada múscul en té una del cos. El cor 5 és un cor que treballa tant, un múscul que treballa tant que necessita molta sang amb molt oxigen per alimentar aquestes cèl·lules i que bategui sempre. Quan no batega, malament rei. Vale. Per tant, a l'electrocardiograma mira, només és la part externa del cor, la part elèctrica. Al final direm quines enfermetats té i com se tracten. Però seguim.
1: Molt bé. L'altra que m'ha dit...
3: La ecocardiografia. Una ecografia. Una ecografia també és una exploració que quan us diguin que us la volen fer d'algun lloc del cos, digueu sí. És una exploració no iatrogènica. Iatrogènica diem que no pot fer mal, que no invadeix, no hi ha raigs, no hi ha raigs gamma, no hi ha gammagrafia, no hi ha... No hi ha... És eco.
1: Clar.
3: Mireu.
1: Com, si... com les que fan a les embarassades. Que...
3: Molt
1: no?
3: Bé, molt bé.
1: Allà no poden
3: si
1: fer mal.
3: Si es fa a les embarassades, i avui en dia és moda fer-los una cada 15 dies, una amb color, una amb el nen de perfil, una amb el nen guapo, una amb el nen lleig, i que les dones s'hi tiren com a boges, i s'hi guanyen la vida molta gent,
1: sí.
3: La ecografia amb això demostra que és absolutament inocua, el cos. I amb el cor és un avançament total. Es veu el cor millor que tenint-lo a la mà un metge o un cirurgià.
1: Clar, veus el cor com batega, no? Clar.
3: Com batega, veus el múscul. El veus per dintre i veus l'ecodoppler, la quantitat de sang que hi ha a cada aurícula i a cada ventrícul. Com passa la vàlvula. Es veu tot.
1: Tot.
3: Es veu tot. Amb un electro i una ecocardiografia, Marta, quedem assegurats molt, molt, molt...
1: Sí, si alguna coseta mínima es veu.
3: I es pot tractar, que ara ho veureu, que és molt xulo.
1: Es pot tractar, que ara ho veureu. Com quan vulgui el doctor, ho tractarem, això, eh? Què més?
3: Seguim una mica. Unes altres dues proves que hi ha, sí? Que també avui en dia estan bastant de moda, és l'arteriografia coronària. És fer amb contrast, mirar les coronàries com estan destretes. Sabeu que la coronària, n'hi ha 5, 2, 3 a davant i 2 a darrere del cor, per alimentar tots les cèl·lules de el cor, n'hi ha 5, i que són estretes. Per tant, aquí sí que acumula el colesterol, que en parlarem molt aviat.
1: Ah, ja en parlarem aviat. És un altre dia,
3: ja
1: això del colesterol.
3: Ja en parlarem aviat. És molt maco, aquest. És molt maco.
1: És molt maco, diu. No, és tan maco per la gent que el té, segurament, eh? El colesterol.
3: Jo en tinc una mica, però com que ho sé, és molt maco. Ja ho veureu, a l'Oriol Riu, però ell em sembla que no en té, no ho sé.
1: De colesterol? Fa així. Jo estic bé, jo no en tinc.
3: Me n'alegro, Marta. Bueno, seguim. I amb això poses contrast i veus si a dintre l'artèria està molt estreta, molt obturada, si hi ha molt... que és colesterol, el que s'hi fa, i si fa el colesterol, que ja ho explicarem el dia del colesterol, però tapona les coronàries. Clar. Si en tapona una, un atac coronari. Si en tapona dues, dos. Si en tapona tres, malament rai. Perquè el primer que fan al taponar les artèries és fer lictus. Lictus, que ve del llatí.
1: Sí, sí.
3: Aquestes coses nostres, dels metges, llatí o grec.
1: Tot ve de llatí o grec.
3: Sí, sí, això, sí. Llatí, ictus, que a més vol dir golpe, cop. No sé per què ben bé. Bueno, és igual, és un cop fort si tens una coronària. I llavors tu veuen i te la dilaten, te la obren, i a sobre t'hi posen un estent, que això dels que ens escolten ja n'hi ha algú que l'hi han posat.
1: Segurament que sí.
3: Un o dos o tres, fins a dos o tres.
1: Com a mínim, sí. Com a mínim.
3: I amb això et dilaten la coronària, per tant, no pots tenir dolors coronaris, que el dolor coronari és un mal aquí davant el pit, un dolor molt fort, molt fort, molt fort. I una sensació de malestar amb dolor fort aquí a la part esquerra del pit. Dolor coronari. Això abans es donava molt. Avui en dia et fan una angiografia, t'hi posen un estent i ja està.
1: I tornes a sortir millor del que has entrat, clar.
3: Totalment millor.
1: Clar, però jo penso, i això no es mou?
3: Vale. Això
1: clar,
3: no es... Això...
1: Fa patir que dius, i si es mou una mica se'n va cap a una banda que no toca? No es mou.
3: No es mou. És una molla de titani, d'un material que és etern i que es dilata una mica, no més del compte, perquè si es dilata més podria trencar l'artèria, la dilata una mica i la deixa dilatada per sempre. I torna a passar la sang per allà i es torna a alimentar. Perquè després de l'ictus, del golpe, de l'obstrucció i que hi ha un tros de les cinc coronàries, hi ha una taponada. El tros de cor que envolta aquesta artèria no li arriba la sang.
1: Clar.
3: Si no li arriba la sang, què passa amb una cama que no li arriba la sang? S'infla, després es torna morada, després es torna negra, després es mora la cama, es mora, es gangrena i te la tenen que tallar.
1: No.
3: Cor fas un infart. Ictus, infart. Ictus,
1: és
3: infart.
1: Exactament el mateix?
3: Ictus, infart. Ictus és el taponament i que tens que moure't i fer coses per eliminar això, aquest estretor o taponament, que no arriba sang en aquell tros de cor, i que t'hi posin un estent. Abans t'ho tenien que operar, feien bypassos, us sona?
1: Bypass
3: coronari. M'han posat un bypass, doble, un triple bypass coronari. Carai, quin metge tan bo, qui t'ho ha fet, això? El Pepito, tot això.
1: Ara,
3: avui en dia, l'endemà són a casa.
1: Sí, i poden fer relativament...
3: Vida normal.
1: Vida normal, sí, sí.
3: Tres setmanes, vida normal.
1: Ja, suposo que hi ha casos i casos, que en algun cas sí que s'ha de fer
3: sí,
1: una operació.
3: Marta,
1: llavors això ja és més greu.
3: Si el senyor és molt gran, si està molt fotut, si té el ronyó tocat, si té el fetge, no sé què... Però, en principi...
1: Amb els estents...
3: Ictus, estent. Infart és el... un tros de cor mort, si és més de un tros gros, gros, gros, infarto total, infarto i muerte. Si recupera... Quantes hores tenim? Això és important. Això vull que ho sentiu tots els de la nit. Quan teniu aquest dolor i aviseu al metge de guàrdia i tal, per telèfon digueu, em sembla que tinc un ictus, o el meu marit, o el meu tiet, o qui, té un ictus o un infart. Els d'ambulancieros venen uns ja...
1: Preparats,
3: que saben diagnosticar-ho, i truquen en el metge. Tens 12 hores de temps per arreglar-ho.
1: És a dir, quan tens un ictus, el temps és...
3: 12 hores. El temps és vital. Perquè ho explicarem també al cervell d'aquí més mesos, a l'hivern, quan faci fred, el ictus i l'infart cerebral... És el mateix.
1: És el mateix.
3: És el mateix, el cor. És el cor que estem ara, però després serà el cervell.
1: Uh-huh. Molt bé.
3: Som-hi.
1: El temps, 12 hores. Molt bé. Parlem ara d'aquest, de les malalties?
3: Anem a les malalties.
1: Anem a les malalties.
3: Hi ha
1: l'hemorràgia.
3: L'hemorràgia és perforació normalment d'una vena. La Marta ja ho ha dit, són toves.
1: Sí.
3: Si augmenta més de 10 la tensió, es trenca, fa una hemorràgia amb un tros del cor i aquelles venes queden fotudes i es mor el teixit i fas també un infart. Hemorràgia.
1: Uh-huh.
3: Això com ho arreglen? Vindrà d'aquí un moment. I l'altre és l'obstrucció.
1: Mm.
3: L'obstrucció, el tapament, les artèries.
1: Mm-hmm.
3: Un coàgul, després d'una arrítmia, que ja en parlarem d'aquí un momentet, fas un coàgul, et va amb una artèria coronària, tal de la tapona, o aquell tros queda mort, tens dolors, si no t'hi posen a l'estent, aquell tros... es mora, aquell tros de cor. Si és un tros petit, les altres quatre poden, però si són dos o tres, tururut viola.
1: No hi ha res a
3: dir. M'ha quedat català.
1: M'ha quedat clar. Molt bé. Tot això, qui ho tracta?
3: Perquè que és maco això.
1: Hi ha uns metges especialistes, no...
3: Nous d'aquest segle XXI.
1: Ah, sí?
3: Els hemodinamistes.
1: Hemodinamistes.
3: Que fan la hemodinàmica.
1: No conec a cap hemodinamista que em digui...
3: Jo te'n presentaré... Sóc... Em vols conèixer un de jove i guapo i ric?
1: Home,
3: un
1: sí.
3: Que en sàpigui? Què vols?
1: No, jove, guapo i ric, i que en sàpiga, que potser el podem col·locar en algú de l'equip, vés a saber.
3: Bueno, una vegada passada la brometa, són gent... normalment no maca, però que estan en els grans hospitals, aquests. Uh-huh. Aquests a Barcelona estan a Bellvitge, Sant Pau, el Clínic, Vall d'Hebron, els quatre, i Badalona, cinc, a Lleida, a Sant Joan, a Tarragona, estan els pestos grans.
1: Els grans
3: I quan
1: hospitals.
3: Truques i dius infart o ictus, el ve més ràpid l'ambulanciero. Però quan ve i ho comença a veure, truca i mira, a on t'hi ha puesto? Tenim 12 hores per actuar.
1: I llavors et deriven al lloc on abans...
3: Molt. Hòstia, que m'agrada aquesta ràdio, perquè
1: no, clar,
3: ho saben tot.
1: Que...
3: Ho saben tot. I no hi ha l'Oriol ara aquí, que és el del so, que és el tècnic de so, perquè també diria això. Ja ho sabia jo.
1: No, però si estàs aquí normalment et diuen, a tu t'han de derivar al teu hospital, però no, en aquest cas...
3: Sí, en aquest cas
1: si no hi
3: pot ser
1: lloc...
3: que... Aquí toca Clínic, a mi jo visc a prop d'aquí, em tocaria Clínic, però en aquest cas pues, podem tocaria Sant Pau,
1: clar.
3: Si el Clínic tenen un altre cas que estan fent ara.
1: Clar. Per tant, és el que hi ha l'espai...
3: Això està molt ben fet. Tot va per ràdio, tot... Jo ho he viscut amb malalts que jo he fet de metge de capçalera i dir, això pot ser un ictus, avisa'm a l'ambulància. I va tot tan bé que em dona gust ser el que sóc. Un metge. Res més que un
1: metge. Però ja està, amb 12 hores salves la vida a la persona.
3: Sí, senyora.
1: Molt bé. Què més?
3: Què fan els hemodinamistes? Tenen que saber regics.
1: Uh-huh.
3: Estan en hospitals grans i tenen un aparato de regics i tenen una maleta amb moltes mulletes petites, moltes, i molts cargolets i molts tubos per posar.
1: Sí.
3: I aquests no fan tall, no operen, t'entren en el sistema circulatori per l'engonal, per la ingle, o per la radial, pel canell. Un, si són coses molt petites, pot ser pel canell, però normalment engonal.
1: I t'arriben fins al cor, eh?
3: I van mirant per televisió i tu veus el malalt si està despert i ho vol veure, ho pot veure. Normalment t'atonten una mica, no et fan mal, però t'atonten una mica perquè estàs esverat, espantat i tal. I arriben i diuen, mira, la coronària dreta està taponada, vinga, noi, en el seu ajudant, prepara'm, és una coronària... L'aparat aquest que arriba, el catèter que arriba a la coronària dreta inferior anterior, veuen que és de 4 mil·límetres. I diu, és la coronària és de 4 mil·límetres. Dóna'm una molla de 4 i mig. I aquella, en aquella maleta tan grossa que hi té de tot, busca la de 4 i mig. Això ho he vision els electricistes bons, que... quan venen a casa, tenen unes maletes que tenen tornillos
1: de totes les mides,
3: tornavissos,
1: del 3, del 4 i del que sigui. Sí, aquests. Sí, sí.
3: Però
1: que és el mateix, però amb el cos.
3: Mateix, però que tots salven la vida.
1: Sí.
3: I llavors poses, passen per allà la molla, la posen al puesto, apreten. Normalment la molla ara fa coses noves ja. Anem bé de temps, perquè explicaré algun detall més.
1: Sí, un minut, eh? No, caram, això va ràpid, doctor.
3: Em fas córrer molt.
1: No, però si està superben explicat.
3: Bueno, i els hi posen una mica d'anticoagulant que duren la primera temporada, la molla col·locada, i el malalt l'endemà se'n va a casa seva.
1: I no té mal,
3: ni jo. I no té cap mal.
1: No té cap mal.
3: I com que ha sigut les primeres 12 hores, no hi ha infart, no hi ha un tros de teixit mort, cicatritzat, que els que feien infarts abans de fer això, queden trossos de cicatriu, que després es té que mirar amb l'ecografia els trossos que hi ha de múscul mort, els trossos... Es pot fer una ressonància magnètica per mirar aquests casos, es poden fer més proves, però amb això que he dit, tirem endavant.
1: Ja ens salvem, no?
3: Ens salvem.
1: I aquest és, això és el que importa. Doctor,
3: Perdona,
1: alguna cosa més per acabar?
3: Sí, una cosa.
1: Vinga.
3: Les hemorràgies. A les hemorràgies, pel catèter, t'hi posen un tap. Quan es veu el forat, ells han posat un contrast, veus per on s'escapa el contrast de la verba d'artèria, i per allà hi passen un tapet d'un coagulant i tapen, posen un tap.
1: I tampoc es mou aquest tap?
3: I aquest tap no es mou. Queda allà enganxat i queda... curada l'hemorràgia. I això ho explicarem al cervell, que per mi és més important. Lo del tap, més el cervell que
1: en
3: aquí.
1: En el cor.
3: Però també aquí.
1: Però això serà un altre dia.
3: Hemodinamistes, recordeu-se'n.
1: Ja, no se m'oblida.
3: Ara a la Marta li presentaré un parell i que ella es colleixi.
1: D'acord.
3: Li ensenyaré les fotografies.
1: Doctor Jordi Garrió, moltes gràcies. Fins el mes que ve.
3: Gràcies, Marta.

0: Va, que ens queden poc minuts per arribar a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, al 93207474. Ara hi tenim en Guillem des del Fort Pienc. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, Guillem, digues.
1: Sí, volia fer una resposta al WhatsApp aquest que has llegit sobre la...
0: Sí, l'Àngels de Sant Cugat del Vallès, sí, que feia una resposta a tu, eh?
1: Sí, home, jo comprendo de lo de la tristesa i això, però clar, per qüestió de classe i per qüestió de política, de saber qui són, pues clar, jo crec que si tenen pena, pues que es consoli un altre, o sea, jo no sabré dir res, saps? A vegades penso que els rics no mereixen consol, ja que tenen tants diners que se'l comprin, saps? I també volia comentar una qüestió sobre el que ha dit l'oient, que a vegades fa fotos i les envia a l'aplicació.
0: Sí, de l'Ajuntament, el Vicenç de Ciutat Vella, sí, que està desesperat, sí.
1: Sí, que jo també ho faig això, i el que m'ha passat és que a vegades, si el queixes diverses vegades, sovint, de la mateixa cosa, ells mateix t'avisen que estàs bloquejat, és a dir, que no volen gent que es faci LR, que R, que... O sigui, ells donen a entendre que ja saben que hi ha el problema, però que no s'atures el sistema, diuen, el sistema informàtic, no? La qual cosa el deixa una mica així, dient, home, si em molesta, perquè no puc queixar-me, no?
0: Clar.
1: Però que en altres coses sí que fan cas i sí que són ràpids, però en coses que així que ets molt insistent, com jo, que em queixo molt de les motos aparcades a la vorera, doncs al final van detectar que m'havia queixat diverses vegades de les
0: del
1: motos
0: mateix.
1: En el mateix carrer, sí. I llavors diuen, no, això ja no cal que ho envies. I bueno, una mica, pues, crec que sàpiga que...
0: Que potser l'han bloquejat, vaja, sí.
1: Sí.
0: Ja pot ser. Molt bé. Gràcies per l'avís, Guillem.
1: Molt bé.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit.
1: Adéu.
0: A veure, que encara tinc temps per escoltar un àudio més que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Les trucades que estan entrant ara, el 93207474, per després del butlletí de la una. I tenim temps d'escoltar una resposta sobre el tema xuxos, que és un dels hits de la setmana, que ens ha deixat la Teresa des de Badalona.
2: L'altre dia va preguntar una senyora a on feien els xuxos. Jo li contesto que els xuxos aquí a Badalona es diuen tornemis i els fan al carrer de Mar a Can Beltran. Són boníssims. Espero que t'hagi aclarit la teva pregunta.
0: Moltes gràcies. Ens faltava un de Badalona. Can Beltran. Li diuen tornemis, no? Ha dit tornemis, no xuxos. Aquesta no la sabia jo, que es deien així. Mira, i encara... No, encara res, perquè és que arribem a la una de la matinada i encara vull aprofitar per dir més coses, però calla, que venen els companys dels serveis informatius i després continuem nosaltres. O sigui que no marxeu, els que truqueu us espereu uns minutets i després continuem amb més històries aquí a la nit dels ignorants. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Milers de persones han participat aquest vespre a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Navascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on la dona va viure més de 70 anys. La concentració s'ha mogut entre el record i la reivindicació.
2: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
3: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
1: Els sindicats Comissions Obreres i la UGT demanen que es faci un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar fa uns dies després d'haver estat desallotjada. Notícies, Agustí Serrat.
4: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya, tot plegat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, els ha retirat les ordres de detenció a ells i a l'expresident Puigdemont. Comín espera tornar per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i podrà ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament.
4: El gran recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments dels bancs dels aliments, posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de la companyia a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023 quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram. Havia explicat als seus advocats que relacionava el seu deteriorament de la salut mental amb l'exposició continuada a vídeos de continguts violents. Carlota Pereda ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
5: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Carlota Pereda ha explicat a 3Catinfo l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
6: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no?, que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues, muy bonito.
5: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
1: Esports, el Blaugrana Rafinha s'ha entrenat avui al marge dels seus companys i continua sent dubte per jugar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
4: Aquest divendres arrenca la vuitena jornada de primera amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per canviar la data del partit de Champions de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre. novembre al Camp Nou. La coincidència amb la convocatòria de la vaga general complica la disputa del partit a la data prevista.
4: Victòria del Barça d'handbol en la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:15.
1: I a la Lliga Femenina, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
0: Fins aquí les notícies.

0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
0: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
2: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
0: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
3: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
4: Què creus és la cultura del dia aquí a Xina?
0: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
6: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
7: Bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Bon dia, matiners.
9: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
10: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
11: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
12: Mira, esmorzant una mica.
11: Bé, aquí a la porta de la feina.
13: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
14: He trobat molt a faltar l'estiu,
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: Una de la matinada i 8 minuts, va que tornar a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93207474, per començar aquesta segona hora. I tenim en Ferran des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Hola, Ferran. Ui, que bueno. estàs en ruta.
1: Estàs no, estic a casa.
0: Ah, estàs a casa. Que sento molt soroll de fons.
1: Bueno, serà que hi ha... que passen els cotxes per aquí.
0: Ah, digues, Ferran.
1: Bueno, mira, lo primer no soc de Santa Coloma, però ho deia per seguretat, perquè tinc por per la meva vida. Jo soc militar. Jo feia de capità de quartel al Jaén 25, que està a la zona universitària, a darrere de la facultat de Dret.
0: Però per què em dius que tens por per la teva vida, Ferran, per l'amor de Déu?
1: No, perquè ja han matat a diversos companys meus.
0: Però m'estàs parlant de fa anys i panys, per sort.
1: Bueno, sí, però els que van matar els meus companys, ara amb la llei d'amnistia, els faran fora al carrer. Hi ha una que es diu la Tigresa, que aquesta va matar a 20. A 20 companys meus. Se'ls lligava a la discoteca a Bilbao, els portava a casa i allà li fotia 4 tiros.
0: Estàs parlant de la banda terrorista ETA, eh?
1: Sí, sí.
0: Que per sort això s'ha acabat. Però vaja, no, segur que no trucaves per això, vols parlar d'una altra cosa, digues.
1: Bé, que em va donar molta pena i molta llàstima i molta ràbia,
0: sí,
1: que es va morir la Mari Carmen.
0: Sí, la Mari Carmen, sí. Sí, sí.
1: I jo truco des d'un gratacels que té 3 plantes i que està als antics quartels de Sant Andreu, a la parada de Torres i Velles. Ho deia per seguretat, però després de lo que he vist que han fet aquesta dona, ja tant se me'n fa que em matin o que...
0: No, home, no, diguis, no, mare de Déu, no diguis això, Ferran, per la mort de Déu, que estem... que és una altra època, per sort nostra, i això, aquestes coses ara no passen, o sigui que això per sort es va acabar, o sigui que no, hem de ser positius.
1: Pel camí van quedar molts
0: això
1: convenç,
0: sí,
1: més.
0: Això sí, molta gent.
1: 800 i pico.
0: Sí, sí, sí. Bueno, molt bé, Ferran, doncs estigues tranquil.
1: El tema és la Mari Carmen.
0: Sí, sí.
1: És una pena, perquè a ella li van fer el contracte al mateix temps que la meva mare. La meva mare es deia Maria Trinidad Garrido Reyes. I va venir aquí d'emigrant, de Còrdoba. I es va enamorar d'un català que es deia Ferran Sant Salvador Ribas, de Sarrià.
0: I d'allà vas néixer tu.
1: Sí. Jo no vaig conèixer la meva àvia, la mare del meu pare, perquè la van agafar a les 12 del migdia a la porta de l'església Sant Vicenç de Sarrià. La van pujar en un camió i la van fuixar allà.
0: Sí, això ho vas dir l'altre dia, me'n recordo, sí, sí.
1: Perquè es veu que ara només hi ha els morts de la República.
0: No, però que aquest, ara no tornem a treure aquest tema, ja perquè a les guerres... mor tothom, malauradament, a les guerres, de totes
1: sí,
0: les bandes.
1: El meu avi d'Andalusia va lluitar amb els nacionals, però perquè estava fent la mili i el va atrapar allà. I va ser sargento. I ell em va dir, he visto tantos criminales en el lado nacional
0: como
1: en el lado republicano.
0: Sí, sí, total, total.
1: Criminales.
0: Sí, sí. Molt bé, Ferran, vinga.
1: Bueno, ho sento molt per la Maria del Carme.
0: Sí, tots ho sentim. Una abraçada, que descansis. Bona nit.
1: Val, gràcies.
0: Adéu. La Mercè des de Piera, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, escolta'm, res de... tot això que està dient aquest senyor. Anem a riure una mica.
0: Ah, això mateix. Molt a favor de riure. Vinga, a veure, fes-nos riure.
2: Mira,
0: va.
2: Fa 20 anys, el meu marit, tot en referència amb la senyora que va perdre un monedero blanc.
0: Sí.
2: El meu marit anava al metro i es va trobar una pulsera d'or. D'or i coral, amb penjolls de monedes. A més de la pulsera, hi havia penjolls de monedes d'or. I el meu marit, quan va sortir del metro, va anar a Callebrans a Viena, allà a les taquilles, i li va donar el guarda de la taquilla, el revisor de la taquilla. Li va dir, mira, m'he trobat això. Una pulsera que no hi havia res, una pulsera a terra, punto, sense cap senyal de res. I el senyor, pues, va dir, bueno, pues, a veure si algú la reclama. Li va prendre el nom, la direcció i el telèfon, i així em fa quedar la cosa. Al cap d'un any i mig, que ningú se'n recordava de la pulsera, el truquen de l'Ajuntament i li diuen, per favor, telefons darrere, passi per l'Ajuntament, que té una cosa de la seva propietat. Si no m'agrada una cosa de la meva propietat, bueno, pues aniré a l'Ajuntament. Doncs pues era la pulsera. Li van dir que havia passat el temps, que ningú l'havia clamat, i com que vostè l'havia trobat, la pulsera era d'ell.
0: Ah, sí?
2: Sí. Qui va ser? Bo. Aquí, quantes persones hi ha?
0: Home, unes quantes, no? Perquè el seu marit, més el revisor, més els de l'Ajuntament, que també, clar.
2: Pues sí, clar.
0: Una cadena de bona gent.
2: Sempre no tothom és dolent, no, sempre hi ha persones que... I anava a pensar amb la pulsera aquella que ningú se'n recordava d'ella.
0: Clar, clar, clar. Un any...
2: O sigui que la senyora aquesta del Monedeu, pues, ja passava el mateix.
0: Bones persones, una darrere l'altra, que n'hi ha.
2: I això eren diners.
0: Home, clar.
2: Diners i una fotografia, que més o menys encara es podia. Però espollós era una pulsera lindelerando, sense res de res.
0: Clar. I se l'ha posat mai, Mercè, la pulsera, vostè?
2: Sempre la porto.
0: Ai, mira, perquè clar...
2: Jo vaig treure les monedes, perquè no m'agraden els penjolls.
0: Però la pulsera, amb tota la història que té, és com un talismà, no?, gairebé.
2: És que sempre la porto.
0: Clar, clar.
2: Sempre la porto.
0: Ai, que bo. Doncs m'ha agradat molt aquesta història, Mercè. Gràcies per compartir-la.
2: I és d'or, és una pulsera d'or i coral.
0: Bonica, sí, sí.
2: Doncs... Però estava ple de monedes.
0: Sí, llavors... Sí, sí, que fan
2: monedes
0: soroll, no? Sí, sí, sí.
2: Muntades, a més, monedes muntades.
0: Imagina't.
2: Amb or.
0: Doncs la que la va perdre devia plorar un...
2: No m'agrada els penjolls i me les vaig treure i això ho tinc guardat. Clar. Però la pulsera la posto sempre.
0: Molt bé, Mercè. Doncs moltes gràcies per compartir-ho. És molt bonic. Gràcies. Adéu, bona nit. Adéu. Doncs una cadena de bones persones. Es tracta d'això, o sigui, n'hi ha, no està tot perdut. L'Oriol ens ha deixat un missatge de WhatsApp que diu, fa dos dies vaig escoltar el programa per primera vegada. Home, Oriol, hauries de trucar, que a mi em fa molta il·lusió. No trucar per primera vegada, no, escoltar per primera vegada. Això encara em fa més il·lusió, o sigui, que Oriol, que no sé d'on ets perquè no ho has dit, i em pots trucar un dia, que em farà molta il·lusió. Diu, em va agradar sobretot la teva reflexió, diu, sobretot en els dies feixucs, que potser no vindries a fer el programa, pensa que la majoria dels periodistes ens reconforteu els que vivim sols. Però jo sí que vindria a fer el programa. Encara que tingui un dia feixuc, ja t'asseguro jo, que a vegades els he tingut, i molt, en el passat, i jo no he deixat de venir a fer la meva feina. O sigui que en els dies feixucs venim, i sobretot, si a sobre ens dius que reconfortem els que viviu sols, encara més. I un dia espero la trucada, Oriol. O sigui que queda dit, d'acord? Queda dit. Va, que ara és... Tenim algú que està trucant? Sí, que tenim algú que està trucant. Doncs així anava a dir, anem a... Tinc la Sílvia Comet aquí, que l'hem tingut uns dies així com fora de circulació. Tenim uns companys que de tant tant han de passar pel taller, però no passa res, tot es resol i després continuen, però m'espero una mica perquè veig que l'Aina està parlant amb un oient i no m'agradaria que s'hagués d'esperar molta estona. Mentre resolem qui truca en aquests moments, si us sembla, us dic algunes preguntes que no tenen resposta encara, a veure si algú s'inspira i ens vol deixar missatges o trucar en un altre moment. L'Alfons, des de Bellcaire d'Urgell, ja fa temps que ens va demanar i ens deia, a l'entrada dels Encants de Barcelona hi ha un rètol que diu Encants Fira de Bellcaire, i ell, que trucava des de Bellcaire, volia saber quin és el seu origen, perquè als Encants hi ha aquest rètol. En Ramon, des de Reus, per què em pica la closca del cap quan menjo picant, diu ell. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, per què un any humà equival a 7 d'un gos. L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Magda ens demanava com podem posar límits als nostres amics. I la Montserrat, des de Mataró, haver nascut de dia o de nit, té alguna relació amb el fet de ser més diurn o més nocturn? I té alguna influència l'hora en què has nascut? Va, que ja tenim en Toni des de Sabadell. Bona nit, Toni.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
3: Felicito per la manera que portes tan bé el programa, eh?
0: Ai, gràcies. Moltes gràcies.
3: Sí, home, jo també era... Estava molt xavi i era molt... He vist cap ja diverses vegades. Ara dic, mira com ho fa la Marta, que ho fas meravellosament bé, eh?
0: Doncs mira, contenta que em fas, Toni, molt bé. Què ens volies explicar?
3: Et felicito de tot cor.
0: Gràcies, eh? Molt bé. Què ens volies dir?
3: Mira, jo sóc una mica quisquillós. Amb això de la Mari Carmen, tothom parla d'aquesta bona senyora, tothom. Però, en primer lloc, els locutors aquests i els meus puestos diuen la notícia malament. La casa seva, com vivia, si la casa no és seva, la casa era de lloguer.
0: Sí.
3: Ara, el Quim Balaguer, a la notícia de la una,
0: sí,
3: ho ha dit correctament.
0: Clar.
3: Va ser desnonada.
0: Sí, sí.
3: I ningú parla, i l'únic cop que he sentit a la ràdio, que també ha parlat de la senyora Olga, aquesta que es va suïcidar fa dues o tres setmanes. I aquell sabater, de Sant Maqueros Pedret, que l'han desorganitzat del seu sabater i s'ha suïcidat. Ahir va tocar de nit i no em veu agafar, perquè la nit va trucar amb la tele i ahir, al diari d'avui, al País, hi ha una foto de la Mari Carmen a primera pàgina. I ningú parla d'aquests que s'han suïcidat.
0: Ja.
3: Si cada dia hi ha 140 rocis a Espanya.
0: Sí, sí. Desnonaments, sí, de gent que van fent fora. Tota la raó, Toni, tota la raó.
3: Bueno,
0: sí, sí.
3: Per tothom, però és que m'ha dit aquesta dona la pensant d'aquest pas. Ha muntat a ser notar. El carrer on vivia, manifestacions i manifestacions. Ara el dia 11 volen fer una vaga general.
0: Sí, però no oblidis que estem ja gairebé en precampanya i aquí al final tothom hi suca, que diuen. Sí.
3: Bueno, però els sindicats d'això que vivim amb això. És que jo, de clar, tinc mullat de 3 anys i tinc el problema que vas deixar plena postguerra d'aquí, plena guerra mundial i poder... Sóc un indicacar que ho ha traçat. No sé si m'explico.
0: No, i tant, que s'explica. Sí, sí.
3: Jo veig que aquestes coses, ningú ha parlat només ara el Quim Balaguer d'aquesta senyora Olga que es va suïcidar fa 3 setmanes un mes.
0: Sí, sí.
3: L'única emissora que us han dit. Vull dir que per això també us felicito.
0: Veus, avui, escolta'm, no passarem per la porta uns i els altres.
3: No, és la veritat.
0: Sí, sí, s'han de dir les coses, tota la raó.
3: No, la veritat és que bueno, també vull fer una pregunta. Com és que quan els locutors estan aquí com a TV3, quan diuen, per exemple, demà juga el Sabadell, a la tarda, el Barça a la tarda, no diuen, ni infinitat de vegades no diuen l'hora. Que costa gaire dir l'hora.
0: No, ja...
3: Perquè això, per exemple, dic amb vostè, Marta, jo tinc un gust de conèixer, ens veiem demà a la tarda a la Pedrera. Bueno, però quedem a l'hora, no?
0: Sí, clar. Sí, sí, hem de dir l'hora, si no, malament rai, sí, sí.
3: Sí, l'última pregunta. Aviat quin tant percent han augmentat amb vostès les trucades femenines i disminuir les femenines, les masculines?
0: No, això va dies, eh, Toni?
3: Sí, bueno,
0: hi ha dies que hi ha molta dona i hi ha dies que tots som homes, i a vegades ho dic. I dic, on són les dones?
3: Ja veu portar un provitx, no?
0: Però de veritat que és una cosa que a vegades no l'entenc, perquè hi ha dies que hi ha molta dona, bueno, i hi ha dies que hi ha molt d'home, però molt vull dir que pot haver-hi 7 o 8 trucades seguides d'homes.
3: Però a final de mes hi va un promig, per exemple, de 100 dones i 70 homes.
0: No,
3: i
0: no l'he fet la mitjana, no, ja la faré, jo. Ja la faré. Ja la faré a veure qui guanyeu, d'acord?
3: Bona nit, bona
0: gràcies.
3: Nit, tot cort, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, Toni.
3: Moltes bona... gràcies per l'altre, que també.
0: Vinga, gràcies, bona nit.
3: Va, adéu, bona nit.
0: Adéu, que la Sílvia Comet apreta, fa estona que apreta. Divendres és el dia que a la nit dels ignorants us recomanem un parell de sèries amb la intenció que en veieu un capítol abans de passar cap al llit, però ja sabem que això de vegades és més fàcil de dir que no pas de fer. Va, que recuperarem a la nostra recomanadora oficial, que l'hem tingut una mica fora d'òrbita, la Sílvia Comet. Bona nit.
4: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Deia Sílvia fa uns dies que a la tardor hi ha un carro de sèries noves. N'hi ha alguna especialment esperada?
4: I tant que sí, i que es va estrenar fa pocs dies, tot just divendres passat. És una de les que ha generat més expectació, perquè és una adaptació d'una novel·la coneguda, en aquest cas una de les grans obres de John Steinbeck, que es va portar al cinema i que recorda especialment per la interpretació de James Dean. I amb aquests antecedents ha arribat a la pantalla petita amb tots els ulls a sobre a l'est de l'Eden. Can you tell me your name? You may call me Kathy. Kathy, if you would marry me, I can protect you.
5: Evil is not always apparent at first glance. It can come cloaked in goodness, or beauty, or love.
0: I aquí la pel·lícula i la sèrie expliquen la mateixa història, sí?
4: Doncs sí i no, almenys no exactament. La pel·lícula del 1955 adapta sobretot la part final de la novel·la i se centra sobretot en dos germans, l'Adam i el Charles, i la relació conflictiva que tenen amb el seu pare. A la pel·li, la protagonista femenina, la Kathy, és l'antagonista al voltant de qui gira aquesta confrontació familiar, mentre que a la sèrie és bastant el centre de la història. La sèrie el que vol explicar és una part molt més extensa de l'obra. Comença precisament amb aquesta relació fraternal i com hi intervé la Kathy, però la història s'allarga en el temps i veiem com un patró familiar es pot transmetre o no a les següents generacions. I això ens serveix avui precisament per parlar també d'altres sagues familiars. I la família també té molt a veure amb la creació. Dues generacions de Kazan adapten la mateixa història o parts de la història. Elia Kazan ho va fer el 1955 i ara ho fa la seva neta Zoe Kazan, que ha explicat que des de sempre ha estimat la novel·la i que li ha volgut donar més profunditat psicològica, més pes a la dimensió intergeneracional i, sobretot, més protagonisme femení. I, és clar, a nivell narratiu, el fet que tingui capítols i que sigui molt més llarga, doncs permet conèixer bastant millor els personatges.
0: Vinga, doncs, expliquem tots aquests conflictes. On se situa la sèrie i en quina època passa tot plegat?
4: Ens n'anem a finals del segle XIX i principis del XX als Estats Units, coincident amb una època de grans transformacions econòmiques i socials. La sèrie arrenca quan una dona molt mal ferida arriba com pot fins a una casa aïllada. D'aquesta casa surten els dos germans, l'Adam i el Charles. L'Adam corre a ajudar-la, mentre que el Charles diu: "Això és un error." De seguida retrocedim 25 anys per veure la infància, l'adolescència i el pas a l'edat adulta d'aquests dos germans i la relació que tenen amb el seu pare. L'Adam és una persona sensible, mentre que el Charles té un instint molt agressiu. En canvi, el pare, que és molt autoritari i cruel fins i tot, a qui envia la guerra és l'Adam, i el Charles li adjudica el paper de quedar-se a cuidar la granja familiar. I aquí comença la rivalitat i el conflicte entre ells. Això passa al primer capítol i pot semblar que la relació entre ells sigui l'epicentre de la sèrie, però tot es torna molt més fosc a partir del segon episodi, quan realment la Kathy entra en escena.
0: Entenc, Sílvia, que serà qui compliqui encara més les coses, no?
4: Tal qual, Marta, només amb la seva presència ja els condemna tots dos per tota la vida. L'Adam se n'enamora a l'instant, mentre que el Charles no se'n refia gens, o almenys això sembla. El personatge de la Kathy ho és tot, i aquí comença un dels temes centrals de la sèrie, el bé i el mal. La Kathy és pura maldat, i això es tradueix en una interpretació espectacular de Florence Pugh, un tros d'actriu que hem vist en títols tan destacats i tan diferents com Midsommar o la versió de Donetes del 2019.

0: modern, Yellowstone. Nothing we do is for today. Ranching is the only business where the goal is to break even. Survive another season. All men are bad. But some of us try real hard to be good. Va, som-hi. De vegades quan et diuen la paraula western, si no ets gaire fan del gènere, pots pensar que fa una mica de mandra. Però que no us en faci gens. Yellowstone està ambientada a Montana, al nord-oest dels Estats Units. És l'oest i l'estètica està molt vinculada, doncs, al vell oest. Cavalls, ramaderia, grans extensions de terreny i, evidentment, vaquers. Però la història és contemporània, no és una sèrie històrica. Arrenca el 2018 i parla bàsicament de l'època actual. El protagonista és John Dutton, el patriarca de la família i propietari del ranxo Yellowstone Dutton, que està constantment amenaçat. D'una banda, hi ha promotors immobiliaris que volen transformar la zona amb objectius turístics, i de l'altra hi ha una reserva indígena que reivindica drets històrics sobre part d'aquest ranxo. I en aquest context també hi ha interessos polítics, lògicament. Però el conflicte exterior només és una part de la història. L'autèntic nucli de la sèrie és la família Dutton. El patriarca vol conservar el ranxo i transmetre'l a la següent generació, però els seus fills tenen personalitats, ambicions i conflictes molt diferents.
1: Escolta'm, aquesta és la sèrie que protagonitza Kevin Costner, oi?
0: Efectivament. Kevin Costner interpreta el patriarca. Té 4 fills, el gran està molt vinculat al ranxo i treballa dia a dia. Un altre dels fills és advocat i polític, que busca constantment l'aprovació del seu pare. Després hi ha el més jove, que va ser militar i que manté una relació complicada, podríem dir, amb la família. I finalment la filla, que me l'he reservat pel final per alguna cosa. És una de les figures centrals. És una jove molt agressiva, intel·ligent i ambiciosa. No té una personalitat gaire fàcil, però és la nineta dels ulls del pare. Penseu que aquesta és una sèrie super testosterònica i que això, que una dona pugui prendre les regnes, és bastant dubtós. Pot tenir molta implicació en els negocis i tot el que vulguis, però el seu futur no està gens clar. En la pell d'aquest personatge s'hi posa l'actriu Kelly Reilly amb una interpretació explosiva. Va interpretar Mary Watson a la pel·lícula del 2019 de Sherlock i també va participar a la segona temporada de True Detective. Però aquest paper, el de Yellowstone, segurament és el que li ha donat més alegries, perquè ara mateix és la protagonista d'un dels spin-offs de la sèrie i que es titula Rancho Dutton.
1: I vols dir que hi ha més sèries derivades de Yellowstone?
0: Doncs no et sabria dir si és una d'aquelles sèries que té més derivades, perquè en té unes quantes. I si us interessa Yellowstone, les gaudireu totes, perquè estan ambientades en diferents èpoques històriques i també tracten diferents problemàtiques, per bé que en totes la saga familiar hi és present. Les podeu veure ordenades per èpoques, però jo recomanaria sempre començar per Yellowstone. Per si de cas les voleu veure cronològicament, jo us ho explico. Tenim 1883, sobre els orígens de la família Dutton i la creació del ranxo. 1923, que és la següent generació i l'expansió de les terres. Aquesta, 1923, amb protagonisme de Harrison Ford i Helen Mirren, per cert. I després ja hi ha aquestes posteriors a Yellowstone. La que comentava fa un moment, Rancho Dutton, protagonitzada per l'única filla, i Marshalls, a Yellowstone Story, en què el protagonista és el fill petit i que justament avui estrena segona temporada. Per mi aquesta és la més fluixa de totes. A totes hi trobareu conflictes pel territori, secrets del passat, lluites pel poder i rivalitats familiars. I a nivell visual, una bona cinematografia i uns paisatges meravellosos. Si entreu al Rancho Dutton, us serà difícil de sortir-ne, perquè enganxa. Les 5 temporades de Yellowstone les teniu a Sky Showtime i a Netflix i Prime Video hi teniu les 4 primeres.
1: Doncs avui, sagues familiars. L'est de l'Eden i Yellowstone. La setmana que ve més propostes, gràcies.
0: Bona nit, fins la setmana que ve.

0: tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
0: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
6: Crec la meva mentida.
0: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
5: El concert
7: de la teva vida.
0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: Va, que a aquesta hora, 2:15 i pràcticament 5 minuts de dues, obrirem el capítol de preguntes contestades.

0: I ens traslladarem fins al País Valencià perquè sobre la muixeranga ens demanava la Laura des d'Igualada això.
1: Llavors jo volia demanar a veure si algun oient pot parlar de la muixeranga, em sembla que es diu així, que es considera l'himne del País Valencià. A mi és una melodia que m'agrada molt, tot i que em transmet molta tristesa o, no sé, amb una sensació sí, semblant a la tristesa. I no sé si algú sap si hi ha un compositor, si el compositor és desconegut, també quan va aparèixer aquesta melodia, per què es feia servir o quan es tocava, i en l'actualitat també, quan es toca la muixeranga, si hi ha alguna celebració específica. I no sé, una cosa que seria més difícil és si algun musicòleg sabria explicar per què és tan trista, si és que és trista per tothom. Vull dir, per mi ho és, no sé si és una sensació només meva o en general es percep així.
0: Doncs el que hem fet, Laura, és anar a buscar algú que en sàpiga molt, perquè eren preguntes de nota. I qui respon és Raül Sánchez, que és president de la nova muixeranga d'Algemesí.
2: La melodia de la muixeranga no és una música fàcil de definir i tal vegada jo tampoc siga la persona més adequada per parlar-ne d'ella, no? Almenys des de la seva vessant més acadèmica. Però sí, vos puc fer 5 cèntims des del meu interès i estudi per la dansa i pels anys que porto escoltant-la i dansant-la des de que he començat per allà el 1976, no? La música que acompanya allò que anomenem les pujades de la muixeranga i tot el que puga semblar a primer cop, jo no diria que és una música trista, no? Més bé diria que és una música ritual i crec que la seva força ve precisament per aquesta ambigüetat, no? És solemne, lenta, repetitiva, molt pautada. Realment aquesta dansa no acompanya la torre, és més bé la torre la que entra dins de la música. El tabal anuncia i sosté el que diguem la construcció, no? La dolçaina apareix quan la figura ja comença a prendre altura. La melodia es va repetir mentre allò es va construint la torre i quan la figura es descarrega la música també s'acaba. Fins i tot si la figura cau la música també s'atura, no? Pot ser un artista perquè conté elements musicals que podrien provocar aquesta sensació, no? La melodia és descendent i, sobretot, la manera en què es repeteix sense buscar un clímax convencional, no? Tal vegada sí, podria ser melanciosa, no? Però la melancia no és tristesa. La tristesa sols mira cap allò que s'ha perdut, no? Mentre que la melancia pot mirar simultàniament cap al que hem perdut, cap al que som i cap al que encara volem aconseguir. Tal vegada sí que podríem, a lo millor, definir-la com una música de transformació, no? Està contant-nos que això que està passant no és només una construcció física, és atemporal, no s'accelera per provocar l'eufòria en arribar dalt, no? Sona igual quan la torre puja que quan baixa. La música sembla dir, mireu, no sembla dir, mireu que alta és la torre, més bé sembla dir, mireu què som capaços de fer quan ens posem tots junts, no? En quant al seu origen és bastant incert. Però lluny de llevar-li valor, penso que encara la fa més fascinant, no? No hi ha cap autoria coneguda ni cap data de naixement. Les primeres versions escrites apareixen al segle XIX en un recull de músiques tradicionals que faria el pare Baixauli, però la melodia sembla formar part d'un repertori ritual molt més antic relacionat amb allò que anomenem el Ball de Valencians, no? I això vol dir que probablement el Algemesí no va inventar la melodia, però sí que ha sabut conservar-la i fer-la seua, no? Una música que ara de nou s'està recuperant per tot arreu del País Valencià a mesura que se van recuperant les danses que l'acompanyaven, no? És, vulguem o no, una música de país, no? Pot ser per això i perquè representa també la metàfora de la força d'un poble, no? La pinya, entre tots i totes podem, per un objectiu comú, com a colla, com a poble o com a societat, que Joan Fuster la proposarà en el seu moment, no? Com a himne del País Valencià. Jo personalment considero que no hi ha cap altre himne que representi millor aquesta força d'un poble. No? Les músiques antigues que tenen aquestes coses, aquelles que han sobreviscut durant tantes generacions, tenen sovint aquesta estranya capacitat de contenir moltes coses alhora. No? La solemnitat, el dolor, l'esperança, la memòria, la por, l'alegria. I és per això tal vegada que ens emociona tant, no? Fins i tot abans que inclús la torre estiga feta.
0: Doncs ens ha fet un màster directament. Moltes gràcies, dubte resolt, Laura. Gràcies al Raül Sanchis, president de la nova Muixeranga d'Algemesí, perquè les reflexions i les explicacions, tot i que ha dit que no era un gran expert, doncs jo diria que sí, o sigui que li agraïm moltíssim. 5 minuts i arribarem a 1:45 de la matinada. Ens quedava pendent un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp dels ignorants, el 667-220-148, si ara veníem d'una música amb melancolia, com deia ell. En Pere, des de Manresa, ens deixa un WhatsApp que diu: una sardana cantada? Diu: la sardana de la Rosa per Gloria Lasso.

Doncs moltes gràcies al Pere de Manresa per aproximar-nos a aquesta sardana de la Rosa, cantada per la Glòria Lasso. I el que cantaran molt, molt, molt, de fet, ja ho han cantat avui, molta gent, i ho continuarà cantant durant el cap de setmana, i per ells, avui, jo crec que també hem de dedicar uns minuts a una gent que plega, però que ha arrossegat tantíssima gent. I mira, que si jo no em sé alguna cançó, quedaré en ridícul al concert de dissabte. Així que la gent que estimo, doques gràcies. Porto...

0: Va, que tanquem avui la setmana dedicada als contes del llibre A les ciutats amagades, de l'escriptora de Castellà del Vallès, Natàlia Cerezo, un recull editat el 2018 per l'editorial Rata. Però abans d'escoltar la darrera història, com sempre fem quan l'autor és viu i s'hi ha bé, li hem demanat a la Natàlia com ho fa ella per escriure aquests relats.
1: Quan escric contes, intento acostar-me a la sensació que tinc quan els llegeixo. Suposo que és una mica inevitable que vulgui escriure'ls perquè crec que és el que més m'agrada llegir. M'agrada llegir-ho tot, però els contes és que m'apassionen. I una experiència així curiosa i molt maca que he tingut escrivint contes, i que és molt més difícil que et passi si escrius novel·la, és que hi ha un parell de fans a València, un matrimoni gran, que van venir un dia a veure'm i em van dir que s'havien après un dels meus contes de memòria perquè els agradava molt i que se l'explicaven l'un a l'altre. I em va semblar fascinant i vaig pensar, uah, que xulo això. Si per molt que siguis fans d'algú que escriu novel·les, és molt més difícil que passi. I res, això. Moltes gràcies. Una abraçada.
0: Uau, quina cosa tan bonica que li va passar a la Natàlia Cerezo, que una parella gran s'aprengui un conte i que un se l'expliqui a l'altre. Aquestes coses les trobo delicioses. Doncs bé, ara sí, última història d'aquesta A les ciutats amagades, que porta per títol Gat. Havia arribat del no-res, brut i mig mort de set, però no ens vam adonar que el gat era sord fins que ja feia un any que vivia amb nosaltres. Aquella tarda freda de diumenge, la Martina es va escolar entre el xivarri dels camioners que tapeïen la barra i demanaven cafè, i em va estirar la camisa. Oriol, has vist els paucs? Em vaig aixugar les mans al davantal i mentre omplia la cafetera vaig fer que no amb el cap. Aquí hi ha massa enrenou, reina, busca'ls pels voltants de la gasolinera o de la casa. Deu estar adormit en algun racó. Encara va voletejar una estona per les taules preguntant si algú havia vist el gat, fins que la mare va sortir de la cuina i la va fer fora. A través dels vidres entelats vaig veure com la seva bufanda vermella s'allunyava cap a la gasolinera. Hores més tard, quan ja havia passat el torn de sopar i el cafè estava molt més tranquil, vaig sortir de la cuina amb un drap a l'espatlla i dues bosses d'escombraries a cada mà. Mentre obria el contenidor i les llançava, la Martina em va cridar i es va acostar somrient. Portava el gat en braços. Era un animal gras, amb el pelatge blanc i suau i un ull de cada color. L'has trobat? Li vaig acaronar les orelles. El gat es va desvetllar i em va mirar amb severitat. En deixar de rascar-lo, va sospirar i es va arrupir encara més als braços de la Martina. Em va explicar que havia vist sortir l'avi del garatge amb el gat agafat pel clatell, escridassant el seu ajudant per sobre del retró dels motors i el martelleig del planxista. Sembla que havia allargat el braç des de sota un cotxe i, en comptes d'agafar una clau anglesa, s'havia guanyat una bona esgarrapada. En ensenyar-li la mà ferida i començar a renyar-la, la Martina havia arrencat a córrer amb el gat. Cap dels altres animals que havíem tingut s'havia acostat mai al garatge, i encara menys per dormir. Fins i tot el cafè, amb els seus camioners de veu trifàsica i amb el drink constant de les tasses i de la cafetera, era més tranquil que no pas aquell cau pudent on havíem de parlar a crits. La Martina també devia haver-se'n adonat, perquè li va fer un petó i va dir: «Em sembla que no hi sent». Dies més tard, la Martina rondava el gat amagada darrere els contenidors del cafè. Quan em va veure, es va posar un dit als llavis i em va estirar la mà. Em vaig ajupir fins que vaig quedar a la seva altura. El gat dormia en una capsa plena de draps vells uns metres enllà. La Martina, que estava molt seriosa i no el perdia de vista, es va treure un petard de la butxaca i el va encendre. Va comptar fins a 3, en veu baixa, abans de llançar-lo amb força. El petard va rebotar contra la paret i va esclatar al costat de l'orella de l'animal, que va continuar dormint com si res. Ho veus? La Martina em va mirar amb els ulls brillants i un somriure d'orella a orella, però de cop i volta va deixar de riure. Pobret. A partir d'aleshores només el deixava sol quan pujava l'autobús per anar a l'escola. A la tarda, quan arribava, venia al cafè, en feia un petó, engolia el berenar assegut a la barra i sortia esperitada a buscar el gat, que l'esperava assegut al banc de fusta de la porta. Passaven la tarda junts, ella el feia córrer amunt i avall i perseguir cordills o fils de llana o el cercle de llum d'una llanterna de butxaca. Aquell animal no miolava mai, sinó que seguia la mestressa a tot arreu en silenci. Anacaba el torn de tarda, me'ls enduia cap a casa i ajudava la Martina a fer els deures. Ens asseiem a la cuina i el gat descansava sobre els seus peus. Després de sopar, miraven una estona a la tele, asseguts al sofà, la Martina embadalida, amb els colors de la pantalla, i el gat se li enroscava la falda i movia la cua en somnis. Però quan tocava anar a dormir, tota aquella pau s'acabava. Hi havia grans batalles i plors perquè la Martina no volia que dormís a fora. Sempre trobava la manera d'amagar-lo, tot i que si la mare se n'adonava, s'emportava un parell de plantofades al cul. Finalment, la mare es va rendir i li va dir que podia dormir a la seva habitació, però terra, en un llit de roba vella, i que li hauria de posar el menjar al pati del darrere. A partir d'aleshores, el Paux va menjar a fora i va dormir al llit amb la Martina. Una matinada d'estiu, vaig anar al cafè a canviar-me amb la mare, que aquell dia feia el torn de nit. Tan bon punt va veure que em cordava davantal darrere la barra, em va dir que corregués al garatge que el pare m'esperava. El vaig anar a buscar a correcuita. Encara que el sol no havia sortit del tot, ja feia calor i un vent calent aixecava núvols de pols a la carretera. El pare fumava una cigarreta amb la mirada perduda. Estava ajupit davant de la capsa on havia posat el Paux. L'havia tapat amb un drap i li havia tancat els ulls. Vaig pensar que si no fos pel drap tacat de sang i el gest garratibat de la mandíbula, semblaria que estigués adormit. Dues llàgrimes em van relliscar galtes avall. El pare es va aixecar i em va donar uns copets a l'esquena. L'ha atropellat el Quim, va dir amb la veu ronca. Diu que aquesta matinada tornava cap a casa i que l'ha trobat estirat a la carretera, que ha tocat el clàxon i que ha frenat, però que no s'ha mogut. Com li direm a la Martina? Vam enterrar-lo darrere de casa i vam marcar la tomba amb una pedra vermella que vaig clavar a la terra fosca. No ens vam veure capaços de dir-li la veritat. Quan la Martina va arribar de l'escola i ens va preguntar si havíem vist el Paux, li vam dir que havien anat a caçar ocells als prats de darrere de casa i que segur que l'endemà ja hauria tornat. El pare em va donar un bitllet de 5 i em va deixar la furgoneta perquè baixés al poble. Encara que vaig conduir tota la tarda, no vaig trobar cap gat que fos exactament igual i vaig tornar a casa amb les mans buides. El pare m'esperava al porxo. Em va explicar que la Martina havia buscat el gat per tot arreu, en fer-se fosc l'havia portat a casa per fer-li companyia, però la nena havia sopat en silenci i havia anat a dormir de seguida. El pare va marxar a donar un cop de mà a l'avi, al garatge, i jo vaig entrar a l'habitació de la Martina. El seu llit em va semblar molt gran i ella molt petita. Van passar molts dies i la Martina no va deixar de preguntar pel gat i insistia a anar a buscar-lo més i més lluny de casa. Cada tarda, després de berenar, recorria el cafè, la gasolinera, el garatge i els camps que ens envoltaven. Al final, li vaig haver de dir que potser el Paux s'havia perdut, però que segur que trobaria el camí cap a casa. A partir d'aleshores, la Martina ja no va preguntar més i, en arribar de l'escola, passava la tarda fent dibuixos a la pols amb un pal o mirant els cotxes que entraven i sortien de la gasolinera. Una tarda vaig trobar un gat que s'assemblava al Paux en un solar, tot i que el pèl no era tan llustrós i tenia un caràcter salvatge. El vaig perseguir durant una bona estona i per fi el vaig poder ficar en un sac a la furgoneta i vaig agafar el camí de tornada. Vaig aparcar al costat de la gasolinera per deslligar el sac. La Martina seia al banc del davant del cafè i jugava amb unes pedretes. La vaig cridar amb el gat en braços i va córrer cap a mi tota il·lusionada. Paux! Però en acostar-se, el somriure se li va esborrar de la cara. Mira, Martina, és el Paux, que ja ha tornat, li vaig dir no gaire convençut. Té, agafa'l. La Martina va estirar els braços amb desconfiança i el gat va deixar anar un miol amenaçador. Durant uns segons va mirar en silenci com el gat es regirava i provava d'esgarrapar-me i jo la vaig mirar a ella, una nena petita, amb els genolls bruts de sorra. Finalment el va agafar amb cura. Em va donar les gràcies amb un somriure trist i va allunyar-se cap a la casa. Si algú es pensava que la Martina no ho sabia, és més llesta aquesta nena, doncs aquest ha estat el darrer relat, la última història d'aquesta setmana, d'aquest llibre tan bonic de la Natalia Cerezo, A les ciutats amagades, que després ha fet moltes altres coses, però que aquest va ser dels primers, l'any 2018, i que totes són històries, doncs, amb tots els detalls, amb paisatge i amb converses molt boniques i molt tendres entre els diferents personatges, com ens ha explicat. A ella li agrada molt llegir contes, llegeix moltes altres coses, però sobretot li agrada tant llegir els contes. I aquesta anècdota dels avis que s'han après un dels seus contes la trobo també deliciosa. En fi, que arribem al final de la setmana, al final del programa, i que ens n'anem a dormir, com vosaltres, o com la majoria de vosaltres. Ara, de camí, escoltarem les notícies de les dues i després, doncs, a descansar fins demà, sense despertador, com a mínim una servidora. Em sap greu si algú demà s'ha de llevadora, però jo demà no em penso posar el despertador, ja us ho dic ara, i que tiri fins que el cos ho necessiti. Tornarem, atenció, tornarem perquè la setmana que ve, dilluns, dia 12, per tant, la nit de diumenge a dilluns, no hi serem perquè és festiu. Sí? Diumenge a les 12 de la nit no ens escoltareu perquè és festa. Per tant, tornarem i la setmana que ve nostra serà un palet més curta perquè tornarem a ser aquí fent una altra edició de la nit dels ignorants dilluns, dia 12 d'octubre a les 12 de la nit. Fàcil recordar-ho, no? Dia 12 a les 12. Els de sempre us espero a l'altra banda amb la vostra participació com sempre. Gràcies i que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau, bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La mort de Mari Carmen Abascal ha irromput de ple en la precampanya electoral per a les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Aquest dijous al vespre, milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de la Mari Carmen. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on es fa l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques apunta precisament que 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'aquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no paguin la mensualitat. El Pentàgon permetrà públic i retransmetrà en directe l'afusellament d'un excomandant de l'exèrcit i del Hassan, condemnat per matar 13 persones en una base a Texas. Fonts anònimes del Departament de Defensa han confirmat la difusió d'aquesta execució i el mateix secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat que hi haurà públic. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora fins a la matinada. En paral·lel, Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència.